Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

el que pots fer al web d'ICAT, també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Consell Nacional d'Esquerra ha debatut i avalat de facto l'acord pressupostari amb el govern socialista de Salvador Illa. Aquest dimarts, el president de la Generalitat i Oriol Junqueras escenificaran l'entesa en un acte al Palau de la Generalitat. Serà a les 8 d'aquest matí. Illa i Junqueras signaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte per tirar endavant els primers pressupostos de la legislatura. Més tard, a 11:15, el líder dels republicans desglossarà l'acord en una roda de premsa, tot plegat després que aquest dilluns la direcció republicana ha explicat l'acord pressupostari punt per punt en una reunió extraordinària del Consell Nacional del partit, que ha durat gairebé 4 hores. Segons fonts dels republicans consultades per Catalunya Ràdio, hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres a les negociacions i per la gestió del pacte. Tampoc ha agradat que la presentació del projecte del tren orbital s'hagi fet abans de la trobada del Consell Nacional. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
2: Avui tornen a la vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès. Les dues manifestacions principals seran a les 12 del migdia, una a l'estació de tren de Granollers, centre, i l'altra a la plaça Espanya de Sabadell. Ahir va ser el torn del barcelonès i la vaga va tenir un seguiment del 65% dels docents, segons l'USTEC, i de pràcticament el 21% segons el govern.
1: Un aparatós accident entre dos camions i un turisme a l'autopista AP7 a Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, ha obligat a tallar la via ahir al vespre. I no hi va haver ferits, però els dos camions van quedar completament calcinats. Molts conductors van quedar més de 3 hores atrapats pels seus vehicles en sentit Barcelona. A hores d'ara encara no s'han pogut reobrir tots els carrils.
2: Donald Trump ajorna sense data l'atac a gran escala que els Estats Units tenien previst fer avui contra l'Iran. És el que ha anunciat el president nord-americà, que ho ha justificat dient que li havien demanat els seus aliats al Golf i perquè la diplomàcia continua actuant per assolir un acord.
1: La República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus de l'Ebola i manté la vigilància sobre 400 casos més amb molt pocs recursos. L'OMS declara l'emergència sanitària per risc que el virus s'escampi als països veïns. Uganda ja ha confirmat 2 casos, un dels quals mortal. Carme Portacelli dirigirà la seva darrera temporada al capdavant del TNC.
2: La nova programació arrencarà al setembre amb un concert de Sílvia Pérez Cruz i es tancarà amb el Teatre Radical d'Angélica Lidl. Portacelli dedicarà la temporada a Barcelona com un símbol de la llibertat creativa.
3: Vaig venir aquí molt jove i veia aquest teatre que per mi era innovar, era completament una innovació, era completament transgressor. Es veia una llibertat, encara que no hi fos la de debò, la de debò, no la de la Ayuso, en sèrio, una llibertat que no veies, no?
2: Entre les 8 produccions pròpies destaca l'adaptació de l'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, dirigida per la mateixa Portacelli, i La mare Coratge i els seus tres fills, d'Albert Olbrecht, protagonitzada per Emma Vilarsau. El TNC anunciarà el relleu de la direcció el mes de juny i ja té la mirada posada en el seu 30è aniversari, que es commemorarà l'any que ve.
1: Esports, el Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick, l'entrenador, per una temporada més, fins al 2028, amb una segona opcional. D'altra banda, Fermín, el migcampista blaugrana, es perdrà al Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense jugar.
2: Al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència. Mentrestant, Josep Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca i el defensa Dani Carvajal ha anunciat que deixa el Madrid.
1: I l'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, ha comunicat oficialment la seva intenció de deixar la banqueta aquest estiu. Pascual vol marxar al Dubai, que li pagarà més del doble del que cobra el Barça i que donarà al tècnic carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 19 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que a poc l'estabilitat del temps guanyarà terreny, però tot i així, i després d'un matí assolellat, els ruixats tornaran al Pirineu i a les comarques de Girona. Serà el darrer dia de pluges intenses. Les temperatures pujaran i la calor tornarà a l'oest del país amb màximes, alerta, a l'entorn dels 30 graus. Per tant, en alguns punts avui del país, calor. Ja pràcticament apuntant cap a l'estiu. Marc Jurado, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Bon dia, matiners. Avui a Guissona, a la Segarra, el sol sortirà 6:45 del matí i aquí el dia durarà exactament 14:41.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui arrenquem amb una cita de Marc Knopfler, cantant dels Dire Straits. Diu, no sé si el cor de la gent canvia, el que sí que sé és que el pas del temps fa que canviï la manera que tenim de percebre el món. Ens tornem més empàtics.
0: I avui donem corda al dimarts, de fet, amb una cançó que farà que s'us desenganxin els llençols del cos. O això és el que intentem, perquè obrim les portes de l'estudi de Catalunya Ràdio per rebre Dire Straits.

0: Ens hem escapat fins al 19 de maig del 1978, un dia que va marcar la història del rock perquè aquell dia el món va descobrir el llegendari senzill de debut de la banda Dire Straits, evidentment és Sultans of Swing, immortalitzat per sempre i amb l'inconfusible estil de guitarra i de veu de Mark Knopfler, pocs s'imaginaven que aquesta cançó marcaria l'inici d'una de les trajectòries musicals més brillants de la història de la música. Però tampoc ens enganyarem, l'inici dels Dire Straits va tenir un enlairament lent a les llistes, tot i que més tard es va convertir en un èxit internacional massiu i va plantar els pilars de la banda britànica. I és que el més bonic de la vida, estareu d'acord amb mi, són les sorpreses. Allò que no t'esperes i acaba passant. I sí, a vegades la vida té aquests cops de volant en positiu. I sí, també som un equip optimista perquè, malgrat que és aviat i molts encara teniu son, engegar un altre dia és un regal. Que és d'aquelles frases que fan rabieta d'escoltar? Afirmatiu. Però mai està de més pensar que avui la vida ens pot sorprendre. De la resta, ens n'encarregarem nosaltres. No ens enganyarem, no som Dire Straits, però us hem preparat una hora de ràdio amb més energia que la guitarra que sona a l'etern Sultans of Swing.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Dimarts.
2: Molt bon dimarts, com estàs?
0: Molt bé, et vaig veure ahir a la Selva d'en Grasset.
2: Em vas veure a la Selva, correcte, sí. Ah. Em van demanar si podia fer una petita intervenció i vaig dir que sí, sempre disposat.
0: M'agrada molt aquestes connexions perquè es veuen els fons, que hi ha de fons, i hi havia un element que et defineix molt.
2: El meu piano. Hi havia el meu piano perquè és on el tinc al despatx, i el despatx és on va bé entrar per fer aquestes connexions. Hi ha bona llum, hi ha...
0: I la planteta molt ben cuidada.
2: La planteta molt ben cuidada. No és cosa meva, també t'ho dic. Per desgràcia, sóc un genocida de plantes. Mai cap planta ha sobreviscut sota les meves cures.
0: Hi ha persones que poden amb les plantes i gent que
2: i
0: les
2: gent
0: maten.
2: Que, gent que poda les plantes.
0: Gent que poda les plantes. Això sí, a partir de les 6 del matí, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Doncs avui molt pendents de l'aprovació dels pressupostos. A les 8, Oriol Junqueras i Salvador Illa signen l'acord per als nous pressupostos. Ens ho han posat a l'hora perfecta per explicar-ho al matí de Catalunya Ràdio. Explicarem els detalls d'aquest acord. Els pressupostos s'aprovaran divendres formalment, però ja hi haurà l'acord a partir de les 8. També en parlarem a l'Àgora. Després també parlarem de seguretat o de la inseguretat arran dels tirotejos que hi va haver aquest cap de setmana i que portem ja una sèrie de mesos després. Donarem dades amb una situació similar. Tindrem el comissari Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació, per tant, algú que pot parlar-ne amb bastanta propietat. I després anirem a parlar d'Andalusia i de la influència de Vox. Tindrem el secretari general del partit, Ignacio Garriga, per parlar de com s'ho farà Vox i els pactes amb el PP. Després tindrem a Marc Cabra, la guanyadora d'un premi Pulitzer, que va donar una entrevista fa uns dies interessant, dient que encara que guanyis el Pulitzer, això del periodisme tampoc dona per viure també. I després parlarem de les novetats en càncer de mama amb el periodista Rafa Vila-San Juan. A les 11, Trape Boomer amb Sergi Pàmies, parlant de llet.
0: De llet?
2: De llet.
0: Bé.
2: Abans la llet era una, ara ja saps que són moltes. Per tant, la teràpia Boomer anirà per aquí. Una mica d'humor i ja està, ja haurem fet aquest dimarts tan completet. Què et sembla?
0: Doncs vinga, així arrencarem aquest dimarts 19 de maig. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: 3 minuts, un quart de 6 del matí, també. Recordeu, una emissió conjunta per ICAT fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Àlex Bosch, també molt bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
3: Doncs mira, avui us porto dues coses que hem sabut aquesta matinada i que ens han cridat especialment l'atenció. La primera ens situa a les platges de Nicaragua. S'hi han alliberat més de 400.000 tortugues de diverses espècies en perill d'extinció. Són cries que s'han criat en vivers i que s'alliberen a la platja perquè recorrin soles els últims metres fins a arribar a l'oceà. I
0: abans no se les mengi les gavines, un cranc.
3: Però pot semblar insignificant, però és clau, perquè l'instint farà que aquestes mateixes tortugues, d'aquí 15 anys, més o menys, tornin a la mateixa platja on van néixer, o on elles creuen que van néixer, i així tornin per posar ous i es perpetuï el cicle.
0: 15 anys, més a més. Curiós, eh?
3: Déu-n'hi-do, sí, clavats. Les arribades massives de tortugues, això ho hem descobert avui també, només passen en 7 platges de tot el món. I dues són de Nicaragua. Poden rebre fins a 4.000 tortugues...
0: Quina bestiesa!
3: ...en una sola nit. per posar ous, imagina't, eh? I l'altra situa, te n'he proposat tu, eh? Sí. L'altra notícia ens situa a Nova York, a la casa de subhastes Sotheby's. S'hi ha venut un quadre de Pollock per 180 milions de dòlars. És el triple del preu màxim que s'havia pagat mai per una obra d'aquest pintor. A mi, en aquests casos, m'interessa més no pas qui la compra, sinó qui la ven. El quadre, de més de 3 metres d'ample, s'havia vist molt poc en públic perquè era d'una col·lecció privada del magnat d'editorial Samuel Irving Newhouse. Va morir el 2017.
4: Ai, l'herència de la família, som clar.
3: Els seus hereus volen fer calaix amb les coses.
4: Home,
3: de iaio.
4: Tu diràs. Eh?
3: No només han col·locat aquest quadre de 180 milions de dòlars, sinó que en la mateixa subhasta s'han desfet d'una escultura que tenia l'avi per allà raconada, sí, de Constantin Brancusi, a canvi de 107 milions de dòlars. És a dir, que han ingressat prop de 300 milions de dòlars. Res, en una nit, com jo.
4: Sí, sí, tant.
5: Sí.
4: El que cobrem cada dia aquí a la ràdio. Quina bestiesa els quadres i el que acaba... com s'acaba revaloritzant l'art amb el temps, i en el cas que et deixin una herència com aquesta, si tens ganes de líquid i t'importa una merda l'art, el que acabaràs fent serà...
3: Ni conservar el patrimoni, bueno, de l'avi, eh?
4: Res. Doncs mira, algú s'ha anat a dormir 300 milions de...
3: dòlars.
4: Dòlars. Gràcies, Àlex.
3: Adéu-siau.
4: Vinga, va, que és moment també de saber per què el món serà un lloc una mica millor, i això ens ho explica cada matí l'Andreu Merino. Molt bon dia, Andreu.
6: Bon dia, matiners. Avui el món serà un lloc millor pel concert que es farà a les 6 de la tarda a Barcelona, a la seu que té la Fundació Arrels al carrer Ample. Serà un concert de piano obert a tothom per recordar Dragomir Atanasov, més conegut com a Drago, un pianista que, a més, era una persona sense sostre. Tocava el piano a Arrels i també als carrers de Barcelona, i l'acte d'avui servirà per homenatjar-lo poc després de la seva mort i per desmuntar prejudicis contra les persones que viuen al carrer.
4: Com sempre, l'Andreu apropant-nos aquelles notícies que són optimistes i que ens fan pensar que un món millor és possible. Marc, de què parlarem poc avui?
7: Doncs de la nova... de la meva veu segur que no, eh? De la nova coreografia de l'equip espanyol de natació artística. I és que l'equip l'entrenarà el proper cap de setmana, del 29 al 31 de maig a Pontevedra. L'estrenarà en aquesta data, del 29 al 31, a la quarta prova de la Copa del Món. Després ho farà al Mundial de l'Europeu i ja després al Mundial de Los Angeles del 2028. Sobre com va sorgir la idea, en parlava fa unes setmanes a la tarda de Catalunya Ràdio, Andrea Fuertes.
8: Que vas escoltar-la, que... i vaig dir, vale, o sigui, no puc parar d'escoltar-la una darrere l'altra. Recordo de sentar-me i era com... acabava la cançó i tornava a posar play. I tornava a posar play com, no sé, 127 vegades. I cada cop tancava els ulls i m'imaginava moviments a l'aigua i jo apuntant allà com una boja, que no m'arribava la mà de lo ràpid que m'anaven les idees. I res, vaig arribar el dia següent a l'entrenament en plan, vinga, comencem. I totes, però canviem la coreografia ara? I jo, sí, o sigui... No podem no fer-ho, saps? I jo no sabia que trauria un disc així, no és culpa meva, que ho sembla Rosalía, però no amb mi.
4: Doncs quina meravella, ens imaginem nosaltres tres de nadadores sincronitzades, també t'ho dic, a dins de l'aigua. Ens hauríem de posar alguna cosa una mica tranquil·leta, perquè si ens posen vergueïns de Rosalía...
7: Fins i tot amb una cosa tranquil·leta no crec jo que ho féssim gaire bé. O això com a mínim.
4: Sí, ni un minut duraria.
7: Però serà molt xulo de veure, això.
4: A dins de l'aigua.
5: Serà una passada.
7: Estarà molt, molt bé.
4: Sí, sí, segurament, segurament. I també tenim bones notícies per engegar el matí, Lara.
5: Sí, una multinacional mèdica japonesa invertirà 25 milions en una planta a Lleida pel seu talent i per la seva connectivitat logística. Es tracta de Nipro, que traslladarà a Lleida la seva actual planta que té a Mollerussa per ampliar-la i convertir-la en un de les seus principals centres de producció d'Europa de líquid pel tractament de diàlisi. Preveu que les noves instal·lacions entrin en funcionament el 2008. Encara, de moment, no sabem quants llocs de feina generarà aquesta nova planta, però sí que s'espera que aquest projecte generi noves oportunitats d'ocupació amb el pas del temps a mida que les operacions, doncs, continuïn creixent.
4: Doncs vinga, un quart de 6 del matí i 3 minuts. Molt bon dia a tots els que connecteu, com sempre, amb Catalunya Ràdio, aquestes hores del matí. Estem fent els matiners i arriba el moment de saber, alerta,
0: quin motiu tenim per saltar del llit i ens ho explica com cada dia fantàsticament bé l'Ot Serra. Molt bon dia, Ot.
9: Bon dia, matiners. Aquests dies a Barcelona se celebra la Setmana de l'Olfacte, així que un bon motiu per saltar del llit és rentar-se les dents. Ja se sap, no hi ha res més desagradable que el mal alè. Ara bé, per higiene i cura bucal es recomana molt raspallar-se-les abans d'anar a dormir per netejar les restes del sopar. Dit això, al poble espanyol, al Roserà dels Jardins Cervantes, al Palau Güell o al Palau de la Música, hi haurà durant tota la setmana visites guiades i experiències olfactives. El sector del perfum i la cosmètica és una de les indústries més importants de l'Estat, amb una facturació en exportacions de 7.700 milions d'euros.
0: Arribem en aquell moment que ens encanta als matiners, que és destapar la nostra revista del cor i, vaja, explicar-vos dos apunts del cor que ens interessen i per això ens preguntem com batega el cor aquest matí.
5: Batega amb Ana Obregón, que no descarta tornar a fer un dels seus posados de verano, aquells famosos.
0: Sí, home, allò era cita...
7: Començava l'estiu.
0: Exacte, ella que té la casota aquella enorme allà del seu pare a Mallorca. Mm-hmm. Doncs hi havia tota la premsa esperant-la, ella maquillant-se dalt, ja baixava...
7: Clar.
0: I després, depèn de com estava el mar, segons quins anys, les fotos eren realment espectaculars. Però amb tot això m'estàs dient que torna les fotografies d'estiu en banyador d'Ana Obregón?
5: A veure, la premsa li ha preguntat, allò sí, han enxampat pel carrer, i aquesta ha estat la seva resposta.
10: Desde luego te voy a decir una cosa, en un crucero no me voy.
11: Ah, no.
10: No.
11: Pero te veremos o no, te veremos o no, Ana.
10: No me veréis hacer un posado en un crucero nunca. En Mallorca no voy a hacer ningún posado,
11: ¿no? Se me acaba para siempre, históricamente.
10: Yo creo que sí, bueno, nunca se sabe.
11: No, bueno, podemos volver, ¿no?
10: Ay, no lo sé.
0: És que estava pensant ara ja que aquest tema de fotografies del 2026 potser estarien una mica...
5: Està passadíssim.
0: Però com que torna tot, saps? Sèries que tornen una altra vegada, programes de televisió...
5: La modernó, saps?
0: No, però...

0: pero pasó. Y cuando empezó,
1: solo recuerdo tu risa
0: rompiendo mi calma. Ha roto mi calma. Has entrado en mi arrollador mundo sin pedir permiso.
1: Con
0: esa manera y ese carisma que enamoran.
2: Siempre tan libre.
3: Que necesito agregar mi hora.
0: Siempre tan nosotros.
4: Está fatal.
3: ¿Ya?
0: Nos cambia la actitud.
5: Ella es la sagra de momento.
4: No, si es que...
0: Me haces perder la razón. Pero me encanta.
3: ¿Ya?
5: Ella no sempre té l'última paraula a la vida sempre, i quan sempre, canta. Sempre.
4: S'ha de dir... Ai, perdona. Que
3: no, no digues, digues, digues.
4: S'ha de dir que va amb una mà el mòbil gravant-se i a l'altra mà ballant. Vull dir que Nadia al volante, literalment.
5: No. De fet, ja es va fer viral una altra vegada a Ibiza. Amb un vídeo també fa un parell d'anys cantant a ple pulmó a Torra, la cançó que va anar a Eurovisió, mentre conduïa ja també llavors per la M30,
4: és un perill a les carreteres, aquesta dona.
3: És un perill a la vida en general.
5: Habitualment.
3: He de dir que aquest vídeo jo el vaig estar veient en loop. Perquè
4: és molt fort.
3: És que no hi toca. No.
5: És mel.
4: Vigileu els conductors.
3: Quarts, sí, per favor. 9 minuts, arribem a 6:15 del matí. I a aquestes hores és moment de saber també quins sons deixa la ràdio, Lara.
4: Al matí de Catalunya Ràdio vam parlar de la victòria judicial de Shakira contra Hisenda, que li haurà de retornar 60 milions d'euros. Laura Fa ens avisava que la cantant ha perdut altres causes per frau fiscal.
6: De tots els anys que Shakira ha estat a Catalunya, ha guanyat un que jo crec que l'agència tributària la valia a part de, perquè ja es veia que... Vull dir que jo, que en aquella època devia fer de reportera, ja sabíem que Shakira estava de gira molts dies, i ella aprofita tota la imatge negativa que ha tingut durant tot aquest temps amb aquesta victòria, ara enviant un comunicat que sembla que estigui perseguidíssima.

0: I què passava tal dia com avui, Marc?
1: Doncs un 19 de maig del 1979, el disc Breakfast in America de Supertramp començava una ratxa de 6 setmanes al capdamunt de la llista Billboard 200. Amb aquest àlbum, el sisè de la banda, això que esteu sentint, van començar les tensions entre els dos líders i cofundadors del grup, entre Roger Hodgson i Rick Davies. A Davies no li agradava la cançó que li donava nom a l'àlbum i, de fet, no la volia ni tan sols el disc. Al final, el disc no només es va acabar convertint en el disc més escoltat de Supertramp, sinó que se segueix considerant una de les 10 gravacions de la història, no del grup, no, sinó de la música. Ells mateixos han reconegut que tenen una relació estranya, que tenen un vincle molt profund, però que no se saben comunicar gaire entre ells.
0: Atenció amb el rotllo que hi havia, però mira l'èxit de Supertramp i, sens dubte, una d'aquestes cançons i, sobretot, el disc Breakfast in America, que els hi va donar fama mundial. I a aquestes hores del matí, amb 6 minuts, que arribem ja a 6:15, volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. En aquest cas ens ho explica en Sergi Tous, astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui el sol entra a bessons i comença una temporada més dinàmica, mental i curiosa. Venim d'un temps més lent i estable i ara l'energia ens convida a moure'ns, conversar, aprendre i mirar la realitat des de més d'una perspectiva. Fins al 21 de juny és bon moment per fer preguntes, obrir finestres, connectar amb gent nova i deixar que la ment respiri. Amb bessons, la vida demana moviment i una mica més de joc.
0: Doncs ja ho sabeu, una mica de moviment i una mica de joc. Aquestes hores del matí tampoc us podem demanar que aneu a escalar el Pedraforca, no, perquè entenem que és hora que us acabeu de despertar. Però sempre hem de fer una mica de casa a la gent d'astrocat.cat i els seus consells, com cada dia els matiners de Catalunya Ràdio. I avui, 19 de maig, també volem saber qui bufarà espelmes.
3: Avui felicitem el guapíssim, modelíssim i actoríssim John Cortajarena, que bufarà 41 espelmíssimes.
0: I tant.
3: El meravellós cantant Sam Smith també fa anys avui dimarts. Suposem que ell mateix es cantarà anys i anys per molts anys
0: és
3: per
0: probable
3: celebrar els 34. Amb aquesta veu que té, segur que
0: meravellós.
3: El presentador de televisió Christian Gálvez també se

0: Llibre que va néixer un 19 de maig. Pregunta, quants anys creieu que fa?
1: Que fas de presentadora de concurs.
0: Sí, de passapalabra.
1: Quants? No sé.
2: 48.
0: Resposta, 46 anys.
1: Resposta incorrecta, en tot cas, ho hauries de dir.
2: Bé, resposta.
0: Bueno, jo dono la resposta correcta, són 46 anys. Felicitats, estimats, que el dia us regali un bon grapat de sorpreses i de bons moments.
3: El matiner. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
1: Fem camí cap al 6:15 amb la música d'Albert Hammond, una d'aquelles cançons que ens anima a engegar aquest dimarts. Una de les seves bones cançons, un dels seus grans èxits, és It Never Rains in Southern California.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio ens visitaran persones que han patit càncer de mama. A la tarda entrevistarem el cantant i compositor d'Obeses, Arnau Tordera. I també celebrarem els 40 anys de Fili Prim, el mític concurs de TV3. Al Catalunya Nit conversarem amb Montse Poblet, periodista de Catalunya Ràdio, i Santiago Giral, director de l'Institut de Geociències de Barcelona i cap de l'expedició a Groenlàndia.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 19 de maig. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Repassem els titulars d'aquest matí, que precisament avui a les 8, Salvador Illa i Oriol Junqueras escenificaran l'entesa sobre els pressupostos.
1: Illa i Junqueras signaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte per tirar endavant els primers pressupostos de la legislatura. Més tard, a 12:15, el líder dels republicans desglossarà l'acord en una roda de premsa. Tot plegat després que el Consell Nacional dels Republicans el validés ahir a la nit, després d'una reunió de 4 hores, sense votació i amb retrets. Es va qüestionar, per exemple, la renúncia a la reivindicació de l'IRPF o que s'hagin bandejat les demandes del col·lectiu de docents. La militància tampoc va veure bé que Illa i Junqueras presentessin junts el projecte del tren orbital que ha permès desbloquejar l'acord en un acte que es va fer abans que el Consell Nacional d'Esquerra validés el pacte.
2: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acord.
3: Més que una línia de tren, que òbviament no és, és la voluntat de canviar el model de país.
0: I a banda de la línia orbital, expliquem també quins altres aspectes inclou aquest acord.
1: Mira, inclou la creació d'una societat mixta per fiscalitzar el que l'Estat inverteix a Catalunya i un nou equilibri de forces al Consorci de la Zona Franca que farà que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona hi tinguin més pes que no pas Madrid. També s'injectaran més de 500 milions d'euros a l'Agència Tributària Catalana des d'ara fins al 2029. I si no hi ha més entrebancs, els primers pressupostos d'Illa podrien quedar aprovats definitivament al Parlament abans de les vacances d'estiu.
0: I ahir al vespre hi va haver un aparatós accident de trànsit a l'AP7.
1: Va ser al punt de Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, s'hi van veure implicats dos camions i un turisme. A més, un dels camions transportava aerosols. Miraculosament no hi va haver ferits, però els vehicles van quedar absolutament calcinats. Es va detallar el trànsit en els dos sentits, les feines d'extinció i neteja van durar molt i els conductors, que es van quedar atrapats en l'embús en sentit nord, s'hi van passar més de 3 hores. Així se'n queixaven alguns dels afectats a la nit dels ignorants.
4: Estem aquí i ningú ens ha vingut a dins res. Fa més de 3 hores que estem aquí.
5: Tots els primers que han pogut sortir van anar obert a el primer carril.
1: Quanta estona t'has passat tu allà?
5: 3 hores i mitja.
1: Ara mateix l'autopista, en sentit nord, encara està parcialment tallada. Només hi ha un dels 3 carrils oberts i a aquesta hora hi ha encara certa congestió en aquest punt.
0: I avui, alerta, nova jornada de vaga a l'ensenyament.
1: Aquest cop estan cridats a la vaga els mestres i professors del Maresme i dels Vallesos. Les dues manifestacions principals seran a les 12 del migdia, una a l'estació de tren de Granollers Centre i l'altra a la plaça Espanya de Sabadell. Ahir va ser el torn dels mestres i professors del Barcelonès i la vaga va tenir un seguiment del 65% dels docents, segons l'USTEC, i de pràcticament el 21%, segons el govern.
0: Donald Trump tenia plantejat tornar a atacar a gran escala l'Iran avui mateix.
1: Es va saber ahir la nit quan el president dels Estats Units va anunciar sobtadament que havia renunciat a reprendre de manera imminent la guerra contra el règim dels ayatolàs. Trump va explicar que li havien demanat l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs i Qatar perquè creien que un acord de pau encara és possible. De fet, ell mateix va reconèixer que les negociacions amb l'Iran evolucionaven molt positivament.
0: La República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus de l'Ebola.
1: 116 morts i també manté la vigilància sobre 400 casos més amb molt pocs recursos. L'OMS declara l'emergència sanitària per risc que el virus s'escampi als països veïns. De fet, Uganda ja n'ha confirmat 2 casos, un dels quals mortal.
0: I també cau la venda d'habitatges.
1: Al març es va trencar la tendència alcista en el nombre d'operacions, cosa que no passava des de l'agost de l'any passat. Tot i que es van vendre uns 10.000 pisos i cases, no es van superar les operacions d'un any abans. La falta d'habitatge nou, les possibles pujades d'interès i la guerra de l'Orient Mitjà seran alguns dels factors que marcaran l'evolució del mercat de l'habitatge en els pròxims mesos.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:06, 4 minuts, Marc Curado, bon dia de nou.
6: Hola, què tal?
0: Maria Fernández Noguera, bon dia per
7: primera
0: vegada. Vinga, anem-hi, noi, repassa les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui, Canalies, amb una paraula, la mateixa en tots els diaris catalans. Pressupostos, el periòdic obre edició explicant que Illa tindrà pressupostos a l'aprovar Esquerra al pacte. Diari Ara Esquerra valida els pressupostos d'Illa i La Vanguardia, Illa i Junqueras tanquen avui el pacte per aprovar els pressupostos. Només hi ha foto de tots dos encaixant-se la mà a l'Ara.
7: Més política a la premsa de Madrid. Andalusia, de fet. El País explica que Vox reclama al PP andalús que assumeixi la prioritat nacional i El Mundo posa l'accent en la desfeta socialista. I llegim que el PSOE deprimeix els seus alcaldes i barons i recull les declaracions no ens veuen guanyadors.
6: Altres temes de portada. Shakira, qui l'Audiència Nacional, abans ho dèiem, ha donat la raó i recuperarà 60 milions d'Hisenda. Ho explica La Vanguardia, l'Ara i el Mundo.
7: També llegim que la Moncloa força el cessament del conseller delegat d'Indra i, d'altra banda, la preocupació que hi ha pel greu brot d'Ebola al Congo. I acabem amb El Periòdico, que explica que Educació presentarà avui l'oferta als docents en una altra jornada de vaga.
0: I avui, editorials i articles d'opinió, evidentment, sobre els pressupostos.
7: L'Ara i El Periòdico dediquen l'editorial als que, si res no es torça, seran els primers pressupostos del govern d'Illa.
6: L'Ara titula Pressupostos per fi i El Periòdico Catalunya necessita pressupostos, i tots dos coincideixen que tenir nous comptes és una bona notícia.
7: L'Ara hi afegeix que la línia orbital ferroviària és una aposta rellevant, però no hauria de comportar la desaparició de l'IRPF de l'agenda de les negociacions.
6: I El Periòdico remarca que l'exigència de millorar qualsevol servei públic és incompatible amb el fet de no fer possibles els comptes.
7: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, assegura en un article que és hora de posar-se les piles, en el sentit que els pressupostos permetran a Illa materialitzar el que fins ara eren bones paraules.
6: Juan destaca que hi ha hagut massa anys perduts en què la prioritat era avançar cap a la independència en comptes de gestionar bé el país.
7: A la premsa de Madrid encara hi dura la ressaca de les eleccions andaluses, El País i El Mundo, i dediquen l'editorial El País per parlar dels partits d'esquerra i El Mundo de la dreta.
6: El País explica que els resultats d'Andalusia confirmen que a Espanya hi ha ciutadans d'esquerres que no tenen intenció de votar als socialistes, sinó que porten un discurs reivindicatiu molt arrelat al territori.
7: El rotatiu de Prisa considera que aquesta nova esquerra de l'esquerra, identitària i anticapitalista com l'andalusa, és aquí per quedar-s'hi.
6: I El Mundo diu que s'ha entrat en una nova fase a la dreta espanyola i que el PP ja no pot defugir més la naturalització de la seva relació amb Vox.
7: El diari opina que la qüestió ja no és si el PP s'ha d'entendre amb l'ultradreta, sinó com fer-ho sense perdre la seva identitat política.
0: 6:06, Sílvia Solanes, molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Amb la Sílvia, com cada matí, repassem la premsa digital. Alerta, la notícia que interessarà als amants de les col·leccions de cromos del Mundial de Futbol.
8: Correcte. Oi. Un cop s'ha sabut que Panini perd els drets de la FIFA després de 60 anys, el seu director a Espanya i Portugal, Lluís Torrent, diu que tots tranquils, que hi seguirà ben cromos, ho deia el Catalunya Nit.
9: Els drets de la selecció espanyola no els hem perdut. Els drets de la selecció portuguesa no els hem perdut. Els drets de... no els hem perdut. I el que s'està fent és una col·lecció de seleccions. No puc parlar més, però tranquils. Continuarem fent col·leccions.
0: M'encanta.
8: Tranquils.
0: No puc parlar més, però tranquils, sobretot pels col·leccionistes de cromos. I ara, que la que agradarà precisament als fans d'Astèrix i Obèlix.
8: Sí, perquè el nom d'Obèlix finalment no serà una marca d'armes. El Tribunal General de la Unió Europea evita que una empresa polonesa de munició i explosius pugui registrar-se justament amb el nom d'Obèlix. Segons la sentència que llegim a l'Ara, el públic podria associar les dues marques i això podria suposar que es deteriori el nom del personatge de còmic.
0: Què estan hores baixes?
8: Doncs els bars del metro de Barcelona, que estan en perill d'extinció. Llegim al portal de 3CAT que, segons dades de TMB, el 87% han desaparegut en els últims 20 anys. L'explicació que hi veuen els mateixos propietaris és que tots anem massa ràpid, tothom va corrent. Diu que més de la meitat dels compradors ara ja agafen coses per emportar.
0: És que és cert que abans hi havia, sí, anaves pel metro i hi havia molts bars, aquelles que fa que feien, sí, cantonadeta molt petita, que veia gent asseguda a la barra fent-se un tallat.
8: Exacte.
0: I ara el temps que ens apreta. I també està sota mínims...
8: En aquest cas, el servei de grua a Girona, llegim al diari de Girona, que només hi ha 4 conductors disponibles, que és la meitat de la plantilla. Comissions Obreres anuncia que la falta de personal ha obligat l'Ajuntament a recórrer a una empresa privada. L'Ajuntament, en canvi, diu que és excepcional.
0: A veure, que ahir vam tenir, ja ens ho estava dient, de fet, l'Eloi Cordomer, que hi havia ruixats, temporal, però ara es veu que arribarem als 30 graus. Què passarà avui, Marc?
6: Avui també una miqueta de tot, perquè comencem aquest últim dia de ruixats intensos, però a la vegada també un principi d'una calorada. Al matí sembla que serà assolellat, a la tarda una miqueta més tapat, sobretot a la Costa Daurada, també alguns ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona localment intensos. Però, com deies, farà calor a l'oest del país, amb màximes a tocar dels 30 graus.
0: Pràcticament en 5 minuts arribem a 6:03. Molt bon dia, matiners, els que aneu connectant com cada matí amb Catalunya Ràdio. Si ens acabeu de sintonitzar ara mateix, heu de saber que hem de fer alguns apunts culturals. I amb què comencem?
6: Doncs amb un concert a Razzmatazz. Yeah,
0: Molt urbà, tot plegat. Mm. També per qui s'estigui despertant i estigui fent el primer cafè del dia, ens ha agafat en un bon moment, ja t'ho dic ara. Què estem escoltant?
6: Que sàpiga que això és Oxymiron. Molts l'han definit com l'Eminem rus. És un dels rapers més influents ara mateix al país. És molt i molt crític amb la guerra d'Ucraïna. I, de fet, avui farà aquest concert. Serà aquí, a Barcelona, concretament a les 8 del vespre.
0: I tenim més coses.
6: Sí, parlem de teatre, perquè avui al Teatre de Sarrià de Barcelona s'estrena L'instant i les deixes del somni, Foix per ell mateix. És una lectura dramatitzada en veu del propi poeta, de la mà de Manel Barceló i Rosa Renom. Al costat, la música la posarà el pianista Jordi Masó amb obres de Frederic Mompou. L'estrena és a les 8 del vespre.
0: I encara relacionat amb, alerta, poesia i teatre, eh?
6: Sí, exacte. Avui al Museu Tàpies acull el recital poètic No ens espereu, poesia de Màrius Sampere, en el marc del Festival Barcelona Poesia 2026. Al capdavant, l'actor Lluís Marco, que hi posa la veu, i també la pianista Sara Giusti. Això és a les 6 de la tarda, és gratuït, però cal reservar abans.
0: Porta abraçada des de la ràdio a l'estimat Lluís Marco. I acabem amb què?
6: Doncs amb una altra previsió per avui mateix, perquè avui se celebra l'acte d'entrega dels Premis Nacionals de Comunicació. Serà el Teatre Principal de Sabadell a les 7 de la tarda.
0: Gràcies, Marc. Aquestes hores del matí ja sabeu que movem el dial de la ràdio per recuperar moments memorables que ens ha deixat aquest fantàstic mitjà. I cap on ens movem aquest matí? A veure què ens explica en Jan Soteres. Molt bon dia, Jan.
10: Bon dia, matiners. Un dia com avui, de l'any 1972, el poeta Salvador Espriu guanyava el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Movem el dial a l'any 1984, quan el periodista Salvador Escamilla entrevistava Espriu, mesos abans de la seva mort, al programa Radioscope, de Ràdio Barcelona.
11: Molt bon dia, senyor Espriu. Salvador Espriu, avui hoste d'honor convidat al programa. I aquests micròfons de Ràdio Associació de Catalunya s'honoren amb la seva presència. Bon dia, senyor Espriu.
12: Bon dia, senyor Escamilla, que també es diu Salvador.
11: Exactament.
12: De manera que ens diem igual. Eh? Vostè quan fa el sant?
11: Jo el faig per Sant Salvador d'Horta.
12: D'Horta, o sigui el 18 de març.
11: Exactament, el dia abans...
12: per la festa de la Transfiguració, o sigui, el 6 d'agost. De manera que som salvadors, però no iguals.
11: Però cadascú amb la seva zona. Sí, jo la d'Horta i vostè la de la Transfiguració. I la veritat és que jo l'haig de felicitar d'entrada, d'intermig i de sortida, perquè el dimarts proper vostè, senyor Salvador Espriu, farà anys.
0: Recordant moments de la ràdio, converses que a aquestes hores del matí sempre són interessants de tornar a compartir amb tots vosaltres. I quan pràcticament falten 17 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de Noruega. Guillem Soler, bon dia.
13: Bon dia, matiners. El 17 de maig de 1814 es va signar la Constitució Noruega i des d'aleshores cada any es fa una gran celebració popular que omple els carrers i les places de les grans ciutats. Al contrari que molts països, l'estrella de la jornada no és una gran desfilada militar, sinó que hi ha desfilades de nens i de famílies en un ambient de festa i de celebració. L'altre rei de la festa és el gelat. Es consumeixen molts gelats i també altres dolços i frankfurts. A Oslo, la desfilada de nens acaba als jardins del Palau Reial, on són rebuts per la família reial noruega, que és molt estimada. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des d'Oslo, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I des d'Oslo tornem cap a Catalunya per saber què ens espera Maiol Roger a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
14: Doncs mira, els pressupostos de la Generalitat, que avui hi haurà l'acord, s'assignarà a les 8 entre Oriol Junqueras i Salvador Illa. Us explicarem els principals detalls i també ho analitzarem a la hora del matí. També parlarem de tirotejos, perquè n'hi va haver dos aquest cap de setmana i els incidents amb armes de foc s'han incrementat i molt a Catalunya. Tindrem el cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos, Ramon Chacón, per posar-nos una mica més de context a aquestes dades. I després anirem a Andalusia, on s'està movent totes les claus de la política espanyola dels propers dies. Vox serà decisiu i tindrem el secretari general del partit, Ignacio Garriga, per explicar-nos com van les negociacions. Després, a partir de les 10, saludarem a Marc Cabra, que és guanyadora d'un premi Pulitzer i que l'altre dia parlava de les condicions dels periodistes, les condicions de vida i dels salaris dels periodistes. I després parlarem de les novetats del càncer de mama amb Rafa Vila-Sanjuan, el periodista, i la Cristina Saura, que és cap de la unitat de càncer de mama de la Vall d'Hebron. I a la teràpia Bover de Sergi Pàmies, la llet.
0: La llet.
14: La llet. Ja saps que abans bevíem llet i ara... en bevem i hi ha molts succedaris.
0: Exacte.
14: I moltes coses.
0: Moltes variables.
14: I una mica d'humor per acabar aquest dimarts.
0: Doncs vinga, d'aquí 15 minuts amb Ricard Ostrell engega, com cada dia, perdoneu, el Matí de Catalunya Ràdio. I com cada dia també aquestes hores, pels més desperts, els que encara esteu fent un primer cafè, possiblement us costarà una mica igual que nosaltres descobrir... Ui, que t'ho estic veient, la dada Maiol... Que ens ha preparat Maiol, Roger.
14: Doncs avui que Oriol Junqueras i Salvador Illa s'agafaran de la mà per anar cap als pressupostos. Dades sobre pressupostos. Que bonic. En concret, quants dies fa que Catalunya va aprovar els seus últims pressupostos?
0: Uau. Deixa sonar la cançoneta. Quants dies?
14: Quants dies fa?
15: L'últim any va ser el 2022, quan vam tenir.
0: Abans?
16: No, abans no, però... No. 23, potser.
15: 22 o 23.
16: Som a 26.
0: Maiol, és que...
16: 900 dies,
0: a veure.
16: Què
15: fes servir la calculadora?
0: No! Jo diria... Jo diria 2.000 dies. Marc?
16: No, jo 900.
0: Home,
16: no,
0: perdó, 900, Lara?
16: 9.000, és una barbaritat. No, no.
0: Jo dic 3.000.
16: Molt allà.
15: 1.000.
0: 1.010. Maiol? Quan fa que no...
14: Els pressupostos actuals es van aprovar un 10 de març del 2023, és a dir, fa 1.166 dies.
0: Bé, Lara, molt bé!
14: Superant el rècord anterior, que és de 1.129 dies entre 2017 i 2020.
0: Déu-n'hi-do, eh?
14: Només us he de dir que en els últims 10 anys, el 68% dels dies hem viscut en pròrroga pressupostària.
0: Doncs mira, escolta'm, ja sabem una cosa més, però és que has de baixar una mica el Maiol, perquè és que a mi em rebenta el cap a aquestes hores del matí.
14: Heu de pensar per això que encara allargarem uns dies, perquè avui s'aproven el govern, però no entraran en vigor fins que s'aprovin al Parlament. Això vol dir que estem parlant d'uns 50 dies més, 60, en funció de com s'afanyin les negociacions.
0: En quin programa de ràdio parlem de pressupostos amb ginestar de fons?
14: És que... Els matiners.
0: 13 minuts, arribem a les 6.
17: Senyores i senyors, bon dia.
18: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
19: Estàs confonent correlació amb causalitat.
15: No,
19: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de l'Olivia.
15: No, ja ho sé.
19: Que és
15: el mateix que la IA.
19: Que no que tots els pobres siguin delinqüents.
20: La unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
21: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
22: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
23: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
18: De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio.
24: Que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Sílvia, que és que cantes somrient sempre.
18: Amb Ricard Ostrell.
15: Em van passant coses. Sí.
25: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
26: Aneu massa de listos.
0: I els valencians?
26: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
25: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
27: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
28: Ha sentit el que acaba de dir?
29: Que a Mallorca no feu l'amor.
18: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
30: I també disponible a la plataforma 3Cat.
18: Els matiners som un programa per emmarcar.
31: Aviat hi haurà un assassinat.
0: Les gallines...
15: Ui!
0: Que...
15: Què dius? Però bueno!
31: Un gall.
15: Un gall. Ah, ja vas parlar-nos d'aquest gall.
0: Que mates el gall.
31: Home, és el gall violador i assetjador. Vull dir que...
0: Eloi, per favor!
31: De fet, té una esperança que hi ha uns veïns que estan interessats en un gall. Té l'esperança de viure.
0: Si... A veure, és a dir, l'opció de no matar el gall és donar-lo als veïns?
31: Sí, busquem una família d'acollida per un gall. En principi ja en tenim, però bueno, s'estan acabant de pensar.
0: Però el mataràs tu?
31: La vida rural m'ha portat a moltes experiències noves, però aquesta encara no.
18: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
0: I a aquestes hores del matí, com sempre, us convidem a participar al programa a través del 93207474. Molta gent que a aquestes hores esteu desperts, que us desperteu amb nosaltres. Doncs tenim ganes de saber per què esteu desperts tan aviat. 93207474, línies obertes, com sempre, als matiners de Catalunya Ràdio, perquè tots vosaltres hi digueu la vostra. Deixeu-me... Home, anem cap a... veure. Cap a Castellví de la Marca, si no vaig errat. Xavi, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Xavi?
1: Bé, bé. Anant-me despertant, a mica a mica.
0: Anant-me despertant. Quan trigues a despertar-te, tu, Xavi?
1: Perdona?
0: Quan trigues a despertar-te?
1: 5 minuts.
0: Home, encara ets ràpid, doncs. A quina hora et despertes, ràpid, habitualment? És a dir, que ara portem 5 minutets despert o no?
1: No, ja fa estona avui. Bueno, durant la setmana em desperto per allà a les 5 i els dissabtes a les 4.
0: És a dir, que entenc que treballem de dilluns a dissabte, Xavi...
1: De dilluns a diumenge.
0: De dilluns a diumenge. Cada dia de la setmana. A què et dediques?
1: En soc pagès.
0: Ah, amic. Quan fa que ets pagès, Xavi?
1: Doncs des del 2009. Tota la vida ja hem sigut aquí a casa, però bueno, després jo m'hi vaig reincorporar.
15: I què conrees, Xavi?
1: Nosaltres tenim tinc horta, bèsties, vinya i olivera, una mica de tot.
15: De tot.
0: I escolta'm, quan estaves parlant d'aquesta tradició, entenc, Xavi, que pares i avis també s'hi dedicaven?
1: Des del 1614, que ens hi dediquem a la família.
0: Déu-n'hi-do. I tu tens descendència o no?
1: No en tinc.
0: En tindràs?
1: No crec que en tingui. I tinc un germà que té un nebot i sempre li dic no siguis pagès.
0: Perquè és que tornem a un tema que hem comentat moltíssimes vegades aquí als matiners de Catalunya Ràdio, la duríssima vida de la pagesia, Xavi.
1: Sí, sí, és que és molt dur i, a més, és que no tens un futur clar. I per si tens descendència i els has de... Bueno, que aquest futur no... que no tenen un bon futur, per tant, no cal que s'hi dediquin.
0: I entenc que, com ha passat altres vegades, va de mal en pitjor, aquesta situació, no?
1: Sí, de mal en pitjor, i és que, a més, no fan res perquè puguin anar millor.
0: Quina crítica feu, com sempre, al sistema, Xavi? Què és el que passa exactament?
1: El que passa exactament ara avui dia és molta paperassa i que ens valora molt poc el producte.
15: Per tant, creus que no val la pena treballar així?
1: No, la veritat és que no val la pena.
15: No surt a compte, no?
1: Surt a compte sempre quan una mica veus una mica les orelles i tu produeixes el teu producte i te'l pots vendre tu mateix, sense els intermediaris. Ara, si has de donar a vendre el producte amb un intermediari, ja aquí hi ha l'escalada. Ja no, és que no, perquè és que els pagos tot se tira a sobre i no pot ser, és que no. És que, per posar-vos un exemple, nosaltres aquí a la família, abans, 40 anys enrere, fèiem més diners que ara.
0: Xavi, quan et penses jubilar? Quan penses penjar les eines? Això t'ho has replantejat algun cop o no?
1: Bueno, fins que pugui. Fins que pugui. Tinc intenció de jubilar-me a l'edat que em pertoqui de jubilació. Encara em queden uns 20 anys bons. Doncs aguantaré fins que pugui. El dia que no pugui, doncs, no sé com viuré. Bueno, ja ens espavilarem. No em moriré de gana, no.
0: Ho haurem de veure amb el temps. Escolta'm, Xavi, moltíssimes gràcies per participar als matiners de Catalunya Ràdio, de l'Hort de la Carmeta, Castellví de la Marca, a tocar de Barcelona, treballant els productes del camp i demostrar una vegada més que el món de la pagesia necessita un cop de mà de menys paperassa, com ens comentava el Xavi, i més solucions per part d'aquí els hi pertoca, que són els que manen. Xavi, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé aquest dimarts.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. Adéu. 93207474. Com sempre, línies obertes per participar als matiners. T'agrada ginestar?
15: Sí.
0: En vols una de ginestar?
15: Home, i tant.
0: Doncs vinga, que soni. Mira, mai millor dit, ara que parlem, o que acabem de parlar amb un pagès, que escoltar aquesta cançó que es diu Estimar-te com la terra. Oh.

0: pràcticament arribant ja a les 6 del matí. Mira, Ricard Ostrella entra a l'estudi ara mateix. Bon dia! Què?
1: Molt bé, eh?
0: Bé, vinga. Que portes cafè o té, avui?
1: Avui cafè.
0: Avui cafè, molt bé. Eloi Cordomí, què cal?
2: Avui és l'aniversari del teu fillol, eh?
0: No m'ho dic.
2: Oh, clar.
0: Home, per favor. Home. Un aplaudiment pel Joanès.
2: Veus?
0: Escolta'm, no me'n recordava.
2: El pitjor padrí de la història.
0: No, no diguis això.
3: No, fatal,
0: no, no, perdó, el pitjor padrí de la història, no. No.
2: Però, de fet, no reconegut, també.
0: Doncs per no ser reconegut, m'ho acabes de recordar.
2: Bueno, perquè a tu t'agrada que ets el padrí.
0: Soc el padrí de tots dos, ja ho saps.
2: Sí.
0: Ah,
2: jo sí.
0: Eloi Cordomí, bon
2: el
0: dia.
2: El meu també.
4: Bon dia, bona hora.
5: Bon dia, bon dia.
0: Com estàs, Eloi?
4: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Estàvem comentant l'altre dia amb l'equip del programa que què tal el gall que estàs a punt de matar.
3: Ens té intrigadíssim, el gall.
2: Què ha passat amb el gall?
4: És viu, encara.
2: És viu, el gall?
4: Encara és viu, sí. M'ha picat 4 vegades, ahir em va perseguir, li vaig anar a posar menjar, em va picar.
2: Pica el gall?
4: Doncs no està fent números per continuar viu, però...
2: Ah, li pica el gall.
4: Sí, pica el gall.
0: La picada de gall.
4: Que sou burros.
3: Per favor.
0: Però jo no ho entenc.
3: No, però de debò que ens interessa el gall.
0: Un moment, però
2: el gall és el gall del galliner?
4: No, aquest gall sí. Té, jo crec que té
2: el
4: poques
2: gall és el galliner.
0: I tant, de tota la vida. Però jo vull saber una cosa. Tu entres al galliner i el gall ja va per tu?
2: Sí, clar, comença a treure les plomes. Queda allà tot desplomat, allò.
4: Sí, és sí, que no ho arreglarem. Sí, sí, sí, en general... Sí.
2: En general sí.
4: En general els deixo fora perquè vagin fent la seva.
0: I tant, de tota la vida.
4: És que no ho arreglarem. I llavors després hi ha vegades que el tanco i llavors quan l'he de tancar,
2: okay. Clar,
4: amb ell em pica.
0: El gall, quan el tanques sí. Pica, no?
2: Clar, quan el tanques sí. Pica. S'ha d'obrir el gall, s'ha d'obrir.
0: No, sí, i escolta, sí. No, perquè tancat a vegades... També fa la feina.
2: No t'entenc ara. Ja em perdo. Aquí ja, com que no tinc coneixement, ja no...
0: Clar, és que de portes endins no hi arribes.
2: No. Te'n portes en fora, sí.
0: Va, per favor, Lara García, fins demà, estimada.
3: Fins demà.
0: Que vagi
3: adéu,
0: bé.
3: Adéu.
0: Vinga, Eloi, amb gall o sense, quin temps ens espera per avui?
4: De moment, amb gall. De moment amb gall, de moment amb gall.
2: I tant, mira, per molts anys.
4: A veure, de moment, podem donar gairebé per finalitzar tot aquest episodi de pluja. Avui encara n'hi haurà algunes, però només al Pirineu i al nord-est, interior de Girona, nord de Barcelona, algun ruixat, alguna tempesta de tarda. Però la resta, núvols aquest matí a primera hora, després marxaran, quedaran núvols a la costa de Barcelona i de Tarragona, a la resta farà sol, i avui sí que la temperatura ja s'enfila fins als 28-29 en alguns llocs de Ponent i de l'Ebre. I la resta ho anirem dotant a partir de demà, sobretot aquesta pujada tan marcada de la temperatura que tindrem durant
0: ai,
4: tota la setmana.
0: Que bé, quina meravella. Una mica de pujada de temperatura que ja ens toca, ja ens toca, ja ens toca. Doncs escolta'm res, Eloi, que vagi molt bé. Cuida'm el gall.
4: I dono records al gall, de per vostres.
2: Sí, sí,
0: ai, de tota la vida. Una abraçada, Eloi, que vagi bé.
4: Un trosset?
2: Principi no en faríem res.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio. Gràcies per ser-hi, matiners. Fins demà.
2: Bueno, mai se sap.
6: Punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: experts, amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: Fa 5 anys, justos, de la mort de Franco Battiato, fem homenatge a aquest gran artista, una de les personalitats més eclèctiques, originals i influents de l'escena de l'art musical italià, que, com us dic, ens deixava un dia com avui, un 16 de maig de fa 5 anys. És per això que avui us demanem per la vostra relació amb Itàlia i tota la cultura, gastronomia, història i amors que us inspira. Per aquest motiu, tot seguit farem aquesta nova pugna musical. Estic segur que algú de vosaltres ja s'està decantant per un aspirant o l'altre, perquè voteu molt ràpid, però abans, almenys, deixeu que sonin les seves cançons i que jo els presenti, perquè avui els combatents són la Laia i en Sergi. Bon dia als dos.
1: Bon dia.
0: S'hauran d'anar llançant l'un a l'altre cançons italianes. Esteu els dos a punt?
2: Sí, a punt.
0: Avui vull un combat més que net i sense cops baixos, entenent cops baixos com a punxar cançons de Franco Battiato, no val? Franco és de tothom, tots som Franco. Dit això, arrenquem, Laia, vestides, en... Com es diu vestida en castellà?
1: No sé.
0: En
1: diamo.
0: Andamio.
2: Andamio.
0: Com les que posava Brunelleschi a la cúpula de la catedral de Florència. Doncs andiamo, Laia, comença.
1: Doncs mira, trec l'artilleria pesada i arrenco. No sé si els coneixereu amb els Modena City Ramblers.

0: ja els coneixeu, els Modena City Ramblers és un grup italià de folk combatiu format als anys 90. És una barreja molt xula entre la cosa cèltica i l'accent italià. A mi m'encanta, és meravellós. A més, són molt combatius, no cal dir que també tenen versions del Bella Ciao, del Bandera Rosa, etc. I, de veritat, si us falten posar-vos una mica les piles davant de matí, 1, 2, 3, 10, 100 passi.
1: Podem començar el combat de veritat? Doncs va, jo arrenco amb el grup que ens va permetre descobrir el gran Damiano David. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale quei lacrime, questi uomini in macchina, non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo, risalirei dal tuo brio, e non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del tempo. Això que sentim és la cançó Ziti e Buoni, cançó dels Maneskin, que ens va permetre conèixer aquests que van guanyar a Itàlia al Festival d'Eurovisió d'ara fa 5 anys, justament 4 dies després que morís Battiato. No em digueu que no té sentit, doncs, avui sentir aquesta cançonaca 5 dies després que morís el Franco.
0: Sí, aquí i Eurovisió, aquesta té aposta. Mare
1: doncs
0: de Déu.
1: Sí,
0: mira, atenció, perquè trec els clàssics del calaix, para bé l'orella i mira de no cantar.
1: A veure.

0: tenir 5 anyets, no, Laia?
1: Perdona, has de descobrir que a casa em va descobrir fa anys un amic italià i des d'aquell dia, doncs, per mi és referent, perquè és com un himne allà, també una mica aquí, eh? La va escriure Vito Palavicini i Paolo Conte, posa't Paolo Conte, va, i la va gravar l'Adriano Calentano.
0: Tu, Laia, vés a dormir l'audiència, però tu tranquil·la, que jo la desperto.

0: estat els oients a ritme de cançons bonrulleres, com aquesta dels Luna Pop, un grup nascut a Bolonya que va tenir una durada molt curta, però que ens va deixar aquesta meravellosa cançó que portava per nom 50 Special i que era tot un homenatge a aquesta moto tan genuïnament italiana, la Vespa.
1: Sí, s'ha de dir que és molt bona aquesta
0: cançó. Ha t'agradat aquesta?
1: Sí, és veritat. Doncs com que amb això no puc competir, me'n vaig a l'altre extrem.
0: Què?
1: I a veure, per exemple, on són les dones italianes? N'has portat alguna? De moment no, zero.
0: Bueno, ja sonaran.
1: Aquí et porto la cançó en italià més dolça que hagis sentit mai.
0: Vinga, a dormir.
1: Bueno, escolta, hi ha moments per tot.
0: No està a favor de l'ETA, dius?
2: Per uscire sola con te.
1: És preciosa aquesta cançó, és de la Gigiola Cinquetti i aquesta noia cantava, a veure, la cançó tampoc és que hagi caducat de la millor manera, és una noia que cantava que era massa jove per poder sortir amb el noi que li agradava. Però s'ha de dir que és molt bonica. I és una cançó que trobo que contextualitzada, doncs es pot escoltar. A mi m'agrada molt. No, no l'he tant.
0: Puc seguir a la meva punxant himnes italians, però actuals?
1: Sí.
0: Aquest.

0: ja ho heu sentit aquí els experts algun dia a la fórmula, és To Say, una cançó que resulta impossible no corejar de Gabri Ponte, que s'ampleix un d'aquells temes italians de sempre, Tu, d'Umberto Tozzi. Per despertar l'audiència, miràs, ha estat posar això, i de cop i volta qui ha aparegut per aquí. Mira, mira, mira l'Anna, mira, mira. M'encanta aquesta cançó, l'Anna. Ja tinc el vot de l'Anna. Mira, fins i tot al Víctor li agrada aquesta.
1: I això em fa mal de cap, no t'enganyes.
0: No, molt millor el Nonoleta.
1: Home, doncs, per un moment... Nonoleta! Va, fluixa això, Víctor, que va... A veure, jo us posaré... Sergi, estàs... Per favor, és un boicot, ja t'obris la Mariví.
0: Què vols posar?
1: A veure, va. El que volia era dir-te que t'estàs oblidant una cosa molt important a Itàlia, que és la cançó tradicional, Sergi. Ah. Molt malament per part teva. A veure, serà que no hi ha cançons importants, tradicionals, tota la base cultural, amb què et penses que és? A veure, sisplau.

0: sí que fa venir ganes de ballar i no el taladro mental que m'ha fotut al cap abans. Mira, a la Pizzicarella...
1: Pots dir trepant mental.
0: Trepant mental. És que no queda tan bé. La Pizzicarella és una cançó tradicional de la província de la Puglia, al sud d'Itàlia, que a més veureu que té aquestes reminiscències com a gregues, perquè sempre s'ha dit que al sud d'Itàlia, especialment a la part més est, doncs hi ha molta influència grega. La trobo preciosa, i si la Neus era la Tarantela, serà que no hi ha cançons tradicionals. Sergi, shame on you, de no posar-ne cap.
2: Laia, per cert, una cosa que em apunta un oient i té tota la raó. M'has criticat els City, o sigui, aquella cançó dels Maneskin, City Boni, per venir d'Eurovisió.
0: Sí.
2: No, no l'he de, saps d'on ve?
0: Bueno, però en una altra època, Sergi. Sí, fa 250 anys.
2: Ja està, només dir-te això. Ah, i dir-te que ara poso la millor italiana que existeix.

0: Només es pot estimar la Rafaela per com cantava, per com ballava, pel bon rotllo que transmetia. Ah, i per ser un antifeixista, confessi-li tant, un antidiva comunista, feminista i pro-LGTBI. La millor de les millors. I la que estic convençut que els oients valoraran
1: a l'hora
0: de fer-me guanyar el combat.
2: En Gustau diu, li donaré l'honor, li donaré els llorers a qui punxi il cielo en una estança del senyor, com es deia aquest, Paoli, Gino Paoli, crec que és una mica tard, eh? Bé, l'Esteve fa emoji de ballar, i la Josefina diu, Laia, molt crítica a Eurovisió, però vaja, el que ha sentit la cançó, sí, vale. I la Raquel, que ens posa aquí al grup de WhatsApp un Spotify, un link a una llista de Spotify amb tot d'Italo Disco, espero que l'hagis fet tu, Raquel, i que ens meravelli entrar-hi, però...
0: Vols repassar marcadors a hores d'ara?
2: Sí, a hores d'ara, el Sergi guanya 7-2.
0: Oh!
2: Va, Laia, a veure si ho pots arrasar.
1: Desculpa, és per especial.
0: No, no, no. Rafaela, noia,
2: tens
0: Rafaela.
2: Tens més cançons, Laia?
1: No, sí, hem acabat.
0: Ah, ja
1: hem
0: està, acabat.
3: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.

0: Els experts, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Passen d'un quart de nou del matí. Laura, anem al tema. És possible poder fer coses abans que arribin els guiris? I fins i tot m'aventuro a reapropiar-nos de llocs o usatges.
2: A mi em sap molt greu haver de fer aquesta secció, perquè vol dir que estem tan malament que realment ens hem d'organitzar abans que arribi tot el turisme massiu.
3: Ho estem, i punt, i ja està.
2: I aprofitar justament per exprimir els nostres espais, el nostre lloc, el nostre poble, abans de que no ho puguem gaudir perquè sigui impossible, no? Però jo aquests dies de maig, sobretot abans que comencin a cobrar-se les putes zones blaves, perquè això funciona així, n'hi ha moltes que comencen l'1 de juny, als pobles de costa, diguem-ne.
4: Ah, no sabia això.
2: Sí, sí, això és un gran mal, un càncer que tenim molt controlat.
3: No és
2: que...
3: tant l'1 de juny com el 15 de juny, crec.
2: 1 de juny, 15 de juny, s'ha d'anar controlant. Alguns flipats fins i tot 15 de maig, eh?
3: Carai.
2: Depèn d'on vagis.
4: Vol dir que durant la resta de l'any no tenim zona blava?
3: Depèn de quines zones, no. Depèn de quines zones, sí, però hi ha zones blaves turístiques i zones blaves com de centre, que aquestes sí que són centre cobrades.
2: Però els residents també, eh? Sí, home, disfruta tot.
4: Que fort.
2: Llavors s'ha d'aprofitar per fer una mica de platja, per exemple.

0: Laia, cap a la platja ja.
1: Sí, corro.
2: Que a tu t'encanta.
0: A tu t'encanta.
1: I més aquesta època d'estar glaçada a l'aigua.
0: Sí, això
2: sí. Sí, això és veritat, sí. Que mira, s'ha de patir una mica, però bé que hi ha gent que fa el primer bany de l'any l'1 de gener i no passa res. Per tant, ara no ens morirem per fotre'ns a l'aigua al maig.
1: Exacte. No m'hi trobarem.
2: La qüestió és intentar anar a la platja justament, Laia, ara, que...
1: Que no hi ha tanta gent,
2: almenys. Exacte, no hi ha tanta gent, no hi ha gent amb altaveus per tot arreu, les dutxes ja funcionen, em sembla, si no m'equivoco. No?
0: Veurem.
2: No, has provat.
0: Que encara no ha començat la campanya, com aquell qui diu, veurem quan arribi, no sé, finals de maig, principis de juny, que s'activi la campanya, veurem quines funcionen.
2: Mira, no, t'ho juro que aquest any, com no funcionin les dutxes de la platja, m'emprenyaré.
0: Home, que tenim aigua assegurada fins a mitjans de l'any que ve.
2: La veritat, quan em treguin les dutxes de la platja, em penso colar a totes les piscines, a tots els hotels, que segur que estan ben plenes,
0: sí,
2: eh?

0: preparats sempre allà a sobre.
1: Exacte, ja vindrem a robar-vos.
0: Veniu, home, eh? Sou tots convidats en qualsevol moment de l'any. Hi ha espai per tothom.
1: Però ja saps el que passa, no, cada any? Que venim a robar-vos-la, literalment.
0: Ja, ja, ja.
1: O sigui, agafem camions i portem sobre de Malgrat de Blanes.
2: És una vergonya.
1: No, ja sabeu que ens hem carregat tot el fons marí fent aquestes coses.
2: Ai, per favor.
1: No, no, no és broma, eh?
0: No, no, és així, tal qual.
1: En sèrio, el llet de la Tordera ens l'hem carregat així.
0: Exacte.
1: Demà, per què aniré a Blanes? Doncs perquè tinc la sort de ser autònoma i ja ha obert el meu xiringuito preferit, en el qual és impossible dinar un dia de la segona quinzena de juliol que tot surti dels collons, perquè sempre està ple. I penso anar demà, dimarts 19 de maig.
2: Home, així t'hauràs ja.
0: Ben fet, clar que sí.
1: I tant. Llavors, són d'aquest tipus de coses que s'han de fer. Si podeu fer-ho les entre setmana perquè sou autònoms o perquè viviu al vostre poble de costa, doncs és perfecte. I si no, al cap de setmana jo penso que encara podem rascar alguna
2: cosa. Encara hi ha una mica.
0: Jo crec que sí, encara sí.
2: Sí, però ja ho veureu que ho heu d'haver planificat perquè ja hi haurà molta calor aquest cap de setmana que ve, sembla, i per tant no sereu
0: autònoms. Que vingui, sisplau.
1: Sí, però és això, eh? Si s'ha d'apretar ara. Llavors, és un altre molt bon moment per estar, per exemple, a Barcelona.
0: Val. Tornarem a estar amb la sorra a la platja
1: de Barcelona una nit de juliol. Aviam, fa de dir que aquí hi ha turisme tot l'any, ja, que no ens estem salvant en cap moment.
0: Era el que anava a dir, Barcelona sí que no te la treus en cap moment de l'any. No. Abans d'entrar a la capital, diu l'Anna, el nostre grup d'oients, vaig anar ahir mateix a Sant Antoni de Calonge. Estava buida.
3: Clar.
0: Amb les dutxes funcionant.
3: Molt bé.
1: Bé.
0: I pàrquing gratuït, no fins l'1, fins al 15 de juny.
3: Veus?
0: Enciso que afegeix a Sergi, t'apel·la, diu, la nostra frontera és el riu Tordera. Et sents transfronterer en aquest sentit?
3: Sí.
1: La Tordera fa frontera.
3: Quants cops m'han dit? L'Àfrica comença.
0: El Tordera, sí.
3: El Tordera.
0: I, Laia, perdonar-te també a tu la raó, la Raquel, diu, la gent no sap que té boscos molt a prop de casa, no cal anar al Pirineu. I la majoria de gent té un bosc a 5 minuts amb cotxe. I diu, la meva feina és dur persones a la muntanya com a instructora de marxa atlètica i us asseguro que els beneficis del bosc són enormes. Ara estem a la platja.
1: Sí, bueno, ara també
0: estem a Barcelona.
1: Aquests dies, si voleu, però estem a
0: Barcelona
1: intentant aprofitar.
2: Això sí, si aneu a la platja, aneu-hi amb tren, perquè ahir passava per damunt del pont de la P7. Vaig veure una cuada de cotxes ja, com si fóssim el mes de juliol, tot diumenge a la tarda, una cosa, parats estaven,
0: eh? Si funcionessin els trens, també. Ja, també.
1: Esperem. Vale, mira, una altra cosa que podeu fer abans que arribin els guiris, agafar l'R1 tranquils. Encara que arribeu tard, com a mínim tindreu cadira i podreu anar gaudint una mica de les vistes, perquè és que t'ho juro que l'R1 és... Bueno, què t'he de dir a tu, Sergi?
0: Sí,
1: però
0: sí,
1: és que no es pot, sí, és que no es pot entrar.
0: No es pot
1: quan,
0: entrar.
1: Temporada alta no es pot entrar.
2: Que posis més freqüència, no, l'estiu?
1: No, i a més que dius, què passa, que et penses que la gent no treballa? O què, a l'estiu? Perquè és que, va, no, doncs ara l'estiu el tren venut als guiris i no passa res, saps? I tu intentes pujar a Santa Susana, que és la quarta parada de la línia, i ja no pots seure.
0: No, ja vas dret.
1: Estàvem a Barcelona perquè crec que són els últims dies, tot i que durant tot l'any tindreu problemes, per poder intentar seure en una terrassa de Gràcia tranquil·lament.
2: Ah, clar,
1: bueno, com esteu per Gràcia, Roget? Digue'ns-ho tu que vius allà, però jo crec que tot l'any tenim problemes.
2: És una quimera, no?, intentar trobar
0: per
2: terrassa a Gràcia.
0: Esteu bé? Esteu massificats ja? O
2: les
0: com
2: terrasses...
0: Sí, estan... Bueno, jo activament faig això d'ocupar espais perquè no entrin a... De fet, alguns carrers governits per a festa major o alguns concerts de festa major ja posen cartells dient turistes no entreu. Molt bé.
1: Per estaria tant, molt bé que
0: l'entreguessin
1: tot l'any.
0: Sí.
1: Llavors també el Tibidabo, aquests llocs que també a l'estiu no és gaire bona idea anar-hi.
0: Els horts urbans, que a prop de casa meva, que hi ha gent que fa cultivar coses i tal, hi ha cartells que diu no, de tourist attraction, i posa, és el més gros.
2: Ah, mira, veus, també.
0: Més gros que no pas hort urbà, perquè ningú entri a tafanejar.
3: O a robar, fins i tot,
0: robar,
3: eh?
1: Sí. I també és un moment per tenir cites en llocs d'aquests que a tu s'ha tacut anar-hi un dia d'agost perquè, mira, se t'encés la bombeta i arribes allà i és un mirador fantàstic, però que no veuràs res perquè és que estarà tota la primera línia del mirador plena de gent fent-se fotos, horrible. Hauràs de fer cua fins i tot per anar-te a morrejar allà davant. Per tant, és moment de quedar a Montjuïc, quedar als búquers del Carmel, aquestes coses que dius...
0: El mes de juny és això, és el més ideal per dir-li, conec un xiringuito a algú i que et sorprengui.
3: Exacte,
1: i podria anar tranquil·lament.
0: I s'estarà superbé, també.
1: I ara, després ja no podreu fer-ho, i haureu de quedar a la terrassa de la plaça del vostre barri, perquè ja, total, no cal sortir d'allà per anar enlloc. També és un moment xulo de fer muntanya. Encara hi ha neu, us he de dir.
2: Sí, va nevar aquesta setmana passada.
1: Llavors, ara que comenci a desglaçar-se una mica el tema, perquè amb neu és perillós, tot i que també quan els camins estan molt enfangats no us ho recomano, però mira, tampoc ens podem posar tant tiquis-miquis.
2: No, clar.
1: Pot ser un bon moment abans que també comencin a haver-hi 80 caus i esplais a tots els camins de muntanya de Catalunya, que és una cosa que passa molt juliol i agost. I jo, a favor, només faltaria, però és veritat que no vas tranquil, tu, per la muntanya.
0: Mira, ara, perdona.
1: Doncs a fer el Canigol, Pedraforca,
2: és un bon moment per fer cims, per no haver de fer cua per arribar a dalt, perquè si no es poden...
1: La mica d'estats.

0: Havíem començat la carrera de veure quin poble de Catalunya activa abans la zona blava. Tu has dit, Sergi, que el teu poble era...
1: No, amb el Grat no tenim de zona blava.
0: Ah, val. Bueno, la Laura n'havia
2: esmentat. Jo crec que Blanes és l'1 de juny.
1: Jo diria que el 15, eh?
2: Bé, de juny?
1: Jo crec que sí.
0: Teníem un oient que ens deia també el 15. Doncs diu en Gerard des de Roses, diu... A Roses, emoji de cara d'ira vermellosa, a Roses van activar la zona blava l'1 de maig. I ja està ple de francesos des de passa.
2: Mira,
3: ja tenen els francesos a punt de pala.
2: Ni que fueres tan guapa, eh? Ets el poble més llit de la Costa Brava.
3: Pam!
2: I la zona blava l'1 de maig. Bueno, no passa res, té altres coses, Roses.
4: Poc
2: per exemple, tenen una vida cultural molt activa, però maco no és Roses.
4: Poc se'n parla de la invasió de les segones residències de francesos, eh? Que estan tot l'any buides i arriben aquests mesos i de cop...
2: Sí, també podíeu aprofitar abans que arribin per posar-los silicona a la porta. A veure què passa. I per últim, doncs una mica per gaudir dels nostres pobles, que el que dèiem abans és que som de costa, abans que arribi tothom.
5: A la plaça de nit s'hi aplega tothom. Cavallem els petits senyores i senyors.
2: Clar, és que ja ho hem anat repetint, eh? Em pensava que encara no ho hauríem dit i ja ho hem dit molts cops, però és això, abans que arribi tothom que té segones residències, doncs tu pots anar fent el tour de comiat dels teus llocs preferits, del teu bar preferit, de la teva plaça preferida, del teu lloc de la platja preferit... Bueno, aprofiteu per fer aquestes reunions típiques d'amics abans de la festa major, perquè si no ja no us veureu fins la festa major i és horrible. Jo intentaré personalment fer-ho algun cap de setmana d'aquests perquè almenys puguem gaudir una mica del nostre espai, fer el nostre tour de la nostàlgia, de en aquest banc menjàvem pipes, en aquest altre quedàvem per fumar amagat, etc. Perquè és que si no, bueno, ho intentaràs fer el juliol i no podràs.
4: No podràs.
0: Laura, challenge expert. Quin tipus de persona diria les següents paraules? El turisme va molt bé perquè porta diners aquí al país i, a més, és una indústria i dona feina i no es pot criticar el turisme.
2: Qualsevol del PSC.
0: Bueno, no, però un senyor genèric, com es diria, un nom de senyor?
2: Josep Maria.
3: Per exemple.
1: Josep Maria.

0: pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Doncs mira, he fet cas a la Thaís i he pres com a punt de partida del Worst Never l'home a qui homenatgem avui 5 anys després de la seva mort.

es va salvar d'aquella mania tan norentera i dos milera consistent a agafar èxits dels 80 en avall i començar-ne a fer remixos. Això li va passar a Ricky e Poveri amb el Será perquè ti amo, aquest que sentim de fons, o també li va passar a la Rafaela Carrà amb el seu A far l'amore.

Però avui al Worse Never posarem la versió mix que va fer un duet aficionat a l'Italo Dance, Prezioso i Marvin, el tomat de segle, de la cançó Voglio vederti danzare, de Battiato. Molts van descobrir l'original a partir d'aquesta versió, que cal dir-ho, era molt pitjor que l'autèntica Battiato. Era molt Battiato, però nosaltres avui li retem una mica d'homenatge amb aquest.

els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: 9:12 del matí, sintonia d'Espai Dilluns de Fúria amb la Laura Grau, que, de fet, a l'hora anterior ja ens recomanava i ens alertava que és època d'aprofitar certs espais abans que siguin conquerits per guiris. Doncs avui, tenint en compte que amb l'embassat del cap de setmana, que no sé si vas anar al final, Laura, vas poder escapolir-te.
1: Ahir vaig anar-hi, ahir a veure la Ludwig Band.
0: Què onda, en directe?
1: Molt bé, però si ja els he vist quatre vegades. Ja. Vull dir, jo aquest any, els bolos de Ginestà i de Ludwig Van, ja començo a saber-me'ls de memòria quina cançó va després de l'altra.
0: Els dones ja per xec, eh? Aquest sí.
1: I efectivament m'encanten, eh? Però és allò de dir, bueno, ja està, un dia més a l'oficina.
0: Doncs,
1: què voleu que us digui?
0: Podríem dir que amb l'Ambassat, que es va celebrar aquest cap de setmana a Sabadell, ja donem el tret de sortida a l'època de festivals de música, visca, però hi ha una cosa que igualment tenir provoca ira.
1: En general de qualsevol festival, però n'hi ha que tenen més tendència que altres a posar-ne i a fer-ne, bueno, una cosa totalment inútil, que és el tema dels gots reutilitzables. És que ja hem de parar de dir la paraula reutilitzables perquè deixen de ser reutilitzables.
2: Vull
1: dir, no fotem. A casa meva no hi caben tants gots com m'esteu fent comprar cada puto any a festivals, a festes majors i festetes de tot tipus.
3: Però també podries endur-te'ls de casa quan vas al festival.
1: Vale, això estaria molt bé, porteu el got de casa si em deixen entrar. Tu te penses que el dissabte al festival dels 150 anys d'Estrella d'Am pues podia entrar amb un got que no fos el que et donaven allà dintre?
3: Home, doncs, sí, malament, no. Home,
2: aquí està, però aquí està...
1: No, o sigui, aquesta tu no pots entrar amb cap tipus de recipient.
2: Jo vull entrar amb el meu got de vidre a un festival.
1: Got de vidre
3: no,
1: de casa.
3: Però tens tots aquests de plàstic.
2: Got de vidre
3: també
2: de casa,
3: hi ha moltes maneres de fer-ho millor. És a dir, probablement si posessin unes bones escombraries o grans cubells a la sortida del festival, tu el deixes allà i ells el reutilitzen per l'any següent.
1: Jo, en herència, no deixaré res als meus fills, excepte 150 gots reutilitzables, que clar, no els he pogut llançar perquè són reutilitzables, però allà està, vull dir, no els farà servir mai. Tants gots reutilitzables.
2: Només serveixen per fer piles i després fer punteria amb una pilota.
3: Serveixen per fer vermuts, cotes, xerrades. Que fas? Has de posar aquests gots.
1: Sí, com a molt fas una xerrada amb 30 persones, Laia, no més. I 30, ja en tinc, de 30 gots a casa. L'altre dia em vaig enganxar a mi mateixa al cotxe, que tinc el típic cementiri de gots reutilitzables al cotxe, de que te'n vas a una festa major de no sé on, i vinga, tothom deixant el got al cotxe, que vaig fer servir un got com a brossa, diguem-ne, doncs per tirar papers, xiclets, històries... I vaig pensar, em fa tanta mandra pujar-lo a casa i rentar-lo.
3: Que el vas llençar?
1: Que el llenço directament. I vaig pensar, és que total... Clar, és que què farem aquest got?
3: És un got reutilitzable, però no el pots llençar.
2: Laia,
1: què hem de fer amb aquests gots?
2: És que no pots fer res més,
0: Laia. Ja tinc gots a casa.
1: Pots desfer-los i construir edificis, si vols, amb aquests gots. Però clar, arriba un punt que jo ja no.
3: Va, apel·lem a la responsabilitat.
2: És reutilitzable que no reciclable, perquè recordem que és un plàstic molt complicat.
1: Clar, llavors, és molt problemàtic perquè estem deixant de fer servir els gots d'aquest de plàstic d'un sol ús, que eren molt finets, aquells plàstics, però en canvi estem fent servir els gots reutilitzables com si fossin gots d'un sol ús, perquè ja no en tenim més.
2: És així.
3: D'acord, però no vol dir que anem a tornar els gots finets. Hem de gestionar millor els gots reutilitzables.
2: Vale, però si no en sabem i no ho fem...
1: No, peticions. Han de posar un punt a tots els festivals, cosa que n'hi ha alguns que, gràcies a Déu, ja ho tenen, per tornar els gots, et tornin els diners o no et tornin els diners.
3: Molt bé.
1: A mi m'agradaria que em tornessin els diners, perquè ja que et cobren un puto euro, alguns llocs un euro i mig, pel got de merda, que a més és obligatori que el compris perquè no pots entrar cap altre,
2: és una vergonya.
1: Com a mínim que te'l tornin.
2: I tant.
1: Però això, això m'és igual. Jo vull tornar el got, no em vull emportar cap més got de plàstic dur a casa meva, nen.
3: Però és que no t'haurien de poder cobrar l'euro si no tens dret a portar-te'l de casa. És a dir, l'euro va iniciar-se com una penalització per si tu te l'havies deixat.
2: Que sí, però és que ho fan.
3: Doncs mal fet.
2: Doncs, però ho fan.
3: Que ho facin bé.
1: Vale, doncs això, que ho facin bé. I després...
2: I més, si tu portes el got d'un festival de l'any passat... Igualment et fan comprar el festival d'enguany. Ja no és que portis d'un altre festival.
1: Hi ha un tema de col·leccionisme que penses, però tu penses que a mi em fa il·lusió tenir el got de cada any? Que ells han de canviar tot el disseny.
2: Sí, sí.
1: Fins i tot concurs de dissenys. A les barraques de Girona, que jo me'ls estimo molt i també l'Ajuntament són de la meva corda, podíem començar per canviar el tema dels gots de barraques de Girona. Perquè, nen, cada any, bueno, concurs de disseny i així com una mica blanqueges el tema de que cada any estàs produint milions de gots nous perquè el disseny és diferent i la gent es col·lecciona. No vull col·leccionar més gots de plàstic. Me la suda lo xulíssim que sigui el disseny d'aquest any. Només fes-me un got amb un logo, si vols, de Barraques de Girona, Festival Cruïlla, festival el que sigui, que cada any sigui el mateix i no em vagis canviant el disseny cada any amb l'excusa que així me n'he de comprar un de nou. Els pots tornar en un punt de retorn i jo no em vull emportar cap puto got més a casa. No sé on posar-los.
2: Una altra cosa, deixeu de posar els anys, perquè és que és
1: la mare dels ous. Llavors l'any que ve no pots reciclar.
2: Exacte, traieu els anys, digueu, aquesta festa és per això. I si voleu, acoteu que només siguin d'aquell festival i us faran la publicitat en el got. Però d'això de posar els anys i que sempre sigui el mateix.
1: I tota la història. Ah, no, ja és que així el programa d'aquest any, me la fuda. El programa el mires al mòbil, que tots tenim internet.
3: Sí, no.
2: Home, tantes coses que ens fan servir el QR.
3: Però que és que ho facin
2: ara, per veure el cartell necessitarem el got.
3: No és culpa dels usuaris, és culpa dels que munten els festivals que no ho fan bé.
2: Totalment, sí,
1: vale, doncs, això, i entre tots, també podríem com fer una acció col·lectiva de que mai més ningú compri cap puto got més. Ja està, tothom se'l porta de casa i si no te'l deixen entrar, full de reclamacions, tu.
2: I si no, a galet, mira, aquí em poses el combinat. Ara em poses una mica de ginebra i una mica de Coca-Cola, tota la boca i el barrejat.
0: Un horror. Un oient em vol donar un, si et fa il·lusió.
1: No em fa il·lusió, és que no me'n donis cap.
0: Espera, que t'explico. És el got de Barraques de Girona, on hi diu no només el cartell, sinó els horaris, el qual seria bastant guai. Per no, ni...
1: Ja ho ha dit, que no també, teniu internet al mòbil, de veritat, és que arriba un punt.
0: Ja, però ni mòbils ni paper. És que apareix el grup d'aquest oient nostre. Ah. Apareix el seu grup soroll imminent i li fa il·lusió que tinguis el got.
3: No, però és que ell ja el té.
1: No vull més gots, de veritat. No sé, tio, passeu-me una foto, si voleu, me la penjo a la nevera.
0: Ara te la reenvio.
1: No vull més gots a casa i hem de deixar de comprar-los, de veritat. Fem una acció col·lectiva. Prou de comprar gots de plàstic. Doncs, reutilitzable, que reutilitzable no és mai de reutilitzable.
0: A veure, galet, l'Aina diu, totalment d'acord amb la Laura, petició popular per poder-lo retornar i que tot tingui una mica de sentit. No, és que al final tornem al got de plàstic, eh?
3: No, això no.
0: Bueno, prou. Laura Grau, fins demà, gràcies.
1: Fins demà. No, que no vinc demà.

0: dies, 9 i 22 minuts. Mira, Laia, seguim. Encara cueix el tema got, el tema plàstic. Ens diu en Ferran a l'Acústica, al Festival de Música de Figueres, el benefici dels gots, que ja parlem de benefici de got, van a una ONG. I només pots demanar a la barra si tens el got de l'edició vigent. Fet que, si et vols queixar, et converteixis en el Grinch de la barra. Però això està bé, almenys, comprar-lo d'aquella edició.
1: No, però és el que diu la Laura. És a dir, doncs poseu una urna o sí, i llavors puguis allà fer la donació, però és que no cal generar tot aquest residu, perquè al final és un residu, per molt que el benefici sigui per una bona causa, crec que és una absurditat anar acumulant, és el que deia Laura, tota aquesta quantitat de gots que a més després no els pots fer servir més.
0: Anem a un altre tema que trobo que aquí debat n'hi ha poc, òptiques n'hi ha poques, que és gent que té un avió en propietat o el servei de contractar jets privats, i és que, i em sorprèn, però la Laia diu que això encara pot empitjorar, no és que existeixi ni la gent en posseixi i el faci servir i que volin contaminin, sinó que, a més, a Ciutat Real, a Castella-La Manxa, acaben d'inaugurar, és a dir, obren coses noves, el seu 6è aeroport privat. No serà, això especulo jo, no serà perquè a Espanya es van construint aeroports i algun ús els han de donar per dissimular?
1: No. A més, és un negoci sí. De gent que fa aeroports privats i ara veuràs per quina causa més concreta que és, perquè ara veuràs que t'ho empitjoro. Són aeroports privats encarats a la pràctica de la caça. I no estem parlant de la caça de proximitat per aturar la proliferació de senglars, no.
0: O per menjar les persones.
1: Exacte, ja no, sí. La caça purament recreativa que implica desplaçaments, això sí, en vols privats.
0: Sí, recreativa vol dir matar animals per diversió.
1: Exacte. A quin tipus de població, preguntaràs tu, s'adreça això, no? Doncs una mica estem parlant de l'esfera de l'autoconsum entre gent superrica, perquè et situïs, perquè moltes d'aquestes finques on hi ha aquests cots privats de caça, doncs estan ja en mans de famílies molt adinerades, de les més adinerades de l'Estat. I aleshores es fan també bodegues paral·leles en aquests terrenys, també restaurants a l'abast de molt poques butxaques, i finalment aquests aeroports privats per portar els seus amics d'arreu de l'Estat doncs a passar uns dies fent una caça absolutament dirigida, perquè la majoria són nonogenaris i no s'aguanten els pets i per tant els has de posar el vedell allà davant perquè si no l'encertarien tampoc. A més, en el cas de l'última proposta aquesta de Ciutat Real, aquest aeroport, que és el 6è d'aquestes característiques, com et deia, s'ubica exactament al costat d'un espai natural protegit, el Parc Nacional de Cabañeros, que si tu ja dius, home, l'aeroport del Prat, doncs és el problema amb la Ricarda i tot el tema de les aus que estan al voltant dels parcs naturals, dels estanys, etc, doncs imagina't amb 6 aeroports privats a tot el dia, zoom-zoom, aeroports amunt, aeroport avall, avions amunt, avions avall, amb una persona d'ocupació, o dues, en el millor dels casos. Tot plegat, com et deia, és un supernegoci, perquè qui munta aquest 6è aeroport és un tal Manuel Lao, segons llegim al País, que és una de les grans fortunes de l'Estat, segons la revista Forbes, que això doncs ja només ens diu quin tipus de persona munta aquest aeroport pels, bàsicament, els seus amics. Des d'Ecologistes en Acció critiquen aquest model de caça intensiva, amb aquests caçadors superrics que paguen milers d'euros per un pack complet. Què els inclou aquest pack complet? Doncs mira, ells agafen el seu avió privat, aparquen en aquests aparcaments, en aquests aeroports privats, i arriben a aquestes finques que, a més de l'allotjament, la manutenció, doncs els hi posen això, els cèrvols, els porcs senglars, les cabres, els perdius allà al voltant, com si fossin de decoració, perquè ells, com si estiguessin a l'atracció de fira del Tir al Plat.
0: O sigui, no és que hi fossin allí del natural.
1: No, clar que no.
0: Porten les preses allí.
1: Però les porten i els hi posen ben a propet, i si cal els pinten amb una creu de color vermell perquè l'encertin. Ah,
0: pot ser com si fos els Looney Tunes que et pintin una diana.
1: Sí, i a més, és que clar, podria ser. Però és que a més, clar, pensa que això des de l'administració encara es promou perquè estem parlant de zones molt despoblades on la gent se'n va i els hi venen com si fos això la màxima proposta de millora i per frenar el despoblament. Però dius, home, hi ha mil polítiques de despoblament més saludables que això. El que passa és que estan tan deixats de la mà de Déu en aquests llocs que els hi venen aquests superrics amb aquestes propostes i diuen, d'acord, així podrem treballar per aquesta gent tan superrica i fer-los de majordoms i posar-los els cèrvols a 3 metres. Clar, això no és una política de despoblament, això és un xantatge. No pots no d'oferir res i oferir només això. Em sembla gravíssim i, vaja, no ho feu, això d'anar a caçar en llocs privats.
2: Els Experts, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
0: Parlem de cinema.
3: Has fet moltes vegades aquesta excursió?
4: Si us ho vaig dir...
5: No!
4: La tia ja no et reconegue.
5: Tot bé?
4: Tot bé.
0: A banda de les estrenes al cinema que divendres ens va analitzar el nostre crític l'Alfons Gorina, no se us hauria de passar per alt una novetat catalana modesta i tan sensible com aquesta pel·lícula que sentim de fons ja. Dies d'estiu i de pluja, dirigida pel col·lectiu Espurnes, que són llicenciades de la Universitat Pompeu Fabra. És la història de tres persones joves, amics, i en aquest metratge que serveix només d'escenes d'excursió, o quasi exclusivament d'escenes d'excursió, de caminar, és a dir, Laia, descansar, muntar la tenda, perdre's, recular, tornar-se a trobar, descansar, dormir, barallar-se una mica, alçar-se cada cop en un lloc nou. Quasi tot el metratge és fora dels pobles. Com a molt veiem alguna escena en algun poble petit. I els tres amics que van caminant i van parlant. Un dels tres acaba de tornar d'Erasmus i els altres dos, clar, li pregunten sobre ligues... Bueno, bàsicament li diuen quants alemanys has follat, per ja, primera escena. Els altres dos, noi i noia, allò que es van enrotllant, van fent sexe en algun racó a buscar, sense acabar de saber o voler saber què són entre ells dos. I és que tots els temes en aquesta pel·li estan soterrats, estan al sotabosc, no massa, no cal ser molt intel·ligent, una fina capa de terra o d'herba cobreix aquests temes, però amb un ditet l'espectador no li caldrà furgar massa per saber què és el que els preocupa a aquests personatges. Penseu que estem parlant de la 23ena o la 24ena, aquell moment de la vida que potser és clau perquè estàs decidint què faràs a la vida, a què et dedicaràs o qui seràs. I és una pel·li, Laia, m'ha fet venir molt a la ment aquells moments en què la Laura i tu comenceu a parlar d'excursions, i a vegades els oients d'algun festival de música em diuen sembla que a vegades desconnectis quan parlen la Laia i la Laura. Doncs aquests moments que dieu que anant d'excursió fa que surtin certs temes. Entre amics, entre parelles o que sigui algos, entre pares i fills, hi ha un moment que encaminar, hi ha coses que surten del natural i que abans no.
1: Totalment, perquè és allò que tens moments de conversa sense que siguin incòmodes, perquè tu estàs fent una altra cosa, estàs caminant, i per tant és molt pràctic i molt, no sé, molt còmode és la paraula.
0: Però per tant estàs dient que en altres situacions potser seria més incòmode o no t'acabaria de sorgir.
1: Totalment, a vegades treure un tema expressament o es fa violent perquè no tens escapatòria, en canvi aquí és com que més aviat has de buscar un tema de conversa mentre estàs caminant.
0: Sentim la Clàudia Vila, una de les directores, i la guionista Carla Sánchez.
5: Per nosaltres era molt important treure el Biel, l'Abril i el Gerard de la seva zona de confort. Ells, que estan acostumats a viure en una ciutat, la seva rutina bastant integrada i van a la universitat o treballen, encara en aquesta edat de joventut en què fas moltes coses, com deixes poc espai a la reflexió. Vas encadenant el fer, el fer, el fer, el fer. De vegades, la reflexió o el malestar també queden com amagats sota aquest constant fer. Quan les coses canvien, quan l'entorn canvia, això dona lloc a que surtin reflexions, a que potser els pensaments del cervell treballi d'una altra manera. Evidentment, les excursions justament ens donaven aquesta cosa de reflexió, el que comentes tu, no? De que comences a caminar, potser el cap va com més ràpid, però arriba un punt que o estàs molt present, però de vegades també ens passa, no? al contrari, cada cop hi ha pensaments que surten amb més facilitat, que també tenen el lloc i l'espai, i sobre temes que no es poden parlar amb quedem i fem un cafè, sinó temes que necessiten un espai i una temporalitat com vam decidir que no estiguessin a una casa, en un poble, només, sinó que caminessin.
6: És una pel·lícula que va estar escrita quan nosaltres teníem 20 i pocs anys. És generacional en el sentit que parla de com nosaltres en aquell moment enteníem l'amistat, la vivíem, com ens relacionàvem amb els nostres vincles en aquell moment. Però és veritat que uns anys més tard, ja no tenim 20 i pocs, que tenim 20 i molts, veiem que també ens pot connectar. Són patrons que seguim representant i seguim reconeixent en les nostres amistats i seguim sentint-nos vulnerables. I gràcies als visionats i les projeccions que he tingut de pel·lícula a diferents festivals, hem vist que no només connecta amb unes amistats que es tenen quan ets jove, sinó que també els espectadors més adults poden veure's reflectits en com l'Abril, el Gerard i el Biel parlen entre ells, o com es tracten, o què s'amaguen. Llavors, és emocional i a la vegada no.
0: Dies d'estiu i de pluja, busqueu bé, perquè la teniu ja a la cartellera en un circuit no molt gran de cinemes. De fet, gràcies a ser un debut amb una trama petita, amb pocs personatges, amb escenaris preciosos i gratuïts de fer, perquè és la natura i et regala escenaris per fer pel·lícules, doncs això es converteix en una de les principals virtuts de la pel·lícula, que és potser una de les coses que més em fascinen del cine, que aposta pels gestos, el gust per cada gest físic, cada to de les paraules i, sobretot, el pes de cada silenci. Sentim l'altra directora de la pel·li, que és la Mireia Lazabui.
7: Sí, totalment. Teníem molt clar que volíem que la pel·lícula respirés com aquest naturalisme i ens interessava molt més capturar una sensació o una presència que no construir escenes molt subratllades dramàticament. I, bueno, sí, els plans són llargs, hi ha espai pels silencis, fer les mirades... Moltes vegades és allà on passen les coses importants. També tenia molt a veure el fet que els personatges estan immersos en la natura, és a dir, que és com que t'obliga a aturar-te, no? I nosaltres volíem fer visibles aquestes pauses perquè fossin un espai on els personatges poguessin entrar en conflicte amb el que senten i amb el que porten dins. Per aconseguir això, havíem de deixar respirar les escenes i confiar molt en els actors i en el que apareixia de manera espontània. Modesta també influeix, però nosaltres no ho vam viure com una limitació. Va ser gairebé com una manera de trobar, bueno, una veu pròpia.
8: Doncs a nivell així de referents, jo crec que conscientment tota la filmografia de Jonas Trueba, sense voler, una mica de Romer també hi ha per allà.
9: I pel que fa al col·lectiu, nosaltres vam veure molt de Les amigues de l'Àgata, una pel·li que també va sorgir a la Pompeu Fabra i que creiem que ens va obrir una mica el camí i ens fer veure que fer una pel·li col·lectiva també és possible. O sigui que gràcies a elles també nosaltres hem pogut avançar una mica dins la indústria.
2: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran d'aquí a una hora, a les 8 del matí, l'acord de pressupostos que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital, que unirà Mataró amb Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria al Consorci de la Zona Franca quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de la capital catalana. Els comptes també necessiten el vistiplau dels comuns, que han ampliat les peticions, sobretot en matèria d'habitatge. Demà dimecres, la comissió bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. Divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i el juliol s'haurien de votar al Parlament. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 19 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els docents continuen al pols amb el govern avui, amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès, amb una manifestació pel centre de la capital catalana, on han participat 1.800 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, d'aquest dimecres. El govern aprovarà avui declarar l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta. Es vol donar així prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat el més aviat possible. Tots dos inclouran els hospitals, així com espais universitaris i de recerca. Si bé el nou Clínic encara està en fase de concurs, el nou Trueta ja està adjudicat. Nova intercepció de la Global Sumut Flotilla per part d'Israel. Soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals. Entre els activistes de l'expedició hi ha 22 catalans, entre els quals l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos. Dels esports, Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat i assumeix el repte de seguir aixecant títols i afegir les Champions al palmarès d'aquest equip. I en cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedicarà a Barcelona. La programació aposta per la creació contemporània, però també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són alguns dels títols que es podran gaudir al TNC. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí. Parlem ara del trànsit, que tenim ara mateix la mirada posada a l'AP7, a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, on aquesta nit s'han incendiat dos camions després d'una col·lisió per fregament. Un dels camions transportava esprais i, de resultes de l'accident, s'ha encès. L'accident ha obligat a tallar l'autopista durant unes hores. Doncs per comprovar quin és l'estat d'aquesta via a hores d'ara, però també de la resta de la xarxa viària catalana, connectem amb el RAC, amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs, comencem el dimarts, com deies, recordant que a hores d'ara continua la calçada tallada de l'AP7 a l'altura de Castellet i la Gornal per l'accident d'ahir al vespre entre aquests dos camions. Per tasques de retirada de vehicles ara mateix, les afectacions duren fins a uns 3 quilòmetres i mig en sentit nord, en direcció Girona. A hores d'ara, però, si parlem de fortes aturades, sobretot parem l'atenció, com és habitual, cap als voltants de la capital catalana. Tenim molta congestió a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i també a la C31 a Badalona, totes dues vies en sentit Barcelona, en sentit sud. La ronda litoral també ja pateix retencions intenses entre Sant Adrià de Besòs i la Barceloneta en sentit Llobregat. Cap al nus de la Trinitat també hi ha retencions que arriben per la C58, ja amb retencions a Sant Quirze del Vallès i que tot plegat de retruc afecta la circulació a la ronda de dalt, en aquest cas també fins a Penitents. Ara mateix també tenim retencions al Vallès, sobretot a la C16, on hi ha hagut un accident a l'altura de Sant Cugat del Vallès que deixa retencions de 2 quilòmetres en sentit sentit Barcelona. També hi ha cues a la C-17 a Parets del Vallès o a Caldes de Montbui. L'entrada des del Llobregat també continua amb retencions, concretament a la B-23, en l'enllaç entre la AP-7 i la B-23 al Papiol en direcció a Barcelona. A la A-2 hi ha retencions entre Sant Andreu de la Barca i Cornellà de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: I tanquem la portada amb la previsió del temps, que ens porta, com cada dia, en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, ens espera un dimarts ja de temps molt més tranquil que no pas ahir. S'acaben les fortíssimes tempestes que van descarregar en algunes comarques, sempre de forma local, i sí que ens queda un matí amb força núvols, que de fet han de ser un palet més gruixuts cap a la Costa Daurada, i també alguna boira a la Catalunya central, sobretot la plana de Vic, la banda del Lluçanès i el Berguedà, i les fondalades de Girona. Al llarg d'aquesta tarda, domini del sol a gran part del sud de Catalunya, però sí que encara quedarà algun ruixat ja molt local al nord d'Osona, al voltant de les Guilleries, del Puigdecalm, d'una forma ja molt despistada respecte a ahir. I puja la temperatura de la tarda. L'ambient s'acabarà fent molt més càlid que no pas ahir. Estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen a les 8 d'aquest matí l'acord de pressupostos després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Així ho ha determinat la reunió d'aquest dilluns de l'òrgan que inclou els representants territorials i la direcció actual. La decisió, que no s'ha sotmès a votació entre la militància, dona llum verda als comptes de l'executiu català. Tot això si els comuns finalment actualitzen el seu acord amb l'executiu, després que hagin afegit sobre la taula més peticions en matèria d'habitatge, infraestructures i impostos. Amb el pacte que han de segellar avui, Illa i Junqueras arrenquen uns dies farcits d'actes, escenificacions i reunions per accelerar l'aprovació del projecte de pressupostos que el govern podria tirar endavant divendres. Lamont Carvajal ens explica les claus exactes del pacte entre el govern i Esquerra.
5: Els eixos principals del pacte són el tren orbital per l'any 2041 amb una inversió de 5.200 milions d'euros per part del govern espanyol, la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat decidiran en el Consorci de la Zona Franca. Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per ratificar aquests projectes perquè tant la inversió com la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. A més, Esquerra Republicana i el govern han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya. Divendres, en una reunió extraordinària, l'executiu d'Illa aprovarà el projecte de pressupostos. La idea és votar-los al Parlament al juliol. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Governava Pere Aragonès i va obtenir el suport del PSC i dels comuns. Des de llavors es van prorrogant.
2: Com dèiem, un dels punts claus per a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana ha estat la línia orbital ferroviària. L'entesa s'ha escenificat amb un acte sense dormir d'anoia amb la participació de Salvador Illa, del mateix Oriol Junqueras, però també dels alcaldes dels municipis que travessarà aquesta nova línia de tren al llarg dels 120 quilòmetres de recorregut, un cop estigui enllestida el 2041. Ens ho explica la Judit Benages, de Penedès Televisió.
6: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dilluns l'acte d'impuls de la línia orbital ferroviària que s'ha dut a terme a la fassina de Can Guineu de Sant Sadurní d'Anoia. El president ha volgut destacar com la línia es podrà dur a terme gràcies a un acord entre el govern i Esquerra, que serà un projecte a llarg termini i que és una aposta per la mobilitat sostenible que reforça les polítiques d'habitatge i la competitivitat.
7: Les comarques, Garraf, Penedès, Baix Llobregat, els dos Vallesos i el Maresme concentren molta part de la generació de prosperitat de Catalunya. Connectar aquestes comarques amb una infraestructura de mobilitat sostenible és també una aposta per la competitivitat, per millorar la competitivitat de les empreses, grans, petites i mitjanes, que hi ha en aquests territoris. No?
8: Planificar és imprescindible per garantir una millora de la connectivitat d'una àrea que representa 3 milions i mig de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, d'una àrea que en el seu conjunt representa més de 5 milions d'habitants.
6: També s'ha produït un diàleg entre l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. La línia orbital ferroviària ha de connectar, doncs, les principals ciutats de la segona corona metropolitana de Barcelona en forma de paràbola, sense necessitat de passar per l'interior de la ciutat de Barcelona.
2: Els alcaldes de la segona corona metropolitana celebren de manera unànime l'acord entre el govern i Esquerra per connectar amb el tren al Maresme i el Garraf sense passar per Barcelona. Hem parlat amb els alcaldes de Mataró, Montmeló i Martorell per conèixer què en pensen del projecte.
9: La possibilitat de que el talent i les oportunitats de Mataró es connectin amb tota la gran regió de Barcelona. A més, és una oportunitat interna de Mataró perquè es construeixen tres estacions dins de Mataró.
10: Per exemple, és molt important que des de Montmeló tindrem connexió directa amb tot el Vallès Occidental, Sabadell i Terrassa de manera directa. Ara tenim la R8, que per exemple va molt bé pels estudiants de l'Autònoma o per gent que va cap a l'Autònoma, però és que amb aquesta nova orbital ferroviària tindrem amb tota l'Anoia, el Garraf...
11: És un import important, però també és veritat que és una infraestructura importantíssima. Sí. És el quart cinturó ferroviari, exacte, la fiabilitat, home, això no és només una cosa d'un govern, és cosa de molts governs. Amb els països avançats i democràtics, aquells projectes que un govern tira endavant i que són projectes de país, els governs que venen al darrere els tiren endavant. Això és la garantia, o és el que ens pot donar una certa garantia de que això tira endavant.
2: Pel que fa a l'acord referent al Consorci de la Zona Franca, l'Ajuntament de Barcelona fa una valoració molt positiva perquè el consistori i la Generalitat tinguin la majoria en aquest ens, un dels motors econòmics del país. Jordi Valls és el tinent d'alcalde barceloní, responsable de l'àrea econòmica.
12: Aquest acord del Consorci de la Zona Franca ens permet, un, com a Ajuntament, mantenir la nostra posició important dins el marc del Consorci, però també al mateix temps reforçar aquest procés de coordinació d'inversions industrials entre la Generalitat i l'Ajuntament. Sense oblidar l'Estat, perquè l'Estat també col·labora en aquests processos, no? Cosa fem una valoració positiva.
2: Per contra, el principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha acusat Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar, diuen, la proposta del tren orbital al PSC. El portaveu, Josep Rius, considera que els republicans s'han convertit en una crossa d'illa.
13: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. I que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
2: 7 i 12, el PP situa la victòria a les eleccions a Andalusia com a tret de sortida per les generals de l'any que ve. Tot i haver perdut la majoria absoluta, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i ha criticat la política de Sánchez. En la seva intervenció davant del Comitè Nacional del Partit Popular, Feijóo, que no ha fet referència a Vox, ha assegurat que les eleccions autonòmiques demostren que la política de Pedro Sánchez fa por als electors. El PSOE, per la seva banda, ha perdut 2 escons, però ha fet èmfasi en la dependència dels populars de Vox per governar. Ho ha explicat la seva portaveu, Montse Mínguez.
14: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Da miedo un gobierno que vende la igualdad de los españoles para mantenerse en el poder. Da miedo un gobierno sin límites políticos y éticos. Miedo da Sánchez. Aquí no hay un puto amo.
15: La euforia del Partido Popular tampoco se entiende, porque lo que estamos viendo es que en estas 4 elecciones autonómicas que hemos vivido en este ciclo electoral autonómico en Extremadura, en Castilla y León, en Aragón, Andalucía, se confirma lo que ya venimos viendo. Y es que allí donde el Partido Popular necesitaba a Vox, lo necesita todavía más. Y allí donde el Partido Popular no necesitaba a Vox, ahora lo necesita.
2: En una altra ordre de coses, avui també us expliquem que prop de 200 persones s'han manifestat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per denunciar la nova intercepció de la Global Sumud Flotilla per part d'Israel i exigir l'alliberament immediat dels activistes segrestats. La protesta arriba després que la flotilla hagi alertat que soldats armats israelians han pujat a bord d'una 30ena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals, a Xipre en concret, a uns 400 quilòmetres de Gaza. Entre els integrants de l'expedició hi viatgen 22 catalans, entre ells l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, però no hi figura l'activista catalano-palestí Saïf Abu Keshek, que va estar retingut, recordem-ho, a Israel. Els docents continuen al pols amb el govern avui, amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès amb una manifestació pel centre de la capital catalana, on han participat 1.800 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, de demà dimecres. En té més detalls l'Esther Minguell.
16: Tot i la pluja, professors i mestres continuen pressionant el govern per reclamar millores laborals i educatives. Ho han fet en manifestació des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació, la Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües impermeables. Els sindicats demanen la implicació dels grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els Comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels docents. Iolanda Segura és portaveu d'USTEC.
17: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
16: Per qüestions d'agenda parlamentària de la consellera Esther Niubó, la propera reunió del Departament d'Educació amb els sindicats serà dimecres a la tarda. Ignasi Fernández és secretari general de professors de secundària.
18: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
16: Els sindicats esperen la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i li exigeixen que ampliï els marges de l'acord signat amb l'UGT i Comissions Obreres.
2: Tot això el mateix dia que a partir d'un quart de 12 del migdia les conselleres d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, i d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, compareguin a la Comissió d'Educació del Parlament per parlar sobre el pla pilot d'incorporació de Mossos d'Esquadra a escoles i instituts, una iniciativa que ha provocat les protestes dels docents que consideren que la mesura no està justificada. Dels 14 instituts que en un principi havien de participar en aquest projecte, recordem-ho, la meitat ha demanat abandonar-lo. Encara en l'àmbit de l'educació, la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya ha donat llum verda a la proposta de la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, d'aplicar a les famílies monoparentals les mateixes exempcions en els preus universitaris públics que les famílies nombroses, a partir del curs que ve, el 2026-2027. La consellera ha celebrat que la iniciativa respon a una reivindicació històrica d'aquests nuclis familiars i que la mesura suposa un pas més per garantir un accés equitatiu a la universitat pública. El govern aprovarà avui declarar l'interès general del futur campus de salut clínic UB i també del campus salut de la Regió Sanitària de Girona. Vol així donar prioritat absoluta a tots dos projectes. S'agilitzaran els tràmits urbanístics i els energètics perquè els dos campus de salut puguin ser una realitat el més aviat possible. En el cas del clínic, farà també possible que els terrenys de la UB de l'Avinguda Diagonal, qualificats d'equipaments esportius, es puguin requalificar per poder-los destinar al projecte. El nou clínic inclourà l'hospital, la Facultat de Medicina i equipaments de recerca biomèdica en un espai de 300.000 metres quadrats. Aquest impuls al nou clínic de Barcelona s'hi afegeix també la declaració d'interès general del campus de salut de Girona. Es construirà en uns terrenys entre Salt i Girona i inclourà el nou hospital Josep Trueta, així com espais docents i de recerca de la Universitat de Girona. En aquest cas, el projecte ja està adjudicat i es desenvoluparà durant els pròxims 2 anys. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca que declarant l'interès general de tots dos campus se'ls vol donar màxima prioritat,
19: amb l'objectiu d'agilitzar el conjunt dels tràmits urbanístics, energètics, perquè aquests dos projectes siguin una realitat el més aviat possible. El nostre objectiu és aixecar les traves burocràtiques amb què aquests projectes puguin accelerar-se. El Trueta i el Clínic seran una realitat. És un missatge de confiança que el govern farà tot el possible perquè el Trueta i el Clínic no hagin de superar tants obstacles burocràtics.
2: Des d'aquest dilluns, les cambres de comerç de Tarragona, Valls i Reus formen part oficialment de l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona. La seva voluntat és sumar en l'aspecte econòmic d'una entitat que ben aviat comptarà amb 7 municipis més. Ens ho explica en Biel Roquet, de TAC12.
20: El projecte Metropolità vol ampliar mires i comença ja a sumar esforços més enllà dels ajuntaments. Aquest dilluns han signat el conveni d'adhesió a 3 cambres de comerç, les de Tarragona, Valls i Reus.
21: Tots els pobles, totes les ciutats són importants, però les cambres li donen una dimensió i una visió precisament que engloben i agrupen moltíssimes de les coses que han de passar amb les nostres comarques.
20: L'entrada de les cambres a l'ens constituït el passat octubre pot obrir la porta a un dels organismes associats que es van detectar com a necessaris des d'un primer moment, l'Agència de Promoció Econòmica. Les cambres volen aportar la seva experiència i veuen que és una oportunitat de creixement per al Camp de Tarragona.
22: Però a poc jo crec que això es anirà quallant i esperem que aquesta il·lusió, que ara només és una il·lusió, sigui, acabi en un projecte ferm.
23: Això és una cosa important pel Camp de Tarragona i que és hora de que les coses que es facin al Camp de Tarragona anem tots a una.
20: A més vinents s'incorporaran a l'associació Altafulla, els Pallaresos, el Catllà, la Pobla de Mafumet, Creixell, Vallmoll i els Garidells. I aviat podrien fer-ho els Consells Comarcals i la URB.

0: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa, al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
1: Poc abans de la signatura, Flick, acompanyat de Joan Laporta, del president Rafa Juste i del capità del primer equip, Ronald Araujo, van dipositar al museu els dos títols aconseguits aquesta temporada, la 29a Lliga i la 16a Supercopa. El campionat domèstic passarà a la història per haver-se guanyat en un clàssic i en ple de victòries en els partits jugats a casa, 19 en total. Fermín, es perdrà el Mundial d'aquest estiu. El jugador blaugrana es va fracturar el cinquè metatarsià del peu dret en el partit contra el Betis i haurà de passar pel quiròfan. El temps estimat de baixa és d'uns 2 mesos. Per contra, Rafinha és un dels escollits per Carlo Ancelotti per disputar el Mundial amb la selecció del Brasil. El combinat, en què el blaugrana compartirà vestidor amb el madridista Vinícius, comptarà també amb Neymar, que jugarà el seu quart Mundial amb la canarinha. Roberto Íñiguez continuarà ocupant la banqueta de l'Espart Girona la propera temporada. El tècnic ha renovat el contracte per un curs més. L'acord s'ha signat després que hagi liderat l'equip fins a les semifinals de la Lliga i d'unes històriques semifinals a la màxima competició continental. Íñiguez, que va tornar a Fontejau l'any 2023, complirà la seva tercera temporada consecutiva al capdavant de l'Espart Girona. I el Hajo Post Lleida ha segellat l'objectiu de mantenir-se a l'ACB amb 2 jornades de marge abans del final de la Lliga regular. Amb la feina feta, arriba el moment de fer les valoracions i començar a treballar per preparar el proper curs. És una informació de Lleida Televisió. Eva Cortijo.
2: Patint fins al final, però 2 jornades abans del final de la Lliga regular de l'ACB, el Hajo Post Lleida s'ha assegurat matemàticament la permanència a la que per a molts és la millor Lliga europea després de l'Eurolliga. Els lleidatans ho han aconseguit, a més a casa, davant la seva afició, en guanyar un rival directe com era el Gran Canària, gràcies a un triple de James Bateman quan faltaven 6 segons pel final. Abans d'això, els canaris havien remuntat 21 punts de diferència.
3: Va ser una temporada dura, amb 2 dinàmiques llargues de resultats, que bueno, vulguis o no, pues, sempre és complicat, i l'equip, ostres, ha anat creixent, ha anat treballant, hem aconseguit tindre una mica el segell que ens agrada, i només cal mirar com està la zona de descens i els equips que estan implicats. No?
2: Els de Gerard encuentra renovat. Els hi queden ara 2 partits. El primer diumenge al Barris contra un Andorra que lluita per sortir del descens. I el segon, lluny de Lleida, contra el Múrcia.
1: La darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del TNC es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són dels grans títols de la programació. En té més detalls el David Navarro.
4: Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la Cloenda, a càrrec d'Angélica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
5: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Viella i Dona 43.
4: Clara Segura, Emma Vilarassau o Nora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.
1: La catedral de Tortosa ha presentat en públic la restauració del retaule de la Mare de Déu del Carme i les ànimes del Purgatori. El projecte ha inclòs estudis previs, anàlisis científiques i documentació tècnica, a més de la intervenció final. Tot plegat amb l'objectiu de garantir la conservació i la transmissió del patrimoni a futur.

0: futures generacions. I els Marrecs de Sal estan de celebració per commemorar els seus 30 anys de vida. Durant el 2026, la colla ha programat diverses activitats, entre elles la Diada Especial amb altres colles castelleres del territori, que se celebrarà el proper 14 de juny. L'objectiu principal dels Marrecs, amb 300 membres en actiu, és consolidar els castells de 8 i recuperar els 5 de 8. A més, els Amics de les Arts seran els ambaixadors d'aquesta gran festa. L'Aliança del Poble Nou de Barcelona ha acollit aquest dilluns la primera gala dels Premis Preludi, el concurs organitzat per Som Sardana, que escull les millors sardanes del 2025. El concert de la primera gala de l'Audiència, conduïda per Arnau Tordera, ha inclòs la interpretació en directe de sardanes com ara Noces de Tardor, de Dani Gasulla, o Primera Llum de l'Alba, de Pitu Chamorro. La Cobla, la principal de Llobregat, ha estat l'encarregada d'interpretar les sardanes. Aquest dissabte se celebrarà la gran final, que també es podrà veure a través de la plataforma La Xarxa Més.
1: La xarxa de comunicació local.
2: A l'anada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
3: Una alenada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
2: Un impuls.
3: Un refugi.
2: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
3: I fer-se sentir.
2: Això és el que volem que sigui l'Alenada.
4: Ens acompanyes?
5: L'Alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
1: El diccionari Termcat.
6: Paraules noves que ja pots dir.
1: Formatge madurat. Formatge que s'ha sotmès a l'operació de maduració o afinat, que consisteix a deixar-lo reposar, després del salat i l'oreig, a fi que agafi la consistència, el color i el gust que el caracteritzen.
7: De formatges n'hi ha de molts tipus. Fresc, sec, de pasta tova, de pasta cuita... Del que es deixa reposar més o menys temps, se n'ha de dir madurat i no pas curat, que és una operació que reservem als embotits. Durant aquesta maduració es poden dur a terme altres operacions, com ara el volteig, que consisteix a girar el formatge periòdicament per tal que la cara que està en contacte directe amb el prestatge no tingui més dificultats per perdre humitat i formar la crosta. O el rentat de la crosta, en què es frega aquesta crosta d'un formatge amb salmorra, cervesa, alcohol o bacteris per afavorir que s'hi desenvolupi la flora microbiana que li dona aspecte i aroma.
6: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a La Xarxa Més. Una producció de La Xarxa i el Termcat.
8: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
0: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran d'aquí a mitja hora, a les 8 del matí, l'acord de pressupostos que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital, que unirà Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria del Consorci de la Zona Franca quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de la capital catalana. Els comptes també necessiten del vistiplau dels comuns, que han ampliat les peticions, sobretot en matèria d'habitatge. Demà dimecres, la Comissió Bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. Divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i el juliol s'haurien de votar al Parlament. Tot seguit analitzarem el projecte de tren orbital amb Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 19 de maig. Els docents continuen al pols amb el govern avui, amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès amb una manifestació pel centre de la capital catalana, on hi han participat 1.800 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen la mirada posada ara en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, d'aquest dimecres. El govern aprovarà avui declarar l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta. Es vol donar així prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat el més aviat possible. Tots dos inclouen els hospitals, així com espais universitaris i de recerca. Si bé el nou Clínic encara està en fase de concurs, el nou Trueta ja està adjudicat. Nova intercepció de la Global Sumud Flotilla per part d'Israel. Soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals. Entre els activistes de l'expedició hi ha 22 catalans, entre els quals l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos. Dels esports, Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028, amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat i assumeix el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip. I en cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedicarà a Barcelona. La programació aposta per la creació contemporània, però també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són alguns dels títols que es podran gaudir al TNC. Pel que fa al trànsit, tenim la mirada posada nosaltres a l'AP7, a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, on aquesta nit s'han incendiat dos camions després d'una col·lisió per fregament. Un dels camions transportava esprais i, de resultes de l'accident, s'ha encès. L'accident ha obligat a tallar l'autopista durant unes hores. A hores d'ara, la via ja està oberta. Segons el RAC, aquesta afectació, però, deixa fins a 6 quilòmetres de cua en sentit nord. Retencions, deia també aquesta hora, a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i a la C31 a Badalona, les dues en sentit Barcelona. Totes dues rondes també pateixen congestió intensa des del Nus de la Trinitat en sentit Llobregat. I pel que fa al temps, aquest dimarts ens espera un temps molt més tranquil. S'acaben les tempestes d'ahir i pugen les temperatures. Això sí, durant el matí es mantindran els núvols més gruixuts cap a la Costa Daurada i també alguna boira a la Catalunya central i a Girona. Aquesta tarda dominarà el sol al sud de Catalunya i quedarà algun ruixat molt més local al nord d'Osona, però de manera residual. Ja a la tarda també pujarà la temperatura i l'ambient serà molt més càlid, molt més que no pas ahir.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Passen 5 minuts ara mateix de 8:15 del matí. Entrem en matèria. Us ho dèiem en titulars. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen a les 8 d'aquest matí l'acord de pressupostos després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Així ho ha determinat la reunió d'aquest dilluns de l'òrgan que inclou els representants territorials i la direcció actual. La decisió, que no s'ha sotmès a votació entre la militància, dona llum verda als comptes de l'executiu català. Tot això si els comuns, finalment, actualitzen el seu acord amb l'executiu, després que hagin afegit sobre la taula més peticions en matèria d'habitatge, infraestructures i impostos. Amb el pacte que han de segellar avui Illa i Junqueras, arrenquen uns dies farcits d'actes, d'escenificacions i de reunions per accelerar l'aprovació del projecte de pressupostos que el govern podria tirar endavant divendres. Lamón Carvajal ens explica les claus del pacte entre el govern i Esquerra.
4: Els eixos principals del pacte són el tren orbital per l'any 2041 amb una inversió de 5.200 milions d'euros per part del govern espanyol, la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat decidiran en el Consorci de la Zona Franca. Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per ratificar aquests projectes perquè tant la inversió com la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. A més, Esquerra Republicana i el govern han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya. Divendres, en una reunió extraordinària, l'executiu d'Illa aprovarà el projecte de pressupostos. La idea és votar-los al Parlament al juliol. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Governava Pere Aragonès i va obtenir el suport del PSC i dels Comuns. Des de llavors es van prorrogant.
0: Com dèiem, un dels punts claus per a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana ha estat la línia orbital ferroviària. L'entesa s'ha escenificat amb un acte sense dormir de noia amb la participació de Salvador Illa, Oriol Junqueras i els alcaldes dels municipis que travessarà aquesta nova línia de tren al llarg dels 120 quilòmetres de recorregut, un cop estigui enllestida el 2041. Ens ho explica la Judit Benages de Penedès Televisió.
9: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dilluns l'acte d'impuls de la línia orbital ferroviària que s'ha dut a terme a la fàcina de Can Guineu de Sant Sadurní d'Anoia. El president ha volgut destacar com la línia es podrà dur a terme gràcies a un acord entre el govern i Esquerra, que serà un projecte a llarg termini i que és una aposta per la mobilitat sostenible que reforça les polítiques d'habitatge i la competitivitat.
10: Les comarques, Garraf, Penedès, Baix Llobregat, els dos Vallesos i el Maresme concentren molta part de la generació de prosperitat de Catalunya. Connectar aquestes comarques amb una infraestructura de mobilitat sostenible és també una aposta per la competitivitat, per millorar la competitivitat de les empreses, grans, petites i mitjanes, que hi ha en aquests territoris. No?
11: Planificar és imprescindible per garantir una millora de la connectivitat d'una àrea que representa 3 milions i mig de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, d'una àrea que en el seu conjunt representa més de 5 milions d'habitants.
9: També s'ha produït un diàleg entre l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. La línia orbital ferroviària ha de connectar, doncs, les principals ciutats de la segona corona metropolitana de Barcelona en forma de paràbola, sense necessitat de passar per l'interior de la ciutat de Barcelona.
0: Però més enllà de la foto i del pacte polític, avui el que cal entendre és què representa realment la línia orbital com a infraestructura. Què resol, què no resol i com encaixa en una xarxa de rodalies que continua acumulant incidències. Per això saludem el director de Terminus, el Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Bon dia.
0: Des del punt de vista estrictament ferroviari, la línia orbital és una infraestructura coherent amb les necessitats actuals i, sobretot, futures de la xarxa catalana?
12: Sí, en el passat caos de Rodalies del mes de gener, si us en recordeu, el que nosaltres reclamàvem és una doble actuació. Solucionar els problemes que hi havia més urgents i també planificar i començar de manera immediata a construir les solucions de futur. Creiem que la línia orbital ferroviària és una d'aquestes solucions importants de futur perquè trenca aquesta radialitat que tenen les línies que entren a Barcelona, que a dia d'avui són molt i molt radials. I fent aquesta paràbola que explicava la vostra companya és una manera de trencar aquesta radialitat.
0: Les plataformes d'usuaris diuen que la línia orbital és fer volar coloms mentre Rodalies cau a trossos. Quina relació hi ha entre la línia orbital i la millora de Rodalies? És un projecte que competeix per recursos o que pot reforçar el sistema?
12: Hem d'exigir que es facin les dues coses. El més important a dia d'avui és que funcioni el sistema de Rodalies i recuperi i tingui la fiabilitat que es necessita per un servei essencial com és la mobilitat. Però, en paral·lel, no podem oblidar també de forma immediata la planificació i el termini. I s'ha de fer de forma molt urgent i no competir per recursos. S'ha de fer de forma molt urgent totes les reparacions i posar la xarxa de Rodalies al dia, amb tot, amb trens, amb vies, amb tot, i també s'ha de planificar. I creiem que no només és la línia orbital ferroviària, també ha d'haver-hi altres obres.
0: El projecte preveu 68 quilòmetres de nova construcció i una entrada en servei completa el 2041. Aquest calendari és realista? Quins factors poden accelerar-lo o, al contrari, quins poden endarrerir-lo?
12: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya el 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, a l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi, perquè hem d'exigir que es compleixin tant la posada al dia de Rodalies com també aquestes obres noves. Ahir es va anunciar la línia orbital ferroviària, però també hem d'exigir que es compleixin calendaris amb altres coses.
0: I acabo, Joan Carles Almerón. Quin impacte real pot tenir en la mobilitat quotidiana i en l'equilibri territorial del país?
12: Home, veiem com les principals capitals europees tenen línies com la línia orbital ferroviària que serveixen perquè no obligar-nos, els que no som de Barcelona ciutat, no obligar-nos a anar fins a Barcelona per fer qualsevol connexió comarcal. Això també repercutirà molt, per exemple, amb els serveis de mercaderies. No totes han de passar per les proximitats de Barcelona. Al cap i la fi, hem vist com s'ha construït la B40 al quart cinturó a nivell viari i també reclamem que un mitjà de transport sostenible com el ferrocarril tingui aquest quart cinturó. Sí.
0: Doncs a Joan Carles Almerón, un dia més li agraïm la seva col·laboració, que hagi estat amb nosaltres i que ens hagi aclarit una mica les preguntes que teníem a fer-nos el dia d'avui. Gràcies i bon dia.
12: Gràcies, fins la propera.
0: Pel que fa a l'acord referent al Consorci de la Zona Franca, l'Ajuntament de Barcelona fa una valoració molt positiva perquè el consistori i la Generalitat tinguin la majoria en aquest ens, un dels motors econòmics del país. Jordi Valls és el tinent d'alcalde barceloní, responsable de l'àrea econòmica.
13: Aquest acord del Consorci de la Zona Franca ens permet, un, com a Ajuntament, mantenir la nostra posició important dins del marc del Consorci, però també al mateix temps reforçar aquest procés de coordinació d'inversions industrials entre la Generalitat i l'Ajuntament. Sense oblidar l'Estat, perquè l'Estat també col·labora en aquests processos, no? Cosa fem una valoració positiva.
0: Mentrestant, des de l'oposició, el principal partit, Junts per Catalunya, ha acusat Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar, diuen, la proposta del tren orbital al PSC. El portaveu, Josep Rius, considera que els republicans s'han convertit en una crossa de Salvador Illa.
14: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra, una vegada més, que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb tot un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat. I ho ha fet en un context on alguns partits, com Vox i el PP, volen retallar drets als immigrants amb la coneguda com a prioritat nacional. Un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. És una crònica d'en Jordi Casino.
15: El pla antiracista de Barcelona consta d'un total de 6 eixos amb prop d'una trentena de mesures i un centenar d'actuacions que es duran a terme fins l'any 2036. Han de servir per transformar les institucions, lluitar contra el racisme a la capital catalana i consolidar la ciutat com un referent en aquest àmbit a nivell internacional. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
16: Barcelona no només es declara antiracista, Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
15: El pla s'ha presentat coincidint amb la celebració a Barcelona d'unes jornades organitzades per la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme amb el suport de la UNESCO.
0: I quan són 8:15, també us expliquem que prop de 200 persones s'han manifestat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per denunciar la nova intercepció de la Global Sumud Flotilla per part d'Israel i exigir l'alliberament immediat dels activistes segrestats. La protesta arriba després que la flotilla hagi alertat que soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals, a Xipre concretament, a uns 400 quilòmetres de Gaza. Entre els integrants de l'expedició hi viatgen 22 catalans, entre ells l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, però no hi figura l'activista català d'origen palestí, Saif Abu Keshek, que va estar, recordem-ho, retingut a Israel. Els docents continuen al pols amb el govern avui amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès amb una manifestació pel centre de la capital catalana on han participat 1.800 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen ara la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, d'aquest dimecres, de demà en concret. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
9: Tot i la pluja, professors i mestres continuen pressionant el govern per reclamar millores laborals i educatives. Ho han fet en manifestació des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació, la Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües impermeables. Els sindicats demanen la implicació dels grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els Comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
17: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
9: Per qüestions d'agenda parlamentària de la consellera Esther Niubó, la propera reunió del Departament d'Educació amb els sindicats serà dimecres a la tarda. Ignasi Fernández és secretari general de professors de secundària.
18: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
9: Els sindicats esperen la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i li exigeixen que ampliï els marges de l'acord signat amb l'UGT i Comissions Obreres.
0: Tot això el mateix dia que a partir d'un quart de 12 del migdia les conselleres d'Educació i Formació Professional Esther Niubó i d'Interior i Seguretat Pública Núria Parlon compareixin a la Comissió d'Educació del Parlament per parlar sobre el pla pilot d'incorporació de Mossos d'Esquadra a escoles i instituts, una iniciativa que ha provocat les protestes dels docents que consideren que la mesura no està justificada. Dels 14 instituts que en un principi havien de participar en aquest projecte, recordem-ho, la meitat han demanat abandonar-lo. El govern aprovarà avui declarar l'interès general del futur campus de salut clínic Universitat Barcelona i també del campus salut de la Regió Sanitària de Girona. Vol així donar prioritat absoluta a tots dos projectes. S'agilitzaran els tràmits urbanístics i els energètics perquè els dos campus de salut puguin ser una realitat el més aviat possible. En el cas del clínic, farà també possible que els terrenys de la Universitat de Barcelona de l'Avinguda Diagonal, qualificats d'equipaments esportius, es puguin requalificar per poder-los destinar al projecte. El nou clínic inclourà l'hospital, la Facultat de Medicina i equipaments de recerca biomèdica en un espai de 300.000 metres quadrats. A aquest impuls, el nou clínic de Barcelona, s'hi afegeix també la declaració d'interès general del campus de salut de Girona. Es construirà en uns terrenys entre Salt i Girona i inclourà el nou hospital Josep Trueta, així com espais docents i de recerca de la Universitat de Girona. En aquest cas, el projecte ja està adjudicat i es desenvoluparà durant els pròxims 2 anys. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca que declarant l'interès general de tots dos campus se'ls vol donar màxima prioritat.
19: Amb l'objectiu d'agilitzar el conjunt dels tràmits urbanístics, energètics, perquè aquests dos projectes siguin una realitat el més aviat possible. El nostre objectiu és aixecar les traves burocràtiques amb què aquests projectes puguin accelerar-se. El Trueta i el Clínic seran una realitat. És un missatge de confiança que el govern farà tot el possible perquè el Trueta i el Clínic no hagin de superar tants obstacles burocràtics.
0: El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha llançat un missatge de tranquil·litat sobre el brot d'èbola que ha causat una norantena de morts a la República Democràtica del Congo i Uganda. Malgrat l'emergència internacional que ha declarat l'OMS, Fernández afirma en declaracions a la xarxa que el risc que aquest virus arribi a Catalunya és baix.
20: El missatge és de calma, de la mateixa magnitud que vam dir molta calma amb el brot d'antivirus fa 4 dies, escassament, 2 setmanes. I sí, calma i tranquil·litat. El risc a la zona, estem preocupats, la OMS ha fet totes les mesures, el risc per països com el nostre és baix, perquè el virus ha de sortir d'allà i ha de venir. La possibilitat de que vingui una persona infectada d'Ebola és petita.
0: I canviem radicalment de tema per explicar-vos que Lleida escalfa motors per celebrar aquest cap de setmana la 45a edició de l'Aplec del Caragol. Ahir es va fer el pregó oficial d'aquesta festa a càrrec de la rectora de la Universitat de Lleida, Maria Àngels Balcells. També es va lliurar el Premi Caragol Bové 2026 a l'exgerent de la FECOL, Jesús Bomaton. Durant el pregó, Balcells ha reivindicat el vincle entre la ciutat, la universitat i l'Aplec, a més de posar en valor el caràcter integrador d'aquesta festa.
21: Durant uns dies, tornem a l'essència de ser persones,
3: i la dedicació professional, l'origen o altres consideracions que en el nostre dia a dia poden tenir repercussió durant els dies de la plec queden totalment difuminats.
0: Amb 9 minuts arribarem a les 8 del matí. Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany, que va arribar al club fa dues temporades, suma un total de dues lligues, dues supercopes i una Copa del Rei. El de Heidelberg es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat, amb el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip.
21: I'm really happy, you know,
22: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa, al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
0: Poc abans de la signatura, Flick, acompanyat d'en Joan Laporta, del president Rafa Juste i del capità del primer equip, Ronald Araujo, van dipositar al museu els dos títols aconseguits aquesta temporada, la 29a Lliga i la 16a Supercopa. El campionat domèstic passarà a la història per haver-se guanyat en un clàssic i en ple de victòries a casa. I Fermín es perdrà el Mundial d'aquest estiu. El jugador blaugrana es va fracturar el cinquè metatarsià del peu dret en el partit contra el Betis i haurà de passar pel quiròfan. El temps estimat de baixa és d'uns 2 mesos. Per contra, Rafinha és un dels escollits per Carlo Ancelotti per disputar el Mundial amb la selecció del Brasil. El combinat, en què el blaugrana compartirà vestidor amb el madridista Vinícius, comptarà també amb Neymar, que jugarà el seu quart Mundial amb la canarinha. Aquesta nit quedarà definit el segon finalista de la divisió d'honor masculina de waterpolo. A partir de les 8 del vespre, el Sabadell i el Barcelona s'enfrontaran a la piscina Can Llong en el tercer i definitiu duel de semifinals. Qui guanyi es jugarà el títol amb el gran favorit, l'Atlètic Barceloneta, que va eliminar per la via ràpida el Terrassa. Ens apropa la prèvia des de TV Sabadell, l'Alejandro Paulino.
23: No hi ha marge d'error i no hi ha un demà. El Club Natació Sabadell es juga el pas a la gran final del play-off en el tercer i definitiu duel contra el Club Natació Barcelona. Els de Quim Colet necessiten l'escalf de la seva gent per tombar un rival que no regalarà res. El coratge, el cap fred i el suport de l'afició han de ser les armes per segellar el bitllet cap a la glòria.
24: Estem enmig del play-off i de moment estem enfocats amb aquest objectiu d'aquesta eliminatòria de semifinals, que se'ns ha posat una mica de complicada, però que estem segurs que aconseguirem el poder jugar una final més, diguéssim, de Lliga. No?
23: Una cita amb el millor waterpolo ens espera. El Sabadell busca la final.
0: Avui es dona el tret de sortida al play-off pel títol de la divisió d'honor femenina de waterpolo. A partir de les 9, el Sant Andreu i el Terrassa disputaran el primer partit de la sèrie de semifinals, que es decideix al millor de 3. Demà començarà l'altra semifinal entre el Mataró i el Sabadell. I el Freiking Balomano Granollers ha renovat el tècnic Antonio Rama fins al 2029. Rama, que s'enfilarà fins als 12 cursos dirigint l'equip granollerí, tindrà com a mà dreta Robert Cuesta, que fins ara dirigia l'equip femení i que amplia la vinculació amb el club 2 cursos més. Ocuparà el lloc que deixa vacant Antonio García, després d'anunciar la seva marxa al Cajasol Sevilla. Diumenge se celebrarà la 12a edició de la cursa Dir Guàrdia Urbana, una prova que enguany bat rècord d'inscrits amb 12.000 corredors que estrenaran un nou recorregut més ràpid de 10 quilòmetres i que omplirà la diagonal de nord a sud. Corredors com l'exatleta olímpic Reyes Estevez, Pol Espinosa o Cristina Silva, vigent campiona femenina, no es perdran la cita.
25: Molt contenta de tornar a una tradició més aquí, sobretot una de les curses més emblemàtiques de Barcelona, perquè córrer pels carrers de Barcelona és molt maco. El córrer s'ha fet popular cada cop més. No, la veritat és que és bastant maco que la gent s'involucri en fer esport i veure els carrers de Barcelona ple de gent corrent.
0: La darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del TNC es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són els grans títols de la programació. En té més detalls el David Navarro.
1: Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la Cluenda, a càrrec d'Angélica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
2: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Vila i Dona 43.
1: Clara Segura, Emma Vilarassau o Nora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sabies que...
2: És bo menjar-se el greix del pernil? Doncs tot depèn del tipus de pernil i, per tant, del tipus de greix. El pernil salat s'obté a partir de porcs de raça blanca que són alimentats amb pinso. Sol curar-se a la serra a baixa temperatura i per això que rebia el nom de serrano en castellà. Aquest és un pernil del qual la carn és més magra, de manera que té menys greix, tot i que la carn és una mica més salada. En aquest cas, es recomana no menjar-se el greix, encara que sigui mínim, donat als seus greixos saturats. A més, si mengem 100 grams d'aquest pernil i sense el greix, ja ens aporta gairebé unes 250 calories. L'ibèric és un pernil que s'obté del porc que pertany a la raça ibèrica. Ha de tenir una puresa d'almenys un 50% i la curació és una mica més llarga que la del pernil salat. En aquest cas, es tracta d'un pernil que no només té una mica més de greix a la part lateral, sinó també entre la carn, de manera que sol dir-se que és més greixós que el pernil salat. De fet, per cada 100 grams d'aquest pernil podem consumir unes 375 calories i 22 grams de greix. Tot i això, té el doble de proteïnes i, a més, és més baix en sodi respecte al pernil salat. Per últim, el pernil de gla és un tipus de pernil ibèric que rep aquest nom perquè els porcs dels quals s'obté són alimentats amb glans, encara que de vegades també se'ls pot fer pasturar pel camp o se'ls alimenta amb pinso. Pel que fa al greix d'aquest tipus de pernil, té poc greixos saturats i és baix en sal, de manera que, degut a això, i al fet de tenir un nivell més elevat de proteïnes i àcid oleic, podem menjar-lo sense problema i, a més, mantenir els nivells de colesterol i triglicèrids.
0: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Amb Balena Puigdueta.
3: Bon dia. Salvador Illa i Oriol Junqueras signen en uns minuts l'acord de pressupostos que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria del Consorci de la Zona Franca quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de la capital catalana. Els comptes també necessiten el vistiplau dels comuns, que han ampliat les peticions, sobretot en matèria d'habitatge. Demà dimecres, la Comissió Bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen del vistiplau de l'Estat. Divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i el juliol s'haurien de votar al Parlament. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 19 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Una de les claus d'aquest acord entre el govern i Esquerra Republicana és l'impuls a la línia de tren orbital que ha d'unir Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Ara caldrà veure si es compleixen els terminis que situen la finalització de l'obra el 2041. Ho ha dit el Notícies en Xarxa Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus.
4: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya el 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi.
3: Els docents continuen al pols amb el govern avui amb una jornada de vagues i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès amb una manifestació pel centre de la capital catalana on han participat 1.800 mestres i professors segons la Guàrdia Urbana. El tall es fa a l'altura de Montcada Bifurcació. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, aquest dimecres. En uns instants serem en directe a Terrassa per seguir de ben a prop les protestes de mestres i professors. També analitzarem un altre front de la protesta dels docents, el bloqueig a les colònies i a les excursions. En parlarem amb Cristina Búcar, presidenta de l'associació Escola Entorn, crítica amb aquesta mesura de pressió dels sindicats. I el govern aprovarà avui declarar l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta. Es vol donar així prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat el més aviat possible. Tots dos inclouran hospitals, així com espais universitaris i de recerca, si bé el nou Clínic encara està en fase de concurs. En canvi, el nou Trueta ja està adjudicat. Nova intercepció de la Global Sumut Flotilla per part d'Israel. Soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals. Entre els activistes de l'expedició hi ha 22 catalans, entre els quals l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos. Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat i assumeix el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip. I en cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedicarà a Barcelona. La programació aposta per la creació contemporània, però també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són alguns dels títols que es podran gaudir al TNC. Pel que fa al trànsit, tenim la mirada posada a l'AP7, a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, on aquesta nit s'han incendiat dos camions després d'una col·lisió per fregament. Un dels camions transportava esprais i, de resultes de l'accident, s'han encès. L'accident ha obligat a tallar l'autopista durant unes hores. Per comprovar, doncs, quin és l'estat d'aquesta via, hores d'ara i també de la resta de la xarxa viària catalana, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
1: Hola, molt bon dia. Doncs més o menys cap a 7:45 s'ha retirat l'últim dels dos camions accidentats ahir, a la P7, a Santa Margarida i als Monjos, i en aquest moment, en sentit sud, està tot els carrils oberts, es circula sense cap mena de retenció, però en sentit nord només s'ha pogut habilitar un sol carril i, per tant, n'hi ha dos encara detallats. Això està creant molta congestió, tenim uns 8 quilòmetres aproximadament en sentit nord, com dèiem, en sentit Barcelona, i, per tant, hem d'anar amb molt de compte, ja que s'ha de retirar encara la càrrega i s'ha de reparar el ferm arran de la crema d'aquests vehicles. Com dèiem, la situació complexa, sobretot en aquest tram, fem un repàs ràpid dels accessos a Barcelona, on a la mateixa B7 hi ha problemes en sentit Tarragona a Barberà i Parets, també a Barberà en sentit Girona i aturades a Castellbisbal. Pel que fa, per exemple, a la C-17, aturades a la zona de Mollet, hi ha problemes a la C-31 sud i C-31 nord, a la zona sud a Hospitalet i a la zona nord a Badalona, i a la C-58 aturades tant a Sabadell com a Ripollet i Montcada, i a la C-33, pel que fa a les rondes, molta mobilitat i accessos a sud, com a via principal i amb més problemes, la A2 a Cornellà, en sentit Lleida, on s'ha produït un accident. I compte, perquè en aquesta A2 hi ha 11 quilòmetres de lentitud entre Cornellà i Pallejà cap a Barcelona. Molt bon dia.
3: I ara temps pel temps. Piano, piano, cada dia farà més calor. És així, Lluís Miquel Pérez? Bon dia.
5: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, a hores d'ara ja la temperatura és 2-3 graus més alta que la d'ahir i sí que és cert que són les 8 i pocs minuts del matí, per tant, la sensació de frescor és evident, però ja no fa el fred que feia ahir al matí o fa 2 i 3 dies i ja perspectiva que vagi pujant més la temperatura, fins i tot nocturna. El matí comença amb núvols que són més espessos a hores d'ara a les comarques de Tarragona, també cap a les de Girona. Fa poca estona que hi ha 4 gotes a l'Empordà o a la Selva, ben poca cosa, i ja aquests núvols al llarg d'aquest matí s'aniran trencant i deixaran pas amb molt més sol, que escalfarà, ja diem, la temperatura ja aquest migdia, sobretot aquesta tarda, pujarà 3 o 4 graus respecte ahir. Per tant, arribarem a fregar alguns 27, 28, 29 graus de màxima al Pla de Lleida, un ambient força càlid en aquesta zona de la terra ferma. I aquesta tarda, per no perdre el costum, tornarem a tenir algun xafaguet, però molt més local que ahir. Aquests aquests ruixats els tindrem sobretot a entrada la tarda entre el Ripollès, la Garrotxa, la Selva, el Gironès, l'Alt Empordà, el nord d'Osona i l'Alt Berguedà. A la resta del país la tarda no tindrà tempestes i ja diem, Helena, amb una temperatura que puja i més que ho farà al llarg dels propers dies. Torna l'estiu gairebé. I n'estarem pendents a la xarxa.
6: Notícies en xarxa, edició matí.
3: I com us estem explicant des de primera hora, ara a les 8 està prevista la signatura de l'acord de pressupostos entre Salvador Illa i Oriol Junqueras. Ho fan en una convocatòria urgent al Palau de la Generalitat després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Així ho ha determinat la reunió d'aquest dilluns de l'òrgan que inclou els representants territorials i la direcció actual. La decisió, que no s'ha sotmès a votació entre la militància, dona doncs llum verda als comptes de l'executiu català. A la plaça de Sant Jaume de Barcelona hi hem enviat, just davant de la Generalitat, hi hem enviat, deia Antoni López i Alana Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns les claus d'aquest acord que s'ha de signar d'aquí a uns pocs instants.
7: Hola, Helena, bon dia. En una comunicació sorpresiva, Palau ha comunicat que el president Salvador Illa i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, signen a partir d'aquesta hora, a partir de les 8, aquí, al Palau de la Generalitat, l'acord de pressupostos. Fa uns minuts que ha arribat el líder republicà i tots dos, tant el president com el líder republicà, Oriol Junqueras, celebraran una reunió a porta tancada per a continuació fer visible i solemnitzar aquest acord pressupostari que es fonamenta en tres potes. El primer és l'aprovació del corredor ferroviari orbital, el segon és un reforç de l'Agència Tributària de Catalunya i el tercer, garantir la majoria catalana a la zona franca. Tot això s'haurà després d'ajustar amb una reunió prevista demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat. S'haurà d'ajustar als diferents marcs competencials i a partir de la signatura aquest matí, d'aquí uns minuts, de l'acord pressupostari, després de dos mesos de negociació entre el govern i Esquerra Republicana, s'aplanarà de manera definitiva els primers pressupostos de l'era Illa. No hi havia pressupostos a Catalunya, recordem, Helena, des del 2023, quan era president Pere Aragonès. Així que a l'espera de la signatura de la fotografia i la imatge del dia, aquesta oficialització de l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana, després de l'aval que el Consell Nacional Republicà va donar ahir a aquests pressupostos, s'inicia aquest camí que activarà també una intensa agenda política i institucional a partir d'aquest matí. S'assigna l'acord de pressupostos, tindrem la fotografia i la imatge del dia aquí a Palau amb la signatura entre el president Illa i el líder d'Esquerra Republicana per després celebrar el comitè executiu de tots dimarts. La consellera d'Economia, Alícia Romero, a partir de les 9 compareixerà per donar més detalls sobre acord pressupostari. Demà dimecres tindrem la reunió bilateral Estat-Generalitat i previsiblement divendres en un Consell Executiu Extraordinari s'aprovarà l'inici de la tramitació d'aquests pressupostos, pressupostos que podrien ser realitat l'estiu vinent.
3: Gràcies, Anna Ruiz, testimoni d'aquesta última hora, pendents doncs amb un ull posat al Palau de la Generalitat. Gràcies, bon dia, que vagi bé. Doncs el que ens deia ara mateix l'Anna, un dels punts claus per a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana ha estat la línia orbital ferroviària. L'entesa s'ha escenificat amb un acte a Sant Sadurní d'Anoia amb la participació de Salvador Illa, d'Oriol Junqueras i dels alcaldes dels municipis que travessarà aquesta nova línia de tren al llarg dels 120 quilòmetres de recorregut un cop estigui enllestida el 2041. Ens ho explica la Judit Benages, de Penedès Televisió.
8: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dilluns l'acte d'impuls de la línia orbital ferroviària que s'ha dut a terme a la fàcina de Can Guineu de Sant Sadurní d'Anoia. El president ha volgut destacar com la línia es podrà dur a terme gràcies a un acord entre el govern i Esquerra, que serà un projecte a llarg termini i que és una aposta per la mobilitat sostenible que reforça les polítiques d'habitatge i la competitivitat.
9: Les comarques, Garraf, Penedès, Baix Llobregat, els dos Vallesos i el Maresme concentren molta part de la generació de prosperitat de Catalunya. Connectar aquestes comarques amb una infraestructura de mobilitat sostenible és també una aposta per la competitivitat, per millorar la competitivitat de les empreses, grans, petites i mitjanes, que hi ha en aquests territoris.
10: Planificar és imprescindible per garantir una millora de la connectivitat d'una àrea que representa 3 milions i mig de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, d'una àrea que en el seu conjunt representa més de 5 milions d'habitants.
8: També s'ha produït un diàleg entre l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. La línia orbital ferroviària ha de connectar, doncs, les principals ciutats de la segona corona metropolitana de Barcelona en forma de paràbola, sense necessitat de passar per l'interior de la ciutat de Barcelona.
3: Un projecte, aquest que us acabem d'explicar, que ha d'unir Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona i que hauria d'estar finalitzat l'any 2041. Ara bé, aquest termini i qui ha de pagar l'obra aixeca dubtes entre els experts. Així ho ha exposat fa pocs minuts en declaracions al Notícies en Xarxa Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus.
4: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya el 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi.
3: Mentrestant, el principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha acusat Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar la proposta del tren orbital al PSC. El portaveu Josep Rius considera que els republicans s'han convertit en una crossa de Salvador Illa.
11: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra, una vegada més, que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
3: Avui també us expliquem que prop de 200 persones s'han manifestat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per denunciar la nova intercepció de la Global Sumud Flotilla per part d'Israel i exigir l'alliberament immediat dels activistes segrestats. La protesta arriba després que la flotilla hagi alertat que soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals, a Xipre en concret, a uns 400 quilòmetres de Gaza. Entre els integrants de l'expedició hi viatgen 22 catalans, entre els quals l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, però no hi figura l'activista català d'origen palestí, Saif Abu Keshek, que va estar, recordem-ho, retingut a Israel. I quan són un quart de nou del matí, us expliquem que els docents continuen al pols amb el govern. Avui, amb una jornada de vaga i de protestes centrada al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, de demà dimecres. Hores d'ara, però, un grup d'uns 200 docents talla la C-17 a Montcada i Reixac en els dos sentits de la marxa, a l'altura en concret de Montcada Bifurcació. A Terrassa també s'han concentrat mestres i professors. Anem cap allà, on hi tenim l'Albert Roma i la Carme Contreras, de Canal Terrassa. Bon dia, Carme. Què tenen previst fer els manifestants vallesans, terrassencs, en aquest cas, al llarg del dia d'avui? Sembla que tenim problemes, Carme. No podem sentir-te, no escoltem aquesta declaració, no sentim la veu, no sé si ho pots arreglar de seguida. Sí, ho provem de nou? No, sembla que no és possible. Intentarem recuperar aquesta connexió més endavant. No podíem escoltar el so de la Carme Contreras de Canal Terrassa. En aquest context i enmig del debat sobre si el curs vinent hi haurà o no sortides i colònies escolars, en les últimes hores s'hi ha afegit una nova veu, la d'Escola Entorn, una associació que agrupa més d'un miler d'entitats educatives i culturals d'arreu del país, des de museus i centres de natura fins a equipaments científics i projectes socials. Reclamen que les sortides es protegeixin com a part essencial de l'aprenentatge i demanen al departament i als sindicats que trobin una sortida al conflicte. En parlem, en volem parlar, de fet, tot seguit amb la Cristina Búcar. Ella és presidenta d'aquesta associació i directora del Portal d'Activitats Educatives de Catalunya. Senyora Búcar, bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Hola, bon dia, gràcies.
3: A través del seu manifest diuen que eliminar sortides és manllevar un dret essencial de l'alumnat. Què perdria un infant que no fa sortides o que no fes sortides durant tot un curs sencer? Quin impacte real tindria o té?
12: A veure, les sortides, realment, les sortides escolars són molt més que un parèntesi en l'activitat acadèmica, no? Són una eina que és imprescindible per contextualitzar els aprenentatges que tenen a l'aula, per donar oportunitats per conèixer realment el territori i arrelar-se, per conèixer una mica sortir de la seva bombolla del barri, de la seva ciutat. No? Per molts infants, aquestes sortides són les úniques oportunitats que tenen per conèixer més enllà del seu territori, no? Del seu entorn més proper. I clar, visualitzar aquest entorn més enllà del teu entorn real, del teu entorn en el que sempre estàs, et permet visualitzar oportunitats de futur que, si no, no et podries ni imaginar. No? Per sí, tant, és bastant essencial.
3: Si les reivindicacions del professorat són legítimes, com també dieu en el vostre document, per què creieu que les sortides no poden ser una moneda de canvi en aquest conflicte?
12: A veure, perquè l'alumnat en surt greument perjudicat, no? És imprescindible que s'arribi a un acord que doni seguretat també al professorat perquè puguin sortir de l'aula amb garanties, no? Sense por, i amb la seguretat de que tenen ràtios més petites, de que poden controlar millor l'alumnat, de que és més difícil que hi hagi accidents. Entenem perfectament que molts professorats, segons de quins centres i de quins entorns, els costi més sortir perquè és perillós en segons quines situacions, no? Llavors, que arribin a aquest acord i que els docents se sentin segurs per poder sortir és un avantatge per tothom.
3: Una altra de les qüestions que ens semblava interessant, que d'alguna manera ja ho està explicant, però m'agradaria que quedés clar, sí, afirmen que les sortides redueixen desigualtats. En què es nota, de manera concreta, que una sortida escolar fa més equitativa una aula?
12: Clar, per un alumne que acaba d'arribar, o que és nouvinguda, que ha arribat fa poc, que habitualment està en un mateix entorn, sortir de l'escola, sortir, anar a conèixer Catalunya, és una oportunitat de conèixer i de començar-se a arrelar i de començar a sentir seva aquesta terra a la que ha arribat i que probablement hi viurà tota la vida. I per un alumne que ja hi viu, per ell és una altra oportunitat també de no donar per suposat aquests privilegis que tenim. Nosaltres sempre diem que no es pot tenir cura d'allò que no s'estima i no es pot estimar allò que no es coneix. No? Per tant, si tu no has sortit, no et podràs convertir en un ciutadà responsable que realment valoris el que tens i que en tinguis cura en el futur. No? Per tant, és una aposta. Les sortides escolars són una aposta de present perquè contextualitzen aquests aprenentatges a l'aula, perquè fomenten l'aprenentatge, perquè fomenten l'equitat, perquè donen amplien aquest horitzó de l'alumnat, ajuden també a conèixer la gent que hi viu i més enllà de la seva pròpia realitat. No? Parlem tant d'entorns més privilegiats com d'entorns més desafavorits. No? Conèixer les altres realitats ajuden a entendre el nostre territori i al final estimar-lo i intentar-lo millorar en el futur. No? Per tant, és una aposta de futur i per l'equitat.
3: Presidenta de l'Associació Escola Entorn, Cristina Búcar, gràcies per atendre'ns. Queda clar, doncs, que és una veu més que se suma a aquest intent de fer les paus entre sindicats i departament pel bé de tothom. Gràcies, que vagi molt bé.
12: Moltes gràcies a vosaltres. Fins ara.
3: Tot això el mateix dia que, a partir d'un quart de 12 del migdia, les conselleres d'Educació, Esther Niubó, i d'Interior, Núria Parlon, compareixen a la Comissió d'Educació del Parlament per parlar sobre el pla pilot d'incorporació de Mossos d'Esquadra a escoles i instituts, que també va aixecar molta polseguera. Una iniciativa que ha provocat les protestes dels docents, que consideren que la mesura no està justificada. De fet, dels 14 instituts que en un principi havien de participar en aquest projecte, la meitat han demanat abandonar-lo. I ara sí, recuperem la connexió amb

0: la circulació en aquest punt. Des d'aquest punt, doncs, anar avançant per la Rambla d'Ègara fins al pont de la Renfe i pujar fins a l'estació, des d'on sortiran per ajuntar-se amb la resta de participants de la vaga a Sabadell, que és on hi ha la delegació territorial d'ensenyament. Allà sí que hi ha prevista, doncs, una manifestació més multitudinària i altres protestes a les 12 del migdia.
1: Doncs gràcies, Carme. Un altre dels punts on també avui tenim l'atenció posada, el Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Maresme, on avui les vagues estan en aquest territori. Gràcies, companys. El govern...
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: El govern aprovarà avui declarar l'interès general del futur campus de salut clínic UB i també del campus salut de la Regió Sanitària de Girona. Vol així donar prioritat absoluta a tots dos projectes. S'agilitzaran els tràmits urbanístics i els energètics perquè els dos campus de salut puguin ser una realitat el més aviat possible. En el cas del clínic, farà també possible que els terrenys de la UB, de l'Avinguda Diagonal, qualificats d'equipaments esportius, es puguin requalificar per poder-los destinar al projecte. El nou clínic inclourà l'hospital, la Facultat de Medicina i equipaments de recerca biomèdica en un espai de 300.000 metres quadrats. A aquest impuls, el nou clínic de Barcelona s'hi afegeix també la declaració d'interès general del campus de salut de Girona. Es construirà en uns terrenys entre Salt i Girona i inclourà el nou hospital Josep Trueta, així com espais docents i de recerca de la Universitat de Girona. En aquest cas, el projecte ja està adjudicat i es desenvoluparà durant els pròxims 2 anys. En 6 minuts arribarem a 9:15 del matí. Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany, que va arribar al club fa 2 temporades, suma un total de 2 lligues, 2 supercopes i 1 Copa del Rei. El de Heidelberg es marca l'objectiu d'estrenar al Camp Nou, un cop estigui acabat, amb el repte de seguir aixecant títols i afegir les Champions al palmarès d'aquest equip.
3: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa, al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
1: El Vila-sana ha celebrat amb l'afició el títol de campió de la Copa de la Reina guanyada en la final contra el Telecable Gijón. Les del Pla d'Urgell han estat rebudes a l'Ajuntament enmig d'un ambient festiu i amb l'objectiu de no anar-hi per últim cop aquest curs, ja que encara lluiten per guanyar l'Hockey Lliga Femenina. Així valoren el triomf les jugadores Aina Florença, Elsa Salvanyà i Luchi Agudo.
4: Molta il·lusió poder dir que he guanyat el meu primer títol amb el Vila-sana. Crec que totes aquest any teníem moltes ganes d'amb aquest nou equip, amb aquest nou projecte, intentar aixecar algun títol.
5: Espero poder continuar aixecant moltes copes amb el Vila-sana i sobretot disfrutar molt d'aquest esport.
6: Una cosa molt important també que és la Liga, así que esperamos todas que estén ahí apoyándonos como siempre.
1: La darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són els grans títols de la programació. En té més detalls el David Navarro.
7: Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la cloenda, a càrrec d'Angèlica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com el cadell que Josep Maria Miró portarà a la sala petita.
8: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona...

0: Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Via Laietana 43.
1: Clara Segura, Emma Vilarasau o Nora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Les persones cuidadores no professionals assumeixen sovint un paper fonamental, però alhora molt invisibilitzat. Per això, el Saló de la Gent Gran de Catalunya les posa en valor durant la seva 27a edició. Fira Gran és un punt de trobada per a la gent gran i aquells serveis i projectes que tenen per objectiu millorar la seva qualitat de vida. Entre el 27 i el 29 de maig, aquest saló s'instal·la a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb més de 300 activitats i un aparador d'entitats, empreses, productes i tecnologies. 3 dies per descobrir, informar-se i, sobretot, per gaudir. També per participar, per exemple, en sessions dirigides o en un fòrum per compartir les qüestions que més preocupen aquest sector de la població. Si us interessen o preocupen temes com la salut, la cultura, la formació, l'oci, l'esport, l'alimentació o les noves tecnologies, hi trobareu un ampli ventall de propostes. El ball també té un paper important a Fira Gran, amb una gran trobada de ball de música i moviment. Una classe de coreografies guiades amb tocs de ball de saló, dansa moderna o qigong. Del 27 al 29 de maig, 27a edició de Fira Gran, al Saló de la Gent Gran de Catalunya, a l'Hospitalet de Llobregat. Més informació a firagran.com.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Salvador Illa i Oriol Junqueras han signat fa ben pocs minuts l'acord de pressupostos que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria del Consorci de la Zona Franca quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de la capital catalana. Els comptes també necessiten del vistiplau dels comuns, que han ampliat les peticions, sobretot en matèria d'habitatge. Demà dimecres, la Comissió Bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen del vistiplau de l'Estat. Divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i el juliol s'haurien de votar al Parlament. Una de les claus d'aquest acord entre el govern i Esquerra Republicana és l'impuls, com dèiem, a la línia de tren orbital que ha d'unir Mataró i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Ara caldrà veure si es compleixen els terminis que situen la finalització de l'obra al 2041. Ho ha dit el Notícies en xarxa Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus.
2: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya el 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi.
1: Els docents continuen al pols amb el govern avui amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, de demà dimecres. Hores d'ara, els docents tallen la C-17 a Montcada i Reixac. Per saber-ne més d'aquest tall, connectem amb la Sílvia de l'Amo, del Servei Català de Trànsit. Molt bon dia, Sílvia, explica'ns.
3: Hola, molt bon dia, Helena. Doncs sí, com comentes, just a l'arribada de la C-17 a la zona de... disculpeu, és que es mouen les pantalles del trànsit. A Barcelona, doncs, hi ha en aquests moments, doncs, en sentit Vic, està tallada la via, i també en sentit Barcelona. La situació és complexa en aquests moments, sobretot perquè està tallant una de les vies que porta l'accés a la ciutat de Barcelona i la situació és complicada i, per tant, haurem d'estar molt atents a com evoluciona. A banda, ens acaben ara mateix d'informar que s'ha tallat l'AP7 per un accident a la zona de Banyeres del Penedès en sentit Girona per una topada entre quatre turismes i que l'accident on ja s'ha retirat el camí que va passar ahir a Santa Margarida dels Monjos en sentit Girona, només hi ha un carril obert en sentit a Barcelona i en 10 quilòmetres de lentitud. Per tant, al matí és complicat i us demanem sobretot que us mantingueu informats. Molt bon dia.
1: Doncs, precisament un dels fronts de pressió dels docents és el bloqueig a les colònies i excursions de cara al curs vinent. Al Notícies en xarxa n'hem parlat amb Cristina Búcar, presidenta de l'associació Escola Entorn, que ha estat crítica amb aquesta campanya engegada des dels sindicats i ha volgut destacar la importància de les sortides per l'alumnat.
4: Les sortides escolars són molt més que un parèntesi en l'activitat acadèmica. Són una eina que és imprescindible per contextualitzar els aprenentatges que tenen a l'aula, per conèixer realment el territori i arrelar-se. No? És imprescindible que s'arribi a un acord que doni seguretat també al professorat perquè puguin sortir de l'aula amb garanties, no? Sense por.
1: El govern aprovarà avui declarar l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta. Es vol donar així prioritat absoluta a tots dos projectes perquè pugui ser una realitat el més aviat possible. Tots dos inclouran els hospitals, així com espais universitaris i de recerca. Si bé el nou Clínic encara està en fase de concurs, el nou Trueta ja està adjudicat. En parlarem en uns minuts en conversa amb Ferran Cordón, coordinador del Campus de la Salut de Girona. Dels esports, Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat i assumeix el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip. I en cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedicarà a Barcelona. La programació aposta per la creació contemporània, però també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són alguns dels títols que es podran gaudir al TNC.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho avançàvem, suara a la portada. Salvador Illa i Oriol Junqueras ja han signat l'acord per a l'aprovació dels pressupostos. Ho han fet en una convocatòria urgent al Palau de la Generalitat després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Així ho ha determinat la reunió d'aquest dilluns de l'òrgan que inclou els representants territorials i la direcció actual. La decisió, que no s'ha sotmès a votació entre la militància, dona llum verda als comptes de l'executiu català. A la plaça de Sant Jaume de Barcelona, davant del Palau de la Generalitat, hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns les claus d'aquest acord.
5: Hola, Elena, bon dia. Serà la imatge i la fotografia política del dia. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, signant avui, a partir d'aquesta hora, i aquí a Palau de la Generalitat, l'acord de pressupostos. És una passa gairebé definitiva que aplana també de manera gairebé definitiva els primers pressupostos de l'era de Salvador Illa. Tot això després que el Consell Nacional Republicà hagi ratificat aquest dilluns l'acord pressupostari que es fonamenta sobre tres potes. La primera, la creació del tren orbital, aquest nou corredor ferroviari que connectarà les comarques del Maresme i el Garraf sense passar per Barcelona. La segona pota de l'acord, assegurar i garantir la majoria catalana la gestió de la zona franca. I la tercera pota, incrementar els recursos de l'Agència Tributària de Catalunya. Amb aquest acord pressupostari, amb aquesta signatura de l'acord, després de la reunió a porta tancada que celebren també aquest matí el president Illa i el líder republicà, s'activa més una agenda política i institucional molt potent, perquè mentre el govern continuarà negociant amb Comuns Serrells en la negociació pressupostària amb l'altre soci d'investidura, hem de recordar que d'aquí uns minuts la consellera d'Economia, Alícia Romero, compareixerà per donar més explicacions i detalls sobre el contingut de l'acord pressupostari que signen aquest matí els president Salvador Illa i el líder republicà Oriol Junqueras. A més, continuaran, tal com t'explica amb Elena, aquestes negociacions amb Comuns. Divendres vinent es convocarà un Consell Extraordinari per aprovar l'inici de la tramitació pressupostària i demà dimecres hi haurà una reunió bilateral d'Estat-Generalitat per poder quadrar l'acord pressupostari amb els republicans atenent el quadre competencial. Tot això passa a partir d'aquest matí, quan s'oficialitzarà aquest acord pressupostari entre el govern i Esquerra Republicana, que plana ja de manera definitiva la tramitació dels primers pressupostos del president Salvador Illa al capdavant del govern. Recordem que Catalunya no té pressupostos nous des de l'any 2023.
1: Com ens explicaves, Anna, doncs, una setmana ben atapeïda d'actes, per tant, una agenda política ben farcida. Gràcies, companys, que vagi bé. Ens ho repassava l'Anna. Ara, un dels punts claus d'aquest acord és la línia orbital ferroviària. L'Entesa es va escenificar amb un acte ahir a Sant Sadurní d'Anoia amb la participació de Salvador Illa, també d'Oriol Junqueras, i els alcaldes dels municipis que travessarà aquesta nova línia de tren al llarg dels 120 quilòmetres de recorregut un cop estigui enllestida el 2041. Ens ho explica la Judit Benages, de Penedès Televisió.
6: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dilluns l'acte d'impuls de la línia orbital ferroviària que s'ha dut a terme a la fàcina de Can Guineu de Sant Sadurní d'Anoia. El president ha volgut destacar com la línia es podrà dur a terme gràcies a un acord entre el govern i Esquerra, que serà un projecte a llarg termini i que és una aposta per la mobilitat sostenible que reforça les polítiques d'habitatge i la competitivitat.
7: les comarques, Garraf, Penedès, Baix Llobregat, els dos Vallesos i el Maresme, concentren molta part de la generació de prosperitat de Catalunya. Connectar aquestes comarques amb una infraestructura de mobilitat sostenible és també una aposta per la competitivitat, per millorar la competitivitat de les empreses, grans, petites i mitjanes, que hi ha en aquests territoris. No?
8: Planificar és imprescindible per garantir una millora de la connectivitat d'una àrea que representa 3 milions i mig de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, d'una àrea que en el seu conjunt representa més de 5 milions d'habitants.
6: També s'ha produït un diàleg entre l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. La línia orbital ferroviària ha de connectar, doncs, les principals ciutats de la segona corona metropolitana de Barcelona en forma de paràbola, sense necessitat de passar per l'interior de la ciutat de Barcelona.
1: Un projecte, doncs, que hauria d'estar finalitzat, ho reiterem, l'any 2041. Ara bé, aquest termini aixeca dubtes entre els experts. Així ho ha exposat fa pocs minuts en declaracions aquí, al Notícies en Xarxa, Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus.
2: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya el 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, a l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi.
1: El principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, mentrestant, ha acusat Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar, diuen, la proposta del tren orbital al PSC. El portaveu, Josep Rius, considera que els republicans s'han convertit en una crossa de Salvador Illa.
9: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra, una vegada més, que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
1: Minuts per arribar a 3:15 del matí. Els docents continuen al pols amb el govern. Avui, amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, demà dimecres. Anem ara, en aquests moments, cap a Terrassa per seguir de ben a prop les protestes de mestres i professors. Ho fem en connexió amb l'Albert Roma i la Carme Contreras, de Canal Terrassa. Bon dia, Carme. Què tenen previst seguir fent aquests manifestants al llarg del dia d'avui, aquí a Terrassa?
10: Molt bon dia. Doncs, passades les 8 del matí, han tallat un dels punts principals d'entrada a la ciutat, han tallat el trànsit també de les carreteres que s'aproximen, i el que faran ara, doncs, és adreçar-se a poc fins a l'estació de Terrassa Renfe, de Terrassa a Estació del Nord, doncs, per adreçar-se a l'acte principal que es fa al Vallès Occidental, que és a Sabadell. Per explicar-nos una mica doncs, quina és la previsió del dia, estem amb Gerardo Sandoval. Ell és professor de l'Institut Nicolau Copèrnic de Terrassa i representant de la CGT. Hola, molt bon dia.
11: Molt bon dia.
10: Quin és el plànic avui de protestes?
11: Bueno, el plànic és avui, doncs, continuar fent-nos visibles les nostres reivindicacions, que encara no són ateses per part del govern, i acabar avui a Sabadell a Serveis Territorials, que és on està la representació del departament al Vallès Occidental.
10: A Sabadell teniu prevista alguna acció, algun acte així diferent, doncs, per fer-vos sentir més?
11: Bueno, al final arribarem a Serveis Territorials i acabarem a l'Ajuntament, i allà, doncs, aviam què passa, què fem. Farem alguns parlaments i de moment és el que sé i és el que farem, de moment.
10: Després de molts dies de protestes i d'unes negociacions que no han avançat, m'imagino que les reivindicacions continuen sent les mateixes i més fermes que abans.
11: Sí, no? És que, de fet, parlant amb les assemblees, parlant, anant a centres a parlar amb la gent, el tema de la inclusiva és un tema cabdal que tothom es queixa de que no hi ha recursos, hi ha una manca de recursos impressionant. Això afecta les famílies, afecta els alumnes. Per tant, les reivindicacions no només són el tema salarial, que moltes vegades s'ha intentat criminalitzar el tema del salari, És que no només és salari, és ràtios, democràcia als centres, poder atendre els alumnes de manera correcta, que és el problema que tenim. No tenim recursos, manquen mestres d'educació especial, ens estem trobant amb molta diversitat de problemes i no tenim especialistes per poder atendre'ls.
10: Per tant, molts fons oberts que m'imagino que demà a la reunió amb el govern espereu resoldre. Gràcies, Gerardo, per atendre'ns avui a la xarxa, també Canal Terrassa. Bon dia.
11: A vosaltres, bon dia.
10: Doncs nosaltres ho deixem aquí pendents de com evoluciona aquesta jornada de vaga aquí al Vallès Occidental.
1: Gràcies, Carme. Moguda ara a Terrassa, que es traslladarà, com explicàveu, d'aquí una estona a Sabadell. Un altre front amb què els sindicats pressionen el govern és el bloqueig, excursions i colònies de cara al curs vinent. Aquest debat, en les últimes hores, s'hi ha afegit una nova veu, la de l'associació Escola Entorn, que agrupa més d'un miler d'entitats educatives i culturals d'arreu del país, des de museus i centres de natura fins a equipaments científics i projectes socials. Reclamen que les sortides es protegeixin com a part essencial de l'aprenentatge i demanen al departament i als sindicats que trobin una sortida al conflicte. N'hem parlat al Notícies en Xarxa amb la presidenta d'aquesta associació, la Cristina Búcar, que ha destacat que les sortides són essencials perquè els infants coneguin el territori més enllà de la seva bombolla.
4: Les sortides escolars són molt més que un parèntesi en l'activitat acadèmica. Són una eina que és imprescindible per contextualitzar els aprenentatges que tenen a l'aula, per conèixer realment el territori i arrelar-se. No? És imprescindible que s'arribi a un acord que doni seguretat també al professorat perquè puguin sortir de l'aula amb garanties, no? Sense por.
1: Tot això el mateix dia que a partir d'un quart de 12 del migdia les conselleres d'Educació Esther Niubó i d'Interior, Núria Parlon, compareguin a la Comissió d'Educació del Parlament per parlar justament sobre el pla pilot d'incorporació de Mossos d'Esquadra a escoles i instituts, una iniciativa que també ha provocat protestes per part dels docents que la consideren desmesurada i injustificada. Dels 14 instituts que en un principi havien de participar en aquest projecte, la meitat han demanat abandonar-lo. Avui també us estem explicant que el Consell Executiu ha d'aprovar aquest matí declarar com a projectes prioritaris dos grans campus de salut, el del Clínic Universitat Barcelona i el de Girona. Aprofitant aquest impuls institucional, volem mirar més enllà del tràmit per fixar-nos concretament en un d'aquests campus, el del Salut de Girona. Quin salt farà el territori en serveis, en recerca i formació i què té d'especial un projecte d'aquesta envergadura. En parlem amb el seu coordinador, en Ferran Cordón. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Bon dia, molt bon dia a tots. Gràcies per l'oportunitat.
1: Quin canvi qualitatiu farà Girona i també Salt en serveis i especialitats amb aquest nou campus de salut? Què podrà oferir que avui obliga a derivar pacients d'aquesta demarcació cap a Barcelona?
12: Bueno, el campus de salut de la Regió Sanitària de Girona representarà un pas importantíssim per a la qualitat assistencial dels nostres pacients, de la nostra població, perquè tindrem un hospital modern. Com bé se sap, l'hospital actual d'Josep Trotat està limitat a l'espai i porta ja 70 anys, que precisament aquest any se celebra el 70 aniversari d'aquest hospital. Penseu que un hospital de 70 anys, malgrat les reformes que s'han fet, doncs té moltes mancances. Per tant, per la demarcació de Girona, disposar d'aquest campus doncs serà importantíssim, no tan sols des del punt de vista sanitari, sinó també de innovació, de la recerca i, per suposat, de la docència, perquè les facultats de Ciències de la Salut s'incorporaran en aquest campus i això també serà un pas endavant importantíssim per tot a Girona.
1: D'això li volia parlar també. Un projecte així pot canviar, sens dubte, la capacitat de Girona per retenir i atraure talent sanitari i científic. Què pot significar per a les noves generacions de professionals?
12: Home, el que representarà és tenir això, tenir en un mateix espai, doncs, tant els aspectes sanitaris com de docència, com de recerca i innovació. I això, tal com diu vostè, representarà que ens interessa molt que no se'ns en vagin de Girona a treballar a altres llocs, sinó que tenir talent aquí i que vinguin. És a dir, tenir un espai on investigadors, on sanitaris, on empreses puguin tenir aquest campus com una font per innovar i per fer la recerca. Això per les facultats de Girona serà importantíssim.
1: El campus de Girona està, sens dubte, molt més avançat que el de Barcelona, ara ho explicàvem, però mentrestant, el mentrestant que pot preocupar precisament els veïns de la zona està resolt? És a dir, poden haver-hi algunes mancances o poden haver-hi algunes dificultats per a aquests malalts, per a aquests pacients, per a aquestes necessitats tan bàsiques de la sanitat?
12: No, sí. Si entenc la seva pregunta, voldrà dir que en aquest pas que tindrem d'aquest nou hospital representarà que podem donar millor assistència possiblement en moltes patologies que en l'actualitat estan anant cap a Barcelona. És a dir, el que volem també és augmentar la resolució d'aquest nou centre. Per tant, serà un gran avantatge. Aquest hospital no és tan sols l'hospital de Girona i de Salt, és que serà l'hospital de referència de tota la regió sanitària. Per tant, és un avanç importantíssim també per l'assistència de tota la demarcació.
1: Doncs entenem que el pas que avui es farà des del Palau de la Generalitat serà també una bona notícia. Ferran Cordón, gràcies i bon dia per atendre'ns.
12: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Deu minuts per arribar a les 9. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha llançat un missatge de tranquil·litat sobre el brot d'Ebola que ha causat una norantena de morts a la República Democràtica del Congo i Uganda. Malgrat l'emergència internacional que ha declarat l'OMS, Fernández afirma, en declaracions a la xarxa, que el risc que aquest virus arribi a Catalunya és baix.
13: El missatge és de calma, de la mateixa magnitud que vam dir molta calma amb el brot d'antivirus fa 4 dies, escassament, 2 setmanes, i sí, calma i tranquil·litat. El risc a la zona, estem preocupats, la OMS ha fet totes les mesures, el risc per països com el nostre és baix, perquè el virus ha de sortir d'allà i ha de venir. La possibilitat de que vingui una persona infectada d'Ebola és petita.
1: I abans de la informació esportiva, també us expliquem que la patronal PIMEC assegura que la possibilitat de pagar els comerços amb Bizum és positiva. Això sí, adverteix que caldrà una adaptació. El Rubén Carbonell, de Lleida Televisió, ha parlat amb els comerciants de la capital del Segrià en el primer dia de funcionament d'aquesta operativa.
14: Pagar a través de Bizum a diferents comerços de la ciutat serà una realitat, ja que els comerciants de Lleida podran començar a acceptar aquestes transaccions de manera gradual. El pagament amb Bizum funcionarà a través de la tecnologia NFC i serà sense contacte.
15: Però nosaltres pensem que si a nivell de particulars aquest sistema de pagament ha funcionat molt bé, entenem que ara aquest cobrament a través de Bizum, que ja està acostumat, crec que el dia de demà s'acabarà implantant per davant de moltes de les formes de pagament que hi ha actualment.
14: Tot i els dubtes que pot generar aquest sistema, aquesta iniciativa no tindrà un cost extra per als comerciants.
15: Tecnològicament, els terminals de venda que ja venen canalitzats amb un compte per poder fer els ingressos que es fan ja en targeta, per tant, amb el Bizum també serà algo semblant.
14: Ara bé, l'aplicació Bizum Pay no entrarà en servei fins a l'1 de juny.
1: Temps per als esports amb la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
16: Bon dia.
1: I una bona notícia pels barcelonistes. Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça.
16: Sí, ja fa dies que hi havia acord, però finalment s'ha escenificat amb la signatura del nou contracte fins al 2028, que és ampliable encara per un any més. El tècnic alemany va arribar a la banqueta blaugrana ara fa 2 temporades i ha guanyat 2 lligues, 2 supercopes i també una Copa del Rei. El de Heidelberg es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat del tot, amb el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip.
17: I'm really happy, you know,
18: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa, al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
16: Aquesta nit coneixerem el segon finalista de la divisió d'honor masculina de waterpolo. A partir de les 8, el Sabadell i el Barcelona s'enfrontaran a Can Llong en el tercer i definitiu duel de semifinals. Qui guanyi jugarà el títol amb el gran favorit, que és l'Atlètic Barceloneta, i que ja va eliminar per la via ràpida el Terrassa. Ens apropa la prèvia des de TV Sabadell Vallès, l'Alejandro Paulino.
17: No hi ha marge d'error i no hi ha un demà. El Club Natació Sabadell es juga el pas a la gran final del play-off en el tercer i definitiu duel contra el Club Natació Barcelona. Els de Quim Colet necessiten l'escalf de la seva gent per tombar un rival que no regalarà res. El coratge, el cap fred i el suport de l'afició han de ser les armes per segellar el bitllet cap a la glòria.
19: Estem enmig del play-off i de moment estem enfocats amb aquest objectiu d'aquesta eliminatòria de semifinals, que se'ns ha posat una mica de complicada, però que estem segurs que aconseguirem el poder jugar una final més, diguéssim, de Lliga. No?
17: Una cita amb el millor waterpolo ens espera. El Sabadell busca la final.
16: El Vila-sana ha celebrat amb l'afició la Copa de la Reina guanyada en la final contra el Telecable Gijón. Les del Pla d'Urgell han estat rebudes a l'Ajuntament enmig d'un ambient festiu i amb l'objectiu de no anar-hi per últim cop aquest curs, ja que encara lluiten per guanyar l'hoquei Lliga femenina. Així valoren el triomf les jugadores Aina Florença, Elsa Salvanyà i Luchi Agudo.
20: Molta il·lusió poder dir que he guanyat el meu primer títol amb el Vila-sana. Crec que totes aquest any teníem moltes ganes d'amb aquest nou equip, amb aquest nou projecte, intentar aixecar algun títol.
21: Espero poder continuar aixecant moltes copes amb el Vila-sana i sobretot disfrutar molt d'aquest esport.
22: Una cosa molt important també que és la Liga, así que esperamos todas que estén ahí apoyándonos como siempre.
16: Ara buscaran l'Hockey Lliga a partir d'aquest cap de setmana.
1: Gràcies, Cristina. Fins demà.
16: Fins demà.
1: I nosaltres ens acomiadem recordant-vos que fa uns minuts Salvador Illa i Oriol Junqueras ja han signat l'acord per a l'aprovació dels pressupostos. Després de mesos de negociacions, en breu, a les 9, està previst que la consellera d'Economia, Alícia Romero, doni més detalls sobre aquest projecte de pressupostos que s'hauria d'aprovar divendres en un Consell Executiu extraordinari. El Parlament hauria de donar llum verda als comptes als primers de l'executiu de Salvador Illa a principis de juliol. Així doncs, d'aquesta manera ens acomiadem. Fins demà, us ho explicarem tot. Que vagi bé.
23: La xarxa de comunicació local. Gràcies per

0: L'acord entre el govern de Salvador Illa i Esquerra pels pressupostos marca un gir polític important després de mesos de bloquejos i negociacions difícils. El govern havia arribat a retirar els comptes per falta de suport i advertia que Catalunya podia deixar de mobilitzar prop de 1.500 milions d'euros en noves inversions i despesa pública si no hi havia pacte. Esquerra ha aprofitat la seva posició clau per obtenir concessions de gran impacte polític i econòmic. El pacte preveu una inversió de 527 milions d'euros fins al 2029 per reforçar l'Agència Tributària de Catalunya amb l'objectiu de preparar-la per gestionar una part més gran dels impostos, especialment de l'IRPF. També inclou el compromís d'impulsar el tren orbital entre Vilanova i Mataró, un projecte valorat en més de 5 milions d'euros i una majoria de una major presència catalana al Consorci de la Zona Franca. Per al govern d'Illa, aquest acord és imprescindible per garantir estabilitat i demostrar la capacitat del govern. Per Esquerra, és una manera de justificar la seva influència política després de la pèrdua de pes institucional dels últims anys. El missatge dels republicans és clar. Sense Esquerra no hi ha majoria possible. Ara tot queda pendent dels comuns. Si donen suport als pressupostos, el govern superarà el principal obstacle de la legislatura. Si fallen els suports, Catalunya continuarà amb uns comptes prorrogats i amb una sensació creixent de paràlisi política. És dimarts 19 de maig del 2026. Soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès. I ja sabeu que estem en directe cada dia de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí. I que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, parlarem amb la Carme Rodríguez i l'Anna Casals, una de les organitzadores de la Jornada Solidària de la Recompensa que es va celebrar aquest dissabte als Hostalets de Balanyà. I després parlarem amb els directors del programa Discapacitem, la Mònica Jofre i Miquel Giol, sobre aquesta última temporada. Farem un repàs. Tocades les 10 del matí, ens endinsarem en el món econòmic amb Joan Carles Arredondo, cap d'Economia del 9-9 del Vallès Oriental. Avui amb ell parlarem i analitzarem l'informe Fènix, en el qual un grup d'experts, la majoria economistes, posen la vista sobre alguns dels mals que han portat a que l'economia catalana creixi a bon ritme. I després de 10:45 serà el moment de veure què s'hi cau a Twitter, com sempre, de la mà de Guillem Sánchez. I el programa l'acabarem amb el traster, la tertúlia d'estar per casa amb la Laia de Déu i l'Isaac Muntades. Tot això en un Territori 17 que ara comença i ho fem posant-nos al dia. Dotze persones van resultar ferides divendres a la tarda a causa de l'incendi que es va originar en un pis del bloc que fa cantonada entre el carrer Sant Sebastià i l'avinguda Diputació de Roda de Ter. Els serveis d'emergència es van rebre l'avís a 6:45 del matí, Andreu.
2: El SEM va atendre fins a 14 persones, principalment per inhalació de fum. D'aquestes, 9 van ser traslladades de l'Hospital Universitari de Vic amb pronòstic menys greu i 3 més van ser ateses al CAP. Les altres dues no van requerir més atenció. Quan va arribar els bombers, van acabar de rescatar per la façana amb escala manual els veïns que quedaven als immobles, mentre es treballava en l'extinció de les flames. Quan va tenir el foc extingit, es van dedicar a revisar l'immoble. Finalment, es va decidir precintar l'accés al bloc i, en coordinació amb el Departament de Drets Socials i el Consorci de Serveis Socials, l'Ajuntament va treballar en el reallotjament dels afectats, alguns a cases de familiars i altres en allotjaments de municipis veïns.
0: I els Mossos d'Esquadra van detenir entre els dies 13 i 14 de maig 5 homes entre 22 i 36 anys com a presumptes autors de 18 delictes de robatori amb força, Andreu.
2: La investigació es va iniciar arran d'una sèrie de robatoris comesos entre el novembre del 2025 i el maig del 2026. Tots els fets compartien un mateix modus operandi. Els autors, un grup de joves que actuava de manera coordinada, accedien als domicilis mitjançant escalament o forçant portes i finestres, principalment en horari nocturn i aprofitant l'absència dels habitants. De l'interior sostreien joies, diners, material electrònic, eines i bicicletes. Divendres es va dur a terme una entrada i escorcoll en un local de Manlleu que els investigats utilitzaven com a domicili i magatzem. A l'interior s'hi van localitzar diversos objectes presumptament sostrets, així com altres indicis relacionats amb els robatoris investigats. Els detinguts estan relacionats amb 18 delictes de robatori amb força en interior de domicili, algun en grau de temptativa, 16 a Manlleu i 2 a Roda de Ter. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
0: i l'exèrcit d'Israel va començar ahir al matí les operacions per interceptar la cinquantena de vaixells de la Global Sumut Flotilla que navegaven prop de Xipre a unes 260 milles nàutiques, és a dir, uns 480 quilòmetres de la costa de la Franja de Gaza. S'hi dirigien després de sortir del port turc de Marmaris la setmana passada com a última etapa del trajecte per trencar el bloqueig i portar ajuda humanitària a la zona, Andreu.
2: La manlleuenca Ariadna Masmitja, coneguda com a Masmi, ha tornat a ser interceptada. Explicava que veia una embarcació de grans dimensions, com l'última vegada quan ens van posar en aquest vaixell a presó. Dos vaixells militars i una llanxa ràpida que s'acostaven als vaixells del seu voltant. Al 9-9 hem pogut parlar amb ella.
1: Nosaltres estem fent una acció totalment legal, que qui està cometent una acció il·legal és l'estat sionista i genocida d'Israel, aturant-nos al mig del mar, segrestant-nos. Estem a 260 milles de Gaza, per tant, estem a aigües internacionals. Estem a prop de Xipre, no sabem si ens volen portar a Xipre, si ens volen portar a la Palestina ocupada. Però una vegada més, això, denunciar doncs, tota la col·laboració d'altres estats que estan permetent i que estan ajudant a que això pugui passar.
2: Masmitja, que forma part de l'expedició juntament amb el tonenc resident a Vic, Pau Pérez. L'activista lamentava una vegada més la impunitat que té d'actuar en aigües internacionals amb la complicitat i silenci dels nostres governs, la Unió Europea i organismes internacionals. També animava a tothom a seguir posant a Palestina al centre i a sortir al carrer per defensar aquest poble i aquesta lluita.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, va donar el tret de sortida a la Festa Verdaguer aquest cap de setmana fent una defensa de la llengua catalana i del valor real de les paraules posant la seguretat com a exemple. Andreu Jiménez.
2: La defensora de la llengua catalana va travessar tot el discurs de la consellera d'Interior, Núria Parlon, que enguany ha estat la convidada a la Festa Verdaguer. En el seu Parlament, amb menys concurrència de l'habitual, Parlon afirmava que som el resultat d'aquella valentia de persones com Verdaguer.
3: La cultura catalana no és un fet inevitable. És el resultat de moltes persones que en moments difícils van decidir resistir a través de la bellesa. Folgueroles no és només el lloc on va néixer el nostre gran poeta nacional, Jacint Verdaguer, és un dels llocs on Catalunya va aprendre a tornar-se a dir a si mateixa.
2: La consellera també va prendre com a referència el lema d'enguany de la Festa Literària. A la llum de la veritat, se descobresca la infàmia dels articles en defensa pròpia per remarcar el valor de la paraula i del fet de poder construir veritats compartides en el moment actual. També ho explica la directora de la Fundació, Jordina Boix.
3: La paraula com a forma de seguretat col·lectiva. Que la paraula serveixi per revelar i no per ocultar. Té una de les vulnerabilitats més silencioses del nostre temps és precisament aquesta. La dificultat creixent de construir veritats compartides.
4: Té una mica aquesta mirar la realitat a dia d'avui que ens interpel·la amb el que veiem, no? Coses que segurament en un entorn més bel·licista, amb unes declaracions que sovint topen amb els drets humans, doncs entrar en l'humanisme de Verdaguer ens semblava molt pertinent.
2: Abans d'assistir a la missa en record de Verdaguer, la consellera va visitar la Casa Museu Verdaguer i el Mercat de Llibre Vell de Poesia. Allà hi havia en David, amb llibres sobre el poeta i història local.
5: En aquesta fira porto llibres dedicats d'ell, l'obra seva i sobre Verdaguer, i després porto història local i poesia catalana en general, també. I soc un llibret antiquari i treballo aquests llibres.
2: En acabar, Parlon va dipositar l'ofrena floral al padró al monument de l'escriptor. També va seguir els ballets a Folgueroles i va complir amb el ritual de donar una volta a la plaça a pas de dansa acompanyada d'un dels balladors i seguida per l'alcalde Miquel Serra. Uns ballets que enguany han comptat amb més torres que mai.
0: I el Ripollès rep 736.000 euros de la Generalitat per poder fer obres a les escoles públiques, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
6: A principis d'abril, la Generalitat de Catalunya va aprovar un fons de 100 milions d'euros destinats a fer obres de manteniment a les escoles públiques del país. Cal recordar que un de cada quatre centres educatius es va construir abans del 1960 i estan molt envellits. La mesura beneficiarà 723 municipis, dels quals n'hi ha 11 del Ripollès, on s'hi destinaran gairebé 736.000 euros. La vila més beneficiada és Ripoll, amb gairebé 156.000 euros, i que té dues escoles públiques, el Tomàs Reguer i el Joan Maragall. L'alcaldessa Sílvia Orriols encara no sap a què es podran destinar.
7: I ara el que farem serà convocar una reunió amb els dos centres públics que tenim al municipi per detectar quines són les màximes deficiències de cadascun dels centres i determinar a veure quines cal prioritzar, quines obres o rehabilitacions cal prioritzar i veure doncs, a on destinem aquest import.
6: Sant Joan de les Abadeses ha rebut més de 59.000 euros. L'alcalde Ramon Roquer valora molt positivament l'aportació del govern i han de valorar amb l'AFA on s'invertiran.
8: En el cas de Sant Joan de les Abadeses tenim l'edifici més tendreu, que encara hi tenim ubicada l'infantil de primari, que és un edifici més de 100 anys d'història i, per tant, comença a tenir problemes de tot tipus que segurament no podem resoldre amb aquests pràcticament 60.000 euros que el govern ens farà arribar a través d'aquesta convocatòria. Nosaltres, de fet, ja fa temps que diem que l'edifici Mestre Andreu en el seu conjunt és un edifici obsolet, és un edifici amb 100 anys d'història, és un edifici que no té els espais, no té les possibilitats com a edifici que diguem que el nostre institut d'escola necessita i, per tant, per això fa anys que reclamem doncs, que el departament ens construeixi un nou edifici per l'infantil i per la primària.
6: Cal recordar que ja hi ha prevista una segona fase per portar l'escola d'infantil i primària a la Coromina del Bac, on ja hi ha l'edifici de secundària. Sí que ho tenen més clar a Camprodon, Planoles i Ogassa, sentim a Xavier Guitart, David Verge i Albert Solà, els alcaldes d'aquests municipis respectivament.
9: Hem fet una inversió molt gran a l'escola i, per tant, el que farem és aquests diners que ens arriben aquest setembre-octubre els utilitzarem per la inversió que hi hem fet a l'escola, que és tema sàtil, tema pintura, tema finestres, tema cortines.
10: La destinarem a el que és fer els lavabos nous dels grans, dels nens i nenes entre 7 i 12 anys, que els lavabos són molt vells i s'han de fer nous. Després arreglarem totes les canonades de calefacció i posarem més radiadors i finalment està previst que l'entrada de l'escola doncs, també sigui per gent amb mobilitat reduïda.
11: I una de les millores és el post 2026 i la reforma integral de l'edifici Escola-Ajuntament. L'escola, farem una reforma integral, més una ampliació d'una tercera aula per poder donar el servei del cicle inicial. Com que és una reforma total, aquesta subvenció ens anirà molt bé per complementar els diners que ens han donat del POS.
6: També se'n veuran beneficiats Can de Bànol, Llanar, Ribes de Freser, Sant Pau de Segúries, Vallfogona de Ripollès i Vilallonga de Ter.
0: Novament, un fons voltor americà intenta desnonar una mare i una filla de Vallgorguina. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
12: Així és, Ona. De fet, la plataforma d'afectats per habitatge i el capitalisme s'està preparant i organitzant per tal d'aturar el desnonament de la mare i la filla de casa seva a Vallgorguina el proper 22 de maig. Com bé apuntaves, es tracta del segon intent del fons voltor d'Ivarian Cerberus de desnonar aquesta família, la qual hem pogut saber que es troba en situació de vulnerabilitat i que fa 20 anys que viu en aquest habitatge del carrer Anoia número 22. Han fet saber des de la PAC que la mare havia comprat l'habitatge abans de l'esclat de la crisi econòmica, però que al cap d'un temps li va ser impossible assumir la hipoteca, que pujava a 800 euros mensuals. No obstant, gràcies a l'acompanyament de l'entitat, l'any 2016 va aconseguir accedir a un lloguer social gràcies a la llei 24 del 2015, impulsada per fer front a l'emergència habitacional i la pobresa energètica. A dia d'avui, el contracte de lloguer social ha finalitzat i la propietat s'ha negat a renovar-lo, tot i saber que la família continua acreditant la seva situació de vulnerabilitat i que la propietat és del fons voltor d'Ivarian, que va comprar l'habitatge al BBVA mentre la família tenia vigent el lloguer social, sense notificar-los-ho en cap moment. I és que llavors haurien tingut dret a optar a comprar casa seva, però aquest dret, tal i com asseguren des de la PAC, se'ls va negar il·legalment. Així doncs, l'entitat alerta que en aquest nou intent està prevista la presència d'unitats de les àrees regionals de recursos operatius de Mossos d'Esquadra. La plataforma també assenyala directament les administracions públiques i denuncia que l'Ajuntament de Vallgorguina i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya tenen eines legals per aturar aquesta injustícia i que, si el desnonament s'executa i la Laura i la seva filla han de marxar de casa, també serà responsabilitat de l'administració. S'ha de tenir en compte, per acabar, que el fons voltor d'Ivarian Cerberus està considerat un dels tenidors amb més presència a Catalunya i arreu d'Espanya i compta amb una important cartera d'habitatges al Baix Montseny. D'Ivarian va ser creat el 2018, inicialment com una aliança amb el BBVA i opera com un dels gestors de pisos i actius immobiliaris de tot l'Estat.
0: I la plataforma Salvem les Guilleries ha fet efectiva la primera reunió veïnal a Sant Sadurní d'Osormort en contra del Parc de Natura Andreu Jiménez.
2: La primera reunió veïnal en contra del Parc d'Animals de Sant Sadurní d'Osormort planteja sí, diverses actuacions. Una quarantena de veïns han posat de manifest la preocupació que hi ha per la manca d'informació que han rebut com ara pel que fa als impactes ambientals i territorials o als canvis urbanístics. La plataforma ha acordat traslladar el cas en el síndic de Greuges si no hi ha resposta, així com va presentar una instància a l'Ajuntament de Sant Sadurní. Anna Girbau, la seva portaveu, ho explica.
13: La idea és poder visibilitzar aquesta disconformitat i intentar manifestar la nostra oposició davant del projecte. Per tant, estem oberts a qualsevol proposta que pugui sortir, que pugui buscar aquesta reivindicació.
2: Salvem les Guilleries sol·licitarà una reunió amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Exigeixen als agents implicats transparència i accés a la informació pública davant el projecte. Sentim a Imma Mestres de la urbanització de Sa Carrera de Bujons i a Joan Josep Riera i Quim Riera, veïns del municipi.
14: Sant Sadurní és un municipi que té de ser forestal, ramader, i el que no tenim de fer és el que vol l'administració, aquí posar-hi bestiar perquè hi hagin pestes, perquè hi hagin d'allò, no. Aquí no ens convé que hi hagi... Ja tenim una diversitat.
15: Si això és un parc natural i està dintre de la xarxa de parcs naturals de Catalunya, fotre un parc temàtic dintre d'un parc natural és un nyap.
16: Creiem que això és un... l'afany és lucratiu. Sabem que, evidentment, al territori hi ha problemes, que el bosc s'ha de gestionar i que, per tant, tot això ja ho entenem. Però aquest projecte, doncs, ens sembla que s'ha de fer i se n'ha de parlar amb el veïnat i amb el...
2: La primera trobada ha servit per organitzar-se i començar a assentar les bases per encaminar les seves reivindicacions. La plataforma la conformen veïns del mateix municipi i dels nuclis dels voltants.
0: I després d'anys tancat i en desús, el campanar de Sant Feliu de Codines torna a obrir-se a la ciutadania. Aquest dissabte s'ha inaugurat la recuperació d'aquest espai emblemàtic del municipi en un acte que també ha servit per reivindicar el valor històric i arquitectònic. Laia de Déu, una codinenca.
17: Una cinquantena de persones van omplir dissabte el campanar de l'església en una jornada marcada pels records, la curiositat i la descoberta d'un espai que fins ara era desconegut per molts veïns. Els assistents van poder pujar fins a la part superior del campanar i descobrir la restauració que s'hi ha fet, però també observar de prop alguns elements arquitectònics singulars de l'espai. Josep Vilanova, president de la Fira del Rellotge de Sant Feliu, va destacar la importància de recuperar aquest espai històric.
18: Doncs si hem fet això perquè la gent ja ho veus, amb aquesta escalada antiga pot venir aquí i si no vol posar més amunt, amb aquesta escalada, doncs és com si posés perquè les explicacions hi són.
17: Però més enllà del valor patrimonial, el campanar també ha despertat interès des del punt de vista arquitectònic. I és que l'obra va ser projectada per Puigboada, deixeble directe de Gaudí, i conserva elements clarament vinculats a l'horiovers de l'arquitecte modernista, especialment l'escala interior en forma d'hèlix. Per aquest motiu, l'acte també va comptar amb la participació d'Oriol Molines i Isi Nuevo, arquitecte tècnic i cap d'obra de la Sagrada Família, que van aportar una mirada més tècnica sobre l'estructura del campanar. Escoltem Oriol Molines, arquitecte tècnic de la Sagrada Família.
19: L'escala és una escala molt esbelta i que, a més, no s'aguanta amb les parets del voltant. Només s'aguanta amb el nucli d'escala. És una escala volada. I, a més, està feta seguint geomètricament seguint un helicoide. I aquesta escala vaig veure que era una influència directa de Gaudí. El Puigboada era un admirador de Gaudí i veig que aquí va veure l'oportunitat de posar en valor la seva obra.
17: La inauguració també va tenir un fort component emocional amb la presència de familiars de les persones que van participar en la reconstrucció del campanar després de la guerra, entre ells la filla de Puigboada i membres de la família Tartera. Unes intervencions que van servir per recordar la història que hi ha darrere d'aquest campanar tan emblemàtic.
0: I Montornès ha demanat a la Generalitat un impuls a la formació professional en la visita que ha fet el conseller Miquel Samper, Enric Rubio, a Ràdio Televisió de Cardedeu.
12: Així és, Ona, i és que, com més dit, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha estat a Montornès en el marc de les visites que duu a terme habitualment al territori. La trobada ha servit per parlar de formació professional al municipi, de les dificultats de mobilitat a l'àrea industrial i dels dèficits en el manteniment dels polígons. En una curta reunió de treball, l'alcalde ha presentat al conseller el potencial del sector industrial ubicat al municipi, però, des del punt de vista de l'ocupació, aquest pes no té l'impacte suficient en la creació d'oportunitats laborals per al veïnat, perquè en molts casos les necessitats de les empreses no coincideixen amb els perfils professionals de les persones que cerquen feina. Així doncs, davant la situació, el govern local ha reiterat al conseller la seva petició a la Generalitat perquè impulsi la formació professional dual al municipi amb la complicitat del sector industrial de la zona. S'han posat sobre la taula, per exemple, experiències com les de l'Escola d'Hostaleria del Vallès Oriental i els cicles formatius de grau mitjà de cuina, gastronomia i de serveis de restauració de l'Institut Marta Mata. També s'ha demanat que es mantingui la col·laboració del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb propostes locals de formació i apropament al mercat laboral, com ara els que es desenvolupen a través del programa Treball als Barris. Per acabar, s'han tractat qüestions de millora de la mobilitat en la zona industrial i en el municipi en general i de l'ajut que sol·liciten els ajuntaments de la Generalitat per afrontar el manteniment de la via pública als polígons industrials, la majoria en un estat d'envelliment que exigeixen una important inversió.
0: I diferents corredors del Moianès han tingut una actuació destacada a la cursa del Sagam a l'Aia de Déu.
17: Divendres, el castellterçolenc Biel Sagués va guanyar el quilòmetre vertical sub-23 i va quedar en una destacada setena posició a la general. Uma Plans va ser 28a de l'any general en categoria femenina en el seu debut a la prova. Diumenge era el torn de Joan Guiteres, de Mollà, que va participar a la cursa júnior on va quedar quart, a les portes del podi, i només a 13 segons el van separar del basque Cain Fernández, que va aconseguir la tercera plaça. La ultra la va guanyar Eloís Elazoui en categoria masculina i Tobe Alexandrov en categoria femenina. Manu Miralles va quedar quart i l'equip 4 Llaunes de Sant Feliu de Codines va poder parlar amb ell abans de començar. Escoltem-lo.
20: A ver, me encuentro bien, me encuentro sano y sobre todo me encuentro con las ganas de venir aquí a plantar batalla, quien sea. A ver, las nevadas de primavera suelen ser fugaces, así que me calculo que mañana por la mañana ya no quedará casi nada seguramente. Pero sí es verdad que la nieve suele ablandar el terreno porque es como un remanente de agua que siempre va derritiéndose en el sitio. Y para mañana pues me veo, bueno, a ver cómo está el día de la carrera, ojalá llueva, ya lo sabes, y si nieva otra vez, pues perfecto, pero que no me corten nada del recorrido porque entonces ya me fastidia.
17: En clau local també va participar a la prova el codinenc Lluís Prat.
0: Els Catarres, caps de cartell del Festival Flama, amb una banda tribut a Charango i Isaac Muntados. Ja comença a fer-se clar.

Estem sentint la cançó Diumenge sense drama del grup Els Catarres, que seran el cap de cartell del Festival Flama 2026 de Can Davant, organitzat per la Comissió de Festes Engalanats, que enguany arriba a la tercera edició i se celebrarà el 23 de juny, la Revetlla de Sant Joan. El grup de pop-folk que cavalla entre el Vallès i Osona tocarà els seus temes més mítics com Jennifer, Tòquio, Vull estar amb tu, rock and roll en peu de guerra o aquest últim tema. El cartell del Flama el completaran músics de carrer, que és un tribut a Charango. La banda oferirà les millors cançons del grup de Sant Joan de les Abadeses, com Una lluna a l'aigua, Compta amb mi, Quan tot s'enlaira, Mil ocells, La dansa al vestit, Agafant l'horitzó

0: I seguim parlant de música, perquè el Festival Estrenes de Girona va ser el tret de sortida de la presentació del nou disc de Dan Peralbo i el Comboi. La plaça de la Catedral va vibrar amb el grup usonenc Canset en Gira, que farà parada per les masies de Voltregà el proper 26 de juny, Andreu.
1: King Goig és el nou disc de Dan Peralbo i el Comboi i King Goig també es poden escoltar. Aquest grup usonenc que torna amb 11 cançons molt seves seguint un estil molt marcat i introduint algunes novetats com els instruments de vent. La presentació d'aquest nou treball va ser al Festival Estrenes de Girona a les Escales de la Catedral. La rebuda, tot un èxit abans, però van fer una prova davant el públic més íntim que els va ajudar a preparar-se per la gran cita. Pel que fa als concerts, de fet, la primera vegada en presentar el disc a casa serà el proper 26 de juny a les Masies de Voltregà, al Festival al Cel Obert, on convertiran escenari amb grups de renom com Sidoní.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
2: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
0: Pepa Costa, bon dia.
3: Bon dia, què tal, com esteu? Ahir, dic el primer titular, perquè ahir va ser l'últim dia d'aquesta marcada inestabilitat. Mica en mica, l'anticicló de les Açores se'ns va acostant, va guanyant pes i anirà guanyant presència els pròxims dies. Avui ens hem llevat amb unes temperatures més altes. Es nota aquesta pujada de temperatures. Hi ha mínimes per sobre els 10 graus cap a l'interior i només una mica de fred a la zona del Pirineu. Ahir encara, déu-n'hi-do les tempestes, vam tenir forces tempestes, però, com deia, mica en mica, l'estabilitat serà la protagonista i serà la tònica habitual els pròxims dies, aquest anticicló de les Açores. Més coses a destacar. Com dèiem, això, aquesta pujada de temperatures mínimes, que ja es nota. Encara alguns núvols avui, alguns núvols. A la tarda, algunes nuvolades que creixeran, però ja... No hi haurà gaires precipitacions. Potser només una mica de pluja a la zona del Pirineu, però poca cosa, res comparat amb els últims dies que hem tingut aquestes tempestes tan intenses i extenses. No hi haurà una situació semblant al dia d'avui. Les temperatures màximes també més altes. Es notarà també aquesta pujada de temperatures amb les màximes. Hi ha alguns valors, 23, 24, fins i tot 25 graus. Es va pujant aquest termòmetre. És normal, estem ja encara en la recta final del mes de maig. I és que no podia ser aquesta fresca i aquest ambient tan fresc. Ja es veia que no podia ser. I que, mica en mica, es anirà revertint aquesta situació. Els vents febles, de direcció variable, molt tranquils. Per tant, dia de menys ruixats, menys tempestes i dia avui ja d'una mica més de calor. Migdia es dotarà ja una mica de calor. Moltes gràcies. Bon dimarts a tothom. Adéu.
2: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres, a partir de 9:45, parlarem amb la Carme Rodríguez i l'Anna Casals, dues de les organitzadores de la Jornada Solidària de la Recompensa, que es va celebrar aquest dissabte als Hostalets de Balenyà, i després parlarem amb la Mònica Jofre i en Miquel Giol sobre l'última temporada del disc A Passiqué. Però abans de tot, 3 minuts i tornem. Fins ara.
4: El nou FM, el nou so d'Osona.
5: 24/7. Avui, un cotxe per moure'm.
6: Demà, una furgoneta per treballar.
5: I demà passat, un monovolum per viatjar.
6: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
5: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
6: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic, informa't a alr.cat.
5: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
7: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles

0: i tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta serveis funeraris. Telèfon 24 hores 93 883 23 46.
1: Estàs preparat per aquest estiu? A Boi Galter som especialistes en tot allò relacionat amb la protecció solar per a qualsevol necessitat d'espai. Tendals, pèrgoles, escrins interiors... Anticipa't a la calor. T'assessorem i t'oferim la màxima garantia de confort i benestar per casa teva. No ho dubtis i vine a Boi Galter. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93 886 1420, a la nostra web www.boigalters.com i també som a Instagram, boigalters.tendals.
2: Ara, a Impremta Mater, estrenem un nou servei de copisteria des de la web. Estalvia temps. Envia els teus documents a impremtamater.com i passa-ho a recollir quan vulguis o t'ho portem a casa. Impremta Mater. Ens trobaràs a la carretera de Sant Hipòlit 23 de Vic.
3: A Vic ja pots descobrir el nou centre MG de Movento, al carrer Lleida número 8. Estrenem concessionari i volem que ho celebris amb nosaltres. Vine a descobrir les nostres ofertes especials d'obertura i emporta't el teu vehicle MG totalment equipat i amb 7 anys de garantia. 100% elèctric, híbrid o gasolina. El cotxe que busques és a Movento Garage MG a Vic. Tecnologia, mobilitat i futur al teu abast.
4: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
5: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona.
6: Jazz Club, dimarts, a les 11 de la nit, al 9FM.
7: El 9FM. El nou so d'Osona.
8: Territori 17.
9: Són 2:15 del matí, anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
10: Bon dia de nou, bona.
9: Va, doncs començarem per la portada del diari de La Vanguardia.
10: I avui va dedicada principalment a la política. El titular, Illa i Junqueras, tancant avui el pacte per aprovar els pressupostos. Esquerra arrenca el PSOE i el PSC més recursos per a l'agència tributària, inversió en la línia orbital i majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. I pel que fa a la imatge destacada, doncs, amb la ressaca de les eleccions d'Andalusia d'ahir dilluns, Juanma Moreno va anar al carrer Gènova, a la seu del PP, on es va reunir tots els barons per valorar aquesta victòria electoral, encara que no va ser l'esperada, ja que no va aconseguir la majoria absoluta. I el que llegim també és Moreno vol governar sense Vox en espera de les seves exigències.
9: Doncs a veure si es compleix, perquè sabem que si Moreno no pacta amb Vox... no podrem...
10: Una abstenció. Amb una abstenció sí que es podria.
9: A veure.
10: Anem al diari ara.
9: Anem al diari ara.
10: També política. Esquerra valida els pressupostos d'Illa. El Consell Nacional dels Republicans dona llum verda a l'acord amb els socialistes que es presenten avui. Les claus per entendre què és la línia orbital ferroviària que ha permès desencallar els comptes. Ahir, de fet, la imatge és d'Oriol Junqueras i Salvador Illa en aquest pacte que han arribat als dos partits, on la línia orbital ferroviària va estar a l'ordre del dia i ha estat clau en aquest pacte dels pressupostos. També el que hi hagi Moreno Bonilla vol governar Andalusia en solitari i Vox li reclama la prioritat nacional.
9: El que comentava la també portada del diari de La Vanguardia.
10: Exacte, una estructura similar.
9: I també seguim per al periódico perquè també té la mateixa línia editorial avui.
10: Així es fa referència als pressupostos. Illa tindrà pressupostos a l'aprovar Esquerra al pacte, explica, després de l'aval del Consell Nacional dels Republicans, la validació final dels comptes queda en mans dels comuns que demanen 650 milions més en habitatge. I a la imatge destacada doncs, són les restes d'avions a l'aeròdrom de Sabadell, on es calcula que a Catalunya, als aeroports, hi ha 87 avions abandonats.
9: Mm-hmm. Doncs acabem el repàs de portades dels diaris catalans, com sempre, parla del Punt Avui, que també va per la seva línia editorial.
10: Sí, però avui una que no ens sorprendria si sortís als altres diaris, ja que parla, doncs, veiem la imatge, que és el número 10 de Downing Street, és a dir, la casa on viu el primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, I el que llegim al titular és supervivència en joc. L'hecatombe laborista en les últimes eleccions d'Anglaterra amenaça la continuïtat del tradicional bipartidisme britànic i col·loca el primer ministre Starmer contra les cordes.
9: Doncs, Andreu, obrim la mirada i anem a veure què diuen els diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
10: Vox reclama al Partit Popular Andalús que assumeixi la prioritat nacional, és a dir, el mateix titular que llegíem al periòdico. El president de la Junta aboga per governar en solitari i busca acords. Feijóo aprofita la victòria del Partit Popular per llançar la seva campanya a les generals. El PSOE intenta passar pàgina després de l'enfonsament del diumenge sense autocrítica. I a la imatge, doncs, els dos protagonistes també de la jornada d'ahir, sobretot a nivell català, però aquí el País també ho vol remarcar publicant la imatge a la portada, que és l'encaixada de mans entre Salvador Illa i Oriol Junqueras, que han arribat a un acord per als pressupostos catalans per aquest 2026.
9: Una imatge molt simbòlica, eh?
10: Correcte.
9: A punt de donar-se de les mans. Andreu, seguim per la portada del Mundo.
10: El PSOE deprimeix els seus alcaldes i barons. No ens vingueu de guanyadors. Càrrecs i dirigents locals reclamen autocrítica per evitar un altre varapal en les autonòmiques i les municipals. A Ferraz i Moncloa creuen que Sánchez és l'únic imant per tornar-los els seus votants al 2027. I a la imatge destacada, doncs, Feijóo aposta per la Via Moreno amb els valors d'Ayuso. I a la imatge, doncs, també de
9: la mateixa que veiem a la Vanguardia,
10: doncs, dels barons del Partit Popular, juntament ahir tots units en aquesta imatge que reforça la unitat del partit a la seva seu a Gènova.
9: Seguim per la raó, Andreu.
10: Moreno s'adapta a la via de Feijóo per al canvi i negociarà amb Vox. El PP es dona temps a Andalusia i la sortida apela a una aliança parlamentària, però que vol sortejar el govern de coalició. Els de Pascal centren obsessivament la seva estratègia en col·locar, com hem comentat, la seva iniciativa de la prioritat nacional. A Gènova fixen el seu objectiu, el compte enrere per fer fora a Sánchez de la Moncloa. Comença la nostra campanya. I a la imatge, doncs, les dues cares de la moneda d'aquestes eleccions. A una es veu a Feijóo juntament amb Juanma Moreno abraçant-se i a l'altra Pedro Sánchez a l'executiva federal del Partit Socialista.
9: I acabem el repàs amb la de l'ABC, Andreu.
10: Sánchez no es culpa després de 4 derrotes. La d'Andalusia se suma a les d'allà d'Extremadura, Aragó i Castella i Lleó, sense que Moncloa assumeixi ninguna responsabilitat i no són extrapolables a nivell nacional. No hi haurà canvis en el full de ruta ni avançament electoral. I a la imatge, doncs, els guanyadors de la jornada del diumenge, Feijóo juntament amb Juanma Moreno ahir a Gènova en aquest acte que va servir, doncs, per celebrar aquest triomf del Partit Popular.
9: Doncs moltes gràcies, Andreu. Aquestes són les principals portades dels diaris que trobem avui al quiosc. Ens veiem en una estoneta i fins ara.
10: Així és, fins ara, Ona.
7: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
9: Passen 5 minuts de 9:45. Un grup de WhatsApp i una idea, recompensar a totes les persones que han estat al seu costat al llarg de la seva malaltia. Així va néixer la recompensa, la jornada solidària que es va celebrar al llarg d'aquest dissabte a l'edifici de la pista dels Hostalets de Balanyà. I avui al Territori 17 tenim aquí a l'estudi. Tornem a tenir la Carme Rodríguez i també avui ens acompanya l'Anna Casals, dues de les organitzadores de la recompensa. Carme i Anna, moltes gràcies per estar aquí avui amb nosaltres.
11: Bon dia, gràcies a vosaltres.
12: Moltes gràcies a vosaltres.
9: Abans que tot, preguntar-vos com esteu, perquè suposo que, a part de cansades, perquè dissabte va ser un dia que no vau parar, suposo que també teniu ressaca emocional, no?
11: Com diu en David, no passem per la porta.
12: Sí, la veritat és que va ser un èxit absolut. No ens ho esperàvem tant i estem, bueno, contentíssims. No, és que no hi ha paraules per descriure-ho.
11: Hem tingut recompensa.
9: Exacte. I potser el que buscàveu ho vau aconseguir, no? Al final.
11: Exacte. Sí, sí.
9: Abans que parlar de justament el dia de la recompensa, expliqueu-me, per la gent que no ho sàpiga, d'on va néixer aquesta idea.
12: Aquesta idea va néixer del David. Va ser el David que ell, quan va fer els 40 anys, no ho va poder celebrar perquè estava en preprocés de la malaltia i li va quedar com l'espineta de no haver pogut celebrar els 40 anys. I llavors va dir, potser no puc fer una festa com la que jo hagués volgut, però vull fer una festa. I ara la meva idea és fer una festa agraint a tothom que ha estat aquí al costat. I això ho va parlar un dia que estàvem esmorzant tots tres. I vam dir, doncs vinga, t'ajudem.
9: Vau dir, doncs ens animem, no?
11: Ens va agradar molt la idea i sobretot al final quan ell va dir, va plantejar la botifarrada, tot el que van fer i donar els diners a l'Associació contra el Càncer. I clar, vam obrir uns ulls perquè no sabia, jo no m'havia pensat aquest final. No sé què, ell volia celebrar l'aniversari, però llavors quan va acabar, ostres, ja vam posar fil a l'agulla l'endemà.
12: Exacte.
9: Clar, al final vull dir, o sigui, és aquesta recompensa per, doncs, per celebrar tot el que, al final, bueno, aquesta recompensa que ell volia donar, però al final amb un final solidari, no?
11: Exacte. O sigui, ell sempre deia pues, que volia agrair a la gent del poble, tota la gent que havia estat per ell, sobretot els del costat, no? I la gent que t'envolta i que pateix per tu, doncs agrair-li doncs, tot el que han fet i, bueno, es torna una cosa solidària, però com agraïment de dir doncs me n'he sortit i he passat tot aquest procés, però ha acabat bé.
12: Sí, el fet de viure en un poble potser també fa, no?, que vas a comprar, que vas pel carrer i la gent et pregunta i et dona ànims i, no?, i aquí és on es va centrar molt el David i on va néixer aquesta, sí, aquesta seva idea.
9: Però que ara m'explicaves, eh? Estàveu els tres esmorzant. Per tant, és a dir, us coneixíeu d'abans, no us coneixíeu, que al final què us va acabar unint?
12: Nosaltres ens coneixíem de vista, però no formem, també som de tres edats diferents, no formem part ni de la mateixa colla i així. Però sí que amb l'Anna, jo vaig ser la...
11: El destí.
12: Ens vam anar trobant, perquè és que amb l'Anna ens vam trobar amb una analítica, justament, de l'hospital. Jo ja havia començat amb el procés. L'Anna tot just començava i em diu... Jo també he punxat, i a partir d'aquí... I amb en David ens vam trobar a la sala de quimio. Llavors, bueno, a partir d'aquí, l'Anna va crear un grup, sí, un grup de WhatsApp, i aquí és on vam començar. Era com Radio Patio, que en deia el David, no? I aquí ens explicàvem, compartíem, sí, i així és com va néixer. Llavors, a partir d'aquí, un dia anem a caminar, un dia anem a esmorzar, no? I és on va néixer tot plegat.
11: Exacte. Sí, sí, no hi ha més.
9: En David explicava que això era una idea que ell ho tenia aquí, que des de que li van donar la bona notícia de que ja l'havien acabat d'operar i que tot havia sortit bé, ell ja ho tenia aquí posat, sí, sí. I llavors vosaltres el veu com acompanyant aquest procés de dir, doncs, va, ho farem per als tres, no?
11: Sí, sí, ell tenia el nom, tenia tot, o sigui, ho visualitzava tot, com ho va fer-ho, perquè nosaltres, sobretot la Carme, ens parava els peus, perquè dèiem, baixeu de la parra, que... però ell que sí, que tanta gent i que ja veuràs, i, bueno, i al final se li ha de donar la raó. Exacte. Perquè ha estat com ell ha volgut.
9: A part d'això, la recompensa també, bueno, el que comentàveu, és donar valor a aquest acompanyament durant la malaltia, no? A l'acompanyament de les persones que us envolten, però també entre vosaltres, oi?
11: És molt important tenir suport i... que és el que jo dèiem, que, bueno, el que no vols és que pateixin, no?, els del teu costat, i no saps com fer-ho, però, bueno, tot surt com surt, no?, perquè, per malauradament, no tothom ha estat de sort com nosaltres, i això és el que et queda allò que dius, sí, però aquest dia mateix, el dia de la festa, jo veia gent, pues, que, ostres, tenien familiars, tenia algú que no havia anat així com nosaltres, i se t'encongeix el cor de dir, mira, aquest no ha pogut superar-ho, no? Però, bueno, per això són els diners, per la investigació. Estic segura que això ens hagués passat, pues, uns anys abans, potser tampoc no ho expliques, no ho sé, és que no sé com hagués anat, però... ha anat així.
12: I aquest suport és superimportant. Sí. El suport dels teus, del teu entorn, de la teva família, de les teves amistats, jo sempre hi afegeixo. I el fet de poder-ho compartir amb gent que està passant per una situació similar. Això també és molt important. Per mi és,
11: sí, sí,
12: és l'equilibri, no?, que t'empeny.
11: Parles el mateix idioma, per dir alguna cosa.
9: Exacte. I coses que segurament només us entendreu vosaltres, sentiments, sí, sensacions, no?, que la resta de la gent sí que us pot donar costat i dir... et puc entendre, puc ser empàtica amb tu, però realment no, perquè no has viscut aquesta part del procés.
11: Sí, sí, sí.
12: Exactament.
11: Bueno, amb en David vam tenir el mateix, el de colon, per tant, ell deia, bueno, és que avui he menjat això, eh? Jo, David, que això no pots menjar-t'ho. Doncs recordes com el WhatsApp?
9: Bueno, us anàveu ajudant, entenc,
11: sí,
9: no?
11: Sí, sí,
9: sí, sí. Clar, i a més el fet de potser compartir el mateix, llavors sí que és com, ostres, sí, m'ha passat això, a mi també, no?
11: Clar, t'alivia, dius, ah, bueno, doncs mira, és normal, no? O amb el tractament, jo li deien a la Carme, perquè ella anava més avançada, ostres, m'he trobat així, aquesta m'he trobat... No, però això ja passa, i mira... sí, sí, va
12: ser. Exacte, perquè et surten pors, no? Et surten, sí, dubtes, et surten moments que... amb qui pots compartir-ho més és amb algú que passa per això, per una situació similar, sí, sí.
9: I clar, i al final sou tres, o sigui, sou els tres d'Hostalets, vull dir que al final ha sigut com gairebé el destí, no?, que us va decidir, doncs mira, us heu de trobar el camí per poder acabar fent això, oi?
11: Sí, perquè hi ha molta gent, vull dir, no som pas els únics, però no sé per què, mira, clar, perquè podies fer un grup de WhatsApp de 200 persones, segur que estarem en la nostra situació, però mira...
12: Sí, vam anar coincidint, és que ens vam veure això, clar, a l'hospital, i llavors ens vam com anar trobant per diferents moments i llocs a Hostalets, i bueno, i per la comarca, no?, a Vic. Sí. I clar, dius, sí, potser sí que ha set el destí, no? Mm. I és una de les coses... que, bueno, que la... jo sempre ho dic, jo no agraeixo res a la malaltia, però ja que l'hem travessat, sí que en podem treure coses, no? I una de les coses que aquí n'hem tret, jo penso que és aquesta amistat, no? I això és superimportant. Vull dir que ens ha aportat això.
11: Sí. És el que diu. Pots estar content, no per això, o sigui, de la desgràcia, doncs mira, en treus una gràcia, no sé.
9: Ara, abans d'entrar en el tema de la recompensa, ara que estàveu mencionant, què heu après d'aquesta malaltia? Què us ha ensenyat?
11: Bueno, jo a valorar la vida, sobretot. Sí que tampoc no diré que se'm va passar a dir... És que no sé, sempre he estat optimista i he pensat que, mira, era un procés de la meva vida i que la vida t'aporta coses bones i dolentes i aquesta poder és el que dèiem, de lo dolent surt lo bo i que em venen molts d'entrebancs. Sempre pensava que hi havia malalties pitjors. Mira, pensava, no sé, una esclerosi, una demència, això, penso, no hi ha cura. I això jo els hi deia als de casa meva, però és que això hi ha cura. No sé, i llavors, pues, bueno, veus l'entorn teu qui tens, no? Jo no puc dir que no he tingut a ningú ni m'ha faltat a ningú, però sí que veus com la gent, no sé, sempre m'ha agradat més donar que rebre, i aquesta vegada m'ha tocat rebre, i et quedes, ostres, saps que no saps com agrair?
9: Al final de la recompensa, no, potser?
11: Sí, sí.
12: A mi m'ha aportat moltes coses, i n'he pres moltes coses. Una principal és viure el present. I està molt situada en l'aquí i l'ara.
9: Potser abans... bueno, realment tothom sempre va molt... tot va molt ràpid, sempre pensem en el que hem de fer després, i després, i després, i al cap de setmana, i no, millor... I ens oblidem, no? Potser a vegades de... Ostres, estem vivint això, gaudim el moment, oi?
12: Exacte. A mi és total, perquè és veritat. Amb el dia a dia, no?, entre la feina, no sé què... Vull dir, tenim moltes coses, i bueno, i allò que ens programem, i de cara endavant, i això... I no, he entès... que no, que és el present, de fet, el present és l'únic que tenim real, i per tant, és el que hem de viure, no? I també, doncs, se m'han reordenat totes les prioritats, i per mi aquest, jo diria que és el principal aprenentatge, N'hi ha molts d'altres, però aquest el principal, sí.
9: Doncs us vull preguntar com va anar la recompensa, què vau fer durant el dia, perquè jo vaig poder venir tant al matí com a la tarda, ostres, ple de gent a la pista, no m'ho esperava tanta gent, i a més també tenia un programa que fins que començava, fins que acabava, ple d'activitats. Què vau fer?
12: Ui, va haver activitats de tota mena. Potser al matí estava més plantejat amb activitats i tallers pels infants. També hi va haver-hi un taller de swing, hi va haver-hi una xerrada de nutrició. Ràdio Pista va fer el programa en directe, van muntar tot l'estudi a fora, al mig de la festa, hi van haver-hi moltes entrevistes, hi va haver un monòleg i un vermut solidari...
11: Sí, sí. Vam continuar llavors a la tarda amb els Titelles, que també era una hora de 5 a 6, que tot ens ho pensàvem a nivell petit, vull dir, posarem quatre coixins aquí a terra
9: i ja està.
11: I venien molts més. És que, clar, no sé si ho tornarem a fer o no, però sí que veus coses que dius, això, ho hem fet malament aquí, ho hem fet malament allà, vull dir, ara vas analitzant. Llavors va vindre un grup a la tarda, com es diu, de Barcelona, que, bueno...
12: Ara
11: me'n recordo. I...
9: De versions, potser era?
11: Sí, però ara me'n recordo de blues, no sé què.
12: De Blues Fathers.
11: Això. És que està bé dir-lo, perquè... I llavors va vindre els Fire Warrior, que això és el d'en David, o sigui, ell volia això, Rigi, perquè nosaltres ja tinc una edat que no sabia ni què era. Llavors va venir el DJ Puigdo.
9: Puigdo.
11: Puigdo. I, bueno, fins que van dir prou, perquè...
9: Perquè havíeu de tancar el
11: llit, no? Sí, exacte.
12: Vam fer botifarrada,
11: exacte.
12: Vam fer sortejos, sí. Que també vam recollir, va haver molta gent.
11: Que ens va fer lots, que també s'ha de donar les gràcies. Que, bueno, doncs entre tots ho vam fer tot. Molta gent voluntàries, voluntaris a
12: ajudar. Molta gent que ens ho demanava els dies previs, sí. Si necessiteu qualsevol cosa, i allà van ser el dissabte, sí.
11: Molt bé, molt bé. Bueno, entre pell de gallina, perquè dius, ostres, i va començar això, anant a Can Pairot a esmorzar i pensar, vindran quatre replegats aquí, que farem, bueno, la festa d'en David.
12: Exacte.
9: Era la festa d'en David.
12: Era la festa d'en David, però va venir molta gent, a més de totes les edats diferents. És que tenies des de... Bueno, clar, famílies que venien amb el nadó, amb el cotxet, nens joves, gent gran, és a dir, que sí, molt complet.
11: Molt bé.
9: Ja per anar acabant, ara, i tu, Anna, ho has dit, ho tornaríeu a fer? Tornaríeu, hi haurà recompensadors l'any que ve? Potser és una festa que de cop serà una festa consolidada ja al municipi, qui sap?
11: Sí, exacte, no sé, es veurà.
12: Aquesta setmana tenim una reunió per fer valoració, fer números, també, fer la valoració i decidir-ho. Molta gent ens ho demana.
11: Sí,
12: molta
11: sí.
12: Molta gent ens ho demana. I, bueno, hem de veure.
11: De veure.
12: Que...
11: No.
9: Les ganes que segurament hi són, oi?
11: Sí, bueno, ja t'empeny, però, clar, penses, no es tornarà a ser més com ara. O sigui, com aquesta no tornarà a ser. La primera és la primera.
9: La primera, però jo crec que amb el bé que va anar la primera, jo crec que les, si en feu més, jo hi seré allà, ja us ho dic, eh? Jo no fallaré.
11: Molt bé.
9: Doncs, Anna i Carme, moltes gràcies avui per acompanyar-nos aquí al Territori 17 i també, doncs, enhorabona, doncs, per aquesta festa de la recompensa, que la veritat, o sigui, us ho dic de tot cor, jo hi vaig anar i crec que part de la causa, com estava preparat tot, vull dir que us felicito perquè molt bona festa. No,
11: moltes gràcies a vosaltres.
9: I en David també, que no ha pogut venir,
11: però
9: en David també.
11: Sí, però ja et dic, en David és el rei.
9: Exacte. moltes
11: molt
9: gràcies.
11: Bé. A vosaltres.
12: A vosaltres. Gràcies.
10: Passen gairebé 5 minuts de 3 quarts de 10 del matí.

0: Doncs avui al Territori 17 també parlarem amb la Mònica Jofre i en Miquel Giol, directors del programa Discapacique, un videopodcast al 9-9 amb la Fundació Sant Tomàs i que aquest dimecres tanca una segona temporada que ja us anuncio que han sigut entrevistes de luxe, però qui ens ho explicarà millor són la Mònica i en Miquel, que tenim els dos per telèfon. Bon dia als dos, què tal?
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Bueno, preguntar-vos, dimecres tanqueu segona temporada i ho fareu amb un programa especial amb el cantautor Guillem Roma, un comiat que es va fer des d'aquí, des del 9-9, des de la Sala Verdaguer, acompanyat també de públic. Explica'm com va anar.
2: Què et sembla, Miquel? Comences tu?
1: Bé, va, doncs sí, mira. Estàvem acabant la temporada i dèiem, va, com ho fem això perquè sigui una miqueta especial, perquè evidentment ha sigut una temporada que involuntàriament o voluntàriament hem pujat molt el nivell amb les entrevistes i dèiem, home, hem d'acabar a l'altura de com ha anat tota la temporada perquè no ens ho acabem de creure ni nosaltres com ha anat. I vam dir, tirem a la piscina i provem a veure si fent una convocatòria ve gent a veure el programa i podem gravar un programa així en públic, en obert, i que la gent ho pugui venir a viure de primera mà així d'intens com ho hem vist nosaltres i que puguin veure, que puguin fer un tastet del que ha sigut aquesta expectativa. Ho vam provar, va anar molt bé, van venir una quarantena de persones i vam aprofitar per fer un tancament ben rodó de la temporada, com deies, amb en Guillem Roma, que ens va venir, que ja avancem, que tenim una sorpresa al final del programa, que no costa gaire endevinar la sorpresa, que és que acabem amb una cançó d'en Guillem Roma, però que ens va deixar una entrevista molt bonica i que la veritat és que em vam quedar molt satisfets. Mm-hmm.
2: Sí, jo crec que justament el programa aquest recull una mica el que ha sigut aquesta temporada, no? Que és aquesta proximitat, una molt bona resposta per part de les persones a qui hem entrevistat, no? I en Guillem no en va ser l'excepció, i sobretot la diversió màxima que hem pogut aconseguir, no? Perquè tots els que hi hem estat involucrats, jo crec que ho hem gaudit molt, i les persones de Sant Tomàs, que són els presentadors i presentadores, en tindran un record excepcional, vaja, per tota la vida, no? Perquè la majoria d'ells, doncs, no havien fet mai ràdio, la majoria d'ells i elles tenien ganes de fer-ne alguna vegada a la vida, i ha sigut, no?, com diuen ells, un somni que s'ha complert. Per tant, crec que el programa que demà es podrà veure i escoltar ho recull i ho resumeix molt bé, i a més amb la il·lusió de que tenien públic, no?, de gent que els estava veient allà en directe, les famílies, no?, que són un gran puntal, doncs van poder-hi anar i tots van poder veure, doncs, el gran creixement professional i personal que han fet gràcies a aquest projecte. Mm.
0: Una temporada, Mònica i Miquel, que explicàveu aquí al Territori 17 fa uns mesos, que vau començar amb molta il·lusió i que no sé si ha superat de les vostres expectatives. Mònica, explica'm.
2: Mira, per mi sí, vaja, ara parlo personalment, no?, en el sentit de que veníem d'una primera temporada que crec que va ser també molt bonica i molt rodona, però clar, calia també pensar a veure com podíem evolucionar una mica. Jo em quedo amb dos factors, no?, que han permès, crec, fer aquest salt, entre cometes, no?, a nivell de repercussió i també de reconeixement, que és, crec que hem sabut trobar uns temes molt pròxims, no?, uns temes fins i tot una mica més personals, d'aquests petits, els temes aquests que preocupen a tothom i que tothom en té alguna opinió, i aquests passen, doncs, de parlar de l'amistat, passen per parlar dels diners, de com gestionem el dol, no? Són coses que tots els que eren els presentadors i presentadores, però també des de casa, tots podem tenir la nostra opinió i les nostres vivències, i llavors això fa que s'aproximi molt més les visions de totes les persones que estem involucrades en el programa i tots els oients. I penso que això també ha donat molt més joc a l'espontaneïtat, no?, a tota la part de la tertúlia. Tots ells i elles han pogut opinar des de la seva sinceritat màxima i des de les seves vivències, que jo crec que és el que li dona la gràcia en aquest programa. I l'altre tema, òbviament, és el nivell de les persones a qui hem pogut entrevistar, no?, perquè jo crec que si en Miquel o a mi ens diguessin, no?, fa uns mesos, mira, tancarem la temporada, hem pogut parlar, per exemple, no?, amb el president de la Generalitat i el president del Barça, per posar dos noms, jo crec que haguéssim dit, no, home, no, però què dius, no? I ho hem aconseguit, no? I això també demostra, vull creure, que demostra que tenim una societat oberta, inclusiva i amb ganes de canviar una mica les mentalitats, no?
0: Miquel, no sé si tu també... Jo crec que, òbviament, sí que ha superat les vostres expectatives que teníeu pel principi del programa.
1: Home, i tant. Bueno, la temporada passada ja la vam tancar molt contents i també la temporada passada ens va ajudar a veure què podíem millorar, malgrat lo contents que estàvem, i aquesta temporada ha sigut d'aplicar què podíem millorar el que vam veure que podia fallar. Llavors, ha sigut això, d'anar fent prova i error, de dir, bueno, tenim això, per què no provem de trucar a tal persona, a veure si ens ve el programa, o per què no provem d'enfocar aquest tema de parlar amb tal persona sobre una cosa completament remota a la que parlaries amb aquesta persona en una entrevista d'actualitat, que són les que solen fer, per exemple, parlant amb els temes d'entrevistes a les persones que hem tingut al programa. Doncs hem mirat d'adaptar-nos a la nostra manera, sense ser vergonyosos en aquest sentit, i de dir, escolta, nosaltres tenim això i ho presentem tal qual. I crec que ha superat les nostres expectatives en efecte, perquè és que no podíem estar més satisfets de tot el que hem pogut viure durant aquesta temporada, ja no tant del programa i de la demostració que és cap enfora i de l'exposició pública que dona, podem arribar a donar gràcies a aquest mitjà, sinó les possibilitats i l'experiència que hi ha hagut al darrere d'estar en aquest programa.
0: Mm-hmm. La Mònica s'ha avançat, i també quan mencionava que heu entrevistat a persones, diguéssim, de luxe, no? Per exemple, doncs, en Joan Laporta, el Salvador Illo. Clar, com ha estat gestionar entrevistes d'aquest caire?
1: Amb molta paciència.
2: En Miquel ho ha fet molt bé i ha de reconèixer que tota aquesta part de producció requereix molta paciència, com diu ell, constància, pedagogia i afegiria també, potser, Miquel, no?, una mica de sort en el sentit de fer la proposta en el moment adequat, en la persona concreta i, bueno, doncs que tot conflueixi, no?, em diria. Miquel, no sé si vols afegir-hi alguna cosa més.
1: No, és que al final ha sigut així, ha sigut anar provant gent. Clar, nosaltres al principi de la temporada també fem una cosa, que és reunir-nos amb tots ells i fer una pluja d'idees, de gent que els agradaria entrevistar, de temes que els agradaria tractar. I llavors, a partir d'aquí, agafem les possibilitats reals, evidentment, perquè, per exemple, la Rosalia segur que no la podem entrevistar. Però
2: ho vam intentar, oi, Miquel?
1: Ho vam intentar. Diem, per què no provar-ho? I anem veient amunt i avall, i anem trucant. Evidentment ha portat molta feina, perquè són mesos, bueno, hem estat mesos gestionant una sola entrevista o coses així, però han valgut la pena, i realment per l'experiència que suposa, per exemple, a gravar una entrevista al president Salvador Illa, doncs és una experiència que tot l'equip, bueno, val la pena. I per molt que hagi portat mesos gestionar-ho, moltes trucades, doncs és una cosa que realment val la pena, i al final, quan ho veus a la tele, quan ho veus, sents per la ràdio, dius, és que és això, ha valgut la pena.
0: Uh-huh. I també és veritat que potser, no sé si ho desconec de la temporada, de l'última temporada, la primera, però és veritat que potser amb aquesta segona heu provat coses noves, com per exemple els making-ofs. Miquel, no sé si m'ho pots confirmar, això.
1: Bé, la temporada passada havíem fet alguna cosa similar, però aquesta temporada ho hem portat molt més a l'extrem, això sí. És a dir, la temporada passada, com deia, havia sigut un experiment, i al final miràvem d'agafar alguna part graciosa, alguna part de darrere de les càmeres, però és veritat que no ens hi havíem detallat tant com en aquesta edició. Aquesta edició hem treballat molt més tot el que és transmetre l'experiència més enllà del contingut, i a partir d'això, doncs, poder ensenyar, perquè les persones des de casa entenguin que va molt més enllà del que és el contingut que els emetem, que hi ha una experiència al darrere que en certa part volem que ells també s'hi puguin sentir identificats, que si anem al Palau de la Generalitat, doncs puguin venir nosaltres al Palau de la Generalitat, o puguin veure, per exemple, d'una altra manera les persones que, bueno, com són ells darrere, que per exemple sempre acaben els programes ballant. Això és una cosa que vam improvisar un dia, que de cop es van posar a ballar tots ells, i vam dir, us sap greu que surti per la tele, això? I van dir, no, què va? Al contrari, doncs vinga. I cada programa pràcticament hem acabat ballant perquè els encanta ballar les cançons. Doncs aprofitem-ho i dona aquests punts d'espontaneïtat, i que jo crec que també ajuden a connectar amb la gent que ho mira des de casa.
2: Sí, jo crec que el making of ha sigut possible també pel perfil, de persones a qui hem entrevistat, que clar, òbviament hem hagut de sortir de l'estudi, agafar furgonetes, fer trajectes, i tot això ha creat doncs com moltes més possibilitats, no?, de difusió i de gravar, i com a coses noves, Ona, tu comentaves, jo també voldria afegir una secció que hem fet amb en Jordi Castellà, que és una persona també atesa aquí a Sant Tomàs, que ell ens feia cada setmana una píndola de temes que li preocupaven o temes que l'incomodaven de la societat respecte a la mirada que tenen a les persones amb discapacitat. I crec que aquesta aportació, no?, periòdica de cada setmana també donava peu a que es posessin sobre la taula aspectes, doncs, d'incomoditat o que ens havien de, creiem, permetre, doncs, sensibilitzar una mica, perquè en Jordi posava i feia la seva aportació, llavors els presentadors, doncs, s'hi sumaven, donant-li la raó, afegint alguna idea, i crec que tot això també feia, doncs, que tinguéssim o que haguem pogut crear un programa d'interès a nivell d'entrevistes, però també un programa, un punt reivindicatiu, que jo crec que és el que tots, Miquel, el 9-9 i nosaltres des de Sant Tomàs hem volgut, no?, de dir, mirem quines coses passen, observem les capacitats que tenen totes les persones i escoltem també les seves reivindicacions, no?
0: En fi, al final també acaba sent un programa per trencar estereotips de les persones, doncs, amb discapacitat. Bueno, el mateix programa en si és per trencar directament, no?
2: Sí, sí, des del títol, no?, des del nom del programa fins a la realitat, i aquest és l'únic objectiu que tenim i que a més ho hem compartit per sort, no?, amb el 9-9, que aquí ha sigut també, doncs, ho ha entès perfectament, i és que les dades de presència de persones amb discapacitat intel·lectual als mitjans de comunicació és mínima, no?, és quasi bé zero. Llavors, doncs, poder comptar amb un programa íntegrament, no?, presentat i fet per persones amb discapacitat, doncs jo crec que permet demostrar que això és possible, no?, i que les xifres, a vegades, si es posen exemples i es posen ganes, es poden canviar.
0: Mònica i Miquel, abans d'acabar, expliqueu per les persones que ens estiguin veient i ens estiguin sentint on poden veure l'últim programa del Discapacitè i on poden també recuperar els altres.
1: Bueno, doncs el programa d'aquesta setmana es podrà veure, com sempre, es podrà sentir a les 8 del vespre per al 9FM, primer en exclusiu per la ràdio, perquè som un programa de ràdio, això al final va així, i després a 9:15 es podrà veure per al 9TV, a més de diverses reemissions que hi haurà al llarg de la setmana. Això serà el principal, i després els programes sempre es poden recuperar a la web del 9-9 i del 9TV, o bé per al YouTube, si busqueu el Discapacitè, us sortiran tots els programes i els podreu veure tant en vídeo pel YouTube com en àudio, si els busqueu a la web, a l'aplicació iVox.
0: Doncs, exacte. Mònica Jofre i Miquel Giol, moltes gràcies una vegada més per parlar amb nosaltres aquí al Territori 17, i també felicitar-vos i donar-vos l'enhorabona als dos per un programa com el Discapacitè, que espero que hi hagin moltes temporades més.
2: Moltes gràcies, Ona. Gràcies a vosaltres.
0: A vosaltres. Adéu, que vagi molt bé. Bon dia.
2: Bon dia.
3: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: I ara ha arribat el moment de saber quina és la cançó del dia.

I com estem sentint és el cant de la senyera, ja que avui es compleixen 66 anys dels fets del Palau de la Música. A l'homenatge del centenari del naixement del poeta Joan Maragall, l'Orfeó Català va organitzar aquesta trobada on no van faltar ministres franquistes. El govern va prohibir que es cantés el cant de la senyera, però malgrat la prohibició de les institucions, part del públic va interpretar aquest himne carregat de simbolisme catalanista.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Aquest matí l'usuari d'XDidac pregunta directament a Rodalies per què fa gairebé 30 minuts que no passa cap tren a Barcelona per l'R2 Nord i demana al president de la Generalitat, Salvador Illa, a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i al ministre de Transports, Òscar Puente, que dimiteixin, a més de dir-los que són una colla de vividors. El community manager de Renfe aguanta estoicament i només li demana a quina estació es troba per consultar la següent circulació en direcció a Barcelona. I en Didac li diu que és a Montmeló i que acaben d'anunciar que el proper tren passaria a I-35 i encara no hi és. Vol saber el perquè d'aquests 17 minuts de retard. I Renfe li respon que la demora es deu perquè el tren que circulava abans anava amb retard. Mare de Déu, senyor, és un peix que es mossega la cua. La demora de la demora. Ara ens hauríem de preguntar per què ha sortit tard el tren d'abans. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs de seguida ens endinsarem en el món econòmic amb en Joan Carles Arredondo, en concret amb ell analitzarem l'informe Fènix. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. I com us explicàvem feia una hora, després d'anys tancat i en desús, el campanar de Sant Feliu de Codines torna a obrir-se a la ciutadania. Aquest dissabte s'ha inaugurat la recuperació d'aquest espai emblemàtic del municipi en un acte que també ha servit per reivindicar el valor històric i arquitectònic Laia de Déu en Codinenca.
3: Una cinquantena de persones van omplir dissabte el campanar de l'Església en una jornada marcada pels records, la curiositat i la descoberta d'un espai que fins ara era desconegut per molts veïns. Els assistents van poder pujar fins a la part superior del campanar i descobrir la restauració que s'hi ha fet, però també observar de prop alguns elements arquitectònics singulars de l'espai. Josep Vilanova, president de la Fira del Rellotge de Sant Feliu, va destacar la importància de recuperar aquest espai històric.
4: Doncs si hem fet això perquè la gent ja ho veus, amb aquesta escaleta antiga pot venir aquí i si no vol posar més amunt, amb aquesta tela és com si pogués perquè les explicacions hi són.
3: Però més enllà del valor patrimonial, el campanar també ha despertat interès des del punt de vista arquitectònic. I és que l'obra va ser projectada per Puigboada, deixeble directe de Gaudí, i conserva elements clarament vinculats a l'univers de l'arquitecte modernista, especialment l'escala interior en forma d'hèlix. Per aquest motiu, l'acte també va comptar amb la participació d'Oriol Molines i Isi Nuevo, arquitecte tècnic i cap d'obra de la Sagrada Família, que van aportar una mirada més tècnica sobre l'estructura del campanar. Escoltem Oriol Molines, arquitecte tècnic de la Sagrada Família.
5: L'escala és una escala molt esbelta i que, a més, no s'aguanta amb les parets del voltant, només s'aguanta amb el nucli d'escala. O sigui, és una escala volada i, a més, està feta seguint geomètricament seguint un helicoide. I aquesta escala vaig veure que era una influència directa de Gaudí. En Puigboada era un admirador de Gaudí i veig que aquí va veure l'oportunitat de posar en valor la seva obra.
3: La inauguració també va tenir un fort component emocional amb la presència de familiars de les persones que van participar en la reconstrucció del campanar després de la guerra. Entre ells, la filla de Puigboada i membres de la família Tartera. Unes intervencions que van servir per recordar la història que hi ha darrere d'aquest campanar tan emblemàtic.
2: I també, com us explicàvem, feia una hora, el Festival Estrenes de Girona va ser el tret de sortida de la presentació del nou disc de Dan Peralbo i el Comboi. La plaça de la Catedral va vibrar amb el grup osonenc, que enceten una gira que farà parada a les Masies de Voltregà el proper 26 de juny. Andreu Jiménez.
6: Quin goig és el nou disc de Dan Peralbo i el Comboi, i quin goig és també poder escoltar també aquest grup osonenc que torna amb 11 concerts molt seves, seguint un estil molt marcat i introduint algunes novetats com els instruments de vent. La presentació d'aquest nou treball va ser al Festival Estrenes de Girona, a les escales de la Catedral. La rebuda, tot un èxit. Abans, però, van fer una prova davant un públic més íntim que els va ajudar a preparar-se per la gran cita.
7: Som un grup d'amics i toquem junts des de fa mil anys, amb els flipats i tot, i crec que es nota a l'escenari, es nota amb les cançons, amb les lletres, parlem de nosaltres, de lo que estem vivint. I ara que has dit que va ser el primer concert, les Cales de Catedral, és una mica mentida, tot i que no és tota mentida, perquè no està anunciat enlloc, és un secret. Però vam fer un concert, només familiars i amics, a Barcelona, a la Sala Vol. I va ser la prova de foc de dir, abans d'anar a les Cales de Catedral, fem un concert per familiars que no ens jutgin gaire, allà em s'hi va bé. I realment va ser un desastre. I perquè ens vam equivocar amb acords, amb les lletres, totes les lletres. No vaig dir ni una bé. I llavors va ser com, vale, a una setmana vista de les Cales de Catedral de Girona, ens hem de fotre les piles. I llavors a Girona va anar molt bé.
6: Al disc hi ha cançons de tota mena, barrejant un estil rock més punk i desenfrenat amb un altre més endreçat. Algunes de les lletres fins i tot tenen un to de denúncia, com és el cas de la cançó La Volta al Món, on Dan Peralbo parla d'un abús infantil.
7: Per explicar doncs, el que va passar amb l'Artús Roca, que era un personatge, a més, molt famós d'Osona, de Vic. Sí. Tothom coneixia i tothom coneix, encara el té en l'imaginari. I és una persona que va fotre molt, molt de mala, molta canalla. I llavors era com una mica la... Tenia ganes de... Jo vaig ser víctima també d'aquesta persona i tenia ganes de que no es quedés més amagat la seva història ni el seu nom i que se sapigués i que pogués ajudar en algun moment amb algun altre nen o nena que patís això perquè és molt dolorós. A més, quan ets petit no entens absolutament res del que passa i és molt injust.
6: I la portada no els pot representar millor, un engranatge simbolitza la seva unió. Totes les peces treballen plegades en un projecte que els engresca, com és aquest grup nascut a Osona i ha conegut arreu de Catalunya. De fet, la primera per presentar el disc a casa serà el 26 de juny a les Masies de Voltregà, al festival A Cel Obert, on compartiran escenari amb grups de renom com Sidoni.
2: I el Ripollès rep 736.000 euros de la Generalitat per poder fer obres a les escoles públiques. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
1: A principis d'abril, la Generalitat de Catalunya va aprovar un fons de 100 milions d'euros destinats a fer obres de manteniment a les escoles públiques del país. Cal recordar que un de cada quatre centres educatius es va construir abans del 1960 i estan molt envellits. La mesura beneficiarà 723 municipis, dels quals n'hi ha 11 del Ripollès, on s'hi destinaran gairebé 736.000 euros. La vila més beneficiada és Ripoll, amb gairebé 156.000 euros, i que té dues escoles públiques, el Tomàs Reguer i el Joan Maragall. L'alcaldessa Sílvia Orriols encara no sap a què es podran destinar.
8: I ara el que farem serà convocar una reunió amb els dos centres públics que tenim al municipi per detectar quines són les màximes deficiències de cadascun dels centres i determinar a veure quines cal prioritzar, quines obres o rehabilitacions cal prioritzar i veure doncs, a on destinem aquest import.
1: Sant Joan de les Abadeses ha rebut més de 59.000 euros. L'alcalde Ramon Roquer valora molt positivament l'aportació del govern i han de valorar amb l'AFA on s'invertiran.
9: En el cas de Sant Joan de les Abadeses tenim l'edifici Mestre Andreu, que encara hi tenim ubicada l'infantil de primària, que és un edifici més de 100 anys d'història i, per tant, comença a tenir problemes de tot tipus que segurament no podem resoldre amb aquests pràcticament 60.000 euros que el govern ens farà arribar a través d'aquesta convocatòria. Nosaltres, de fet, ja fa temps que diem que l'edifici Mestre Andreu, en el seu conjunt, és un edifici obsolet, és un edifici amb 100 anys d'història, és un edifici que no té els espais, no té les possibilitats com a edifici que diguem que el nostre institut d'escola necessita i, per tant, per això fa anys que reclamem doncs, que el departament ens construeixi un nou edifici per l'infantil i per la primària.
1: Cal recordar que ja hi ha prevista una segona fase per portar l'escola d'infantil i primària a la Coromina del Bac, on ja hi ha l'edifici de secundària. Sí que ho tenen més clar a Camprodon, Planoles i Ugassa, sentim a Xavier Guitart, David Verge i Albert Solà, els alcaldes d'aquests municipis respectivament.
10: Hem fet una inversió molt gran a l'escola i, per tant, el que farem és aquests diners que ens arriben aquest setembre-octubre els utilitzarem per la inversió que hi hem fet a l'escola, que és tema sàtre, tema pintura, tema finestres, tema cortines.
11: La destinarem a el que és fer els lavabos nous dels grans, dels nens i nenes entre 7 i 12 anys, que els lavabos són molt vells i s'han de fer nous. Després arreglarem totes les canonades de calefacció i posarem més radiadors i finalment està previst que l'entrada de l'escola doncs, també sigui per gent amb mobilitat reduïda.
12: I una de les millores és el post 2026, que és la reforma integral de l'edifici Escola-Ajuntament. L'escola, farem una reforma integral, més una ampliació d'una tercera aula per poder donar el servei del cicle inicial. Com que és una reforma total, aquesta subvenció ens anirà molt bé per complementar els diners que ens han donat del POS.
1: També se'n veuran beneficiats Can de Bànol, Llanar, Ribes de Freser, Sant Pau de Segúries, Vallfogona de Ripollès i Vilallonga de Ter.
2: Passen 2 minuts d'un quart d'11 del matí, per tant és moment de parlar sobre economia. I avui centrarem, com comentàvem, l'Espai Econòmic del Territori 17 en analitzar l'informe Fènix, en el qual un grup d'experts, la majoria economistes, posen a la vista alguns dels mals que han portat que l'economia catalana creixi a bon ritme. Tot això sempre de la mà de Joan Carles Arredondo. Bon dia, Joan Carles.
13: Bon dia.
2: Doncs endavant, explica'ns.
13: Efectivament, la setmana passada un grup d'experts, un grup d'analistes econòmics, van presentar l'informe Fènix. Entre aquests analistes doncs hi ha alguns de bastant prestigi, fins i tot internacional, com Jordi Galí, o com Xavier López Casas Noves, o Modés i Joan, o Miquel Puig, diguem-ne que són firmes que habitualment fins i tot es poden veure en mitjans de comunicació, no tant en el món acadèmic que també, sinó també doncs, que en el món periodístic, i que són economistes reconeguts. No? Aquest grup d'experts, són 7 experts en total, van presentar la setmana passada aquest informe Fènix, que conté, la veritat, el que en podríem dir veritats incòmodes. La màxima incomoditat prové del diagnòstic final de l'informe, que ve a dir, és una síntesi que fem nosaltres, que el model de creixement vigent a Catalunya en l'últim quart de segle condueix, paradoxalment, a un progressiu empobriment de la població. El motiu és que el sector sobre els quals es basa aquest inqüestionable creixement del producte interior brut, que s'ha pogut veure, que després descobrirem una mica més, paguen salaris tan baixos que es fa necessari que la resta de la població subvencioni els serveis dels quals rendeixen els treballadors d'aquest sector. La dada que més il·lustra aquesta tendència a l'empobriment en un context de fort creixement econòmic general és la del producte interior brut per càpita. Catalunya començava el segle amb aquesta dada, que prové de la simple divisió del PIB, del total de PIB pel total d'habitants, doncs començava el segle amb 6 punts per damunt de la mitjana europea. 25 anys després està exactament al contrari, 6 punts per sota. La suma de tots dos vol dir que s'han perdut 12 punts percentuals en termes de PIB per càpita respecte a Europa. Això, malgrat que el primer dividend, el producte interior brut, ha crescut més del 50% en termes constants. Termes constants vol dir que es dedueix en cada cas cada any, l'efecte de la inflació. El que ha passat és que el divisor, el total de la població, ha encara crescut més. I això comporta que el creixement del PIB per habitant quedi només en un 21%. Tenim un 50% de creixement econòmic, però en canvi només un 21% de creixement, diguem-ne, de riquesa o de recursos individuals. No? En definitiva, durant aquest quart de segle s'ha crescut més per agregació, pel fet que hi ha més habitants, que per producció, que per la producció que individualment generen aquests habitants. Aquesta circumstància es produeix perquè els sectors d'activitat que han centrat el creixement tenen productivitats baixes i salaris encara més baixos. Els autors de l'estudi han fet càlculs per estimar que en aquells sectors en els quals la mitjana dels seus treballadors cobra menys de 27.500 euros bruts, s'han de considerar altament subvencionats. I per què altament subvencionats? Doncs perquè amb aquests ingressos no es cobriran el consum de serveis bàsics, posem per cas l'ensenyament, la sanitat, l'ordre públic, i pocs altres, doncs amb aquests ingressos no es cobrirà el consum d'aquests serveis que faran al llarg de la vida aquests treballadors que cobren per sota d'aquest llindar de 27.500 euros. Hi ha sectors en els quals l'aportació de la societat per cobrir la diferència entre l'aportació dels treballadors i el cost efectiu dels serveis públics que se'ls ofereixen arriben a estar justificats per una pura qüestió d'equilibri social. És a dir, no és exactament menys preable que es produeixi aquesta subvenció social, diguem-ne, no? Posem per cas, l'agricultura proveeix aliments a la resta de la societat, contribueix a donar-li una sobirania alimentària, diguem-ne, al país en general, i arrela persones en territoris que, en cas de no rebre aquests serveis bàsics, quedarien desertificats. Per tant, això són factors que justifiquen una aportació de la societat. Les cures també podrien ser considerats doncs, un bé social, doncs, perquè estan cuidant persones que d'una altra manera provocaria algun desajustament fins i tot social el fet d'haver-les de cuidar, no, diguem-ne. En canvi, els autors de l'estudi assenyalen que altres sectors altament subvencionats, aquests que paguen menys de 27.500 euros bruts a l'any de mitjana als seus treballadors, no tenen la mateixa justificació social. Apunten al turisme, en el qual els beneficiats d'aquesta subvenció social no són ni tan sols residents al país, perquè moltes vegades aquesta subvenció està subvencionant persones que venen d'altres països i que, diguem-ne, que estan gaudint del servei del país amb uns treballadors que estan cobrant

0: ha anat un 44% de l'ocupació. Això significa que són les que més estan creixent, les activitats que tenen aquesta mena de subvenció social són les que més estan creixent en ocupació. Difícilment en aquest context s'aconseguirà que el creixement de l'activitat es tradueixi en més benestar. Com a exemple il·lustratiu, l'informe assenyala que per cada nit en un hotel de 3 estrelles a la costa catalana la societat està subvencionant 6 euros. Cada nit d'hotel, cada pernoctació d'hotel, 6 euros dels catalans que estan subvencionant aquest visitant, no, diguem-ne. Aquesta situació, unida a una disponibilitat de mà d'obra gairebé il·limitada, com es pot comprovar amb el creixement de la població constant que ha tingut Catalunya en els últims anys, estimula empreses i sectors que només són econòmicament viables si paguen salaris baixos. Per això, els autors de l'estudi demanen abandonar un tipus de creixement que només es basa a pagar poc a treballadors provenents, a més, majoritàriament de la immigració. Independentment de l'empobriment general que provoca aquest context, es produeixen un seguit de desajustos en forma de dificultat a l'accés a l'habitatge i als serveis públics, la disponibilitat de recursos naturals, i tot això acaba comportant un risc de factura social. La cruïlla seria clara: o es fan reformes per revertir les dinàmiques actuals o s'assumeix el risc d'un deteriorament progressiu del model econòmic. Del diagnòstic a la recepta, l'informe també fa propostes per avançar en la correcció de l'actual dinàmica. Intentarem ser sintètics, diguem-ne que segurament aprofundeixen en cadascun d'aquests, però els intentarem enumerar, no? Per exemple, de la necessitat de més transparència en la publicació de la balança fiscal i el valor afegit que porta cada sector, per saber quins sectors són subvencionats i quins no, i de quina manera s'ha d'actuar en aquest cas, no? Eliminar els avantatges fiscals que afavoreixen activitat de baixa productivitat, incrementar el salari mínim per frenar el creixement de llocs de treball poc qualificats, avançar en polítiques d'immigració selectives basades en la qualificació i la demanda, reduir la capacitat turística, reformar polítiques d'ocupació per equiparar-les als estàndards europeus més avançats, revisar el sistema fiscal per evitar recórrer constantment a la penalització de les rendes de treball i de l'estalvi. Una última recomanació que segurament totes les altres haurien de generar més controvèrsia, però segurament aquesta també en generarà, és fer obligatori el coneixement del català per ocupar llocs de treball d'atenció al públic i serveis de cura personal. L'informe Fènix ha fet aquest diagnòstic, es creix en sectors de poc valor afegit que paga salaris baixos, reconeix la malaltia, el creixement econòmic no es tradueix en més riquesa individual i això pot conduir al descontentament social, i apunta a una possible recepta en forma de propostes que són les que hem enumerat ara. En el fons, batega la vella màxima del Nobel Paul Krugman: la productivitat no ho és tot, però a llarg termini ho és gairebé tot. Coneguts els orígens del mal, segurament és el moment de posar-se a tractar-lo i seria convenient que fos sense gaires esperes.
1: Joan Carles Arredondo, moltes gràcies un altre dimarts més per explicar-nos un altre tema relacionat amb economia, avui sobre l'informe Fènix. Moltes gràcies i ens veiem la setmana que ve.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: A tu, que vagi molt bé. 3 minuts i tornem. Fins ara.
2: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
3: A Boi Galtés trobaràs tot el que necessites relacionat amb l'equitació. T'assessorem i t'equipem amb tot el que et faci falta. Som especialistes. No ho dubtis i vine a Boi Galtés. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93-886-1420, a la nostra web www.boigaltés.es i també som a Instagram, boigaltés.equitació.
4: Coberta Serveis Funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta Serveis Funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
5: Obrir un llibre, trobar el regal perfecte, conèixer els teus autors preferits.
6: A Mater, cada racó és una invitació a descobrir, compartir i aprendre.

0: Una llibreria on cultura i proximitat es donen la mà.
1: Llibres, papereria i regals.
0: Mater des del 1957. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic. A Vic ja pots descobrir el nou centre MG de Movento, al carrer Lleida número 8. Estrenem concessionari i volem que ho celebris amb nosaltres. Vine a descobrir les nostres ofertes especials d'obertura i emporta't el teu vehicle MG totalment equipat i amb 7 anys de garantia. 100% elèctric, híbrid o gasolina. El cotxe que busques és a Movento Garage MG a Vic. Tecnologia, mobilitat i futur al teu abast.
2: A ALR tenim el vehicle que busques.
3: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
2: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a ALR.cat.
4: Tothom té històries per explicar. Nosaltres també.
5: Discapaci, què? Un podcast de la Fundació Sant Tomàs i el nou FM.
6: Un espai per compartir.
7: Aprendre.
8: I veure el món des d'un altre punt de vista.
9: A Discapaci, què? Parlem de totes les capacitats.
5: Cada dimecres a les 8 del vespre al nou FM.
10: El nou FM. El nou so d'Osona.
11: Territori 17.
12: En punt ara mateix, 2:15 al Territori 17. Guillem Sánchez, bon dia de nou.
13: Què tal, com estem?
12: Doncs avui, molt contenta.
13: Sí?
12: Sí, no sé, perquè crec que comença a fer bon temps.
13: Amb ganes d'aprendre, també, amb ganes d'aprendre. Com escoltàvem ara fa una estona.
12: M'encanten, m'encanten, soc superfan. Això, com que comença el bon temps, ostres... Es nota, l'ambient, que comença a fer calor.
14: Va ser sortir el sol.
13: Correcte, sí. Correcte. De fet, la pluja la vam deixar ja ahir, no? La vam deixar ja fora.
12: Pluja... Es va quedar tranquil, la pluja, mare
13: Mira,
12: meva.
13: Escolta, com a molts pobles i ciutats del territori 17, segur que va passar això que ens diu la Maria. Diu, el segon tro gros, d'un impuls irrefrenable, he tret les plantes al balcó. Ja sóc una senyora.
12: Que s'han de treure les plantes quan...
13: És a dir, les va treure al balcó perquè es poguessin mullar, es poguessin regar amb l'aigua de la pluja.
12: Però també vigileu perquè molta pluja també les pot matar.
13: Sí.
12: Sobretot si hi ha calamarsa, que aquí
14: correcte,
12: va caure calamarsa.
14: Aquí va caure calamarsa, aquí?
12: Sí.
14: Aquí sempre cau, calamarsa.
12: Menys a casa meva va caure calamarsa.
14: No, és que allà on visc jo...
13: No cau calamarsa.
14: No cau tan sovint com aquí.
13: Aquí és un lloc especial.
12: Exacte.
13: Va, especial com també aquesta combinació de l'Arcadi. Atenció, eh? Ens diu, acabo de recuperar la bomba de la meva infància. Dos punts.
12: Val.
13: Iogurt, Colacao, llet condensada i mel. He rejuvenit gairebé 60 anys.
12: Has dit que sigui Arcadi?
13: Sí.
12: Arcadi, mira't el colesterol, rei. No. Quina perquè barreja. Llet condensada, mel...
14: Recent sortida...
13: Colacao i iogurt...
14: Recent sortida de la vaca, no?
12: Jo no ho havia...
14: ja per rematar.
12: Jo no ho havia fet mai, això, vosaltres.
13: Jo tampoc. T'ha d'agradar molt el dolç, diguem-ho així.
12: Però
14: molt.
12: I el làctic, sí.
13: Va, no deixem de parlar de menjar, que ens agrada i molt. La Montse ens diu, les truites són una cosa tan versàtil. Diu, una de formatge, de pernil dolç, de carbassó, de moniato, de botifarra negra, de mongetes del ganxet, de pernil salat, de bacallà, arribes a casa cansat i te'n fas una truita tonta i l'humor et reviscola una mica. Truitisme, sisplau.
12: Sí, però hi ha molta gent que està en contra de les truites amb tantes barreges. De
14: truita de cachopo. Jo n'he menjat,
13: I cachopo de truita?
14: És boníssima,
12: cachopo de truita, m'ho estic imaginant, i tampoc deu estar tan dolent,
14: Buah,
13: mare de Déu.
12: Uà, però truita de moniato?
13: Quina salivera.
12: Va, doncs tinc salivera truita. Per la
13: tinc
12: truita
13: salivera,
12: de moniato.
13: Tinc salivera per tot.
12: Sí.
13: Va, m'ha agradat molt també aquesta definició d'avui de la Valèria. Ens escriu això. Ser adult és aguantar 20 problemes seriosos en silenci i després col·lapsar perquè et cau una forquilla. Allò que rebentaries un armari, rebentaries una porta, rebentaries tot.
12: Que a vegades per una...
13: Tonteria.
12: Infama cosa, explotem. No passa res, som així.
14: Va, m'ha passat, això.
13: Bona reflexió de la Cristina. No sé si us hi sentiu identificats. Ens escriu, què ho fa que vas bé durant el dia i en arribar a casa et molesta tot imperiosament? Anells, collarets, sostens, polseres, sabates, cinturons...
12: Sí, per favor, sí. Jo, de veritat... porto, vull dir, porto bastants anells, arracades i coses, eh? I rellotges i tal. Però quan arribo a casa és que faig ras, fora, fora, em molesta tot.
14: Tens estona, no?
12: Estic
14: hiperestimulada
12: hiperestimulada de portar tantes coses.
13: Jo només em trec el rellotge i molt de tant en tant. La resta de coses...
12: Bueno, les ulleres, no, també?
13: No, ulleres no, un parell de braçalets i ja està.
14: Jo les sabates i ja està.
13: Sí, sabates i ja està. Va, parlant de coses que molesten o no, atenció al comentari de la Gemma, que ens diu això. He vist algun vídeo de Neymar jugant al Santos i són durs de veure. De debò està per anar al Mundial per davant d'altres o és pura nostàlgia?
14: I no va jugar al Pedro.
13: I no va jugar al Pedro. Atenció, eh?
12: Què voleu dir, que Neymar està xochillo?
13: Fa dos anys i mig que no anava convocat amb la selecció.
12: Ah, no?
14: És màrqueting.
13: I l'han convocat per al Mundial.
14: L'han convocat per màrqueting i ja està.
12: Perquè la gent se'l miri més al Mundial o...?
13: Bueno,
14: no sé.
13: Perquè però... crida l'atenció que Neymar jugui al Mundial.
12: Sí, clar.
13: Va, en Josep ens posa per davant una qüestió que potser no us n'havíeu adonat vinculada amb el futbol. Ens diu Messi amb Argentina, Neymar amb Brasil, Modric amb Croàcia i Cristiano amb Portugal. No vam escollir ser contemporanis a l'últim Mundial d'aquestes llegendes. Només en vam tenir el privilegi.
14: I jo faig la col·lecció
12: mira,
14: de
12: cromos.
13: Pell de gallina.
12: Jo només estava pensant que és una cançó de la Shakira.
14: I t'has deixat
12: Neymar
14: un.
12: Neymar en Brasil, Messi en Argentina.
14: T'has deixat un, però no hi anirà. Lewandowski en Polònia.
13: Correcte. Que si hagués pogut anar, si s'haguessin classificat, hi hagués anat. Va, i ara que arribarà Mourinho, un comentari de qualitat d'aquest usuari que ens diu... Però quina por us ha de fer Mourinho? Nen, no fotem, que de Special One li deien a un nen del meu institut que es menjava els plastidècors.
12: No...
14: I de Special One ha entrenat al Fenerbahçe, al Benfica, al Tottenham...
13: A la Roma.
12: Qui és
13: la
12: Special One?
13: Mourinho. Se'l coneix futbolísticament d'aquesta manera.
12: Ja com l'especial.
14: Busca cores de Special One.
12: Val. Ara tinc un TikTok.
13: Va, la Carolina ens comparteix una veritat com un temple avui a la secció. Ens comenta, tenir un fill és tremendo, perquè et somriu i t'oblides que no et va deixar dormir en tota la nit.
12: Amor de fills, de mares a fills, pares a fills.
13: I li has de perdonar.
12: Sí,
14: el bo de tenir fills, jo crec, quan en tingui...
12: L'Andreu, que té molts fills...
14: Quan en tingui, crec que els dies que m'hagi de mi pringar i quedar-me amb ell, clar, el ser fan de la NBA, tindré ja estona per distreure'm en aquelles hores.
13: I ell tindrà un problema, segurament, eh? Quan li facis evident aquesta passió teva i sigui conscient...
14: Saltarà com que li transmetis. Jordan. Saltarà de la cuneta.
13: Va, i els fills també són protagonistes en el comentari de la Marc, que ens diu, he començat la setmana fent la declaració de la renda i faré un parell de reflexions. Treballar molt no surt a compte. És millor viure amb menys estrès i menys càrrega laboral perquè acabes pagant per treballar. I dos, viure sola i sense fills penalitza, i molt. Bon dilluns.
12: Jo, que doncs fort és fer-se gran, eh? Quantes contradiccions.
13: Per tant, solucioneu.
12: Sí.
13: Treballeu poc i tingueu fills.
12: Exacte.
13: És molt fàcil,
14: i això. I viviu de rendes.
13: I viviu de rendes. Va, i acabem amb la reflexió del dia d'aquest usuari que ens escriu avui. Acabo de demanar un ou i una gallina per Amazon en comandes separades. A veure què arriba primer i resolc d'una vegada un dels majors misteris de la humanitat.
12: Mira, és l'última cosa que m'esperava que... O sigui...
14: Això és com el debat a la que s'avecina de Coque i Fermín Trujillo, que investiguen si què va primer, si l'ou o la gallina.
12: Què va primer, l'ou o la gallina?
14: Jo diria que la gallina.
13: Depèn d'on facis la comanda, depèn de quin magatzem...
12: Exacte, si el fas... No direm marques de transportistes perquè no ens paguen.
13: Depèn d'on vingui. Tot
12: exacte, també d'on vingui. En fi, ens veiem demà.
14: A veure què arriba primer, si Sánchez o la gallina.
12: Home, esperem que en Sánchez, no?
13: No, segur que la gallina. Jo sóc més lent que tot.
12: Va, que vagi molt bé. Vinga. Passen 7 minuts de 2:15 doncs, del matí. Després d'aquestes reflexions tan reflexives, és el moment de la tertúlia d'estar per casa.
7: El traster, la tertúlia d'estar per casa del Territori 17.
12: Doncs bé, tenim un dia més el traster, aquesta tertúlia d'estar per casa, amb els companys del Territori 17, amb l'Isaac Muntades, la Laia de Déu i l'Andreu Jiménez, i jo mateixa, l'Ono. Què tal, com esteu?
15: Molt bé.
12: Va, us ho pregunto a vosaltres. Què va venir abans, l'ou o la gallina?
15: Deixo que contesti primer la Laia.
12: Va, Laia.
16: No. A veure, no m'agrada. No m'agrada.
15: De la ciència.
12: Què va venir abans?
15: Jo suposo... Clar, és que és complicat de dir això, però jo diria que una protogallina, alguna espècie de...
14: Sí.
15: Ésser... ésser sí, no? que ésser va evolucionant gallina. Sí, bueno,
16: algú semblant al que coneixem.
15: L'ésser humà deu ser igual, no?, una mica, en certa manera.
12: Clar. Vull dir, sí. Clar, venim no d'una cèl·lula que es va anar evolucionant, fins a ser... A vegades les persones que som molt intel·ligents, però a vegades també som molt burros. I és així, és la humanitat.
16: Correcte, correcte.
12: Res, què tal, com esteu? Mai us pregunto què tal, com esteu, en plan de preguntar-vos com esteu de veritat, o sigui...
16: En plan de, no és un com esteu d'ascensor?
12: És un com esteu no un de com veritat.
16: Com estem de veritat? Sí. Jo, mira, jo, la veritat és de cul. O sigui, estic acabant la carrera i estic amb el TFG i dues optatives i no arribo. O sigui, aquest és el meu resum. Això, i suma-li que ara, pues, bueno, a Caldes... s'acosta l'Escaldàrium, comencen assajos a plaça, molta feina a fer i m'hauria de partir com amb 3 per poder arribar tot amb una mica de salut mental, sobretot.
12: Isaac, tu què tal, com vas?
15: I jo sempre vaig enfeinat, això és així, i és terrible. Jo sempre faig la broma amb els meus amics, que això des de sempre, des de fa molts anys que els he dit que estic dèbil i cansat, no? I per aquest ordre. Però no, bueno, ara aquesta setmana millor que l'anterior, la veritat. Sí, a veure, no ens enganyarem, però bueno, sempre hi ha mesos que són més complicats a la feina i bueno, i al Ripollès hi ha molta actualitat, ja ho sabeu, vull dir que
12: sí,
15: la setmana que ve tenim un ple Ripoll on prendran possessió els regidors del PSC.
12: Ostres,
15: ja tenim ganes, vull dir que, per exemple, i no sé, sempre passen coses aquí a la comarca.
12: A mi m'agrada molt una frase, al Ripollès passen exacte. Coses.
15: Exacte.
16: Andreu. I vosaltres dos com esteu?
14: Doncs jo diria que bé, és que no... No vaig a complicar, no em complico.
12: Home,
14: jo.
12: Home, de poques paraules, ella està bé.
16: Sí, no? Està bé, ja està.
12: Molt bé, també està bé, eh? És a dir...
14: Tinc salut.
16: No, sí, totalment.
12: Molt bé, molt bé.
14: No, sí, superbé.
12: Jo tinc moltes ganes de... O sigui, de veritat ho dic, que comenci a fer bon temps, perquè, o sigui, crec que sóc una persona que va bastant amb el temps, que abans no em passava tant, però ara molt...
14: I és veritat que et vas fent gran, eh?
12: Sí, i aquests dies que ha fet mal temps, mare meva...
16: Això també és veritat.
12: Anímicament afecta bastant, eh?
16: Sí, això sí. És l'edat, eh, Ona?
12: No em digueu això.
14: Els 24 passen factura, Ona.
16: 24? Ai, per favor.
15: Pues quan arribis als 34, veuràs. Yeah. Que jo hi arribarem breu i ja veuràs.
16: Ah, no, jo no. Jo arribo a l'edat de Jesucrist a l'octubre.
12: Ah, és bona edat, eh? És bona edat.
16: Oi?
12: Jo crec que és un número que porta... O sigui, a mi m'agrada molt el 33.
14: No porta gaire bona sort.
12: Ah, no?
15: Doncs mira, jo que ho tinc ara us puc dir que, bueno, anar fent, no?
14: Mira en Fernando Alonso, que porta anys buscant la 33 i no l'aconsegueix. Sí. No?
12: És veritat, és
16: bueno,
12: veritat.
16: Doncs ja em quedaré plantada amb 33 anys
12: no,
16: i ja
12: Laia,
16: està. No passa res.
12: No.
14: Home, firmo,
16: no, em quedo plantada amb 33 i sempre, per molt que vagin passant els anys, jo dic que tinc 33
14: sí,
16: i ja està.
14: Com Benjamin Button, es fa com passant anys enrere.
16: Ostres, no em moc.
12: Uf. Bueno, almenys...
16: Sí, ja està.
12: Almenys heu passat el club dels 27. Nosaltres sí. Encara no hi hem arribat.
15: Sí.
12: Com però diria Jaume Espuny.
16: Jo crec que és una edat fantàstica, eh? Jo crec que 27, entre els 27 i els 30 et canvien bastantes coses.
12: És,
16: o sigui, no a nivell de vida, potser, però...
12: Els 30 és una bona edat, oi? Tothom ho diu. Què opineu vosaltres?
15: Bueno, jo em va començar a córrer el cabell, una mica.
16: A mi això no em va passar.
15: Encara en tinc, però bueno, ja es comença a notar. No bé, sí, físicament jo crec que estic bé, per exemple. Vull dir que realment és una cosa que això s'agraeix. Jo vaig mirar la meva edat física, realment és la teva, Ona, 24.
12: Ostres, doncs crec que ens hem intercanviat. Jo crec que la meva edat física és la teva.
15: No ho crec. Però bé, no? El que passa és que, clar, hi ha més càrrega de treball, hi ha més estrès. La Laia també ho pot comprovar, no?, ara, també, que té estrès, no?
16: Clar, jo crec que al final, amb l'edat, i suposo que amb l'experiència vital de cadascú i les motxilles que es porten, al final, l'edat és tan sols un número, jo crec que és indiferent, això. Sí que és veritat que entens que tens més responsabilitats i potser hi ha certes coses que quan tenies, doncs això, 24, t'afectaven moltíssim, era com el drama de la teva vida, era com... Ai, és que... Oh! I arribes als 20... Entre els 27 i els 30, jo crec, i arriba un punt que dius, me la pela. Sí, pela.
12: Això és veritat.
16: Vull dir, fas fins on pots i també és veritat que, almenys en el meu cas, he après a prioritzar-me també a mi, o sigui, a mi mateixa en quant a salut mental, en plan de, vale, no puc arribar a tot, sóc plenament conscient, t'intentes organitzar el millor que pots, però si hi ha coses que no arribes i les has de fer demà, doncs, o demà passat o l'altre, bueno, pues, òbviament prioritzant, no? Vull dir, si hi ha coses que han de sortir avui perquè han de sortir avui, doncs les fas avui, però sempre prioritzant i intentant, doncs, això, saps? Vull dir, jo, per exemple, no tinc aquesta sensació de, buah, és que em passo un dia al sofà i no sóc productiva. Això em passava a mi quan tenia, doncs, la vostra edat, 24 anys. I havia de fer moltes coses.
12: A tu et passa, Andreu?
14: Sí.
16: I clar, sí. I ara és com un, buah, quines ganes de quedar-me tota una tarda sencera mirant Netflix.
15: Sí.
16: I ja està, saps? I ja està. I ser una meva, literalment.
12: Exacte, doncs està bé. Jo us volia demanar una cosa, o sigui, mira, ara ha sortit d'aquest tema de l'edat. Dieu-me algunes coses que us hagués agradat saber abans dels 30 o que us hagués agradat que, per exemple, quan tinguéssiu doncs, la meva edat, com que ho sapiguéssiu. No sé si m'estic explicant, m'he travessat molt, eh? M'enteneu, no? Com un consell.
16: Jo en tinc unes quantes.
12: Sí.
16: Jo en tinc unes quantes. Un, tema declaració de la renta, tema pasta, tema impostos, tot el que implica, pues, això, anar-te'n d'alquiler a una casa, vull dir, tot el que has de canviar, tots els noms, el wifi, tot això, posar una rentadora, molt important. Saber posar una rentadora a la vida és molt important. No sé, que al final jo crec que a la vida gaudeix-la, i fin. Encara que en tinguis 24, que en tinguis 30, vull dir, jo en tinc 32, i a mi m'encanta sortir de festa, no surto tant com quan tenia 24, òbviament, però fes el que creguis, vull dir, això de tancar... Vull dir, jo tinc moltes amigues i amics que amb 30 de cop han decidit que la seva vida és la seva parella i tot ho fan per la seva parella i tot és la seva parella i tot ho fan junts i és com un... Uau, pues jo vull dir, aprecio molt la meva independència, sobretot. I m'ha ajudat a aprendre a estar sola, per exemple, que estar sola no és dolent.
12: Isaac, tu tens algun consell per donar-nos?
16: Els jovenzuelos.
15: Els jovenzuelos. No, sobretot això, cuidar la salut mental i evidentment hi haurà dies que anireu molt estressats, que tindreu molta feina, que és el que deia la Laia, no? Que s'ha de prioritzar en certa manera, no? Les coses i si no pot sortir tot, doncs no ofuscar-se, no? Sobretot això de no estar, hòstia, no estic fent bé la meva feina perquè no surten les coses. No, això és el de menys. Al final també s'ha de prioritzar i descansar, és molt important el descans, jo crec que això ho tinc claríssim.
14: Per fer la backyard sobretot, Per fer la backyard sobretot,
15: Per fer la backyard sobretot, sí, molt important. No, fer més esport també és una cosa que va molt bé per desestressar-se, qualsevol tipus d'esport, al final, anar a caminar, vull dir, córrer,
16: sí,
15: no cal pas anar a fer una backyard, tampoc, vull dir, no es
16: preocupa. I no cal córrer una marató, ni matar-te al gimnàs, vull dir, no.
15: No, jo abans, per exemple, mira... amb el tema de les curses sí que m'agradava molt anar a curses i fer-les i eren com objectius i tal, i ara me n'apunto molt poques, vull dir, al final tu passes millor fent l'esport i entrenant i fent alguna de tant en tant i no marcar-te tampoc que has de fer... bueno, no has de demostrar res a ningú, en certa manera, vull dir, no ens hi dediquem, això. I no sé què us puc explicar.
12: Bons consells.
15: Potser m'agradaria haver marxat abans de casa, també, potser és una de les coses que... provar.
16: Clar, però tal com estan les coses ara,
12: nosaltres
16: que està bastant més complicat.
12: Impossible.
15: No, jo era per un tema de perquè no em veia vivint sol, més que res, No per...
14: La rentadura és que hi la Laia, no?
15: Això és el de menys, perquè jo sí que ja en sé posar i sé posar rentaplats i sé fer totes les tasques...
16: Ah, jo no tinc rentaplats, Vull dir, això és...
12: És un lujo.
16: És un dinero, per tenir rentaplats.
15: Sí. És una de les coses bàsiques per mi, tenir rentaplats.
14: I tant, estic d'acord amb tu, eh?
15: I rentadora i assecadora, fins i tot, perquè a l'hivern...
16: A mi l'assecadora m'aniria molt bé i no en tinc, la veritat. Això sí que és cert, L'assecadora és un luxe que en algun futur proper em vull permetre.
12: Abans que rentaplats, Laio?
16: Totalment, Sí. O sigui, a casa només som dos.
12: Clar,
16: vull dir,
12: és veritat.
16: No hi ha tants plats per rentar. Vull dir...
15: Bueno.
16: A part, no, jo, per exemple, la meva parella, el Pau, no dina a casa. Vull dir, sóc l'única que dino a casa.
12: És que és
16: vull
12: literalment que fa... rentar un plat i un got i una forquilla.
16: Vull dir...
12: No, Andreu.
16: En sèrio, Andreu.
14: Jo quan vaig a dinar a casa amb el meu avi, sempre em toca a mi netejar perquè sóc el que arribo més tard i no faig el dinar. I mi, no, no, jo no, jo rentar els plats, rentar la paella, l'olla, el que sigui, val, però els plats em fa molta mandra.
12: Doncs a mi m'encanta rentar plats. Sempre ho dic i la gent es torna boja.
16: També t'ho dic.
12: A vegades, però a vegades quan, jo què sé, algun cop vas de vacances i tal...
16: Jo et convido a venir a casa meva a rentar plats, sí, sisplau.
12: Us ho juro que no sé per què és com el meu moment de pensar, d'estar tranquil·la, rento plats, em relaxa moltíssim i la gent em diu, segur que ho dius per quedar bé i per conveniència. Dic que no, no, dic de veritat. Feu-me... O sigui, qualsevol altra tasca no, però rentar plats, us ho juro. Llavors la meva mare, si em sent, em dirà, ets més mentidera, perquè, bueno, clar, a casa tenim rentar plats, però de veritat que m'agrada molt rentar plats, gots, forquilles, el que sigui. No sé, cosetes. Cadascú té les seves coses, no?
16: Sí, sí, sí. Jo crec que amb el tema de viure sol o no viure sol, clar, jo no sé tu, Isaac, jo vaig marxar molt jove. O sigui, jo amb 18 anys ja havia marxat de
12: vas
16: casa.
12: Vas emancipar amb 18 anys, Laio.
16: Sí. Sí, sí, he marxat molts cops de casa la meva mare, si es pot dir així. Sí, he tingut bastantes mudances, el que es diu mudances, moltes. Però jo ho recomano 100%. O sigui, l'experiència de compartir pis amb col·legues, gent desconeguda o el que sigui...
12: Que l'Andreu fa que no
14: m'agrada. Jo amb això no podria.
12: Tu vols anar a viure sol, Andreu?
14: Amb la meva parella,
12: amb la teva parella. Està.
14: No, no, jo el de compartir pis amb amics, amb gent desconeguda, no,
16: no
14: podria. Coneixent-me allò,
16: o sigui,
14: no podria.
16: Jo, per mi, és la millor experiència. Òbviament, he tingut experiències complicades. Mm-hmm. Sobretot pues, per convivència, no? Perquè al final no és fàcil, vull dir... Però jo ho recomano 100%. Clar, vull dir, jo parlo que jo me'n vaig anar a estudiar a Lleida. Aleshores,
12: ostres.
16: Vull dir...
12: Clar.
16: Al final... Tu te lo guises, tu te lo comes. Mm. Però molt divertit, l'experiència. També recomano viure sol, qui pot. O sigui, no tothom és capaç de viure sol, completament sol en un pis. Això també és cert.
12: Tu, Isaac, com ho portes, això? Com quan vas marxar i tot?
15: No, jo vaig marxar fa molt, relativament poc. Jo vaig marxar així a viure... O sigui, ja anava fent la va i ve, però a viure fa... 3 anys, com a molt, vull dir, quan, sí, els 29-30, vull dir, no... Fins llavors jo havia viscut amb els meus pares, vull dir que no havia tingut aquesta necessitat de marxar, també m'anava bé per la feina i tal, vull dir, vivim en una casa, llavors hi ha espai, no, cadascú té el seu espai, no hi havia problemes, i arran d'això, de la meva parella que va agafar un pis, doncs... pues jo me'n vaig anar amb ella i ja està. I llavors pues aquí hem seguit i no sé, suposo que anirem canviant-nos a poc, vull dir, també busquem més coses, no? I això.
12: Amb l'Andreu...
15: Fem un futur junts, no?, que es diu.
12: Sí.
15: Ho teniu fotut, eh?
12: Ho tenim fotut bàsicament pel preu dels lloguers, o sigui, és inaccessible.
15: Sí.
12: És inaccessible. Els meus pares sempre em diuen... a vegades, com, o sigui, és que inclús llogar o comprar, és que no hi ha habitatge.
16: No.
12: Però clar, a vegades penso, ostres, al final el fet de llogar és com que estàs com invertint uns diners que cada cop, o sigui, tu... O sigui, és a dir, pagues per més, no? Clar, al final, si tu compres una casa, si tu pots permetre, doncs estàs invertint els diners en una
16: clar,
12: futura casa. Però és que no hi ha ni per llogar ni
16: no
12: per comprar, no hi ha res.
16: O sigui,
12: és horrible.
16: Jo me'n recordo quan vam decidir amb el Pau anar-nos a viure a Caldes, abans d'anar on estem ara... clar, jo venia amb dos gats i ell venia amb un altre. Per tant, eren tres gats. Trobar pis que t'acceptin animals és matemàticament impossible.
12: Exacte.
16: Vull dir, i més enllà de pagues immobiliària, vull dir, el mínim per entrar ja són 2.000 pavos, que si tens sort i si tens diners estalviats, mira, encara. Però si no, com era el nostre cas...
12: No, és fatal.
16: Riu-te a tu. Per sort, després, vull dir... Estem molt bé on estem a Caldes de Montbui, estem al centre, pràcticament, però perquè vam tenir molta sort, la veritat.
15: Jo el tema
16: del lloguer... Està molt difícil.
15: La veritat és que també he tingut sort, però bueno, també és veritat que jo... Quan penses, ostres, és difícil trobar pisos de lloguer que estiguin bé de preu, això és més difícil, però n'hi ha més del que sembla de pisos, eh? Això també us ho puc dir, jo que fa relativament poc que ens hem ficat una mica amb aquest món i tal, i quan dones veu, ràpidament, jo he anat a veure 3-4 pisos en els últims temps, vull dir, que els preus de lloguer, doncs, és veritat, eh? Vull dir, sí, 600, 700, 800 euros, no? Vull dir que ja són aquests preus, jo estic pagant menys que això, també us ho dic, vull dir que en aquest cas estem bé, Però, bueno, si dones veus i coneixes una mica, sobretot en els pobles, jo crec que les ciutats deu ser una mica diferent.
16: Sí, Caldes, sí, sí, és supercomplicat. És molt diferent. Sí, sí. Clar, he viscut a Barna i és molt complicat.
15: No, i Caldes, que deies tu, Laia, Caldes ja deu tenir 6.000, 7.000 habitants, no?
14: No, més.
12: Més?
14: Té molts més, Caldes, sí.
16: Sí, sí.
14: Caldes que tenís.
16: Montblanc té 7.000 i és molt més petit que Caldes.
15: Ah, doncs deu ser com Ripoll, més o menys.
14: No, jo crec que més Caldes, mira, tu.
12: Ho busquem, no passa res.
14: Jo crec que 15 els deu tenir.
15: Sí, 15.000.
16: No tinc ni idea.
15: Ostres, a mi em sona com molts habitants, no?
12: Mireu, Caldes té 18.500 habitants.
14: És com la Garriga.
15: És com Banyoles.
14: És com la Garriga.
15: Sí, sí. Doncs no, clar, Caldes és diferent, clar. És un,
16: no, Caldes
15: és un,
16: els lloguers ara mateix estan amb 1.000 pavos, ja.
15: Sí.
12: Sí?
15: I és més difícil conèixer la gent, no? I,
14: a la Garriga igual,
15: que doni veus per trobar...
16: Bueno, sí, clar, nosaltres el pis on estem és d'una amiga nostra.
15: Clar.
12: Val.
16: Sí. Vull dir, aleshores, clar, però si no, molta sort a la vida, també t'ho dic.
12: Sí, sí. És que crec que ara mateix l'edat per poder-se emancipar, és a dir, sol no, amb algú altre, perquè no, no, o sigui, sol no.
16: Ni
12: diré
16: conya.
12: Que són ja, són els 30, eh? Sí, crec, vull dir que jo sempre ho penso d'una cosa que o sigui, m'angoixa bastant, això.
14: Els salaris són els que són, tot ha pujat i els salaris s'han mantingut.
12: Sí, sí.
15: Bueno, l'objectiu, Ona, doncs, en el teu cas, és esperar a fer fora els pares i quedar-te...
12: Home!
15: A casa, no? Jo crec que aquest és l'objectiu molt que tenim quan som joves i...
16: Sí, sí, sí, sí, sí.
15: A veure, no fotem, vull dir... Al final és... Al final t'acaben fent fora... No, fent fora no, però...
16: No, fent fora no, t'acaben convidant a marxar.
15: Sí, a mi no m'han convidat, però és veritat que jo ja al final de... Hosti, jo és com em vaig, saps? Vull dir.
16: No, a mi tampoc, però sempre tinc... Vull dir, jo en aquest cas sóc molt com ma mare, que era un cul inquiet quan tenia la meva edat abans, o sigui, amb 18. Aleshores, vull dir, era com, vale, doncs marxa. Vull dir, aquí tens casa teva, saps? Torna, vull dir, si has de tornar, torna, saps?
12: Exacte.
16: I ja està, no passa res. Vull dir, molt fàcil en aquest sentit, això sí que és veritat.
12: És complicat, la veritat. Vull dir, és una cosa que, o sigui, era una preocupació que abans els joves jo crec que no tenien, perquè al final era com, vull dir, a la que vols marxar o pots marxar ho fas, però ara és una cosa que, vull dir, parlo amb les meves amigues i amb el meu entorn, és una cosa que ens angoixa a tots, perquè és que veiem que és impossible. O sigui, si tens parella i sou, vull dir, i els dos teniu un, sou relativament assequible i comences a buscar, doncs pots anar a viure amb la teva parella, però si dona la casualitat que estàs sol o que tampoc cap persona al teu entorn doncs té ganes de marxar i vols marxar tu sol, és molt complicat i és una cosa que és com buf, o sigui, veus que les coses no avancen i que els preus segueixen pujant i pujant i pujant i que hi ha inflació.
14: Per mi el problema no són tant els preus dels lloguers,
12: sinó potser trobar
14: els sous. El problema és el sou.
16: Perquè tot... Però estan bé, que és...
14: Va, però el lloguer ha pujat com el menjar, com tot, i l'únic que no ha pujat són els sous.
16: Sí, però ha pujat de manera fatal. O sigui, no hi ha cap regulació dels lloguers. Vull dir, no pot ser que per un zulo de 40 metres quadrats paguis 700 pavos o més.
12: És inassequible, això. Vull dir, has de pagar...
16: Vull dir, no té cap mena de sentit.
14: Tampoc hi ha construcció, i aquest és el problema, també.
12: És una roda.
14: És una... Sí,
12: és una... Sí, una roda.
14: És una roda. Si és un peix que es mossega la
12: creu,
14: sí.
16: Jo crec que abans no és que tinguéssim més facilitat, sinó que també hi havia un altre factor, almenys en el meu cas, que jo anava rotant de feina. Vull dir, jo al ser integradora social jo tenia curro on volia. Mm. Va arribar un punt que si em quedava sense feina havia estat molt de temps sense currar, saps? O sigui, el fet de poder-te moure i poder canviar de feina com tu volguessis també t'ajudava a moure't més i a canviar de lloc on viure. Mm. Saps? Ara no passa.
12: No. Ara és això, és buscar un lloc on assentar-te i com poder trobar una feina estable i viure d'aquella feina.
16: És veritat que és canviar de feina. És veritat. Aprens moltíssim, jo ho penso.
12: Sí, sí, vull dir, la gent que ha tingut diverses feines, vull dir, et vas quedant amb les coses bones i les dolentes i al final et va construint com la teva personalitat i la teva manera de treballar al final.
16: Sí, sí, totalment.
12: Bueno, amb aquesta reflexió haurem de deixar aquí el traster. Al final, bueno, un traster diferent, penso, però també doncs, que hem parlat d'una actualitat que tampoc no és mediàtica, però que sí que està sempre a la boca de tothom avui en dia.
16: I tant.
12: Doncs res, Laia de Déu, Isaac Muntades, Andreu Jiménez, moltes gràcies un dia més per estar aquí al Territori 17 i sabeu que ens veiem demà
16: i tant.
12: A les 9 del matí.
16: Fins demà.
15: Fins demà.
12: Fins demà, tothom, que vagi molt bé. Adéu.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM,

0: Bona nit, benvinguts a l'Anem a la Muntanya. Són ja les 9 i 5 minuts d'aquest dilluns 18 de maig de 2026. Van avançant els dies, anem cap a la primavera avançada, anem cap a l'estiu, amb marxes forçades, i és que això ja el tenim a tocar, eh? Tothom ja té ganes, jo crec que una mica de ganes, segur que tothom té, d'estiu, de vacances i de platxeta i piscineta. Però nosaltres no farem un programa a marxes forçades, ni de bon tros. Gaudirem aquests 54 minuts que tenim per endavant. Tenim, com sempre, les seccions habituals, els protagonistes d'aquestes seccions, ja davant dels micros verds d'Ona Corinenca, i a l'estudi d'Ona Corinenca tenim molts amics avui. Aquí hi ha un ambient de luxe, entrada de luxe. Tindrem gent que ve a sopar. L'entrevista aquí en directe, els entrevistats aquí en directe. Sí, sí, digue'm.
1: Pres aquí fora, quan surtis.
0: No es quedarà...
1: No, que no quedarà res, que s'ho han portat tot,
0: eh? Avui avui no quedarà res al sopar, perquè tinc bastanta gana. No,
2: has dinat, eh?
0: No, Pep, he anat molt poc, ja sabia que...
1: Pep, en tens sempre de gana.
0: Sí. No. De moment, per sort, no em falla mai. I avui encara en tinc més, perquè celebrem els 80 anys de Joan Font, que des d'aquí el felicitem, Joan, moltes felicitats.
3: Moltes gràcies, eh? Molt amables, eh? Sí, però els 80 els porto jo, eh?
0: Aquí som uns quants de... Jo ja no sóc tan jove, però hi ha molta gent jove aquí. El Pau també és molt jove,
3: sí,
0: el Raül també està per aquí, el Rubén està per aquí.
1: Sí, tu ets gran, fas pena, fas pena, que ets molt gran ja.
0: Jo crec que tots els que estem aquí firmem 80 anys... De moment
3: jo us puc passar
0: el secret del
3: que faig i aquestes coses, no? Vull dir, sobretot caminar, per això, eh?
0: Molt bé. Va anar bé, molta festa, molta celebració...
3: Bueno, vam anar allà baix a Puigpelat, que sí. Vam fer la festa dels 100 cims, i després ho comentem una mica, i van fer... Perquè, bueno, vaig recollir un trofeig, també, i així...
0: Carai!
1: El de 200, no ho diu, no? 200.
0: 200?
2: Carai.
3: 200 cims, ja, porto.
0: He de dir que alguna cosa he vist, perquè m'han passat fotos, una amiga del programa m'han passat fotos, i vaig veure alguna cosa. Carai.
3: Sí.
0: Molt bé, doncs...
3: Ara ho comentem una mica.
0: Molt bé, moltes felicitats de part del programa, de tota Ona Corinenca. Després ho... Ho sabrem una mica també aquí, amb una mica de pisco-apis. I això, comencem el programa d'avui. Ja estem tot l'equip aquí, a l'estudi d'Ona Corinenca, com he dit abans. Salvem a Pau Ibars, a dintre la peixera. Pau, què tal?
4: Bona nit.
0: Com estàs? Bona nit.
4: Molt bé. Aquí un dilluns més, amb vosaltres, parlant de muntanya i d'excursions.
0: A punt també per sopar una mica...
4: Sí, home, per això sempre s'està a punt, no? Crec jo.
3: I tant.
4: Sempre...
3: I a més, avui ens acompanyarà un postre que m'ha fet la Teresa especial.
4: O sigui, espectacular, que... espectacular,
3: sí.
4: Segur.
3: Sí, està... Que s'ha de comentar perquè, home, vull dir... Els postres que fa la Teresa són molt bons.
0: D'aquesta és una mica de pistes o ja veurem després? No em dones pistes...
3: No, és un pòster que ja ha fet alguna altra vegada, però és molt
1: bueno. M'agrada, és de formatge.
0: Home, bueno! Ja. Sí, el formatge és dels meus aliments preferits, molts més, perquè a mi m'agrada molt menjar. Per cert, vam fer una... Aprofito que també que hi ha gent que va fer el concurs de paelles. Molt bé, concurs de paelles, aquest dissabte a Sant Feliu, molt bé. Però molt, Va ser... M'ho vaig passar molt bé. Va ser un 12 sobre 10.
3: Molt bé.
0: A més, va fer un temps magnífic allà. Després, la tarda, el sol allà sense dormir, parlant de muntanya, sense dormir, queia el sol, tothom el veia. Bueno, va estar molt bé. Va ser molt guapo, molt guapo. Però bueno, anem pel programa d'avui, que a més... Tenim la gent que entrevistem aquí, són amics del programa, amics personals també, i per tant ens fa molta il·lusió que estiguin aquí. D'aquí una estona els sentireu, Però primer sentirem el Joan Font, Joan, l'editorial
3: d'avui. Sí, avui continuaré la lectura que vaig fer d'un article que parla del camí ral de Viladrau a Arbúcies i explicarem una mica, continuarem l'article perquè només vaig llegir una primera part.
0: Molt bé, si us plau, Paula, sintonia de l'editorial d'avui.
3: Doncs sí, es tracta de l'article aquest que vaig llegir que parla del camí de Viladrau a Arbúcies i que l'altre dia comentàvem es va salvar pràcticament tot el camí aquest perquè la carretera que vam fer després passa per un altre lloc i no el trepitja. I avui parlarem del poble de Viladrau. Diu, la plaça major de Viladrau, el centre neuràlgic del poble, a 820 metres d'altitud, és el nostre punt de sortida. És una plaça de caire medieval on arriben tres carrers. Per l'oest, l'actual carrer Pere Claret, antigament carrer de Vic, que portava a la capital d'Osona. Pel nord-est és el carrer Estret i amb llambordes d'Arbúcies, que a l'inici del camí de la Pobla de Salvatana i pel sud, al carrer de Sant Marçal, un altre vell camí que anava al monestir de Sant Marçal, després a Santa Fe del Montseny i més enllà a Sant Celoni. A la Plana Vallesana iniciem la nostra aventura pel carrer Arbúcies, entre les façanes de pedra de cases estretes, coronades per ràfecs per protegir-les de la pluja. Al número 32 del carrer veiem Can Gangic, antiga casa de pedra i al costat el reixat que permetia l'accés a la font de Can Gangic, avui desapareguda. Si encara no heu complert la cantimplora, ho podeu fer a la propera font Jacinta, construïda el 1968 en honor a Jacinta Sala, esposa del mecenes Joan Albareda, que va fer edificar la font. Creuem el passeig de la Pietat fins a la Font de les Valls, inaugurada el 1996, en aquest lloc on antigament hi havia un punt distribuïdor d'aigües. El nom de la font fa referència al cognom de la senyora Valls, propietària del sot fondós i ple d'aigua. Prop de Can Mostatxo, on es captava l'aigua per distribuir-la des d'aquí. Abandonem el carrer Arbúcies i proseguim per l'avinguda Marco Redondo fins que veiem el primer senyal del PRC-202 per iniciar el camí cap al coll de Sapregueries. És un sender vorejat de torres senyorials d'aire modernista que el darrer segle ha acollit estiuejants distingits de la capital. A poques passes som en una pista boscana, ombrejada de grans avets, alzines i castanyers. Arribem al coll de Sapregueries, a 931 metres, un punt més alt de la ruta. Baixem a creuar la carretera G5201 i ens endinsem per un bonic corriol fins a la granja d'en Pic, on es desvien en un moment de la ruta per visitar la propera font de Gomara. Tan sols hem de caminar 150 metres pel camí que va del granja a la carretera per trobar el corriol que baixa a la font. I un altre dia proseguirem d'aquest article i parlarem de Gomara i Cerdans. Fins aquí l'editorial d'avui.

I us diré algunes dites que m'han passat. La primera diu: la joventut és un regal de la natura, però l'edat és una obra d'art. I una altra que diu: hi ha centenars d'idiomes al món, però un somriure és universal. I una abraçada també. I un de final que diu: al matiner tot li surt bé.

0: Gràcies per aquest editorial, Joan. I lliguem avui també l'editorial amb l'Aleix Serrats, que fa poc que estava aquí. Es casa a Vilarrau aquest divendres. Per tant, amic personal, amic del programa,
1: ja
0: també.
1: Fet, ja li he fet un encàrrec.
0: Ah, que, alguna entrevista o alguna
1: cosa? Que faci fotos per passar-ho al centre.
2: Del viatge que farem.
0: Ah, vale, que se'n va. Ah, vale. Jo pensava en el casament, dic. Dic, sí, Vilarrau és molt maco, però... Molt bé. Home, fa un viatge molt guapo, eh?
1: Això que ja li dic, bé, no dic. Tu mateix, eh?
0: Molt bé. Li desitgem que també vagi molt bé el casament.
1: I això també ja li he dit.
0: Jo no m'he casat mai, no sé si...
1: No m'he casat mai. Ja m'hi veu, prova.
2: No sembla que han de dir els dos que sí.
0: Aquí
2: ja...
0: no hi ha gaires casats, aquí, eh?
3: Doncs, és una cosa que es pot practicar de tant en tant.
0: Tu sí, Joan, tu sí, no?
3: Jo em vaig casar fa molts anys, sí, però ho vaig deixar, eh? Després, al cap d'uns altres anys ho vaig deixar.
0: Això també fa molta gent ara, no? No hi ha problema. Molt bé, doncs, des d'aquí també a la muntanya necessitem molt bon casament a l'Aleix. Continuem. Pep, tens a punt l'excursió.
2: Sí.
0: Posem la sintonia, sisplau, Pau, i la colla dimecres.
4: Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
5: Bé, doncs avui anirem fins al turó de Galzeran, passant pel dolmen de Castellruf i el poblat ibèric, una ruta circular per la Serra de Marina. La Serra de Marina és una cadena muntanyosa pertanyent a la serralada litoral catalana, amb una extensió de 2.086 hectàrees. Aquest espai constitueix un element molt notable pel seu gran interès ecològic, cultural i paisatgístic. Es tracta d'una ruta circular pel parc de la Serralada Marina, amb uns quants atractius per visitar, com són les restes d'un castell medieval, esmentat l'any 1060 i avui desaparegut, i d'un poblat ibèric, un dolmen, un cent cims del llistat dels cent cims de la FEC i la resta d'un curiós cementiri anomenat dels Empestats. Gent que va morir en l'epidèmia de pesta groga que va assolar la comarca durant l'any 1870. És un recorregut molt variat, caminar per pistes amples, senders estrets i quasi ofegades per la vegetació. Un seguit de pujades i baixades ens proporcionen una bona opció d'exercici de cardio. Passem per fons, però ara sense gota d'aigua. Sembla mentida, perquè jo crec que avui ja deuen rajar totes, amb l'excepció de la font de la Teula, que raja una miqueta. Visitem, doncs, la resta del castell i el poblat ibèric de Castellruf. Per cert, molt abandonat, un oppidum que va estar habitat entre els segles V i dos abans de Crist, en plena ocupació del segle III. Continuem la ruta i en poca distància ens trobem al dolmen de Castellruf, monument funerari que data d'entre 3 i 4.000 anys enrere. El camí ara ens porta cap al proper objectiu del dia, el turó de Galzeran, de 484 metres d'altitud, inclòs en el llistat del repte dels 100 cims de la FEC. Un excel·lent mirador de la plana litoral del Maresme fins a la plana del Vallès, arribant la vista fins a la muntanya de Montserrat en l'horitzó. Aquest turó va jugar un paper important per determinar les mides de l'actual sistema mètric decimal. Hi ha un monòlit geodèsic que fou utilitzat l'any 1794 per mesurar el meridià Dunkerque a Barcelona, que serví per determinar la longitud del metre. A continuació, fem una bonica baixada que discorre pels camps de vinyes. El darrer tram de la ruta és el cementiri dels Empestats, que ja hem comentat al principi. Ara, seguint una curta sendera, s'arriba a la part posterior del cementiri i final de l'excursió. Una caminada de 8 quilòmetres, 959 metres, amb un temps de caminada de 2 hores 58 i un temps total de 4 hores i 15 minuts, amb un ascens acumulat de 389 metres. I aquesta és la ruta que van fer la colla del dimecres, el turó de Galzeran. Molt bé.

0: Moltes gràcies, Pep, aquesta colla de dimecres. No he anat, no he anat al turó de Gosaran, no he anat.
1: Jo tampoc.
0: No?
1: No.
0: El Raül sí, eh? El Raül va dir que sí que havia anat al turó de Gosaran. Tampoc. Està bé, sí?
2: Està bé. Està bé. Pots fer des de Badalona, des de Montcada, des de diferents llocs. Sí que és veritat que el que deia el Pep, les fonts ja estan totes seques.
3: Potser ara, perquè quan hi vam anar, realment ja fa... Això deu fer un parell d'anys, potser, que la vam fer.
2: I jo hi vaig estar fa dos mesos i mig.
3: I tampoc.
2: No.
0: Això és que es deuen haver tallat els cursos d'aigua o alguna cosa, amb obres o alguna
2: cosa. Estan molt seques.
0: Molt bé, l'anotem per anar-hi. Gràcies, Pep. Gràcies, Raül, per la puntualització. I ja tenim aquí el Josep Parés, que ens parlarà de les activitats del centre. Què ens espera aquest final de mes ja al centre?
4: Mira, hi ha hagut un final de setmana molt apretat per la nostra Coral La Llum, que ha actuat el dissabte i el diumenge. El dissabte va inaugurar les obres que es van fer al campanar i el diumenge a la cuenda de la Fira del Rellotge, vull dir. I avui he anat a la biblioteca i el 9-9... Menys mal que porta una editorial del que es va fer aquest cap de setmana, que ja almenys de Sant Feliu, no dic res, però quasi no porta mai res. Però és igual. No interessa. Potser no ho sé. De vores que hi ha? Demà hi ha la marxa infantil regularitat de l'escola FEDACTO. El Ramon Puig i el Gerard Gràcia estan ja ultimant.
0: Demà?
4: Demà, sí.
0: Ah, sí?
4: Sí, mitja setmana es fa això i només per ells. Només és per ells. Vale. Això està molt bé, saps? El diumenge que tenim? Els de l'Oncodines fan una petita caminadeta perquè de vores ens diran la xifra final que s'ha arribat.
0: Molt bé, important això, molt important, eh?
4: Jo no sé si s'ha... Si haurà arribat o no s'hi haurà arribat aquests 300.000 euros que es volien recollir. Jo diria que...
0: Segur que sí,
4: molt bé. I l'últim dissabte hi ha una caminada que es va al camí de Ronda, que es fa de l'Ametlla de Mar a l'Ampolla. I a més, nosaltres, el senyor president i un servidor, hi ha l'Assemblea de la Federació d'Entitats Excursionistes, que justament... És el dissabte, esclar, i llavors això hem de fer acte de presència. No podrem anar a la sortida, però hem d'anar a veure què. I del que s'entreu, dilluns que ve, farem una mica de memòria del que s'ha acordat, perquè hi ha coses aquestes que s'han de dir, que de vegades dius, és que es va acordar això i ningú ho sap.
0: Clar.
4: Doncs Pep, dilluns que ve, tindràs una mica de resum. La memòria feta.
0: Perfecte. Algú més a destacar, Josep?
4: De moment no hi ha res més.
0: Recordem això, demà la marxa infantil de regularitat. I el dia 24 aquesta petita sortideta pel poble i després la xifra final de l'Oncodines. Que crec que la sortida està oberta a tothom, no?
4: T'has d'inscriure.
0: Però encara que no hagis fet l'Oncodines, te pots fer, diguem. Tothom la pot fer.
4: Sí. Doncs
0: molt bé, doncs moltes gràcies per portar l'actualització de les activitats del centre. Ens retrobem la setmana...
4: Que ve a veure què diuen els de la federació.
0: Molt bé, i abans de començar...

0: Els 100 cims, vull dir, hi havia una gentada terrible, eh? Vull dir, la gent que fa 100 cims, sí. Era algo seri, estava
1: cada,
0: tot...
1: Cada vegada més, eh?
0: Sí, sí, tot l'escenari estava ple de gent que havia fet els 100 cims. Els que fan els 100 cims els hi donen un plano de Catalunya amb els llocs, on amb els cims que han fet, i a l'edat, em sembla, qui posa, i, o sigui, amb el nom del cim i l'edat i tal, no? I vull dir, és un present que és força interessant. I llavors, els que fan... perquè actualment hi han 500 i pico de cims a fer. I llavors hi ha el repte de, en primer lloc, els 100 cims, però després hi ha el repte dels 200, els 300, 400 i 500. I hi ha algú que els ha fet. O sigui, em sembla que van sortir 4 o 5 persones.
2: 4 o 5 persones amb els 500.
0: Amb els 500, eh? Vull dir que Déu-n'hi-do, els 500.
3: Perquè, Joan, els 200 són 100 essencials i després 200 en total?
0: O... Bueno, jo com que vaig començar a fer els cims molt al començament, el dels essencials, el primer repte era de... Hi havia només 120 cims o una cosa així, i llavors això dels essencials encara no hi existia. I el dels essencials van ser quan ja van començar a fer 200, quan ja la llista ja era de 200 i de 300, llavors van posar els essencials perquè els essencials representa que estan molt repartits pel territori de Catalunya i d'aquesta manera s'obliga a la gent a no quedar-se a fer els cims de l'entorn d'on viu, no? I d'aquesta manera s'obliga una mica a anar a diferents llocs, no? Llavors jo, d'aquests essencials, no sé si em vaig complir 50 o 60, perquè llavors ho comptaven tots, diguéssim, no es tenia en compte això, no? I, bueno, i ara, doncs, jo vaig fer complir abans d'acabar l'any passat els 200 i ens van donar... Però ja dic, hi ha gent que n'ha fet 300 i 400 i 500, eh? Vull dir, que Déu-n'hi-do. Sí, sí, no. El que ha fet 500, Déu-n'hi-do. Llavors, al començar el dematí ens van donar un esmorzar. Hi havia dues opcions, fer una caminada d'uns 12 quilòmetres o bé fer un recorregut pel poble, visitant algun museu i algun lloc interessant del poble. I la caminada era bastant senzilla, era per l'entorn, o sigui, el poble està envoltat de bastanta vinya, hi ha molta vinya allà a l'entorn, i vull dir que, bueno, és una cosa, va ser bastant planer. I després, doncs, vam fer un dinar, que ens van donar una amanida i un arròs, i a continuació doncs, va venir l'acte aquest que esclar, vull dir, es fa una mica llarg, perquè, bueno, a més, primer es premia unes redaccions que es poden presentar, qui vulgui presentar unes redaccions.
4: Jo vaig llegir.
0: I després també hi ha uns premis a fotografia i a vídeos, de muntanya i fotografies de muntanya, no? I després doncs, es va fer el repartiment aquest i, bueno, i els dels 200 cims vam ser els últims perquè van començar amb els 100 cims, amb el de 100, i després van continuar amb el de 500, 400, 300 i 200. No? I,
4: bueno, perfecte.
0: I no, va estar bé, va ser interessant, ens van donar un trofeig bueno, que marca doncs, una mica el present d'haver fet el...
4: Ostres,
0: però vaja, el present principal és el dels 100 cims, no? Que et dona el plano aquest. Després, si en casa els altres que vas fent els hi has d'anar notant tu mateix com ho tens a casa, no?
4: Perfecte, doncs, Joan, moltes felicitats. I m'agrada que anés bé i tot bé. La Teresa també hi era, Teresa? Bé,
0: va acompanyar la Teresa, sí. Per no anar solet. I s'ha de dir que ho van muntar molt bé, perquè a les taules hi havia bé, amb un camp de bàsquet tancat, i hi havia, bueno, allà no sé si deuríem ser 400 o 500 persones.
4: El temps bé, tothom, va acompanyar el temps també.
0: Sí. Tothom tenia el seu lloc posat per centres excursionistes, vull dir que estava molt, molt ben organitzat i molt, molt ben muntat. Eh? La veritat és que cal felicitar aquella gent de Puigpelat.
4: El poble maco.
2: Home, tenien molts voluntaris, eh?
0: Sí, hi havia molts voluntaris.
2: Però molts, eh?
0: Sí, perquè a més ens van donar arròs i l'arròs el t'anaven portant a la taula, o sigui que no era allò d'aixecar-se i anar a fer cua i així. No? O sigui que, sí, no, va estar bé.
4: Doncs merci per aquesta informació. Felicitats pel premi, Teresa, Joan, i moltes felicitats.
2: No, a mi no me'n va donar cap.
0: No, em va acompanyar, no, per no anar sol. Clar,
4: perfecte. Gràcies. Passem ja a l'entrevista central del programa d'avui. El Pau posa sintonia i ja escoltareu a Pep Sans.
5: L'entrevista de la setmana.

0: mana.
1: Bé, doncs bona nit a tothom. Comencem l'entrevista. Avui ens acompanyen Niol Aroles i Núria Clapés. Bona nit.
2: Bona nit.
1: Gràcies per venir.
3: A vosaltres per convidar-nos.
1: Són caps del cau, per si no els coneixeu, i parlarem una mica de l'actualitat del Macalu, a veure què tal està i com ho porten els caps. Aviam, com voleu fer? Faig una pregunta i aneu triant qui respon.
3: Bueno, preferir. Fer una lluna, com ho veus.
2: Bueno, sí,
3: perfecte,
2: com ho veus.
3: Sí. Doncs així va.
1: Res, primer de tot, per si hi ha gent que despistada, que no sap el que és el cau Macalu, i com està organitzat. Què és el cau?
3: El cau és, podríem dir, un lloc on es troben infants i joves i comparteixen molts moments i al voltant d'altres infants i joves, òbviament. És un espai de lleure, és un espai social on molts, com jo i la Núria, suposo, hem après a relacionar-nos, a passant-nos-ho bé i disfrutant moltíssim.
2: Així com a especial, bueno, fem campaments, primavera, a l'estiu, i activitats cada cap de setmana. Ens reunim i fem, doncs, diferents coses.
1: Molt bé. El cau té diverses unitats. Quines són aquestes unitats i de quines edats?
2: Tenim follets que va de 6 a 8 anys. Són 3 anys, diria. Llavors tenim llops, que és de 9 a 11. Reyes, que és de 12 a 14.
1: Reyes.
2: Pios, pioners, que és de 15 a 17. Sí. Llavors tenim clan, que és com l'any previ a ser cap, que és els que fan 18 anys, i llavors ja són els caps.
1: Molt bé, molt bé. I com estan aquestes unitats? Hi ha alguna unitat que tingui... Entenc, bueno, jo, si no sabeu, jo també vaig ser cap del Macalu.
3: Ah, no, sabia, jo no sabia.
2: Sí. Va ser cap meu.
1: Vaig ser dels que va començar. I almenys nosaltres, al principi a Follets i Llops n'hi havia molts, però com més avançaves, menys nens hi havia, fins que no hi havia pioners al principi. Llavors era Reyes i vam anar pujant. Com ho teniu vosaltres? Està tot ple?
3: Doncs em sembla que fins fa poc havia sigut així, però aquest any som 22 pioners.
1: 22 pioners?
3: Sí, sí, sí, o sigui, dels més grans, 22. I sí que crec que costa bastant d'aconseguir, però aquest any està funcionant molt bé, la veritat.
1: Molt bé.
3: I de cara a la resta d'unitats, a Follets i Llops sí que em sembla que sou bastants.
2: Sí.
3: I Reyes sí que aquest any ens ha costat una mica més.
2: Sí, bueno, perquè també molts dels que eren Reyes l'any passat hi havia un grup molt gran i molts han passat a Pios.
1: Clar.
2: I llavors aquest any crec que són com 6 a Reyes.
3: Sí, 6 o 7.
2: O sigui, són molt poquets.
3: Sí.
2: Però els altres en general bastant equilibrat.
1: Molt bé. I aquest any, no sé si treballeu per temàtiques normalment. Aquest any quina temàtica esteu treballant?
3: Tenim una temàtica conjunta i després cada unitat doncs, tria una mica doncs, com enfocar-la i la seva temàtica, diguéssim, d'unitat. No?
1: Uh-huh.
3: En general, al cau, estem treballant Macalu TV, que fem la reproducció d'una tele, no?
1: Oh,
3: i anem fent, durant aquest any hem anat fent diversos capítols.
1: Sí.
3: I el que volíem treballar en tot aquest tema era la comunicació a les xarxes socials, a la tele,
1: mira.
3: I és com una mica el fil conductor, no?, de l'any. Però, bueno, cada unitat té una mica el seu eix temàtic.
2: Sí, llavors hem fet com... Hem anat gravant programes cada unitat i ho pengem al YouTube, per si voleu mirar. I això.
1: I tant. I quin canal? És del canal...
2: Amacalu.
1: Amacalu.
2: Sí.
1: I surt tot.
2: Sí.
3: Sí, sí, sí,
2: sí.
1: Interessant, això, eh?
2: Sí.
1: Molt bé, molt bé. Com canvien les coses. Al final... I heu comentat que hi ha Follets, Llops, Reyes, Pioners i Clan. Els últims anys Clan també ha treballat, ha fet projectes importants en voluntariats. Aquest any també està treballant alguna cosa.
2: Sí, aquest any van a una associació que es diu Mano de Àfrica, que està al Marroc, que de fet és el tercer any, si no m'equivoco, que anem en la mateixa associació.
1: Molt bé.
2: I això, estan fent, han fet campanyes i tot durant l'any i ara van a l'agost, si no m'equivoco, a l'agost.
1: A l'agost, eh?
2: Sí.
1: Clar, normalment per fer aquestes voluntariats es fan com campanyes econòmiques, no?
3: Exacte.
1: I també és una motivació pels nanos que van pujant, veient que els més grans poden fer aquests projectes perquè
2: sí.
1: tots puguin pensar, ostres, jo quan arribi aquí també vull,
2: sí.
1: vull provar, no?
3: Exacte. Sí. Veure els més grans construir alguna cosa així tan potent sí. i que pots ajudar, al final la resta doncs motiva. Exacte. Sí.
1: Que bé, això està sí. molt bé. A més d'aquestes temàtiques que esteu fent, heu comentat que feu campaments de primavera, campaments d'estiu. On heu anat aquest any de campaments de primavera? I... Què fa, si es pot dir?
2: Sí.
1: El campament d'estiu?
2: A veure, sí, nosaltres normalment per primavera fem per unitats separats i llavors tenim Follets i Llops, anem junts a una casa de colònies. Uh-huh. Aquest any hem anat al Pedraforca, a una casa al costat del Pedraforca, molt xula, la veritat.
1: Molt bé.
2: I hem estat 4 dies i doncs allà també seguim la temàtica i ambientem una mica doncs les activitats que fem i tot, més concret els campaments, però o sigui, a partir de la temàtica general del cau. Mhm. Uh-huh. I a Reyes van fer el Camí de Ronda.
3: Sí, van fer un tram del Camí de Ronda.
2: Sí, i Pios, que no
3: ho fem. I Pioners, volíem també pujar al Pedraforca, al costat, però aquest any que ha nevat tant, doncs sí. no hem pogut fer-ho. I vam acabar fent una ruta al voltant, vam caminar un parell de dies i després també vam acabar en una casa de colònies.
1: Molt bé. Sí, aquest any va nevat molt,
2: sí.
1: eh?
2: Sí,
1: sí, sí. Que podem
3: sí, sí. Ja tocava, sí.
2: Sí,
1: la veritat és que sí. I campaments estiu?
3: Campaments estiu ho fem tots junts,
2: sí.
3: tot l'agrupament. I fem una temàtica d'aquests dies.
1: Sí. Es pot dir on...
2: Aquest any on anem?
3: On anem?
2: Jo no ho sé.
3: Jo tampoc.
2: Ja podeu veure que...
1: És sorpresa.
3: És sorpresa. Sí. Per nosaltres
2: donarem
3: també.
2: Donarem emoció, és sorpresa, sí, sí.
0: Quan aneu tots junts,
2: sí.
0: també aneu a alguna casa de colònies o a alguna casa molt gran?
2: No.
0: Feu acampada?
2: A l'estiu sí. sí. anem sí, d'acampaments, sí. tipus amb tenda. Uh-huh. I normalment els grans fan ruta uns dies abans i llavors ens trobem tots junts al terreny.
4: I la qüestió del menjar i així, us cuineu vosaltres
2: sí.
4: allà?
2: Sí.
3: Una feinada.
4: I la cuina la porteu tota conjunta o cada unitat es fa la seva...
2: No
3: tots junts.
2: Sí.
3: Tot
2: junts.
3: Sí, fem un menú que ens sí. l'hem de tenir ja uns sí. quants dies abans.
2: Exacte. Quan a l'estiu, o sigui, a no ser que fem alguns dies sí que fem activitats separades per unitats, però en general ho acostumem a fer tot junts. No. Llavors, tant cuinar com els caps, cadascú tots junts i les activitats i tot també.
4: Em deixes fer una altra pregunta?
1: Oh, i tant, les que vulguis, Joan.
4: Jo sóc minyó de muntanya, imagineu l'edat que tinc, però quan tenia 12 anys vaig entrar-hi també i tal. En aquella època es parlava molt dels orígens de l'escoltisme, i es parlava del Baden-Powell i tot això. Es continua parlant d'això o ja ha quedat una mica difuminat?
3: Doncs s'ha perdut molt. Sí. Quan jo era petit també sí que ho comentàvem bastant, sobretot uh-huh. això, la història de l'escoltisme, uh-huh. però sí que és veritat que s'ha anat perdent amb el temps.
4: Ja.
3: Sí.
4: Sí, sí. Perquè això, per exemple, la promesa escolta es continua fent o també s'ha abandonat, això?
3: Depèn de l'agrupament. Jo recordo que Caldes sí que la fèiem.
2: Jo crec que, no sé si la vaig arribar a fer, però sí que alguna gent una mica més gran que jo sí que l'havia fet. Uh-huh. O sigui que...
1: Joan, jo ja. Quan era cap, algo fèiem, però sí. també...
4: Ja,
1: bastant...
4: No, cal reconèixer, sí. era un apartat que no m'acabava de convèncer massa, perquè aquest el Baden-Powell era un militar anglès, mm-hmm. no?
3: Sí,
4: i llavors
3: sí, sí.
4: L'escoltisme tenia un mica de regust de militarista, diguem-ho així, no? Perquè es feien formacions i anava una mica així, no? I això, a mi, en definitiva, no em sembla malament que s'hagi deixat una mica de banda. Penso que hi ha moltes altres... parts de l'escoltisme que són molt bones, el companyerisme, l'aprendre coses, el saber espavilar-te. Jo vaig aprendre a espavilar-me a la muntanya, el perdre la por. O sigui que vull dir, hi ha moltes coses que s'aprenen.
1: Al final, el que fan en el cau també és ensenyar uns valors. Mm. Potser alguns sí que sabran qui és el Baden-Powell. No sé,
4: el Baden-Powell, sí.
1: Però no crec que els nens...
2: Jo no sabia qui era, o sigui...
1: Sí. Jo crec que nosaltres no ho vam treballar massa. No. Jo sabia qui era, però al final vosaltres que treballeu
2: sí.
1: és ensenyar uns valors,
2: sí.
1: treballar en equip, totes aquestes
3: sí,
1: coses.
3: Sí, sí, sí, i ensenyar jugant, molt ensenyar clar, jugant.
2: Sí.
4: Jo us estic parlant de fa 60 i pico d'anys, jo... Sí, ha canviat la cosa, sí. ja entenc que... I em sembla bé, perquè ja dic que aquesta part així és una mica militarista, a mi no m'acabava de convèncer
3: sí,
4: massa.
3: S'ha anat perdent una mica. Sí,
4: sí, sí, no, ja està bé, ja.
1: Abans que heu comentat la temàtica aquesta que feu del canal, teniu un treball final de cau, com un final d'aquest canal?
3: Doncs em sembla que no.
2: No ho hem parlat.
3: Em sembla que no, no ho hem parlat. No. Però bueno,
2: pot
3: segur
2: que sí. Segur que alguna cosa en surt i fem, sí, acabem fent alguna cosa.
3: I tant.
2: Sí. No, al final... Però com a tal no ho hem parlat.
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
2: Anem fluint una miqueta, la veritat.
1: Està bé. Sí. Sou molts pioners i Follets, Llops també bastant. Quants caps sou?
3: Ara mateix, 23?
2: Sí.
3: 23.
2: 23.
3: Sí, som uns quants aquest
2: sí,
3: any.
2: Sí, som bastants.
1: I sou... hi ha paritat entre caps? Hi ha... Quants caps nois i caps noies? Això...
2: Ara s'ha igualat bastant.
3: Exactament, no t'ho sabria dir, però sí.
2: S'ha igualat bastant,
3: sí,
2: perquè sí. O sigui, ell i un altre, el Nil Cots, que venen de Caldes, i es van unir tipus l'any passat, i abans de l'any passat diria que no hi havia tants nois caps, i ara s'ha anat igualant perquè també dels que van pujar l'any passat de caps aquest any, que és el seu primer any, hi ha bastants nois. O sigui, ara estem bastant igualats, diria jo.
1: Suposo que al final va per fornades i
2: sí,
1: quan ho deurien deixar els anteriors caps que us feien de vosaltres, doncs la nova generació, no? A vegades hi ha més nois, a vegades hi ha més noies. I tema ràtios i caps, com us ho gestioneu? Quan sou, per exemple, a Pioners? Que sou...
3: A Pioners doncs, som 21, si no m'equivoco, i som 5 caps, o sigui, uns, entre 4 i 5 infants per cap, que és una ràtio molt bona, la veritat, o sigui, estem molt contents amb aquest aspecte de que puguem tenir doncs, tants caps no, per cada infant, i també que puguem tenir tants infants, al cau. Bueno, joves ja en aquesta edat.
1: Sí, i tant. I a Follets...
2: Sí, a Follets som també 5, si no m'equivoco, i sí, i està molt bé també perquè som, o sigui, al final ens podem combinar quan el cap de setmana que no pot un, doncs pot l'altre i anem fent relleu també.
1: I el tema dels caus, ho feu cada dissabte, el fet de que hi hagi tants nens al cau us complica la vida i heu de fer diferents dies, com organitzeu els dies del cau?
2: Bueno, normalment, un cop al mes no fem cau, un dissabte al mes. I llavors fem els dissabtes que sí que fem, normalment és de 4 i mitja a 7, però sobretot els grans a vegades es combinen segons el que els hi vagi bé, perquè com que també són, els nens són ja joves, diguéssim, que igual és un dissabte, els que juguen a hockey o a futbol no poden, doncs canvien a dissabte al matí, no? O dissabte o diumenge.
3: Sí, aquest any hem fet uns quants a les 9 del matí.
1: Clar. Això està molt bé, eh?
2: Sí, al final. Sí.
3: Com que també tens contacte directe amb ells, ja que tots tenen mòbil, doncs també és molt més fàcil.
1: Sí, la veritat és que, mira, això està molt bé. I, perquè nosaltres, quan ho fèiem, era sempre 4-7,
2: sí,
1: i s'ha acabat.
2: Venia.
1: I els que tenien extraescolars o esports... Em sap greu, però... o no vinc, o... Però està molt bé, està molt bé. I què més volia preguntar? Sobre respecte a això, el tema mòbils, ara has comentat, com ho gestioneu tot plegat?
3: És un tema complicat.
2: Sí.
3: Els caus normalment no els deixem utilitzar, no sé què sigui l'hora de berenar, perquè és com una estona per ells i, doncs mira, si volen estar amb el mòbil, tot i que no ens sembla del tot bé. Però sí que a la sortida sí que els hi traiem. A la sortida sí que... una caixa...
1: Un cubell de mòbils.
3: I avall, sí. Sí.
2: Bueno, i també tipus, intentem promoure tipus, que entenguin que no tot és el mòbil, saps? Que a vegades els hi treus i encara els hi genera més necessitat. I també a vegades treballar, pues, saber estar un dissabte a la tarda al caos sense estar mirant el mòbil.
1: Clar.
2: Que és difícil, però bueno.
3: Sí. Però sí que quan estem fent activitats, això, prohibidíssim.
2: Sí, prohibidíssim.
1: I tant. Déu-n'hi-do. Sí. Bueno, clar, al final... Cada cop, bueno, els mòbils, tothom qui no té mòbil ara pràcticament, no sé fins a quina edat us heu trobat que tinguin mòbil, però...
3: Doncs no sé.
2: Home, reies, no? Jo diria que el portin al cau.
3: Que el portin al cau.
2: Perquè potser hi ha llops que tenen mòbil però al cau no el porten.
3: Que ja el portin cada dia a sobre.
2: No.
3: Pues això, 13, què? 14?
2: Sí, no està bé.
3: 14, 13 o 14 anys, sí.
1: I a nivell d'àrea, fora mòbils, però a nivell de campaments, d'organització del cau, dins de ser agrupament escolta, que esteu escoltes catalans...
3: Exacte.
2: Sí.
1: Això comporta doncs, una sèrie de coses que durant l'any heu d'anar seguint.
2: Sí.
1: Per exemple, per campaments, em sembla que heu de fer un projecte i això enviar-ho a escoltes i ells us aprovin, no?
3: Exacte.
1: Com va això? Com us organitzeu el cau? Teniu reunions de vagueries? Una mica com el centre excursionista?
3: Sí, una mica. Cada dimarts cada primer dimarts de mes ens reunim amb la vagueria del Vallès, que som nosaltres,
2: i
3: sí que quan fem alguna sortida doncs hem d'entregar tot un document tant, diguéssim, de la part més tècnica de qui ve, al·lèrgies, el que farem, i tant de la part pedagògica, també, de les activitats que farem, quin transfors tenen.
1: Això es deien els marxants, pot ser?
3: Sí, exactament, els marxants.
1: Me'n recordo.
2: Sí.
1: Que passa que segurament nosaltres ho fèiem més pim-pam.
2: Bueno.
3: Ara som bastant exigents, eh?
2: Sí,
3: sí, som bastant exigents.
2: I tot i això, el nostre cau som bastant tranquil·lets, o sigui, no és el cau que més s'aplica, però...
1: Què és el que us dama? O potser vosaltres que porteu més anys al cau a nivell de nen i de cap, què heu vist que hagi canviat? Tant a, potser, ara que dius, no? Ara són bastant exigents. Això heu notat canvis o coses que abans no us esperava?
3: A nivell d'escoltes o a nivell dels...
1: A nivell d'estar dins el cau, potser que ho veiessis, d'ostres, és que això abans es feia d'aquesta manera i ara ens van...
3: Hosti, jo no us ho sabria dir perquè vaig deixar... Jo havia anat tota la vida al cau de Caldes i vaig plegar quan tenia 16 anys i de cop ja vaig tornar cap aquí, vull dir, no... No t'ho sabria dir el que es feia abans i dir...
1: Bé, final, bon canvi.
2: Sí, oi? Sí, totalment.
3: Sí. I tampoc et sabria dir ara posar-me a comparar. Oi, aquell es feia allà i aquí es fa d'una altra manera.
1: Final, I potser, mira, canvio la pregunta. A nivell de quan éreu nens a ser caps, què és el que més us ha sorprès?
2: Jo ara mateix no t'ho sabria dir.
1: No?
3: Jo la quantitat d'hores, i això sí que...
2: Sí. Bueno, clar, perquè quan ets nen no et dones compte igual del que fan els caps. I això també ho intentem transmetre als nens.
1: Són guais, però són molt de reunions, oi?
2: Sí. I sobretot quan hi ha campaments i coses així, que s'han de preparar moltes coses i hi ha molta feina darrere, i a vegades, tipo, bueno, que els nens això no ho saben. I també està bé que...
0: I els pares... O sigui... Tu havies sigut de...
2: Sí, sí, sí.
0: I els pares han canviat? O sigui, ara, abans hi ha més protectors, ara són més?
2: Jo crec que ara ho són més.
0: Ara són més protectors.
2: Sí, sí. Encara, sobretot amb els...
4: Des de que vosaltres viviu en aquest món, encara s'han tornat més...
2: Sí, jo diria que sí. Clar, potser és la meva perspectiva, perquè quan jo era petita, jo veia els meus pares i ara ho veig des de fora, saps? Però com més, sobretot amb els petits, com de... O de voler saber... Sí, o voler saber com més, tipo, no sé com dir-ho, però com quines coses es fan, saps? I com tenir molt control, diguéssim, del que fem. Però, tipo, que deia, no hem tingut problemes.
4: Jo us diré que jo amb 12 o 13 anys, quan sortíem d'excursions, trobàvem a l'estació d'on fos de Barcelona, per segons on havíem d'anar, i anàvem a la unitat nostra, que llavors en dèiem patrulla, anàvem que érem 6 o 7, i agafàvem un tren i ens anàvem, no sé...
2: No, ara també ho fem, això, quan anem d'excursions i coses, també fem això.
3: El camp de futbol, en comptes de l'estació.
2: Sí, exacte.
4: Bueno, jo és que estava a Barcelona, llavors, quan feia de minyó, estava a Barcelona.
0: També ara tens més mitjans, entre comentes, per protegir els nens.
2: Sí, perquè...
0: Abans, el Joan, quan diu, marxava 4 o 5 dies,
2: clar, no sabia
0: res. No hi havia manera de contactar amb els
4: nens. No, que va.
1: No havia de patir pels mòbils.
2: No, i ara... Ara
0: sí, no? Que podeu interactuar amb els pares, estan
2: fora. I pengem coses a l'Insta sempre que anem d'acampaments, cada dia pengem coses... I diem, anem explicant tot el que fem.
3: Sí, els grups de família, sí. Quan hi ha alguna sortida, treuen fum.
2: Sí.
1: Sí? Ja.
2: Si no diem alguna cosa durant dos dies, ja esteu vius.
0: Clar, poder quan tu ets més petit, poder passar no tant això, que agafeu tot això.
2: Clar.
0: En aquest sentit, són més protectors
2: sí,
0: ara.
2: Sí, potser sí, però... Bueno.
1: Jo no recordo. No, ja, em sembla que ja hi havia WhatsApp, però no recordo tant aquells grups.
2: Potser
1: també m'he oblidat, eh? Però... Però bueno, bé, està bé això. Ara m'he perdut. Tema campaments. On t'has dit? Quina pregunta havíem fet ara?
3: Els documents aquells.
1: Els documents?
2: Ah,
0: sí. Sí, tu havies dit si
1: hi havia molts coses. Dels pares, sí, és que jo també tenia una pregunta sobre això. Perquè això amb els anys evoluciona. Vull dir, hi ha pares que, principi, bueno, el que dèieu, no? Quan érem petits potser teníem...
2: Sí.
1: Deixàvem fer més i ara potser som més protectors. A nivell de nens i d'unitats també canvia? Creieu que canvia? Els més petits, els pares estan més a sobre que els més grans?
3: Jo et diria que en general ha augmentat totes una mica. Però o sigui, quan els petits ja els estaven més a sobre, doncs ara encara més, i els joves si ja no ho estaven tant, potser, doncs ara sí.
1: Clar. I com que abans heu dit que esteu plens al cau, com ho feu? O sigui, si ara un nen es vol apuntar l'any que ve...
2: Sí, ara ja tenim llista d'espera, llavors a la web del cau hi ha un link on t'apuntes i llavors al setembre, quan tornem a començar i ens reunim i mirem qui entra i qui surt, doncs mirem si pot entrar la gent que està a la llista d'espera, doncs va per ordre d'arribada, diguéssim,
1: sí?
2: I llavors anem obrint places segons, segons la gent que hi hagi o...
1: Hi ha preferències, diguéssim? Hi ha punts?
3: No, és per ordre.
2: Si
1: tinc un germà al cau, doncs potser tinc més punts que un que acaba d'entrar.
2: No.
3: Sembla que no.
2: Diria que no.
3: Amb
2: això el germà m'ha espiat, però sí. Diria que no. Diria que no, perquè en teoria, o sigui, per ordre de qui s'ha apuntat a la llista d'espera.
1: Ostres, això, mira, això nosaltres no ens hi trobàvem. Però ha de ser maco, al final arriba l'any. Veiem quants n'hi ha. També és una mica trist, no? El que s'encarrega de trucar i dir, mira, fins aquí.
4: Una cosa important. Parleu sempre en català?
3: Sí.
2: Sí, sí, sí.
3: Sempre.
4: I hi ha qui parli en castellà, per això?
3: El cau em sembla que no.
2: Igual, jo crec que Follets, algun potser que... Però...
4: Perquè hi ha...
2: En algun moment, però molt poc.
4: Hi ha nens vinguts de fora o no?
2: Ara no tenim gaires...
1: De fora vols dir migrants?
4: Sí, sí, migrants vull dir que...
1: De fora de Sant
4: Feliu. Sí, sí, no, vinguts de fora.
2: Jo crec que ara mateix no tenim a ningú.
1: Creieu que això és una cosa que cal treballar, potser? Perquè és com... Des de fora també, i segur que també ho haureu escoltat, que es diu que el cau és com una secta, no?, al final.
2: Sí, ens ho diuen.
1: Llavors, això creieu que, tot i que no ho és... però ho sembla, s'ha de treballar, perquè potser gent que no sigui de la zona o del cau o que es relacioni amb la gent del cau es pensi que és com una barrera, ja. És que a mi no m'hi volen, no... Creieu que és algo que s'ha de treballar?
3: Jo penso que és una cosa que costa d'entendre si no l'has viscut i costa molt, doncs, posar-t'hi, no?, si hi ha alguna cosa que no ho entens. I per això crec que hi existeix aquesta barrera. Però principalment és això, que crec que si no ho has viscut no acabes d'entendre el que és estar al cau.
1: Clar. I a les escoles hi aneu cada any?
2: Diria que no.
3: No.
1: Ara ja no cal, no? Ara ja que està tan
3: ple de cau. Ara ja tenim llista d'espera.
1: No fa falta. Ara ja tenim llista d'espera, no fa falta anar. Recordo que sí que hi havíem anat a les escoles. Però sí, al final és el que dèieu, no?
2: Sí.
1: Bueno, això, sobretot això de la gent que no és del cau, a vegades, però el problema és quan hi ha llista d'espera de gent que sap el que és el cau i vol entrar al cau,
2: clar,
1: com arribes als que poder estan com... Exacte. Una mica fora i no saben el que és. Potser és la gent que li hauria d'arribar més,
4: els pa, no? Quan, suposo que quan entren nanos que són bastant petits... els pares els hi deveu donar alguna explicació de que hi ha, com funciona el cau, com...
2: Sí.
4: I hi ha desconeixement o més o menys ja saben de què va l'assumpte?
3: Sempre depèn, no? Al final, si és la primera vegada que portes el teu fill al cau o filla, o si hi ha hagut un germà abans o una germana, doncs sempre és més fàcil, no?
2: Sí. I també a principi de curs sempre fem una reunió amb els pares i els hi expliquem, per si hi ha pares nous, els hi expliquem com funciona, què fem, i sí, sobretot jo crec que amb els nens petits potser no saben tant perquè acostumen a ser nens que no tenen germans grans o això, i llavors tenen més dubtes del que fem, però en general, bueno, jo crec que ho anem explicant també al llarg de l'any.
1: Molt bé.
2: Sí, preguntant.
0: I aquest setembre entren nous caps, alguns pleguen, això ho feu al setembre sempre?
3: Sí.
2: Bueno, a campaments d'estiu hi ha els que marxen, ja ho sabem, i al setembre, quan tornem a arrencar, entren els nous, diguéssim.
1: A principis d'any es fa allò dels passos de branques, no?
2: Sí.
1: Aquí és on també entren els nous caps, serien?
3: Sí, exacte.
2: I marxen els... Sí,
1: el pas de branques, ens podeu explicar què és?
3: Bueno, és com una mica un ritual, podríem dir, però molt sentit molt figurat, eh?
2: Sí.
3: On representa que tu dones la benvinguda als nous membres de la teva unitat i, diguéssim, acomiades els que ja passen a la següent. I això es fa amb totes les unitats, des de Follets fins a caps.
1: Molt bé.
2: Sí.
1: I un cop passen d'unitat també, feu-lo de saltar les branques?
3: Sí,
2: es diu pas de branques, per qui no ho sàpiga, perquè a la nit posem com unes antorxes i una branca al mig, llavors aquells que canvien d'unitat o marxen o són nous, salten la branca. I és com la benvinguda.
1: I el tema del folar, quan entren els nens que comencen, ja tenen el folar oficial... O hi ha un folar de
2: Teniu un folar d'impàs, sí. Teniu un folar que és de color groc, tot groc, i és, bueno, tipo, dura un any, diguéssim,
1: a la Ilia.
2: Sí, exacte.
3: Exactament.
2: Sí, exacte. Sí, i llavors quan ja fa un any que estan al cau, si segueixen, els hi donem a l'oficial.
1: Molt bé,
3: sí, sí.
1: Molt bé. Està bé, és sí. Com una mica... Sí, sí, aquests són novatos. Molt bé, molt bé. I ara vosaltres com a caps, que és difícil compaginar el cau amb la vida personal, els estudis...
3: Va molt per etapes, però... Sí. Però sí, sí, a mi m'ha costat, la veritat.
2: Sí.
3: Suposo que a tu també,
2: sí.
1: No ha de ser fàcil.
2: Que de, no, i depèn també per etapes i del moment, jo què sé...
0: Bueno, depèn dels estudis, també.
2: Exacte.
3: Exacte.
2: I jo, al meu cas, ara, per exemple, quan vaig tenir exàmens, llavors vaig tenir recuperacions, clar, que no hi comptes, i llavors com encara estàs més, més temps ocupat, clar. Saps? Però, bueno...
1: És un dels problemes sí. Dels caps, eh? Això crec que ens sí. Ha passat a tots.
2: Sí, i treballar i tot...
1: I sobretot sí, sí. També per alguns nens que han de fer el relleu, que sí. Arriben un moment que, ostres, ara no sé si... Sí que sí. Volia ser cap fa 2 anys, però ara tinc uns estudis que no sé si m'ho podré sí, compaginar.
4: Perquè és bastant normal que els que han sigut minyons i que vagin passant i arriben a ser caps, això deu ser bastant normal, diguem-ho així, no? Perquè sí. o bé algú de fora.
3: No? Ara en tenim bastants de fora.
2: Sí.
4: Però són que mira, han estat amb altres llocs, amb altres
3: no,
4: agrupacions.
3: No.
2: Bueno, perquè alguns també agafem gent que ve a fer pràctiques pel títol de monitors i coses així i necessiten fer pràctiques per les hores i llavors ja ens els quedem, saps? Els enganxem i ens els quedem.
1: Ens lliguem amb una cadena i no marxem allà.
3: I rai.
2: Però normalment, bueno, els que arriben a clan, que potser no són molts, però els que arriben normalment la majoria pugen. Igual al cap d'un any de ser caps ja ho deixen, però en general la gent es queda.
1: Molt bé, molt bé. Bueno, al final és una feina difícil i s'ha de valorar. Per tant, moltes gràcies.
3: A vosaltres, home.
1: Perquè és important la feina de cap.
3: Sí, sí, sí.
1: No? Esteu al centre excursionista, encara?
2: Sí,
3: sí, sí. Sí, sí. Sí. Esperem que per uns quants anys més.
1: Molt bé, molt bé. S'us ha quedat petit o no?
3: No gaire, perquè sempre estem a fora.
2: Sí.
3: Sempre estem a fora d'aire lliure. Però quan plou, això sí que és un problema, eh?
4: S'havia parlat que si us deixaven un local...
3: Sí, però ara està aturat el tema, em sembla.
1: Se'ns ha acabat el temps. Moltíssimes gràcies per venir.
3: A vosaltres per convidar-nos.
1: I molta sort amb el cau.
2: Gràcies. Merci.

Últims minuts del programa d'avui que els dediquem a l'espai del temps. Quins dies de maig? Jo diria quina primera vintena de maig. Fresca, humida, molta gent, bé, molta gent tampoc, però alguna gent que em trobo pel carrer o això em diu quan vindrà la calor, quan vindrà el sol. I és que jo crec que ja toca, eh? Ja toca perquè la gent té ganes de sol i de calor. No, a mi també m'agrada, eh? A mi també m'agrada. Jo sempre els dic el mateix a aquesta gent. No patiu, que la calor em farà moltíssima. Arribarà la calor i em farà moltíssima. Però, mentrestant, gaudiu d'aquest temps, que també és molt bonic. Hem tingut unes tempestes molt maques, molt fotogèniques i realment espectaculars. El que passa que no ens ha tocat aquí cap tempesta de les fortes, eh? Ens han passat a prop. Bueno, i també a Vall, eh? A Barcelona, a Vilafranca, al Penedès, tot això ha plogut moltíssim aquest matí, però moltíssim. I a nosaltres ens va esquivant les tempestes fortes, van fer engruixats, però la forta se'ns va escapant. Però bueno, déu-n'hi-do quins 20 primers dies de maig. A la gent que no ens agrada molt la calor, això és un luxe, aquests dies que estem tenint. Però s'acaba. Per què s'acaba? Doncs perquè el famós anticicló de les Açores, el famós anticicló del centre de l'Atlàntic, va agafant posicions, es va fent fort i cada dia que passi el notarem més i més a sobre nostra. Demà encara no. Demà una mica de fresca al matí, uns 9 o 10 graus a Sant Feliu. Atenció que fa dies que està glaçant a muntanya. Està glaçant a alta muntanya. Portem forces dies. Demà ja no glaçarà tant a alta muntanya i aquí n'hi ha pujant també a temperatura mínima. Alguna nuvolada de tarda, potser encara 4 gotes a la nostra zona, temperatures clarament més altes, 22 o 23 graus de màxima. Dimecres serà el dia que més notarem la pujada de temperatures. Unes màximes ja de 24-25 graus, començarà a fer calor al migdia, mínimes 11-12 i poques nuvolades de tarda. I dijous serà el dia més assolellat de la setmana.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bona nit. A partir d'ara, tu jugues.

0: La setmana passada, en aquest mateix programa, teníem moltes ganes de fer l'entrevista amb la gent de l'hoquei. Ho dic de veritat, ho dic perquè ho sento. No perquè ens agradi posar ningú contra les cordes, evidentment, ni perquè hi hagi cap mena d'animadversió, com alguns es pensen. Diria que no som gens sospitosos de cap de les dues coses, no va d'això. Va d'una cosa bastant més senzilla. Quan un club important del poble baixa de categoria, quan passen coses grosses, quan hi ha una decepció, quan hi ha gent tocada, toca parlar, toca explicar-se. I nosaltres, honestament, vam intentar fer el que creiem que tocava, portar-los aquí i obrir els micròfons. Després de dies de silencis, després de missatges, després d'aquell lo dejamos para la semana que viene, finalment vam tenir representants del club aquí asseguts donant la cara, i això, d'entrada, ja és positiu, i ho serà sempre. Però també he de dir una cosa. Quan vam acabar el programa, sense dir-nos-ho, entre nosaltres ens va quedar una sensació estranya, d'aquelles que no marxen de seguida. La sensació d'haver escoltat moltes paraules, però de no haver acabat d'entrar allà on tocava. Es va parlar de valors, d'esforç, de la base, del futur, del club, de les famílies, de moltes coses que, evidentment, formen part de la realitat de l'entitat. Però potser ens va faltar allò d'anar una mica més al moll de l'os, una mica més de la veritat crua, una mica més, potser, fins i tot, d'autocrítica sense xarxa, sense miraments. Però quan un primer equip baixa, i no baixa una categoria, en baixa dues en dos anys, la gent no espera només discursos correctes. La gent vol entendre què ha passat, què ha fallat, si s'ha pres algunes males decisions, si hi ha hagut alguna cosa que escolta, que falta passar-hi, no cal passar-hi de puntetes, sobretot, saber si alguna cosa canviarà. I honestament, nosaltres no vam acabar de sortir amb aquestes respostes. I escolteu, segurament hi ha una gran part, grandíssima segurament, per part nostra, una part de culpa nostra, la responsabilitat, en aquest cas no hi ha culpa aquí de ningú, sinó de responsabilitat per la part nostra, per no saber fer les preguntes oportunes. I això no vol dir que hi hagi cap guerra, no va de buscar culpables, perquè al final és esport, però tampoc farem veure que ja està tot explicat quan segurament encara no ho està. Perquè representar un club no és només sortir quan hi ha ascensos, aniversaris, tornejos o fotos boniques. Representar un club també és saber aguantar la mirada quan la temporada no ha anat com havia d'anar. I aquí segurament encara queda conversa. Si la tindrem o no, escolta, el temps ho dirà. Els micròfons, evidentment, continuen oberts per si algú es vol explicar. Perquè donar la cara costa. Tirar tinta normalment surt bastant més barat. Bona nit i benvinguts al Tu Jugues. Bona nit a tothom, és dilluns 18 de maig de 2026. Deixeu-me que abans de començar el programa tingui un record entranyable per una persona que ens va deixar la setmana passada, el César Muñoz. Havíem compartit amb ell tertúlies de política, d'aquestes que fan afició, que dirien els de l'esport, i doncs el César ens va deixar de manera inesperada la setmana passada, cosa que personalment em va saber molt greu, perquè doncs teníem una relació especial. És d'aquestes persones que des de la discrepància segurament política en moltes coses podíem debatre i debatre de manera interessant, de manera educada, de manera serena, i al final jo crec que fins i tot aprendre coses un de l'altre i compartir grans moments de ràdio i els de fora de la ràdio, que segurament també són els més interessants. Des d'aquí deixeu-me enviar una forta abraçada doncs, a la família i doncs això, un record entranyable i sentit pel bo d'en César. Dit això, ens hi posem ja pràcticament amb el... Ens quedem cada 3 o 4 programes per acabar la temporada. La veritat és que ens està costant també arribar a final de temporada tots plegats i avui doncs farem un altre Tu Jugues intentant de tancar carpetes. Avui quan ens plantejàvem el programa era una mica... Anem tancant carpetes. La setmana passada vam tenir els de l'hoquei aquí, vam tancar Bueno, vam parlar del primer equip, no crec que tanquéssim la carpeta, però vam parlar del primer equip i, com deia l'editorial, agraïts de que ens acompanyessin. I avui doncs tancarem la carpeta del primer equip de futbol i també del segon equip, del quart de catalana. Parlarem amb el Rubén Rodríguez i amb el Marc Tudela, que ens farà una valoració doncs, de com ha anat aquesta temporada del futbol, que al final jo ho descrivia com s'han quedat al balconet del descens del primer equip, perquè s'ha quedat a 3 punts del descens, amb una temporada estranya, amb canvi d'entrenador de mitja temporada, amb sense sensació d'urgències al final de temporada, perquè al final doncs, van fer la feina, van guanyar els punts necessaris i això, però quan mires la classificació fa una mica de mal, i al final doncs, com que tenim confiança i com que sempre ens diu que sí quan s'ha d'explicar, doncs tindrem el Rubén aquí amb nosaltres perquè ens faci una mica de valoració de com ha anat tot plegat. I també començarem el programa intentant parlar parlant amb el Lluís Prat, que aquesta setmana ha fet el quilòmetre vertical de la Cegama. Una bestialitat de prova que, doncs, l'hem tingut per allà i volem que ens expliqui com es viu una prova d'aquesta final. Només són 250 escollits que fan aquesta animalada, aquest quilòmetre vertical, aquests, em sembla, són 1.015 metres cara amunt, amb poc més de 3 quilòmetres, crec que són. Per tant, feu els números, feu la divisió i veureu els percentatges que treballen aquesta gent i veurem com està Lluís i com ho ha viscut. I també posarem una mica de llum en aquest play-off del sènior femení d'hoquei, en aquest cas, de les noies, que doncs, disputaran d'aquí, em sembla que són 4 setmanes, una cosa així, la fase de promoció d'ascens, perquè també hi ha bones notícies a l'hoquei, i doncs aquesta fase d'ascens a primera catalana d'aquí unes quantes setmanes. La Bruna Pineda ens ha fet la crònica del partit. I també anem tancant carpetes, en aquest cas amb el bàsquet, no el 100% encara, però també ja van acabant les lligues, també podrem escoltar veus del bàsquet masculí en aquest cas. Amb això farem el Tu Jugues d'avui, que de moment compta amb la presència a l'estudi d'Ona Codinenca, amb l'Aleix Serrats. Aleix, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: I l'Anna de Riquer. Bona tarda, Anna.
2: Bona tarda. Com estàs? Molt bé, i tu?
0: Ui, quin to més estic baix,
2: estic
0: Anna.
2: Estic bé.
0: Que van a veure les paelles?
2: Sí, molt bé, molt sí. Bé. Sí? Molt èxit. Molt bé. No va ploure, que ja és algo.
0: Que ja és molt, eh? Aleix, va anar bé tot plegat, també, tu, divendres? Bé, sí?
1: Sí, home, sí. Això ha anat tot va anar molt bé. Estem molt contents. I
0: paella grossa.
1: I de moment, ara queda la grossa.
0: Ara queda la grossa. Després en parlem un moment al final del programa.
1: A paelles hi vaig anar a treure el cap només una mica. A controlar una mica l'Anna.
0: Vas anar al vespreig, allò del vespreig.
1: Primer vaig pujar al campanar, que vam fer aquella inauguració de les obres del campanar. Molt maco estar tot allà. I després vaig anar a treure el cap a controlar una miqueta l'Anna, que arribés amb una mica de veu per avui.
0: Pensava que no fos alguna mena de penitència abans del dia, això de pujar. de pujar al campanar. Pau Ibars, bona tarda, com estàs?
3: Hola, bona tarda.
0: Què tal?
3: Bé, molt bé. Sí, home, sí. Aquí, graduant aquí coses que avui hem anat una mica last minute, però, bueno, en principi tot sona, tot funciona, i ja està. I acabant de repassar aquesta Lliga Tu Jugues, que estem ja a les últimes jornades també, s'està acabant, i els punyals van, no que volen, no.
0: Aquest dia es va dir la frase, a 24 bàsquets, algú pot fer 120 punts aquesta jornada. Vaig pensar, és poder ser la meva, però vaig decidir que no apostava. Bueno, no vaig decidir-ho, però vaig trobar...
3: Ja, ara en parlarem. Perquè té la marinera que...
0: Hem anat de cul.
3: Que aquí els primers del barco, diguem-ne... Ehem. Perquè no ets l'únic tu jugaire, eh?
0: Anem una mica...
3: Ahir anirem.
0: Ok. Doncs res, ens hi posem Tu Jugues d'avui, fem el repàs dels resultats de la jornada. Va.
1: Comencem parlant del futbol. Tercera catalana masculí.
2: Sant Feliu, 1, Canovelles, 4.
1: Quarta catalana masculí.
2: Sant Feliu, 2, Vallsospina, 3.
1: I el partit de futbol sala. Tercera catalana, grup 4.
2: Sant Feliu, 4, Penya Blaugrana, Montmeló, 1.
1: Anem als hoqueis. Tercera catalana, masculí.
2: Vigues i Riells, 2, Sant Feliu, 1.
1: I el segona catalana, femení.
2: Mollet, 5, Sant Feliu, 0.
1: Rematem la jornada amb els bàsquets. En aquest cas, 3 partits. Sots 25, femení.
2: Sant Feliu, 36, Puigreig, 52.
1: I un partit endarrerit que es va jugar el divendres.
2: Lliçà de Vall, 74, Sant Feliu, 28.
1: I per acabar, el tercera territorial masculí.
2: Sant Feliu, 62, Santpedor, 64.
0: Doncs molt bé, escolta, 8 i 10 minuts del vespre. Ara sí, amb els resultats repassats, fem ja doncs això, la recta final d'aquesta Lliga Tu Jugues.
3: Som-hi.
4: Participa a la Lliga a través de lligatujugues.onacodinenca.cat.
3: Repassem, doncs, la jornada 28a de la Lliga Tujugas, una ja de les últimes. Les federacions estan acabant ja els seus calendaris esportius, que ens deixa un encert de bàsquet del partit de divendres per part de l'Òscar Mañes, que suma aquests 11 puntets que sempre van molt bé. Un altre encert de bàsquet del Jordi Jiménez per part del partit de la jornada que tocava del diumenge del Sos 25 femení, també. I un tema també destacable, que és que ningú, o sigui, tenim tots 0 points del partit del territorial masculí. És a dir, ningú va apostar per una derrota que, d'altra banda, doncs, era força inesperada, d'aquest territorial. Per tant, doncs, 0 punts del tercer territorial masculí de bàsquet en el seu últim partit. També tenim 2 encerts del tercer català de futbol, del Pep Acosta, que és el dia de la setmana, i d'Isaac Cobos, també de l'Isarrats, Marc Berrobés, i molts 4, veig aquí, aquest partit, la punteria ja va estar bastant, bastant afinada. I també tenim 2 encerts més del senyor B de futbol, de la Gemma Blanc, i del Sergio del Valle. Tot això ens deixa Pep Acosta, líder de la setmana, 24 punts, seguit d'Òscar Mañes amb 23, Gemma Blanc tercera amb 22, i un empat aquí amb 4 persones, que són Isaac Cobos, Jordi Humbert, Marina Nuevo i Àlex Aguirre, amb 20 puntets. La general, com queda? Marina Nuevo salto al liderato, 654 punts, seguida de Jordi Humbert amb 650, i Isaac Cobos amb 649, per tant, res decidit de cara a l'última setmana. Com us vaig dir la setmana passada, en principi, de les últimes setmanes que hi haurà jornada completa, alguna cosa queda.
5: Què queda?
3: Ara mateix jo tinc, en principi, per aquesta setmana...
5: Un futbol sala.
3: 3 partits, un futbol sala i 2 hoqueis. I ja seria bastant de l'últim que ens queda. Hi ha un pàdel per allà perdut que no sé si el jugaran o no, que a més era d'una jornada, em sembla que era mega jornada, però si no, allà es queda la mega jornada, perquè estic fart d'aquests pàdels que no juguen mai. Quan no plou, fa sol, i quan fa sol... ja no sé què, ja boira baixa, vull dir que, bé, en fi.
5: És que a mi em sabria greu que m'adelantessis ara al final.
3: Però està bastant definit. Com ho tenim això, tu i Oles? Ah, mira, 2 puntets. Oles Serrats, 13.
5: Clar, és que jo em passo setmanes que no aposto i llavors m'atrapes.
3: Sí. Ah, no, em va com manella el dit, això que acabes de dir, perquè avui toca tocar també la cresta a... Atenció. Marc Genestós, Aina Pineda, Xavi Miralda, Raül Llorca, Ruth Cruz i Àlex Mir, Ton Falqués, Anna de Riquer, que sumeu en algun cas 3 punts, en algun cas ni això, del bàsquet del Sots 25 femení divendres, perquè el partit s'havia de jugar fa 3 setmanes i el teníem apostat. Però la resta és... no hi ha aposta, no hi ha... Ei, perdó, el Genestors l'he dit? Sí, eh?
6: Sí.
3: Res, o sigui, jornada sense apostar. Clar, a últimes de... Saps allò? A les últimes jornades amb canya... que si deixeu d'apostar, això ja... Bueno, és que no té perdó de Déu.
6: Ens estem reservant pel Mundial. Ens estem reservant pel Mundial, com fan alguns futbolistes professionals.
3: Per tant, només per això ja et mereixes que et passi, Aleix.
5: Estava fora aquella setmana, no vaig poder apostar.
3: Bueno, només per això... Ja,
5: el canvi d'hora vaig arribar
3: tard. Ja t'ho mereixes. Doncs això és tot. Al final de setmana, final del programa, repassem la gent del cap de setmana i veurem què hi ha per acabar de rematar aquesta Lliga de Jugues. Al principi, bueno, 29a jornada, màxim 30, jo crec que ho donem ja per vençut, però amb molts pocs partits. Per tant, això ja afineu-ho, perquè les coses s'estan per decidir i només tenim 4 puntets de diferència, 5 puntets entre els 3 primers. Per tant, aquí fins a l'últim partit comptarà això.
5: Encara li tremolen les cames a la Marina Nuevo.
6: Sí,
5: està patint. Va anar a fotre aquell Aerox, que encara, segur que li tremolava més les cames, doncs aquí acabarà patint. Ja
3: encara més, encara més.
6: Doncs res, va, que són 9:15 del vespre. Comencem el programa amb un canvi d'ordre. El Lluís Prat ens ha demanat venir una mica més tard. Doncs comencem repassant el que ha donat de si a l'hoquei i seguim.

0: Un quart de nou de vespre, deixem-me saludar també a l'Àlex Mir, que també ja ens acompanya a l'estudi de Ona Codinenca. Àlex, bona tarda.
1: Bona tarda i disculpeu el retras, eh? He agafat allò, com es diu, un embús a les rondes, oi?
0: Però almenys ha dit, arribo 10 minuts tard, eh? I 10 minuts i 10 segons entrava per la porta de l'estudi. Parlem després de futbol, Àlex. Anna, comencem repassant l'hoquei. Aquesta setmana no hi ha hagut partit del primer equip, que descansaven. No hi ha hagut jornada. De fet, fan això d'aquestes últimes jornades, aquest forat normalment per deixar que tots els partits atreçats es puguin jugar i es posi tothom al dia a dues jornades del final. El que sí que hi ha hagut és de partit del femení i del
2: sí.
0: Tercera.
2: Sí.
0: Comencem pel femení, que és el que esperem que ens doni alguna alegria d'aquí final.
2: Exacte, és el que ens interessa. Pues, això, bueno, una dura derrota del femení, tot i que que venia amb una bona dinàmica, ja ho portàvem parlant doncs, durant tots els programes, sí que és veritat que la Bruna ens ho comentava, també hi ha diferències en el que són les pistes, que és una de les coses que també ens comenta. Tenim un femení en promoció d'ascens, tenim un femení que pot apuntar doncs ben amunt, i jo crec que això també s'ha de tenir bastant en compte, i que és una cosa que del que hauríem d'estar bastant pendents. I mi especialment em fa...
0: Passa que gairebé ens enganxarà, quasi que haurem acabat
2: sí,
0: ja la temporada,
2: sí, pràcticament, sí, sí.
0: Però sí, podrem seguir... poder-ne parlar, i tant que sí. Digues.
2: I això, la Bruna ens ha fet crònica una mica del partit i també ha detallat una mica com funcionarà això del que ve ara en 3 o 4 setmanes, com bé has dit tu.
3: Bona tarda. Aquest cap de setmana vam jugar contra Mollet, vam quedar 5-0, vam perdre. La primera part la vam aguantar molt bé, 1-0, vam fer una bona defensa i tot i arribar a porteria això no ens entrava el gol. Després sí que a la segona part ens van acabar fent els altres 4 gols. 2 d'ells van ser un de directe i l'altre de penal. I això, vam estar igual, intentant-ho tot el rato i no ens va entrar cap pilota de les que vam xutar. I res, aquesta pista és bastant dolenta, rellisca bastant, que cada frenada que fas frenes a l'altra punta. I tot i això vam practicar moviments per anar-nos ficant cara als play-offs, com fer-los i tot bé. I res, molt motivades, perquè ara d'aquí un mes jugarem play-off per intentar pujar a primera. A Sant Celoni, crec que són, i ens prepararem per això. Ara aquest mes, queda un mes exacte, crec, serà entrenar a tope per intentar pujar a primera i donar el màxim de nosaltres, com hem fet aquesta temporada, i també disfrutar fent-ho.
0: La valoració de la Bruna, que ens explica com queda aquest play-off aquí. Estava, des del club ens han fet arribar també informació que, i em sembla que ens ho van explicar per sobre la setmana passada o fa uns dies, que és que com que el Mollet té un equip a la categoria superior, el Mollet sí. No pot fer el play-off d'ascens, per tant, el Sant Feliu s'ha beneficiat d'això per poder disputar aquest play-off contra el Vilanova, si no ho tinc mal entès, que és el segon classificat de l'altre...
4: El Cerdanyola és el segon classificat.
0: És que m'ha passat el
4: Vilanova és el tercer, que no sigui que també el Cerdanyola tingui un altre equip a dalt i no promocioni, però vaja. El segon classificat de l'altre grup és el Cerdanyola.
0: Exacte, me'l volia escoltar, perquè m'ha arribat una mica just de temps, me'l volia escoltar ara mentrestant, però no ha sigut possible. Però vaja, que sí, que tindrem el segona catalana amb opcions de sens. No sé si has pogut parlar fora així d'antena amb la Bruna. Anna, com les veus? Estan animades o...?
2: Sí, de fet, bueno, digues.
0: Se'ls farà llarg aquest mes fins a arribar al play-off, se'ls farà llarg, eh?
2: Home, jo crec que és una parada bastant llarga, no? Vull dir, a mi ja... Jo ja encaro a l'estiu i, no? I de cop ja és agost, no? I estic de vacances. Però clar, home, són 3-4 setmanes, déu-n'hi-do, també. Però bueno, també és el que diu, no? Poder aprofitar, també descansar de partits, prendre-ho més amb entrenaments, amb modificar coses que fallin més, o del que parlava a vegades amb les contres, o a vegades amb la defensa, doncs poder-ho tocar i potser anar més preparades.
0: Esperem que així sigui, que puguem narrar un ascens d'aquest equip i que, doncs, que la cosa quedi allò encarada i quedi maca. Aviam si abans de la fase final, Àlex, farem allò de, si de cas, de convidar-les o d'anar nosaltres al pavelló a beneir-les una mica.
1: per assegurar el tiro, més que res, saps què vull dir? Allò que no hi hagi... Que segur que elles soles ja ho gestionaran bé, però si tenen la nostra empenta final, pues jo crec que sí, sí, seria molt adequat.
0: I pel que fa, Anna, al tercera catalana, aquesta derrota, el derbi, mare de Déu, acabo de veure que hi van haver-hi, Aleix, tu que t'agraden les estadístiques, 33 faltes en aquest partit entre el Sant Feliu i el Bigues. Festival, eh?
2: Sí, sí, sí, no? va ser un espectacle. Vull dir...
0: I vas anar?
2: Hi vaig anar, hi vaig anar. Hi vaig anar. I, ostres, sí, a més, vull dir, a part de les faltes, vull dir, una cosa que queda registrada en estadístiques, però és que el partit va ser molt intens, un partit de... Vull dir, crits per tot arreu, és que, vull dir, el temps esperava cada 2x3, vull dir, un espectacle. Però, bueno, sí que és veritat que el Sant Feliu va marxar al descans a 0-1, si no m'equivoco, i a la segona part tot va ser per part del Bigues i bueno, doncs es van acabar avançant el marcador i el resultat final, doncs, 2-1. Llavors, bueno, al final també jo penso que és el que parlàvem, no? Que era un equip que va començar molt amunt i després van frenant i ara mateix el tenim en sisena posició amb 48 punts a 4 del Martinenc, que és el que va cinquè.
0: I queda un partit, em sembla.
2: Queda un partit dissabte contra la Salle.
0: Partit que hauríem de mirar de rematar, eh?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Com està aquesta Salle Bona Nova?
2: En segona posició.
0: Clar, no m'he acostumat a anar per la part baixa de la classificació, però clar, aquí a tercera catalana encara tenen marge, diguéssim.
2: Sí, però bueno.
0: Però juguen a casa, per això, no? Per rematar la temporada a casa. Doncs esperem que...
2: Factor pista i...
0: Exacte, que el factor pista assumi amb aquest tercera catalana, a més sense paelles ni rep al mig, que segurament ajudarà a que el rendiment sigui una mica més...
2: Segur que sí.
0: Segur que sí. Vaig veure algun comentari, em sembla, el grup de Lliga Tu Jugues, que parlava de... Hòstia, les paelles han passat factura. Esperem que, doncs això, que amb el... Que sense els grans d'arròs passant a la panxa, la cosa vagi més de...
2: Exacte, l'arròs, exacte.
0: Cara, exacte. No sé si em podeu confirmar que tenim el Rubén per aquí ja a l'espera. Si no tenim el Rubén per aquí, Pau, el tenim per aquí, doncs... va, comencem, doncs, refem un canvi de sintonia, entrem el Rubén a l'estudi i parlem d'aquest primer equip de futbol.
5: Molt bé, doncs l'ordinador ha decidit que no tira la sintonia. Per tant, a veure si per aquí sona, i si no sona per aquí, vinga.

Doncs gairebé falten 5 minuts, 6 minuts perquè siguin dos quarts de 9 del del vespre. Ja tenim aquestes persones que cada vegada que li demanem per venir a la ràdio ens diu que sí sense cap mena de mirament, perquè doncs, escolta, les coses s'han d'explicar. Li agraeixo, perquè a més avui ha sigut bastant a última hora que l'hem avisat i ha dit que sí de seguida. Àlex, volíem portar el Rubén també per tenir una veu doncs, des de l'equip tècnic d'aquest primer equip, que bueno, al final

0: ens hem relaxat. Però que ens expliqui més bé el míster, no? Ens expliqui el Rubén. Rubén, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda a tothom.
2: Com estàs, Rubén?
1: Molt bé, Ton.
2: No sé si coincideixes amb l'anàlisi de l'Àlex amb aquest final de temporada una mica... que s'ha fet llarg.
1: Sí, la veritat que sí. Ja va començar la temporada... Bé, ha sigut una temporada dureta. Una temporada d'aquelles que et curteixen, d'aquelles que et serveix per aprendre molt. I la veritat que sí, des de l'inici, potser des del principi de temporada vam generar... Hi havia moltes expectatives generades. També és veritat que teníem arguments per pensar que podia ser una gran temporada, no? Amb els nanos que teníem aquí, ja portaven un cert bagatge aquí amb el primer equip, també portaven ja... feia 2 anys havien estat a segona catalana, vam incorporar 3 jugadors que a priori doncs, pintava molt bé la cosa, i el començament va ser millorable. Vull dir, ens vam posar co-líders, vam estar les 3 primeres jornades, vam fer un 3-3, i clar, tot el... encara ens vam enlairar molt ràpid. I bueno, després es va complir una miqueta més la cosa, vam fer una miqueta de baixada, també se'ns ha ajuntat moltes baixes aquest any, baixes molt importants, molt sensibles, d'una plantilla ja especialment bastant curta, una miqueta amb jugadors doncs, que no doblàvem alguna posició, potser estava un pèl descompensats, i bueno, clar, tot això ho vam anar arrossegant i setmana rere setmana se'ns va anar fent... costós, la veritat.
2: I a més, aquí al mig ja hem d'afegir un canvi d'entrenador, que doncs també vulguis que no, això a vegades és una sacsejada per l'equip, normalment en positiu. No sé si creus que va ser una decisió que va... Que, al final, ara mirava els resultats, el Sant Feliu em sembla que de les últimes 7 jornades ha guanyat un partit, si no ho he mirat malament, o una cosa així. Clar, no sé si creus que va ser un canvi positiu o que ja la dinàmica era complexa i que la cosa ja portava una inèrcia molt, molt important.
1: Sí, més enllà de només dels resultats, ja era una miqueta més les sensacions que hi havia. Vull dir, es van ajuntar diferents circumstàncies a nivell personal de l'entrenador, que desembocaven una miqueta en el col·lectiu, feien que no hi hagués el millor ambient possible, potser, estàvem tots una mica incòmodes i ell mateix se'n va donar compte i va decidir fer un pas al costat i que per generar una miqueta aquest aire fresc. I la veritat, doncs, que després sí que potser es va veure... En quant a nivell de resultats, potser no ha sigut tot el que esperàvem, però també és veritat que jo crec que quan vam encara en aquelles 2 victòries consecutives que eren les vitals, que ens vam marcar el calendari en vermell, que era Caldes i era la Llagosta a casa, després també sabíem que havíem de rebre la Garriga a casa, nosaltres vam posar aquests 3 partits com a fer un 9-9, i a la que els vam fer sí que és veritat que després era una miqueta i ens vam deixar anar. També anant cap jugant un per jugant durant la setmana, ja ens haguéssim aguantat la cosa, ja es va... Ja, sí que és veritat que aquest final de temporada no ha sigut l'esperat, no, a mi no m'agrada gens, la veritat, però després de tot el que portàvem, de tot l'esforç que havíem encadenat tota la resta de temporada, jo crec que va ser com un alivio de deixar-nos anar una miqueta també i també s'ha d'entendre una miqueta el context amb el qual estàvem.
2: Veus factible fer allò borrón i cuenta nueva de cara a la temporada que ve? Una cosa que sigui que l'estiu us anirà bé, diguéssim, una mica per netejar el cap.
1: Sí, la veritat que sí. Després, dins d'una temporada complicada, també ens emportem coses molt positives. Per exemple, ha sigut el provall juvenils nous que tindrem l'any que ve i què millor que testejar-los en plena competició, en partits on en jugàvem la vida, competint, i no amb una pretemporada ara a l'agost, setembre, per veure aviam quins ens podem quedar. Vull dir, també aquesta situació ens ha servit per fer una miqueta de filtre i veure amb qui podem comptar ja de cara l'any que ve. Jo crec que l'any que ve doncs ara renovem energies, recuperem tota la plaga aquesta de lesionats que hem arrossegat moltes jornades. Esperem que comencem la pretemporada ja tots al 100%, amb un estiu per davant, d'airejar-nos tots, i més els juvenils que tenim, i segur que fem un equip força competitiu un altre cop.
3: M'agrada que... Escolto que ho va parlant tot en primera persona, i per tant m'agrada veure que està molt, molt vinculat encara amb el que és el pensar en la temporada que ve. Per tant, ho assumeixo ja directament com una renovació de Rubén pel l'any que ve?
4: Pobre d'ell que dic, no, eh? No.
1: Aquí tenim el director esportiu, que ja ho tenim
3: per
1: tot
3: parlat. Per això,
1: però
3: que m'agrada molt que ho vagis dient en primera persona, perquè ja li estàs dient que sí, no?
1: Sí, amb l'Àlex ja fa dies

0: que estem ja confeccionant una miqueta l'any que ve, com anirà, com volem que vagi, cap on volem derivar l'equip, i ja fa dies que estem en converses, tant amb ell com amb el Jaume, amb el, bueno, una miqueta amb l'staff, i sí, més o menys ja tenim un rumb bastant, bastant marcat, la veritat.
1: I aquest any tu vas estar de manera interina com a primer entrenador durant el canvi d'equip. Segons vaig entendre, jo almenys, és que tu vas agafar de manera interina, però no volies seguir sent el primer entrenador del Sant Feliu. Entenc que tampoc t'ho planteges de cara a la temporada vinent. Ja hi ha un primer entrenador per l'any que ve?
0: Jo sí que és veritat que estic molt còmode amb el meu rol, vull dir, dins de l'estaf, dins del cos tècnic, estic, sí, com a segon entrenador, seguiré com a segon entrenador, i de moment estic molt bé en aquesta situació, vull dir, no tinc ganes ara mateix, no crec que sigui el moment per fer el salt de primer, vull dir, jo sé absolutament quin és el meu rol, tot el que porto dins l'equip, dins de l'estaf, i en aquest sentit sí que seguirem el meu rol. Després, en com a primer entrenador, doncs aquí tenim el director esportiu per parlar.
2: Aquí simplement sí que us podem avançar que aquests últims dies han sigut bastant determinants. De fet, portem moltes setmanes treballant en buscar un nou míster, perquè al final estem en una categoria que a nivell futbolístic tampoc podem inventar grans coses, perquè al final hem de ser conscients, estem en tercera catalana, i al final nosaltres teníem molt interès en trobar un míster que entengués la filosofia del club, que penséssim que té una personalitat que pot lligar amb el nostre vestuari, que fos una persona sèria, que fos una persona, bueno, no ho sé, que ens donés bones sensacions, no? Crec que l'hem trobat, no us puc avançar qui és, però
3: home,
2: sí que... No us ho puc avançar perquè encara la plantilla no el coneix, i per tant seria també irresponsable per part meva dir-ho.
4: Exclusiva.
1: No es pot com el José Mourinho, però que sí que... Madrid ja és un here we go o alguna
2: sí,
1: cosa així, Alec,
2: sí
1: no?
2: Que és veritat, sí que és veritat que aquesta setmana hem quedat amb la plantilla per poder, doncs, explicar-los el projecte de l'any vinent i bueno, doncs de cara al dilluns que ve sí que ja tindrem més detalls públics, però permeteu-me que pues esperem a dijous per fer bé les coses i una mica els formalismes. Però simplement això, no? Que a mi m'agrada destacar que hem intentat buscar un perfil que penséssim que podia encaixar el millor possible amb el nostre vestuari, perquè hem vist molts perfils, portem moltes setmanes treballant i hem entrevistat a molta gent i hem parlat amb molta gent i ens hem creuat molts àudios i no ho sé, hem fet un treball de camp bastant important. I al final ens quedem amb un entrenador que tant el Ruben com el Jaume Coll com jo n'hem quedat convençuts i ara mateix tenim clar que és el millor entrenador que podríem portar.
4: O sigui, que es descarta que aquells esprits que feies per allà a Mollet i Canovelles fossin per preparar-te per...
2: Els...
4: Aquells esprints que feies pels polígons d'aquí baix de Canovelles fossin per entrenar al Sant Feliu.
2: No, això segur
4: descarta,
2: que...
4: Es descarta,
2: segur que, pobre de mi, si no sabria ni com posar-los. A nivell esportiu sempre no...
3: Rubén,
2: els cansaven.
3: Rubén, quedes content amb aquest nou fitxatge?
0: Sí, la veritat que sí. Jo, sí, suposo que sí que ens entendrem bé, vull dir, una persona també que s'adapta, sabem la filosofia del club, vull dir, sap on va, sap lo que, tot el que l'hem transmès, i a partir d'aquí, doncs, bueno, començar doncs, a adaptar-nos i començar a confeccionar el que és la plantilla i anar parlant per la propera temporada. Però,
2: jo,
0: sí.
2: Permetem tot molt ràpidament, ara que parlàvem això dels místers, permetem... Òbviament que li agraeixi al Rubén la seva feina d'aquesta temporada, perquè, bueno, jo sense ell em moro aquí, vull dir que m'enfio moltíssim del seu criteri i, per tant, és algú que el vull tenir sempre al meu costat. Però, a més, deixem també que agraeixi també al Cristian Caballero, que va començar la temporada amb nosaltres i que ja l'havíem tingut la temporada passada i que per tant, pues, també se li ha d'agrair pues, totes les setmanes que va estar amb nosaltres. I en aquest final de temporada, aquestes últimes 12 jornades, la presència d'en Guti, que ens va entrar com una mica un aire fresc, de tranquil·litat, algú de fora, que totalment descontaminat de tot, no? I que ens va aportar pues, això, aquest punt de calma que jo crec que suposo que necessitàvem en aquell moment. I a vegades això són moments, sensacions, i en aquell moment pues, suposo que ens tocava això.
3: Rubén, parlaves de confeccionar la plantilla. Què creus que li falta a aquest Sant Feliu de cara l'any que ve? Quines peces has d'anar a tocar?
0: Bueno, nosaltres hem tingut ara tres baixes ja confirmades, tres jugadors importants, tres jugadors bastant titulars. Sobretot, potser la baixa més sensible, la més específica, la que costa menys de trobar i la que hem de reforçar sí o sí, és la porteria, això per començar. Lucas Plega...
1: Portaràs.
0: Portaràs.
1: Un portaràs, eh?
0: Portaràs. Mm. I, clar, aquesta és la posició més...
2: crítica, no?
0: Sí, una mica que necessitem sí o sí.
1: El Toni era porter, també, eh? Vull dir que si fa falta en un moment donat...
3: No, sí, no, aquesta porteria és molt grossa, aquesta porteria és molt... Deixa.
0: I després també volem reforçar la zona d'atac. També aquest any ens ha costat una miqueta més, hem anat una mica més coix, potser per les dues bandes i el davanter centre. No teníem recanvis, els recanvis que tenien doncs, han estat tot l'any lesionats i volem això reforçar més el que és la part ofensiva i la porteria són els dos puntals de l'equip que necessitem reforçar. La resta, jo crec que anem bastant complets, amb tots els juvenils que pugen també que donen un molt bon nivell, ens fan donar aquest punt de competitivitat i d'exigència que necessitem. I sí que després la línia de darrere jo crec que també anem força bé, vull dir, sí, és la porteria i la part ofensiva el que hem de mirar, de tocar, d'encertar amb les tecles.
3: Aquests juvenils que aquesta setmana, aquesta temporada han sigut claus pels dos sèniors, bàsicament, també, perquè han anat saltant d'un equip a l'altre. Avui també volíem afegir en un moment també el nostre cronista d'excepció del quarta catalana, en aquest cas del Marc Tudela, per fer una valoració ràpida de com ha anat l'equip. A més, ara que deu respirar tranquil per la salvació del seu Espanyol, que doncs ja també la cosa ja segur que està més tranquil i que podrà anar aquesta setmana que ve a Cornellà al Plata a celebrar-ho. Marc Tudela, bona tarda, com estàs?
5: Bona tarda a tothom, bona tarda.
3: Tot bé?
5: Sí, molt bé, molt bé, ja ho has dit tu. Ara sí que molt bé, la veritat.
3: Escolta'm una cosa, volíem parlar amb tu una mica perquè també ens fessis una valoració ràpida d'aquesta quarta catalana que, doncs, com sempre ens dius a les cròniques, la missió és la de proporcionar jugadors al primer equip, però bueno, una mica també saber com s'ha viscut aquesta temporada.
5: Sí, una mica, la temporada ha anat una mica a l'unisono amb el senyor A. Hem tingut moltes baixes i també ens ha servit molt l'ajuda dels juvenils per alguns que ja ens venien a ajudar i després anaven a ajudar el senyor A i hi ha una mica més de bagatge i amb una mica més de nivell, i alguns que encara no tenen del tot el nivell i han vingut més amb nosaltres i que potser l'any que ve encara sent juvenils, perquè molts eren de primer any, podran vindre amb nosaltres i, si escau, també amb el senyor A.
3: I content, doncs, del paper d'aquests joves, Marc?
5: Sí, sí, sí, no és això, no podem dir cap altra cosa, perquè, mare de Déu, hi ha alguns, el Berni ha fet una feinassa aquest any, que, mare meva, es mereix una estàtua al Municipal Garriga, i, bueno, és això, és que hi ha hagut moltes, moltes baixes amb nosaltres, del Marcos al principi, a mitja temporada el Guillem Mir, el Mojar al final, bueno, ha sigut bastant... baixes dures també, en posicions importants, però bueno, és això, amb l'ajuda dels juvenils i que sigui una mica d'impàs, una mica de pont, la veritat que molt bé.
1: Hem acabat amb una temporada complicada, com dius tu, i a més amb una ratxa de resultats que no t'han deixat aquell bon gust de boca per acabar, no? Que moltes derrotes consecutives, partits molt complicats que han costat de treure, alguns que podríem haver tret alguna cosa més... I jo sempre ja t'ho vaig preguntar un dia, però crec que ara que hem tancat la temporada n'hem de parlar una altra vegada, i és, tot i aquesta mala sensació final, Sènior B garantit l'any que ve.
5: Sí, sí, és això, el Sènior B, ha estat parlant amb alguns companys, alguns d'aquests que han estat lesionats de llarga durada, que ja volen tornar, fer la pretemporada, posar-se a to. Sí que tindrem, suposo, algunes baixes, haurem de mirar els més veteranos si ja volen passar a la Lliga de la Residència o volen seguir amb el Sènior B o amb el jovent, o què? Hi ha una mica d'algun murmullo per allà amb els veteranos, però jo diria que es voldran quedar per el bon ambient que tenim i per ajudar, perquè per molt que vingui molta gent, seguirem tenint lesions si no entrenem amb freqüència com ha passat aquests últims dies, o el què? Així que jo confio en que veterans com el Garriga, el Josué, el Jona... puguin seguir, donar-los una mica de solvència a l'equip, una mica de coneixement de la categoria pels juvenils que pugin per l'any que ve, els que recuperem i pel que succeeixi, perquè sempre en quarta catalana, doncs bé, la primera volta va ser estàndard dins el que portem d'aquests últims 3 anys que he estat jo, La segona volta sí que vam començar molt bé amb un gener lúcid guanyant els de dalt, però hem tingut un final de temporada una mica esperpèntic. I és això, que coneguin la categoria, que vagin fent una mica de bagatge i tenir un equip i un i una mica de quòrum dins els jugadors que bon ambient i seguir així.
2: Marc, bona tarda. Jo volia donar-li les gràcies en primer lloc al Marc, perquè tot l'any ens ha fet totes les cròniques del Sènior B pel Tu Jugues i, per tant, pues, ha sigut un plaer poder-lo sentir cada dilluns amb les seves explicacions dels partits. I, Marc, aquesta última que no hem pogut escoltar amb aquest darrer partit, ja era el colofón, quan un dels golejadors és el porter nostre. Cuéntame.
5: Sí, jo tenia feina lúcida, lúdica d'aquestes, tenia que estar en el concurs de parelles del col·lectiu, treballant durament.
1: Treballant.
5: No assistia al partit, però bé, ja em van comentar quan van arribar cap a baix que, bé, igual que al final d'aquest de temporada van haver de venir a ajudar molts juvenils i, clar, sent 11 jugadors de camp i, de canvi, un porter i un jugador, pues, a la mínima que es fa mal algú, pues, o dos, doncs ja ha de sortir el porter suplent de jugador. I bé, i si hi ha un penalti últim partit, doncs que res millor de donar-li una mica una alegria a algú que també ha tingut alguns dies que s'ha endut una mica més de ratllada del compte, doncs bé, acabar amb una mica de colofón, com dius tu.
2: Isaac Tantinyà en punta i goleador de penal. I a més a més, em consta que va tenir el segon, o sigui, va tenir el doblete i no li va entrar de miracle.
5: Sí, sí, en l'empat, eh? Hi ha vídeo, però millor no l'ensenyem.
3: Doncs escolta, Marc, hem d'anar acabant. Gràcies per acompanyar-nos i gràcies per l'any de cròniques, com deia l'Àlex. I, bueno, ja et renovem per l'any que ve directament, també, ja, eh?
5: Sí, sí, jo encantat. Jo ja firmo. Cap problema.
3: Perfecte. Marc, gràcies.
2: Una abraçada.
3: A l'estudi, Rubén, no sé si has pogut seguir aquest quart a Catalana una mica de prop o tenies prou de feina amb el tercera i vaja, com ho has vist?
0: Sí, no, sempre estem molt connectats, estem molt posats al dia, vull dir, seguim el futbol i bé, també hem tingut un any complicat també. Una plantilla curta per si, semblant la nostra, vull dir, moltes baixes, costa també tirar juvenils, hi havia moltes setmanes que des d'aquí també agraïm juvenils, que han doblat, fins i tot que han triplicat, han anat a jugar amb el juvenil, han anat a jugar amb el sènior B, han anat a jugar amb el sènior A, vull dir que hi ha jugadors que han fet un gran esforç, hi ha algun que havia jugat divendres, dissabte i diumenge, amb els tres equips, vull dir que també és de mirar això, i bé, també doncs han tingut aquest final de temporada una miqueta ja complicat, que ha agafat amb pinces, amb molts jugadors ja que els ha costat arribar a final de temporada i esperem, doncs, amb la fornada que puja a juvenils l'any que ve, amb els que potser no faran el pas al primer equip, doncs que intentem fer un sènior bé competitiu també i que aquests juvenils doncs, puguin nodrir els dos equips, tant l'A com el B.
3: Rubén, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Quan us hi tornem a posar?
0: Bueno, ara encara no hem mirat el calendari. Ara encara tenim feina, encara tenim...
2: De fet, no hem parat nosaltres a nivell de vestuari, a nivell de despatxos. De fet, tenim una reunió demà a les 8, vull dir que no acabem de parar nosaltres.
0: Aquesta setmana encara tenim reunions, després la setmana que ve fem la cloenda de temporada, que marxem tot l'equip de casa rural, vull dir que després ja tindrem temps de pensar. Però bueno,
3: molt bé,
0: ens hi doncs... posem a l'última setmana d'agost, suposo, entre la tercera i la quarta d'agost ja començarem a escalfar els motors.
3: Que passis bon estiu, Rubén, i igualment. Ens parlem la temporada que ve. Una abraçada.
0: Moltes gràcies.
3: Per acompanyar-nos. El Rubén Rodríguez, segon entrenador del primer equip del Sant Feliu, que ens ha ajudat a fer la valoració del futbol. Ara tenim ja entrant a l'estudi un dels també protagonistes del cap de setmana de l'esport codinenc en el capítol de Els codinencs fan coses, però abans de saltar a parlar amb el Lluís Prat, Pau, fem una mica de crònica del bàsquet aquesta setmana amb aquest partit ajustadíssim del sènior masculí.
4: Sí, farem una mica de crònica. El femení ha tancat temporada amb dos partits. El primer servidor de vostès estava a la taula i va patir, veiem com el Sant Feliu femení doncs, feia un partit molt i molt molt i molt justet, amb molt poques jugadores, 6 jugadores, a més dues van acabar eliminades per 5 faltes, per tant, acabant el Sant Feliu amb 4 jugadores de pista. I doncs aquesta primera derrota del divendres i van acabar també amb derrota al partit de la jornada del dissabte, tot i que aquí sí que almenys van recuperar un jugador, eren 7 de 8 inscrites, però bueno, en tot cas també amb derrota per 36-52 a casa contra el Puig-reig. El masculí sí que és més sorpresa, perquè en principi jugaven contra el Santpedor, que està per sota de la classificació. Santpedor, a més, venia, com el nostre femení de bàsquet, diguem, venia més amb sis jugadors. I bueno, ja ho he dit abans, que cap participant de la Lliga de Jugues va apostar per una derrota, però en tot cas escoltem la crònica que ens fa l'Àlex García d'aquest partit i acabem de comentar alguna cosa que tinguem a posteriori.
3: Molt bé.
6: Bona nit. Últim partit de la temporada del Club de Bàsquet Sant Feliu de Codines i derrota per 62-64 davant del Santpedor en un partit que va ser un resum del que va estar o el que ha estat el Sant Feliu durant tota aquesta temporada. Ja per començar el partit, amb aquesta sensació de que cap dels dos equips es jugava res important, un ambient fred, defenses relativament toves, i tot i que el Sant Feliu va acabar guanyant d'un punt aquell quart, 19-18, les sensacions no eren les millors. Tot i això, el segon quart es va millorar i amb 16-11 a favor es va arribar al descans amb un avantatge, bueno, relativament còmode de 6 punts. Al començar la segona part, Sant Feliu va donar una bona embrancida, vam ser capaços de trobar cistelles i defensar, però, com ve passant sovint aquesta temporada, van fer acte de presència un altre cop les lesions. Una lesió que té una pinta bastant dolenta, va fer que ens desconnectéssim totalment del partit, vam encaixar un parcial força important en contra, i el Santpedor, entre el final del tercer quart i el principi del darrer, van donar la volta al marcador, arribant a tenir avantatges de fins i tot 8 punts. En aquell moment vam donar una última embrancida i fins i tot en algun vam arribar a l'últim minut amb un punt a favor, però ells van estar més acertats en els darrers segons de partit i finalment es van emportar la victòria. Finalitza així una temporada que ha estat molt interessant. Ha estat una temporada on hem sigut capaços de col·locar el Sant Feliu dins de la categoria en la quarta posició del grup, 14 victòries, 10 derrotes, i ja preparant la propera temporada on esperem millorar aquests resultats.
4: Jo per acabar amb això, amb aquestes paraules de superpositives i com a resum molt, molt clar d'aquesta temporada, fins ara, diguem, el Sant Feliu de bàsquet també el masculí ens tenia acostumats a el que malauradament segueix sent exemple el femení, diguem-ne, des que està a les parts baixes de les classificacions, si no totalment coés, i aquest any doncs, s'ha aconseguit muntar un equip molt xulo, que tira molt endavant, que té molta trempera, que guanya partits, a més, còmodament, allò que no són 2-3 punts, sinó que només partits de 20 punts de diferència o més, i això, que acabin amb més victòries que derrotes, ja és un gran mèrit, però que, a més, en quarta posició és espectacular.
3: I tant que sí, parlarem aviam si la setmana que ve l'altra podem tenir aquí l'estudi i la gent del bàsquet, i acabem de també tancar la carpeta de bàsquet. Gràcies, Pau. I a l'estudi ja tenim, bueno, també allò que dèiem, no? Un dels homes del cap de setmana, allò en el capítol, ja ho he dit abans, però allò dels codinencs fan coses, gent que són esportistes individuals en aquest cas, doncs que, bueno, que es lien la manta al cap o se'n van a fer 6 dies de trial allà a Escòcia o en aquest cas com el Lluís Prat se'n va competir al quilòmetre vertical de la Cegama. Que és d'aquestes coses que, vaja, si heu vist mai imatges de tot plegat, és espectacular. Lluís Prat, bona tarda, com estàs?
7: Hola, Ton, bona tarda, què tal, com va?
3: Com estan aquestes cames?
7: Bé, un quilòmetre vertical és un passeig. Jo l'entreno aquí a Sant Feliu, quan vaig a veure els meus pares, jo vinc aquí per allà a Cantalet i haig d'anar aquí a la Creu del Terme, cada dia és un entreno, hi ha un quilòmetre, no hi ha el desnivell, però... Si no agafes el cotxe aquí a Sant Feliu, entrenes fort.
3: Escolta'm,
7: és una costum poc feta, perquè tothom va amb el cotxe a tot arreu.
3: Exacte. Escolta, per la gent que no sap què és el quilòmetre vertical i què és la Cegama, fes-nos una mica de dentetes amb on t'has anat a parar.
7: Bé, això del córrer per la muntanya és un esport que s'està encara en formació perquè s'estan establint les diferents distàncies i modalitats i el quilòmetre vertical normalment és fer un quilòmetre de desnivell positiu amb la mínima distància possible. Aquí a Cegama el programa era fer 3 quilòmetres de distància amb 1.015 positius. És a dir, surts des de la meitat de la muntanya d'Izcorri i arribes a un dels pics, que és a l'Iraule, per un canal. I durant aquesta distància has d'anar el més ràpid que puguis. La distància és relativament curta, però la pujada és molt dura i normalment passes, doncs, per terrenys trencats, pues, torrents, tarteres, i aquí, pues, els corredors joves i explosius, doncs, són els que tenen més avantatges. I aquí Cegama, dintre del seu programa de curses, tenen un quilòmetre vertical el divendres, la Cegama Júnior, que fan el diumenge al matí, i la famosa marató, que va ser el diumenge al matí a les 9.
3: Aleix, tu que això del córrer ho toques últimament, anava veient com se't anava canviant la cara mentre el Lluís ho anava explicant.
1: És que fora micros ja ens estava fent una miqueta d'explicació i, clar, jo li deia, dic, això és només pels bojos que ho poden aguantar, perquè una marató d'aquest nivell o un quilòmetre vertical, clar, és el que diu, fer un quilòmetre vertical amb el mínim de quilòmetres possibles de recorregut. És a dir, clar, el més trencacames possible. Ens explicaves també que, abans d'entrar a micro, que va haver-hi una mica de canvi en aquesta edició perquè les inclemències del temps no ho van permetre. Això no ho va pronosticar el Pep Acosta.
7: Sí, tota la setmana passada, tot el que és Guipúscoa i el Pirineu, jo crec que aquí també va haver-hi, pues, una entrada d'aire fred i va ploure bastant i va nevar molt, i allà, pues, també tota la setmana va estar plovent, i el dijous sobretot a la nit, i a la zona alta, sobre els 1.200 metres, va nevar. I llavors l'organització va establir que, per motius de seguretat dels voluntaris, que els voluntaris han d'estar des del primer fins a l'últim i els preparatius són unes 4 hores, que millor no tenir ningú a dalt. I llavors van adelantar la sortida des del mateix poble i van fer l'arribada, doncs, el que seria a mig recorregut, a la casa d'Utsubiaga, que hi ha un refugi. És a l'últim lloc on s'arriba amb un tot terreny i on podien fer una evacuació segura de la gent, que és el que la seguretat és el primer que miren amb aquestes curses. Llavors, en comptes de 3 quilòmetres de distància i 1.015, vam fer 4 quilòmetres 81 amb 800 positius.
3: Bueno, escolta'm,
1: hi ha mitges maratons que en tenen menys.
7: El primer classificat va ser l'Stian Angermund, que és un històric de Cegama, és un dels pocs que té anteriorment un quilòmetre vertical i una marató, i va fer 32 minuts i 47 segons.
1: Ostres!
3: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. A més, això, Lluís, està molt limitat a poder participar aquí.
7: Sí, hi ha 125 dorsals que els reserven a l'èlit, i llavors em posen en sorteig 125 més. Hi ha unes llistes que obren al gener, tu et preinscrius, pagues un euro i llavors, pues, toca els que toca. Jo em vaig apuntar a la rifa, també vaig comprar números de Nadal. El Nadal, el Gordo, no em va tocar, però em va tocar fer gama vertical, perquè també estava apuntat a la marató i em va tocar aquest. I llavors, pues, em va tocar, doncs, i s'ha d'aprofitar. Quan toca és un regal.
1: Ens parlaves... No, classi... Perdona, Ton, és que, clar, ens porta aquí la dessuadora, que els que ho estiguin veient per YouTube ho veuran, la Cegama Izcorri 25 aniversari, que és un any especial, i ens parlaves del que significa l'ambient de Cegama Izcorri, de com aquest petit poblet acaba volcat.
7: Sí, així és. Amb aquesta edició del 25 aniversari, l'organització, que és el poble de Cegama, va convidar a tots els 25 guanyadors. Amb les noies estava molt bé, perquè de 25 hi havia 20 o 22 guanyadores, però que quasi totes hi eren, i en canvi amb nois hi havia potser 12 guanyadors i el Kilian Jornet, que l'ha guanyat 11 vegades. I bé, va ser un acte, pues, molt emotiu, pues, va estar molt bé, vam estar allà, i també... Vull recalcar que els micròfons d'Ona Codinenca van estar allà. Vam tenir de reporter el Jordi Sanz, ajudat pel Jesse Hernández, que va fer un munt d'entrevistes, que suposo que us han fet arribar el material, i el Jordi de Jaime, que és un gran conegut del trail running, pues, molt, que coneix a moltes de les superèlites i tot això, pues, ens els anava buscant i els anava portant. I des d'aquí us fem entrega d'una dedicatòria que va fer... La guanyadora, la Tove Anderson, carai, que és un dels fenòmens mundials femení, per Ona Codinenca.
2: Molt bé.
7: Que ens ho va donar en persona. I també el Remi Bonet, que va estar liderant la marató fins a l'Aizkorri. El Remy Bonet és el, actualment és el que té el rècord del món del quilòmetre vertical. El va fer l'any passat en una estació d'esquí, ara no me'n recordo on, però va ser una brutalitat. Va fer 27 minuts, va sortir a totes les notícies. A l'estiu, abans de... El món de córrer abans d'UTMB va ser tot això.
2: Ostres.
7: Per Lluís, nosaltres...
3: per anar acabant, una de les imatges típiques de la Cegama és quan arriba la gent a dalt de tot, amb la gent, a més a més, està ple d'aficionats, tot el recorregut, i tothom diu el mateix, no?, que t'estan cridant un pam de la cara, com aquell que diu, animant-te.
7: Sí.
3: I hem vist il·lustres codinencs que han sigut també.
7: Així és.
3: I veiem vídeos... És espectacular la sí. imatge de la pujada.
7: Aquella imatge és de la marató de Cegama, la del diumenge al dematí, mm-hmm. que és a un lloc que es diu Santi Espíritu, que és on te comença l'ascens a l'Aizkorri. I deien que s'hi havien ajuntat allà 30.000 aficionats. Mm-hmm. Jo vaig anar des d'Utsama fins allà, o sigui, com si em vaig acostar, perquè vaig anar a fer un avituallament a un conegut, i se sentia el brollir de la gent, era com el Camp Nou, que senties per allà. Quan, a més, va coincidir que començaven a passar els corredors, i és una bogeria, és impressionant. Es veu que és una cosa única en el món, per això agrada tant. En el vertical no hi havia tant públic, era, el que hi havia era molt fang. També vull recalcar que d'aquí del barri va córrer el Biel Segués, va ser setè, uh-huh. que és impressionant, perquè el nivell de corredors que hi havia no us ho podeu imaginar, o sigui, hi havia gent de tot el món, 34-55 va fer. I la Uma Plans, que també és de Castell, va fer 28ena, 49 minuts i 13 segons. Vull dir que per aquí a la zona hi ha un planter brutal. O sigui, és una cosa... El Biel
3: i la Uma... Va fer 50 minuts, no, Lluís, més o menys?
7: Jo vaig fer 53-33 i vaig fer el 157 de la General. De 226 inscrits, però bé, un resultat molt discret. Però bé, vam acabar.
1: Ser-hi i acabar-ho és l'important.
3: Sí. I tant.
8: I
3: tornaràs o no, Lluís?
7: Si puc, tornaré a Cegama, però crec que jo tinc que deixar lloc a altres persones que participin, perquè no... gent que realment li agradi, doncs, que tinguin accés a això. Us encoratjo a vosaltres, a tota la gent de Sant Feliu, la gent jove, els esportistes, doncs, que és una oportunitat de conèixer aquelles muntanyes i a més, de fer esport, que està... I hi ha un ambient, doncs, a mi doncs, m'agrada el tema aquest de la muntanya i em distreu molt.
3: Lluís, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ha sigut un autèntic plaer. A més, sentir-ho de primera persona, eh? Aquestes coses s'han de viure quasi quan encara porta el fang a les sabates, i felicitats, perquè, escolta, poder fer un Cegama en el regiment que fa el running, doncs és una cosa que queda.
7: Sí. Vull aprofitar aquí agrair a totes les persones de Sant Feliu que ens van acompanyar, que ens van acompanyar. El bo que tenen aquestes curses ara és que et poden seguir des de la distància. Poses allà el seguiment i doncs hi havia molta gent pendent, i molt agraït a tots, i a aquesta cursa i a moltes altres que es fan. Moltes gràcies.
3: Gràcies, Lluís. Pau, fem una mica d'agenda abans d'acabar?
4: Sí, fem agenda. No? Són tres partidets, que són exactament, un segon, que tinc 300 calendaris oberts. Són aquest hoquei tercera catalana masculí, 23 de maig a 6:45 del vespre. A 8:45, l'últim partit del futbol sala, tercera divisió grup 3, un partit que estava plaçat de no sé quina jornada, 19 o 20, a Sant Feliu Riu de Peres. I el diumenge 24, 6:45 del vespre, segona catalana femení d'hoquei, que juga contra el Prat, també el Francesc Assar, per tant, aquella setmana d'hoquei i futbol sala a Sant Feliu per anar rematant temporada ja.
3: Doncs molt

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. A banda de la línia orbital ferroviària o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, els comptes acordats inclouen una partida addicional de 500 milions d'euros per a l'educació. Les dues parts han expressat satisfacció per aquest acord. La consellera Alícia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners que es destinen a educació.
3: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix.
4: Uns pressupostos que tenen la voluntat d'ajudar a l'hora d'enfrontar aquests reptes quotidians. Posen 500 milions addicionals en l'àmbit de l'ensenyament.
2: Els comuns mantenen l'habitatge com a línia vermella per signar els comptes, tot i que estan disposats a reformular algunes mesures per desencallar el conflicte a l'educació. És dimarts, 19 de maig de 2026, i tenim més titulars. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals, Sònia Kerr.
5: L'Audiència Nacional l'investiga pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia, juntament amb els propietaris de la companyia. Zapatero és el primer expresident de la democràcia investigat per corrupció i declararà el 2 de juny.
2: Detingut el fill del fundador de Mango per la mort del seu pare.
5: Jonathan Andic està acusat d'homicidi imprudent per la mort del seu pare, Isaac Andic, despenyat en una excursió a Montserrat. Els Mossos l'han detingut aquest matí i l'han traslladat als jutjats de Martorell per prestar declaració.
2: El govern declara l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, és a dir, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta.
5: Es dona, doncs, prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat com abans millor. Així ho destaca la portaveu del govern, Sílvia Paneca.
6: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics.
2: En cultura, el Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector. Amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria.
5: El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius.
2: Els esports, setmana d'intensitat desigual per als tres equips catalans de la primera masculina de futbol, Roger Sánchez.
7: Amb l'Espanyol salvat i amb opcions remotes d'anar a Europa i el Barça ja campió, tot el focus de l'última jornada dissabte a la nit estarà posat sobre el Girona, que necessita de derrotar l'Elx a Montilivi per no baixar segona.
2: I cop d'ull també al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, avui estem tenint una jornada molt més tranquil·la que no pas la d'ahir, però encara en algunes comarques al llarg d'aquesta tarda i vespre s'acabaran escapant alguns ruixats. Serà bàsicament entre el Pirineu i l'interior gironí on tindrem aquests patacs d'aigua d'una forma molt puntual, però alguns d'intensos encara, sobretot a la capçalera del Fluvià i la capçalera del Ter. Arribaran alguns d'aquests ruixats fins a l'Alt Berguedà, fins al nord d'Osona, fins al Gironès o, per exemple, a les muntanyes de l'Alt Empordà. A la resta del país, una tarda més tranquil·la amb alguns núvols prims i prou, temperatura que comença a pujar i, de fet, a hores d'ara ja l'ambient és més càlid que no pas ahir a aquesta hora. Pel que fa al dimecres, més calor, la tarda ja portarà temperatures per sobre dels 30 graus al Pla de Lleida i el dimecres despertarà amb núvols cap a les comarques de Tarragona, amb algunes boires al prelitoral i la tarda tindrà algun xafaguet una altra vegada entre el Ripollès i la Garrotxa. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han signat aquest matí l'acord de pressupostos al Palau de la Generalitat. El pacte té una partida addicional molt important, és de 500 milions d'euros i està destinada a l'educació. També es destinen 400 milions a pobles petits o 160 més a la rehabilitació d'habitatges. A banda, el pacte pivota sobre acords extrapressupostaris, com el tren orbital, del qual us parlàvem ahir, la nova governança del Consorci de la Zona Franca o la recaptació de l'IRPF, que totes dues parts s'han compromès més a aconseguir a través del nou model de finançament. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Després de l'encaixada de mans entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha valorat l'acord. A més del tren orbital, el Consorci de la Zona Franca o la Societat Mercantil per controlar l'execució en infraestructures, que serà tractat demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat, el Govern i Esquerra han pactat altres aspectes. Per exemple, 160 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges de nuclis antics, 100 milions per a la climatització de les escoles a executar entre aquest curs i el que ve, i 50 milions per fer continguts audiovisuals en català per les xarxes socials. Romero ha dit que l'acord és ambiciós, se n'ha mostrat molt satisfeta i ha lloat Esquerra Republicana.
3: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, un acord que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, un acord que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
9: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha destacat que hi ha una partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament i ha animat el govern a fer-la servir per resoldre la vaga de mestres.
4: Aquest projecte pressupostari preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament i, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada en aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
9: Junqueras ha assegurat que no renuncia que Catalunya recapti l'IRPF. Espera que el govern espanyol ho inclogui dins la tramitació del nou model de finançament i, en cas negatiu, Esquerra ho inclourà en les esmenes.
2: L'altre soci d'investidura, els comuns, encara negocia amb el govern. Aquesta tarda s'hi tornaran a reunir. Consideren que els comptes han de ser més ambiciosos, sobretot en habitatge, una de les seves línies vermelles, mentre que Junts veu un acord sense ànima i que respon a interessos particulars d'Oriol Junqueras. Mont.
9: Els comuns volen destinar 2.500 milions d'euros a l'habitatge i, segons la presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, serà determinant per dir que sí als pressupostos. A més, Albiach ha ofert al govern alentir algunes mesures per tenir més diners per a educació.
10: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
9: Des de l'oposició, el portaveu de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha criticat l'acord perquè considera que no soluciona cap problema de país.
11: D'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país. Han deixat el país al marge. No han acompanyat l'autoestima que sí que té afortunadament doncs, la gent, els ciutadans d'aquest país. I ho veiem quan tenim en compte que el pacte d'investidura...
9: Junts ha dit que Esquerra Republicana ha anat acceptant rebaixes constants en diverses negociacions amb el PSC.
1: Notícies en xarxa.
2: És, sens dubte, un dels titulars destacats de la jornada, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. L'Audiència Nacional investiga els propietaris d'aquesta companyia amb vincles a Veneçuela i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros. Una companyia, però, que segons el jutge no reunia les condicions exigides per accedir a aquestes ajudes públiques. També s'investiga si Zapatero hauria cobrat fins a 10 milions en comissions il·legals que estarien en un paradís fiscal a Panamà. Tot plegat arran de l'amistat de Zapatero amb Julio Martínez, un dels detinguts administrador de la consultora de l'aerolínia, que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. L'Audiència Nacional ha ordenat l'escorcoll del despatx de l'expresident a Madrid i de tres empreses més, entre elles una propietat de les filles. Se li investiga per fins a quatre delictes: tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal. És el primer cop en democràcia que un expresident del govern espanyol és imputat per la justícia.
2: Tot plegat ha generat moltes reaccions polítiques, com és lògica. Carina, quines són?
12: Doncs mentre el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president, el PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i l'ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
13: Préstamos desde la actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes. Por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
12: Per la seva part, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumari veu un nou cas de Lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com també fa Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha estat per homicidi imprudent en relació amb la mort del seu pare. Recordem que Isaac Andic va morir el 2024 en caure per un penya-segat durant una excursió per Montserrat. L'arrestat ha estat portat aquest matí als jutjats de Martorell per prestar-hi declaració. Allà hi tenim el nostre company de Martorell Televisió, Manel Gómez.
14: La investigació per la mort d'Isaac Andic, empresari i fundador de Mango, ha fet un gir inesperat gairebé un any i mig després dels fets. Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts el seu fill gran, Jonathan Andic, per un presumpte delicte d'homicidi. El detingut arribava al jutjat de Martorell quan faltaven pocs minuts per la una del migdia i ha arribat emmanillat i custodiat per Mossos d'Esquadra. A les dependències judicials ja es trobava des de primera hora del matí el seu advocat, Cristóbal Martell. Els fets es remunten al desembre de 2014, quan pare i fill feien una excursió per la zona de les coves de Salnitre, Collbató, a la muntanya de Montserrat. Només hi eren ells dos. Cap al migdia, els serveis d'emergència van rebre l'avís d'una caiguda en un barranc de desenes de metres. Quan els equips d'emergència van arribar al lloc, Isaac Andic ja havia mort. La primera hipòtesi va ser la d'un accident i fins i tot la causa va quedar arxivada al gener de 2025 per manca d'indicis de delicte, però la investigació es va reobrir mesos després quan Mossos, Fiscalia i el jutjat van detectar contradiccions en el relat de Jonathan Andic. Tot i això, el fill del fundador de Mango ha mantingut sempre que la mort del seu pare va ser fruit d'una caiguda accidental.
2: Antifrau investiga la contractació d'un advocat per defensar el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, de l'assetjament que pateix a les xarxes socials. Junts va denunciar a l'Edil República en considerar que s'havien malversat fons públics amb aquesta despesa. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
15: El contracte que s'investiga va derivar en una factura de 6.600 euros que van sorgir de les arques municipals. Des de Junts es posa en dubte que l'Ajuntament hagi de pagar els costos de defensa particular del coalcalde Jordi Molinera. L'Edil, però, alega que és precisament per raó del seu càrrec que està sent assetjat de manera continuada a les xarxes socials i que la despesa realitzada entra en les competències del consistori. És per això que assegura estar tranquil davant la investigació.
16: Nosaltres tranquils, sabem que és una contractació que tenim la competència per fer-ho, hi havia la partida pressupostària per fer-ho, és un contracte que no és ni per damunt del menor, allò tan típic que veiem i que alternativa li porta problemes fins al Tribunal Suprem. Per tant, doncs, si volen fer soroll i aquestes coses, doncs que en facin.
15: L'Ajuntament ja ha facilitat el contracte i la informació requerida per Antifrau i ara caldrà que l'organisme determini si el cas s'arxiva o segueix endavant per la via judicial.
2: El govern ha declarat d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic a Barcelona i el del Josep Trueta a Girona. El conseller executiu dona així prioritat absoluta als dos projectes, que considera estratègics per poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir que es compleixin els calendaris. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
6: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
17: Paneque ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
2: Justament el coordinador del campus salut de la Regió Sanitària de Girona, Ferran Cordona, ha destacat en una entrevista a la xarxa el salt endavant que suposa aquesta declaració tant en clau acadèmica com mèdica.
18: Que no se'ns en vagin de Girona a treballar a altres llocs, sinó retenir talent aquí i que vinguin. És a dir, tenir un espai on investigadors, on sanitaris, on empreses puguin tenir aquest campus per innovar i per fer la recerca. Podem donar millor assistència possiblement en moltes patologies que en l'actualitat estan anant cap a Barcelona. És a dir, el que volem també és augmentar la resolució d'aquest nou centre.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És un quart de tres, crida a la serenitat per reconduir el conflicte amb els sindicats educatius. Ho ha dit la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació del Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats, a qui demana realisme per trobar solucions viables. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. Esther Niubó ha explicat que la proposta que presentarà demà a la reunió amb els sindicats s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
20: Una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
19: Els sindicats per ara no han rebut la proposta que volen valorar abans de confirmar l'assistència a la reunió de demà a la tarda. A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
2: Per cert, que Junts per Barcelona, Esquerra Republicana i Barcelona en Comú rebutgen la presència de Mossos en centres educatius i insten el govern a retirar el pla pilot.
5: Així ho recull una proposició conjunta dels tres grups municipals que s'ha aprovat aquest matí en una comissió extraordinària a l'Ajuntament. El govern de Collboni ha votat en contra de la proposició, així com el PP i també Vox. La tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil, ha assegurat que no hi ha cap centre educatiu a la ciutat que participi en aquesta prova pilot, ni tampoc està previst.
2: Tot plegat mentre continuen les jornades de vaga i les protestes dels docents. Avui és el torn del Maresme i dels Vallesos. Mestres i professors s'han concentrat aquest migdia a la Roca del Vallès i també a Sabadell, on s'hi han aplegat 4.000 persones, segons la policia municipal, i 10.000 segons els sindicats. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon, bon dia.
21: Hola, bon dia. Doncs sí, però això és el més insignificant, podríem dir, perquè ara mateix hi ha unes 200 persones dintre de l'Ajuntament de Sabadell ocupant tot el vestíbul i la primera part de l'edifici per reclamar aquestes millores en l'educació. En aquest cas, apel·len directament a les competències que té l'Ajuntament, sobretot en l'etapa infantil, per no externalitzar el servei i reclamar aquesta reducció de les ràtios, així com el complement específic. Pel que fa a la manifestació, doncs sí, com comentaves, ha recorregut bona part de la Gran Via i la Rambla, les principals vies de Sabadell, reclamant totes aquestes proclames que fa temps que reivindiquen en diferents territoris. Ara mateix la vaga continua aquí a l'Ajuntament de Sabadell, on a les 5 també ha convocada una cassolada popular per part dels pares i mares dels alumnes.
1: Notícies en xarxa.
2: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les comarques de Tarragona, ja que el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders està a prop del col·lapse i amb la posada en marxa del tercer fil s'acabarà de saturar. És almenys el que diu un nou estudi que constata que se superarà el 100% d'ocupació de la capacitat teòrica d'aquesta via, quan ara és del 85%. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
22: Actualment, en el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders hi passen 170 trens diaris, 27 de mercaderies i 143 de passatgers. En un escenari inicial, amb la posada en marxa del tercer fil a finals de 2027, es passarà a 224 circulacions. El portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior, Eugeni Sedano, demana a l'Estat i a la Generalitat que accelerin els estudis per trobar una solució per l'interior.
23: Una via per l'interior, pel prelitoral, i lluny de nuclis poblats, atenent que donarà resposta a que els passatgers anem per la costa, que és fonamentalment on viu la gent, i les mercaderies tinguin una via segregada, una via pròpia, que passi per l'interior, pel prelitoral, lluny de nuclis poblats.
22: Amb la saturació de la infraestructura, les mercaderies que no puguin circular per ferrocarril hauran de fer-ho per carretera, afegint també més vehicles a l'AP7.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. L'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor.
5: Serà la primera vegada que arriba aigua del Besòs a la xarxa de distribució, un cop assolida la qualitat necessària. Segons informa BTV, aquesta aigua no només seguirà els processos de tractament habituals, sinó que, a més, s'hi afegirà un altre procés d'osmosi inversa que en garantirà encara més la qualitat i seguretat.
2: Avui és el Dia Mundial del Metge i la Metgessa de Família.
5: I els principals reptes que tenen a Catalunya són la digitalització i reduir la medicalització dels pacients. Francesc Alòs és de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i ho ha dit en declaracions a la xarxa.
0: Tenim cada vegada més vies d'accés al sistema sanitari, com és la videoconsulta, la e-consulta, i sí que és cert que no és igual a tot el territori, trobem diferències, i per tant el principal repte és fer extensiu aquestes eines sempre i quan resultin en casos concrets útils.
5: La videoconsulta pot ser especialment útil en salut mental i en malalties cròniques per ajudar els pacients a fer bé els tractaments.
2: I l'Hospital del Mar de Barcelona participa en una troballa per desenvolupar nous medicaments contra el càncer amb menys efectes secundaris.
5: Investigadors internacionals han detectat com es relacionen dues proteïnes que són clau en el desenvolupament dels tumors. Per primera vegada han utilitzat tècniques de modelització molecular i la intel·ligència artificial.
2: És moment per a la cultura. El gremi de llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El gremi alerta d'actuacions com, per exemple, les compres per biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
7: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
3: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
2: Atenció excepcional, troballa arqueològica al jaciment de Castellà Vella. Castellà del Vallès ha estat amb el descobriment de dues sepultures en bon estat d'un matrimoni del segle X. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
8: La campanya d'intervencions arqueològiques al jaciment de Castellà a Vell ha donat com a resultat el descobriment de dues sepultures excepcionals en construcció funerària del segle X, totalment intactes i atribuïbles a Hermonir i Riquila, dos rics esposos del segle IX. Jordi Roig, arqueòleg i responsable del projecte d'excavació, parla de la seva importància.
24: Unes tombes de monumentals de maçoneria que no en tenim cap exemple. Però és que és així, a vegades sembla que això amb arqueologia tot és el primer, però resulta que en aquest cas no tenim cap altra construcció funerària ni tomba del segle X a Europa en l'estat de conservació que tenim aquesta i a la que hi vagi associada una làpida funerària de marbre de Carrara amb epitafi funerari del 966, que n'hi ha només 10 a tot Catalunya.
8: A més d'aquesta sepultura, a Castellà Vell ja s'han localitzat 223 enterraments antropomorfs i una setantena de sitges, tot i que només s'ha excavat aproximadament un 20% de la superfície total.
2: Arriben els esports. Que ens porta Roger Sánchez. Molt bon dia, Roger. Dissabte acaba la primera masculina de futbol i el Girona se la juga.
25: Bon dia, Marta. És una setmana final de Lliga amb diferents intensitats per als tres equips catalans. El Girona buscarà la permanència a Montilivi contra l'Elx. Només li val guanyar, mentre que l'Espanyol, ja salvat, tancarà la Lliga a casa fins i tot amb opcions remotes d'anar a Europa, i el Barça, ja campió, disputarà un duel intranscendent al camp del València. Per als blaugranes ha arrencat la feina de planificar el curs vinent, que ahir vivia un primer capítol ja esperat, l'ampliació de contracte del tècnic Hansi Flick fins al 2028.
26: I'm really happy, you know,
4: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa, al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
25: La setmana sí que és decisiva per al femení del Barça, que dissabte juga a Oslo la final de la Champions contra el Lió. Encara pel que fa als equips femenins de casa nostra, el Badalona Women, que ha obtingut una permanència tranquil·la a la Lliga F, ha renovat un any més el tècnic Marc Ballester. L'entrenador destaca la importància de poder planificar un curs des de l'inici.
9: Molt content de poder, sobretot, començar de zero, no? Un projecte, perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment doncs, complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo. Crec que en aquell tram va ser quan doncs, també vam començar a parlar de cara a la temporada vinent.

0: baloncesto femenino actual, yo creo que nuestra planificación en estos momentos es muy importante.
1: En waterpolo, avui es definirà el segon finalista de la Lliga masculina, Sabadell-Barcelona, qui guanyi jugarà contra el Barceloneta, i avui també arrenca el playoff femení. El que fa la masculina, com dèiem, el Sabadell i el Barcelona juguen a Can Llong. Edu Lorrio és el porter i capità del Sabadell.
2: Ahora, a encarar este último partido, este partido de la misma manera que hemos hecho este segundo, con más tranquilidad, sabiendo que si hacemos las cosas bien tenemos muchas opciones de pasar, que tenemos el factor cancha a nuestro favor y que esperamos que toda la afición venga a animarnos porque será un partido muy, muy disputado.
1: El playoff pel títol femení arrenca amb la semifinal Sant Andreu-Terrassa, a les 9 avui a Barcelona.
3: Gràcies, Roger Sánchez, n'estarem pendents. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15, hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat i tenim força novetats. Fins ara.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Segueix la gala de lliurament dels Premis Ràdio Associació.
7: Avui és un dia per celebrar, per reconèixer això que dèiem ara, el talent, la passió, el rigor.
8: Gràcies també a les grans veus de la cultura catalana i la comunicació que s'han sumat a aquest projecte. Veus
9: gràcies
8: com la
9: i fins la propera.
10: Moltes gràcies.
11: Els millors continguts a les zones tenen reconeixement. I destacarà el Premi Ràdio Associació al millor programa de ràdio local. Amb les candidates...
6: Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà.
11: L'especial informatiu Apagada Elèctrica d'Ona Codinenca.
6: I el programa Les 6 de Ravensbrück de Moon FM.
11: Premis Ràdio Associació.
6: El dijous 21 a 11:15 de la nit a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
12: Alanada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
13: Una alanada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
12: Un impuls.
13: Un refugi.
12: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
13: I fer-se sentir.
12: Això és el que volem que sigui l'alanada.
13: Ens acompanyes?
14: L'alanada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
6: Propostes en xarxa.
15: Dissabte 30 de maig, el Castell de Móra d'Ebre acull una vetllada molt especial que uneix gastronomia, patrimoni i literatura en un escenari únic. És una de les propostes més atractives de la 19a edició de Literàrum. Literàrum és la fira d'espectacles literaris de Móra d'Ebre. Entre el 28 i el 30 de maig, la capital de la Ribera d'Ebre ens apropa a la literatura catalana i occitana a través de les arts escèniques. Hi conflueixen artistes, programadors i, sobretot, el públic. L'esdeveniment ja fa dies que volta pel territori i, abans de desembocar a Móra d'Ebre a finals de mes, haurà fet parada a Morella, Calaceit o Reus. Entre les activitats programades hi ha exposicions, concerts, teatre, titelles o poesia musicada. A més, coincidint amb el Literàrum, també se celebra la 23a Fira del Llibre Ebrenc. És el punt de trobada de les persones que produeixen, editen, promocionen, venen i llegeixen llibres escrits per autors o entitats de les Terres de l'Ebre o bé de temàtica ebrenca. Del 28 al 30 de maig, 19a edició de Literàrum, la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Més informació a literàrum.cat.
16: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'Eix 59 d'avui, dilluns 18 de maig del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que el campanar de Sant Feliu torna a obrir-se al públic després d'anys tancat. Sant Feliu engega el compte enrere pel pas del Tour de França de la mà de Carlos de Andrés. El Moianès deixa empremta

0: de l'AC Gama amb bons resultats en diverses categories.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que després d'anys tancat i en desús, el campanar de Sant Feliu de Codines torna a obrir-se a la ciutadania. I és que aquest dissabte s'ha inaugurat la recuperació d'aquest espai emblemàtic del municipi en un acte que també ha servit per reivindicar el valor històric i arquitectònic.
2: Es fan bé del millor. Només més la llista que tenim aquí, per aquí un dia clar veiem el mar, per aquí veiem el nou Vallès, per aquí veiem el nostre poble, per aquí veiem el muntanya de Sant Sadurní.
0: Una cinquantena de persones van omplir dissabte el campanar de l'església en una jornada marcada pels records, la curiositat i la descoberta d'un espai que fins ara era desconegut per molts veïns. La iniciativa, impulsada des del Museu del Rellotge, també s'emmarca dins dels actes de celebració dels 30 anys de la Fira del Rellotge al municipi. Els assistents van poder pujar fins a la part superior del campanar i descobrir la restauració que s'hi ha fet, però també observar de prop alguns elements arquitectònics singulars de l'espai. Josep Vilanova, president de la Fira del Rellotge de Sant Feliu, va destacar la importància de recuperar aquest espai històric.
3: Hem arreglat això perquè això estava... que no s'hi pujava ningú. I per què no s'hi pujava? Perquè les campanes avui dia les toquen des de la sacristia, no tenien de pujar aquí. I com que no pujava, quasi ningú pujava i estava doncs, bastant abandonat. I ara aquí hem fet això perquè la gent ja ho veus, amb aquesta escaleta antiga pot venir aquí i si no vol pujar més amunt, amb aquesta tele, doncs és com si pugés perquè les explicacions hi són, comprens? O sigui que llavors farem les visites guiades i programades, m'entens? Perquè la gent doncs, ho pugui conèixer i pugui pujar doncs, amb dies i hores determinats i convingudes.
0: Però més enllà del valor patrimonial, el campanar també ha despertat interès des del punt de vista arquitectònic. I és que l'obra va ser projectada per Puigboada, deixeble directe de Gaudí, i conserva elements clarament vinculats a l'univers de l'arquitecte modernista, especialment l'escala interior en forma d'hèlix. Per aquest motiu, l'acte també va comptar amb la participació d'Oriol Molines i Isinuevo, arquitecte tècnic i cap d'obra de la Sagrada Família, que van aportar una mirada més tècnica sobre l'estructura del campanar. Escoltem Oriol Molines, arquitecte tècnic de la Sagrada Família.
4: Em va sorprendre que aquest campanar, que jo coneixia doncs perquè tinc amics que viuen aquí al costat i sempre havia vist lo impressionant que era, doncs guardava tresors amagats i sobretot l'escala que hi ha, l'escala central que hi ha dalt de tot.
5: Què té d'increïble
4: aquesta escala? L'escala és una escala molt esvelta i que, a més, no s'aguanta amb les parets del voltant, només s'aguanta amb el nucli d'escala. Si és una escala volada. I, a més, està feta seguint geomètricament seguint un helicoide, que és una superfície arreglada que es genera amb l'helicoide exterior, l'hèlix exterior, perdó, i les rectes que l'uneixen amb el centre. O sigui, és una superfície que es pot construir perquè està formada per rectes, però a la vegada té uns entregiraments que la fan difícil. I llavors és una obra singular per això, no? Perquè està feta amb rajola perquè és l'únic que ho podries fer. I aquesta escala vaig veure que era una influència directa de Gaudí, perquè no hi ha més. O sigui, el Puigboada, era un admirador de Gaudí i veig que aquí va veure l'oportunitat de posar en valor la seva obra.
0: La inauguració també va tenir un fort component emocional, amb la presència de familiars de les persones que van participar en la reconstrucció del campanar després de la guerra, entre ells la filla de Puigboada i membres de la família Tartera. Unes intervencions que van servir per recordar la història que hi ha darrere d'aquest campanar tan emblemàtic. Escoltem Joan Tartera.
6: I això va sortir per l'obra d'una gent que els agradava molt la feina que feia. Una gent que, quan plegaven i sortien per la porta, miraven i deien: hòstia, que m'ha quedat bé això. Cosa que avui dia gairebé no passa. Però per mi, el llegat de la meva família, perquè aquí no sols el meu pare, el meu avi, dos germans del meu avi, van arribar, i amb els manobres d'aquella època i paletes d'aquella època, que no em volia deixar-ne cap, això no anomeno cap, van arribar a fer això. Una època acabada la guerra, que el bando que va guanyar, per dir una manera, obligaven la gent a fer hores aquí sense cobrar. Llavors ho va fer una empresa, que era el Carbonell Forense, avui no hi ha el seu net o bisnet per aquí, la va agafar l'empresa i aquesta empresa va fer que tot això florís. Per la meva família és un orgull impressionant.
0: Amb aquesta recuperació, Sant Feliu suma un nou espai visitable al patrimoni local i fa un pas més en la voluntat de preservar i donar a conèixer la seva història i identitat arquitectònica. Sant Feliu de Codines ja comença a respirar ambient de Tour de França i és que aquest passat divendres es va fer la primera de les activitats prèvies programades abans de l'arribada de la cursa ciclista al municipi el proper 6 de juliol, amb una xerrada col·loqui del periodista esportiu Carlos de Andrés, una de les veus més reconegudes de les retransmissions del Tour. Durant l'acte, els assistents van poder conèixer la cursa des d'una altra perspectiva, més enllà de la competició esportiva i centrada també en les vivències, les anècdotes i tot el que envolta un gran esdeveniment com el Tour. Precisament, Carlos de Andrés ens explicava què representa que una competició com el Tour passi per Sant Feliu.
7: És una de les coses que vull intentar que la gent entengui, no? També amb aquesta xerrada d'avui, que és la sort realment que ha tingut el poble, no? El Paquet i altres, no? de que pugui passar el Tour de França per aquí, perquè d'entrada és molt difícil que el Tour de França surti de fora de França i surti a Barcelona, però se'n pot anar a França per molts llocs, no? I mira, casualment ha escollit Granollers i a sobre passa per aquí, no? I jo entenc que la gent, alguns ni saben el que és, altres ho veuen per la tele, però quan passi per aquí us en donareu de tota la quantitat de cotxes, de gent que mou el Tour de França, de tot l'ambient que genera la cursa, i realment crec que és una cosa que el poble té que saber aprofitar, no? Jo que sóc barceloní, però que estic molt vinculat també aquí al Vallès i tinc amics aquí a Sant Feliu i sempre els dic que ho aprofitin i que a tota la gent, a Centelles, a Vic, a molts amics que tinc per allà, els dic que ho aprofitin perquè realment veureu que és un espectacle increïble que va molt més enllà del que suposa una cursa esportiva, eh? O sigui, evidentment, veureu passar els millors corredors del món, però és una festa, i és una festa que, com li deia ara el regidor, que per exemple, els pobles de França poden pensar que, jo què sé, potser cada 10 anys els hi pot tocar, no? Perquè al final el recorregut va canviant i França és molt gran. Però aquí, realment, pensar que això, primer que això que hagi arribat és una sort, i que torni a passar és, bueno, jo diria que impossible, no? O sigui que, només els diria això, no? Que és el dia 6, el dia que passen per aquí, doncs que la gent, de debò, que és un dilluns, o sigui que, escolta, si s'han d'agafar festa o que puguin aprofitar per gaudir-ho, perquè 2 hores abans passa una caravana, després hi ha milers de cotxes que acompanyen a la cursa, hi ha tota una festa, i després segur que els veuran passar per aquí i potser després s'animen a veure el final d'etapa, que ja serà a França, amb una estació d'esquí, o sigui que ho gaudeixin molt.
0: La xerrada també va reunir aficionats al ciclisme i seguidors del periodista, molts d'ells vinculats des de fa anys a les retransmissions del Tour. I és que alguns hi van assistir per la passió per aquest esport i d'altres també moguts per la nostàlgia de sentir en directe una de les veus més identificades amb el ciclisme. Escoltem a Toni i Joan, assistents a la xerrada.
8: I el Carlos de Andrés, doncs, és com un punt romàntic. Jo des dels 10 anys que veig el Tour, més o menys, des de l'any 90, més o menys, i, clar, fan 35 anys que tots els juliols, després de dinar, escolto aquest senyor, durant 3 hores o 2 hores o això. I llavors és com tancar el cercle, no? És una veu, és com una persona com de casa, com el senyor del temps, no? Sí. Que no el coneixes, però el coneixes, i el tenir l'oportunitat de que ha vingut aquí i això. I fa molta il·lusió que el Tour, que és una cosa que segueixo des de fa tants i tants anys, que passi per Sant Feliu, és... Jo crec que no ens n'adonem de lo brutal que és.
9: Que et passi una prova com és el Tour, que és mítica, que comentàvem aquí amb el Toni, que des de petit, allò al juliol, engegues la tele, sents la veu del senyor aquest, i això és que forma part, és la història gairebé de tota la vida ja, no? I bueno, i que aviam, el ciclisme no és que m'entusiasmi, però és d'aquelles coses que... Que és mític, que és una prova que és legendària i, ostres, allò que dius sempre, vull anar a veure el Tour, vull anar a veure el Tour, i, ostres, que sigui el Tour el que et vingui a veure, com aquell qui diu, no passa cada dia, s'ha d'aprofitar.
0: Aquesta ha sigut la primera de les activitats previstes al municipi abans del pas del Tour de França. La pròxima serà el 9 de juny, amb una pedalada infantil i un concurs de dibuix adreçat a l'alumnat de les escoles de primària de Sant Feliu. Diferents corredors del Moianès han tingut una actuació destacada a la cursa del Cegama. Divendres, el castellterçolenc Biel Segués va guanyar la quilòmetre vertical sub-23 i va quedar en una destacada setena posició a la general. Uma Plans va ser 28ena de la general en categoria femenina en el seu debut a la prova. Diumenge era el torn de Joan Guiteres, de Mollà, que va participar a la cursa júnior, on va quedar quart, a les portes del podi i només a 13 segons el van separar del basc Ekain Fernández, que va aconseguir la tercera plaça. La ultra la va guanyar Eloís Elazoui, en categoria masculina, i Tove Alexander Soun en categoria femenina. Manu Miralles va quedar quart i l'equip Quatre Llaunes de Sant Feliu de Codines va poder parlar amb ell abans de començar.
10: A ver, me encuentro bien, me encuentro sano y sobre todo me encuentro con las ganas de venir aquí a plantar batalla, quien sea. A ver, las nevadas de primavera suelen ser fugaces, así que me calculo que mañana por la mañana ya no quedará casi nada seguramente. Pero sí es verdad que la nieve suele ablandar el terreno porque es como un remanente de agua que siempre va derritiéndose en el sitio. Y para mañana pues me veo, bueno, a ver cómo está el día de la carrera. Ojalá llueva, ya lo sabes, y si nieva otra vez, pues perfecto, pero que no me corten nada del recorrido porque entonces ya me fastidia.
0: En clau local també va participar a la prova el codinenc Lluís Prat. La planta superior d'una nau abandonada de Monistrol de Calders ha quedat malmesa després d'un incendi declarat el dissabte al vespre a l'interior de l'edifici. El foc es va produir cap a 7:45 en una antiga granja de gallines situada al carrer del Serrat. Els bombers hi van desplaçar 5 dotacions i van aconseguir extingir les flames. Segons els cossos d'emergència, no hi consten persones ferides.

0: Els esports.
1: I com cada dilluns anem a repassar els resultats que ens han deixat els nostres equips aquest cap de setmana i que aquest cop tenen un gust definitiu. I és que aquest cap de setmana s'acabaven les lligues de futbol al nostre territori amb la disputa de l'última jornada de competició, un punt final que ens deixa un balanç de contrastos. Comencem a Primera Catalana, on el Caldes tancava la temporada amb un desplaçament complicat al camp del Figueres. I és que els calderins van signar un empat a un, i és que és un punt treballat que serveix per certificar una meritòria vuitena posició a la taula. Amb aquest resultat, el Caldes posa el punt i final a una temporada on l'objectiu principal ja estava complert, lligar la permanència una temporada més a la categoria d'or del futbol territorial català. Una situació molt més plàcida que la que es vivia a la tercera catalana. I és que el Sant Feliu afrontava un tancament de lliga d'alt voltatge, rebent a casa el Canovelles, el líder del grup. Els codinencs van plantar cara, però la lògica classificatòria es va acabar imposant i el duel va acabar amb un contundent 1-4 a favor dels visitants. Tot i la derrota contra els campions, els codinencs tanquen la temporada en l'onzena posició, una zona que els garanteix la tranquil·litat de cara a la temporada vinent. I per acabar, el Mollà, també de tercera catalana, arribava a la cita de diumenge amb una dinàmica molt positiva i encadenant una ratxa de partits sense conèixer la derrota. Però no va poder tancar l'any amb un somriure. I és que els de Mollà van caure a casa per 0-2 contra el Santa Eugènia. Aquesta derrota, l'últim partit, fa caure el Mollà fins a la dotzena posició de la classificació i amb la lliga ja acabada, aquesta plaça es deixa a la corda fluixa, pendents dels altres equips i dels resultats de les altres categories per saber si podran mantenir-se a la tercera catalana.
0: El temps.
1: I com cada dilluns anem a saber quin temps tindrem aquesta setmana i com sempre ho fem amb l'home del temps d'Ona Codinenca. Bona tarda, Pep Acosta.
2: Hola, què tal? Bona tarda. Aquí la previsió meteorològica. Una setmana més. Hem començat un dilluns força inestable, encara amb la calor molt a ratlla, molta fresca, no fa gens de calor, les nits són força fredes i durant el dia s'està molt bé, inclús a ple sol s'està força, força bé i no fa una calor gens marcada ni de bon tros. Però la situació canviarà, i és que mica en mica se'ns està acostant l'anticicló, el famós anticicló que es situa en el centre atlàntic, que anomenem l'anticicló dels Açores, que cada vegada es va apropant més, i serà l'amo i senyor de la situació els pròxims dies. Però anem a pams. Com deia, hem començat encara el dilluns amb una mica d'inestabilitat, que ja va marxant, perquè hem tingut alguna petita tempesta, poca cosa. Avui els més importants s'han situat cap al litoral. Al litoral s'hi han hagut patacs d'aigua importants i també cap a l'Empordà. Però a casa nostra han estat tempestes molt més minces. De cara a demà ja notarem una mica de pujada de temperatures. Tant les mínimes com les màximes pujaran. Ho faran 2 o 3 graus. Per tant, les mínimes ja superaran els 10 graus i les màximes arribarem als 22-23 graus. Es notarà ja una mica més de calor al migdia. Tornaran a créixer nuvolades demà a la tarda, però no seran tan importants com els últims dies i no es preveuen precipitacions demà a la tarda. I el dimecres serà el dia que tindrem més canvi. Dimecres ja tindrem una forta presència d'anticicló i una notable pujada de les temperatures. Dimecres sí que notarem de debò que les temperatures pugen. Les màximes s'acostaran ja als 25-26 graus i serà una temperatura màxima que ja no la deixarem durant forces dies. Molt més normal per l'època de l'any. El que no era normal eren aquestes mínimes de per sota dels 10 graus i màximes tocant els 20. Això ja no ho tindrem a partir de dimecres, perquè, com deia, pujaran notablement les temperatures. Moltes màximes ja al voltant dels 25 graus i les mínimes també pujaran. Dimecres ja les nuvolades de tarda seran molt més inofensives i l'anticicló serà l'amo de la situació. Al mateix temps, per dijous i per divendres, anticicló, anticicló i anticicló. Molta bonança, 4 núvols a la tarda testimonials de bon temps que creixeran per la mateixa calor, però que ja no deixaran cap mena de precipitació. Tot el contrari, seran dies ja molt tranquils, els ben febles i un sol que dominarà gran part del dia. Que tingueu molt bon inici de setmana i recordeu, setmana de canvi, setmana d'anticicló i setmana de més calor. Moltes gràcies, adeu!
1: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

La matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local. Des dels estudis de Ràdio Castellà, aquesta setmana inaugurem un doble programa dedicat a la Guerra de les Malvines. La Guerra de les Malvines, tema que no hem tocat mai, per això avui li dediquem aquest programa i ho farem amb el nostre historiador capçalera. Avui l'Albert d'Abril ens acompanya, benvingut.
1: Hola, com anem?
0: I ens acompanya, per primer cop aquesta temporada, l'Adrià Hernando, un habitual de les Portes de Troia. Ell és llicenciat en Història, ha fet molts programes aquí amb nosaltres, alguns dels més escoltats, per cert. Benvingut de nou, Adrià.
2: És un plaer, com sempre, he tornat, aquí soc.
0: Molt bé, doncs avui has tornat amb la Guerra de les Malvines, que no Maldives.
2: No, ja, són totalment diferents.
0: Val,
2: totalment
0: ja.
2: Diferents.
0: Val, per si en algun moment...
2: Vull dir, si fos per les Maldives ho entendria més, però bueno.
1: Convido els oients a fer una llista, o sigui, a comptar quants cops farem aquesta broma al llarg del programa.
0: O que ens equivocarem directament.
1: O que ens equivocarem.
0: Perquè el nostre cap estarà pensant en vacances, Maldives i coses així. Però Malvines, Guerra de les Malvines, què va ser, Adrià?
2: Bueno, és un conflicte una mica curiós, no? Perquè es dona en plena Guerra Freda entre dos contendents que són del mateix bàndol, del bàndol occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina, encapçalada pel Videla. Tots dos intenten fer servir el conflicte d'una manera molt propagandística, no? Interessada, però també és molt interessant veure la reacció de la comunitat internacional. I entenem aquí, per comunitat internacional, el que els nostres bons mitjans de comunicació entenen, és a dir, totes les democràcies liberals blanques. Mm-hmm. I Argentina també va descobrir, com han descobert ara amb el conflicte del Golf Pèrsic, amb la guerra d'Iran, els països del Golf Pèrsic també ho acaben de descobrir, no?, que existeix una jerarquia d'aliats a l'agenda de Washington.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: comencem el Portes de Treballa d'avui amb aquesta, aquest tema que ve acompanyat sempre de l'Adrià Hernando. Ell és, sona aquesta cançó i...
1: British Granollers.
2: I apareix ell.
0: Apareix ell.
1: Si parlo d'anglesos, surt el British Granollers sí o sí.
0: Per tant, ja te l'has fet teva.
1: Sí, sí, sí.
0: Drets d'autor i tot, eh?
1: No, no, no. Ojalá, ojalá. És un temazo, saps? Però bueno... No, no, però sempre que surten anglesos en guerra, aquesta cançó entra fina, entra fina.
0: I avui tindrem anglesos en guerra una bona estona.
1: Sí, bueno, sí, dos programes.
0: Concretament. Adrià, quins antecedents històrics cal tenir presents a l'hora de tractar el tema d'avui? Ens haurem de remuntar al segle XIX, oi?
1: Exactament. Quan va començar la guerra, la majoria dels britànics ni sabien situar les illes en un mapa. O sigui, aquest era el nivell, vale? Però pels argentins era una convicció, era la causa més gran del nacionalisme argentí, no? La reivindicació d'aquestes illes s'ha anat ensenyant a les escoles d'Argentina amb el pas dels anys. I durant la dictadura cívico-militar... fins i tot es va enfortir, no? Uh-huh. La discussió sobre el domini de les illes ja havia vingut d'abans, el regne de França, Espanya, Anglaterra, i aquesta última, enmig de les guerres napoleòniques, van aprofitar per obligar els soldats espanyols a marxar el 1811. Una molt jove república argentina la va reclamar en el moment de la independència, i el 1833 els britànics en van vendre possessió militar i la van rebatejar com a Falklands. El 1946, després d'arribar al poder, Juan Domingo Perón va reviure la polèmica en nom de l'anticolonialisme i del panamericanisme. I aleshores va ser quan les Nacions Unides van obligar Anglaterra a entrar en negociacions.
2: Molt bé. A veure, agafem una miqueta el mapa, sí, i anem-nos a posar...
0: El que no van fer els britànics.
2: El que no van fer, exacte.
1: Sí, exacte.
2: Perquè tots els oients sí que ho sàpiguen, no siguin més savis que
1: això,
2: els britànics.
1: Avui en dia és fàcil, poses al Google Maps...
0: Ràpide.
2: Ràpidament,
1: Maldines,
2: no?
1: Que no Maldines. Sí. Que no Maldives.
2: Que no Maldives.
1: Jo ja l'he convidat, és Maldines.
0: Tres minuts. Has dit quan trigaríem? Tres minuts en tornar a sortir.
1: Ja ha caigut.
2: I a més a més ha transcendit la broma. Vull anar més enllà, un nivell més enllà.
0: Perquè s'ha inventat unes illes, les Maldines.
1: Les Maldines.
2: Però, en fi, com que mirar el Google Maps no és gaire radiofònic, no? Explica'ns tu una miqueta on es situen aquestes illes i, sobretot, quin era el seu interès estratègic.
1: Vale, doncs estan situades a 550 quilòmetres a l'est de la Patagònia, argentina. Tenen uns 11.800 quilòmetres quadrats de superfície. El 1982 hi vivien unes 1.830 persones, o sigui que ja l'endogàmia ha de ser... telita, 1.550 d'elles a Port Stanley i 400 d'aquestes persones eren britàniques, 30 eren argentines i la resta tenien un estatut d'associació amb la corona, no? La indústria principal és la cria d'ovelles, hi ha uns 650.000 caps de bestiar, o sigui que aquí viuen pues, la llana, sota gestió de la Falkland Island Company. Aquí, per cert, això la gent que ho miri potser trobarà a internet, jo ho vaig veure en un article, que s'ha afirmat que un dels directors de la Falkland Island Company era l'esposa de la Margaret Thatcher. Jo ho vaig veure en un article, però vaig fer una mica de recerca i sembla que no hi ha indicis reals per afirmar-ho. Jo ho adverteixo, ho deixo aquí, que la gent ho sàpiga. S'ha parlat d'això, però sembla que no és cert. Però bueno, si ho troben per internet, que investiguin. En qualsevol cas... Jo em pregunto si la llana i la carn d'ovella són una indústria tan estratègica que justifiqui una guerra, no sé.
0: Ho descobrirem al llarg del programa d'avui. De fet, és el que t'anava a preguntar. Clar, ja en el passat, a final del segle XVIII, li van trobar en aquestes illes un interès geoestratègic important.
1: Sí, abans de la construcció del canal de Panamà i tenia un interès estratègic. Lord Anson, en 1740, va escriure... El control de les Falklands podria ser útil en temps de pau, però en temps de guerra ens donaria el control dels oceans. Sí, sense moure el llavi de dalt, com parlen els anglesos.
0: Li està donant el que vol als seus fans, eh?
2: Sí, sí, sí. Sí,
0: està donant-li el que vol a...
2: Tots esperem que faci acudits amb noms de llocs.
1: No hi ha gaires aquí, no hi ha gaires. Crec que no, eh?
0: Algun caure.
2: L'Ismael ho està esperant segur.
1: Bueno, intentaré fer algun. Bueno. Tornem. Va, que em perdo, diu. A veure, mig segle més tard de les afirmacions d'aquest senyor, el 1914, la base naval allà situada va demostrar un cert valor. La Royal Navy va enfonsar quatre vaixells de guerra alemanys. Avui en dia pot allotjar una plataforma logística tant submarina com aeronaval idònia per interceptar les ones hertzianes i electromagnètiques d'Amèrica del Sud.
0: Carai.
1: Ah, i a més tenen petroli. O sigui que és una illa que necessita democràcia. S'explota des del 2010.
2: Bueno, jo, a part del tema aquest de la democràcia, jo crec que val la pena, ja estàs amb dues persones profundament de lletres, que ens expliquis un momentet, tu que toques tecles de tant en tant i tot, què són això de les zones hertzianes?
1: Ah, això de les zones hertzianes, també conegudes com radioelèctriques, són unes zones que viatgen a la velocitat de la llum i es propaguen per l'espai lliure a través de mitjans. Es poden propagar per cables, fibres òptiques, però també s'utilitzen per la ràdio, la televisió, la telefonia mòbil, les xarxes sense fil i la navegació satelitària. ¿Vale? Es poden reflectir, poden ser refractades i difractades. I, en fi, això.
2: Molt bé. Ens ha quedat clar.
0: Claríssim.
1: A mi no, però... Ho vaig buscar perquè jo tampoc sabia què era.
0: Bueno, doncs tornant als antecedents més propers en el temps, i que abans ens has situat ja després de la Segona Guerra Mundial, com van ser les converses per tornar a un estatus de normalitat de les illes?
1: Vale, des del 1873 es perden enfront dels britànics, no? Mm-hmm. Argentina manté les reclamacions, i quan arriba el Juan Domingo Perón, manté una postura ferma i impulsa una estratègia diplomàtica i dialogada amb els fills de la Gran Bretanya, no? Va impulsar la reclamació a l'ONU i fins i tot el 1953 va proposar comprar-les. Però Londres va dir que no, pel que sigui. Suposo que la llana de les ovelles o les platges paradisiaques, jo què sé. Ai, no, que són les Malvines, no les Maldives.
2: Cinc minuts més.
0: Tot va per on ha d'anar.
1: Però a Londres, això, van dir que no, i el 1974 l'Assemblea de les Nacions Unides, aquella entitat famosa per la seva utilitat, havia demanat una solució pacífica. Es van proposar diferents opcions, com per exemple, cap al final del tercer mandat d'en Perón, el 1974, de manera secreta, un condomini de les illes, és a dir, un govern conjunt. Però en Perón va morir l'1 de juliol del 74 sense acabar el mandat. Aleshores, va arribar la inestabilitat argentina, que va acabar en el derrocament de la seva successora, la María Estela Martínez de Perón, coneguda com a Isabelita pel seu nom de confirmació catòlica, Isabel. I això va impedir, òbviament, que les negociacions continuessin.
2: Molt bé. En aquest moment coincideixen diversos factors. L'arribada de la Junta Militar Argentina i poc més endavant Margaret Thatcher al Regne Unit, no? Què passa amb tot això?
1: Bueno, la situació va començar a deteriorar-se. El 1975, exactament, la Junta Militar Argentina va prendre el poder a Buenos Aires mitjançant un cop d'estat. De fet, el 1980 el Parlament Britànic, per pressió de la població de les illes, ja va rebutjar una cessió diferida de l'arxipèlag. I això, aquest fet, no? aquest rebuig, coincideix amb l'arribada del poder de la Margaret.
0: Molt bé, anem
1: a
0: Thatcher. De la Thatcher, anem a pams. Què va ser aquesta junta militar a Argentina i quines polítiques són les que proposaven pel país?
1: Bé, la junta està composada per representants de les tres forces armades. L'exèrcit, amb Jorge Rafael Videla com a representant, que jo crec que és el més famós. Mm. La marina, amb Emilio Massera. I la Força Aèria amb Orlando Agosti. I van introduir, bàsicament, un règim de terrorisme d'estat. En l'àmbit econòmic es van produir profuns canvis en l'economia argentina que va acabar creant un nou model econòmic basat en l'acumulació rendista i financera, l'obertura externa sense restriccions comercials ni de capitals i el restabliment del mercat com a eina hegemònica d'assignació de recursos. Tot això acompanyat de la reducció de la participació estatal i l'obertura a productes estrangers que van entrar a competir amb els locals, encara que això va traduir-se en el sacrifici de la indústria local.
2: I podem distingir-hi un parell d'etapes.
1: Sí, hi ha una primera etapa del 76 al 78 que aplica un pla d'ajustament molt ortodox amb devaluació, amb la liberalització de preus, la congelació de salaris, amb les facilitats per les importacions i amb el cessament de la promoció de les exportacions, ¿vale? Això s'acompanya d'una reforma financera al 77 que posa les finances en posició hegemònica a l'hora d'absorbir els recursos. Bàsicament és un model neoliberal que va provocar una greu crisi econòmica amb una inflació altíssima i un endeutament extern brutal. El típic del neoliberalisme, bàsicament. Podríem anomenar-lo...
0: No, això mai.
1: Terrorisme econòmic?
0: Mai. Ells no. No pot ser.
2: Però i menys en aquest programa.
1: No, no, per no favor, fos cas. Nosaltres.
2: No fos cas.
1: Aquí som molt fans de l'Adam Smith i, de, i del Milton.
2: Molt, molt, molt.
0: I una segona etapa, també, de l'Ajuntament.
1: Sí, hi ha una segona etapa, iniciada al 78, que va començar amb l'aplicació de la tauleta canviària, que consistia en fer devaluacions inferiors a la inflació. Això va agreujar el tancament de les indústries nacionals, que eren incapaces de competir amb els productes importats, i va impulsar la sortida de divises, que va causar dèficits comercials i de serveis. Això es va cobrir amb ingressos de capitals i creant un enorme deute extern que el 81 va produir una primera crisi de greus conseqüències. Algunes d'aquestes mesures tan meravelloses, o millor dit nefastes, encara s'arrossegaven als anys 90.
2: Molt bé, ens podem imaginar que amb aquest panorama tan fantàstic que ens has dibuixat, hi havia bastants conflictes amb la població. Com es van gestionar?
1: Bé, Com t'imagines que es van gestionar?
2: Amb els British Grenadiers.
1: Sí, similar. No? La Junta va ser un govern repressiu. Va, mitjançant l'anomenat procés de reorganització nacional. El procés de reorganització nacional.
0: Primer t'ha sortit venezolà?
1: Sí, m'ha salido medio venezolano.
0: Bueno.
1: M'ha sortit precolinxi.
2: I tu també has començat una mica.
1: Este procés de reorganització nacional. Vale, vale. Caracteritzat
0: perdoneu.
2: Una abraçada.
1: Ja perdó si hi ha algun oient argentí, us estimem.
0: Ho tornarem a fer, segurament.
1: Sí.
0: Per això demanem perdó ara i després també.
2: Mejor pedir perdón.
1: Que permiso. Bueno, en fi, no, és horrible això. Bueno,
2: sí, sí,
1: perdó,
2: és molt
1: és que m'estic desviant.
0: No passa res.
1: Vale. El procés de reorganització nacional, caracteritzat per una repressió brutal que va fer desaparèixer al voltant de 30.000 persones a través dels centres clandestins d'atenció, el més famós dels quals va ser l'ESMA, que és bàsicament Escola de Mecànica de l'Armada. O sigui, fixa't el nom que es van currar pel centre d'atenció. Escola de Mecànica de l'Armada. I què feu? Arregleu vaixells? No. Fem desaparèixer gent.
0: Ja està.
1: I punt.
2: Podria ser un cicle mitjà, bueno, saps?
1: També, sí, sí, vas a fer...
0: Voy
1: a l'Escola de Mecànica, m'ha de fer un cicle mitjà, doncs pues ja està, i ja no el van tornar a veure. Bueno, en fi, van robar també més de 400 nadons. Hòstia,
2: vale.
1: Que aquí amb la broma ens oblidem d'això, del robament de nadons que és bastant famós a l'Argentina.
0: Una brutal repressió, oi?
1: Sí, la brutal repressió, a més, va impedir qualsevol mena de resistència social a les transformacions econòmiques... Les èlits agropecuàries, els grans grups econòmics i financers locals, els intermediaris comercials i els financers van ser els grans beneficiaris d'aquest model i va quedar clar que les forces armades havien assumit el poder polític com a representants d'aquests grups econòmics.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Aquesta és una cançó satírica anti-argentina, és britànica, òbviament, anomenada Battle of the Falklands, que parodia The Battle of New Orleans i fa referència al principi al Rule Britannia, no? S'atribueix a un autor conegut com Johnny Bull. Va ser publicada el 26 de novembre de 1982, després de la victòria britànica a la Guerra de les Malvines. Es van esperar a veure si guanyaven o no. Mm-hmm. He buscat el tal Johnny Bull por ahí, però no l'he trobat. Sembla que és com una personificació de la identitat britànica. És com el Toro d'Osborne anglès, saps? Però bueno, saber. I bueno, la posem sense ànims d'ofendre cap argentí, ¿vale? Però la cançó és prou xula, és bastant graciosa. Vull dir, el ritme i tal. Després el que diu, pues, ja no tant, però bueno.
1: Molt bé, doncs anem fent via cap a l'inici de la guerra. Ens havíem quedat amb que també és el moment, una miqueta més tard, el 1980, de l'arribada de la dama de ferro, Margaret Thatcher, al poder. Exacte. Què va canviar amb Margaret Thatcher al poder? Quins moviments va fer entorn a aquest conflicte?
0: Doncs bé, al juny del 80, ja portava un any que havia arribat al poder, l'administració Thatcher va prendre dues mesures respecte a l'arxipèlag. La primera va ser desmantellar la base científica de Geòrgia del Sud. La segona, més important pel cas, va ser la reducció del pressupost militar que va comportar la retirada de l'únic vaixell permanent a l'Atlàntic Sud. Segurament, des de Buenos Aires, això es va interpretar com una prova de desinterès britànic per les illes, que, a veure, tampoc sabien on eren, o sigui, tampoc és que tinguessin un interès molt gran. És una conclusió bastant lògica, no? Això s'ha d'afegir l'apropament de Ronald Reagan, que el 1981 va establir estretes relacions diplomàtiques i militars amb Buenos Aires.
2: I els militars van fer de militars.
0: Sí. El desembre d'aquell any, el general Leopoldo Galtieri, comandant de l'exèrcit argentí, va encapçalar una nova junta, juntament amb el general Lami Dozo, o Dozo, no sé com es pronuncia, cap de l'aviació, i l'almirall Jorge Anaya, comandant de la Marina i principal defensor de reconquerir les Illes. A mi aquest concepte de reconquerir després de més d'un segle, no sé, com que perd una mica de força.
1: Bueno, militars bueno. Nacionalistes...
0: Sí, sí, no? La reconquista espanyola també és com... Bueno, en fi,
1: consideraven seu i...
0: Sí, sí, sí, reconquerir... sí, no? Ells tenen la reclamació i ahí està. Bueno, en fi, Galtieri va mostrar la seva millor carta, que la Unió Nacional Argentina entorn d'una meta simbòlica, no? La reconquista de les Illes. Això és el que ells volien com jugar.
1: Molt bé. Bueno, sempre s'han de dotar d'algun pla una mica fora de la carta, no?, per intentar justificar després el que passa dins. Mirem cap a
0: exacte.
1: Fora per no mirar el que passa dins, no?
0: Exacte.
1: Quin era el plan, o els plans previstos per les illes des dels argentins?
0: Bé, el 29 de desembre la Junta ja havia planejat la invasió. Però es va reservar una possible sortida política en cas de que les negociacions fossin positives. Recordem que ja des de Perón venien negociant. Van sortir dos plans diferents. L'operació Alfa per a Geòrgia del Sur, que implicava un empresari argentí amb contactes a Londres, Constantin Davidov. Ell compraria una vella fàbrica balenera de Leith Harbour i enviaria 40 obrers. Per cert, Leith Harbour és una estació balenera d'una empresa escocesa abandonada en 1965 a l'illa de San Pedro. Hi ha unes fotos molt xules a Google, si voleu. Entre els treballadors argentins s'hi infiltrarien comandos. La Marina Argentina va oferir a Davidov suport material i fiscal amb la condició que es parés el dia i l'hora indicats per l'Estat Major. D'altra banda, l'operació Azul apuntava a les Malvines, desembarcar per sorpresa a Puerto Stanley i establir un pont aeri i marítim per enviar prou tropes per dissuadir Londres de qualsevol reacció militar.
2: O sigui, s'han encigalat en qüestió... O sigui, en una resposta s'han encigalat moltíssims, aquests militars. Estaven...
1: Buscant un casus belli de qualsevol...
2: Ja està.
1: Qualsevol cosa els valdria per començar a liar-la.
0: Exacte. El febrer del 82 es va fixar com a data de llançament les operacions per el dia 9 de juliol, dia de la independència. Creien que per aquella data, la base britànica de... Grytviken...
1: Amb aquest nom no pots fer cap broma amb nom, eh?
0: No, Grytviken, mare meva!
2: Ja és una broma al propi nom.
0: Ostres, tio, no podíem posar noms normals, però en fi. Una altra estació balanera abandonada a Geòrgia del Sud ja estaria evacuada. I el HMS, Her Majestic Ship Endurance, s'hauria retirat. Galtieri havia negociat la neutralitat de l'Uruguai, però la sessió de negociacions diplomàtiques amb Londres el dia 1 de març del 82 a Nova York va donar resultats encoratjadors. Allò va alarmar els militars, que ja tenien ganes de gresca. Semblaven il·lusionats amb la idea d'enviar un munt de joves a morir així, que l'endemà de la secretària de Relacions va declarar que Si no es trobava aviat una solució diplomàtica, l'Argentina es reservava el dret a alguna possible... el dret a alguna... Sí, a declarar, posar fi al procés i escollir lliurement els mitjans més adequats. No? És a dir, si hi havia hagut alguna possible opció d'acostament diplomàtic, aquell dia la van dinamitar per assegurar-se una possible invasió. No només això, sinó que l'estat major general va avançar el dia D, el 15 de maig, abans de la següent sessió de negociacions.
1: Aviam, és que havien fet uns plans. Tio, aquests plans ja...
0: Què m'anima aquí? Tu poses a planificar, ven a la il·lusió de... Vaim, ja està. Sí,
1: què m'estàs explicant a la ONU que estan negociant? Què?
0: Clar,
1: què? Una merda aquesta negociació.
2: Jo tenim uns plans aquí. Jo soc partidari de l'operació Alfa, però... L'operació Alfa és la millor.
0: Es va avançar quan Anaya va decidir llançar l'operació Alfa, de fet, sense avisar els seus col·legues de la Junta. Diu, fixeu-vos en el detall, sí. La descoordinació del comandament argentí serà una constant amb molt de pes en el resultat de la guerra. Després parlarem del tema del resultat i si podria haver guanyat o no Argentina, etc.
1: Molt bé, molt bé. Doncs, clar, l'escalada continuarà en forma de sorpresa frustrada, o sigui, molt planejat tot, però al final, ai, no sortirà com
0: esperava. Al final ho he dit, vamos a celebrar tu cumple esta noche. Sí, a finals de desembre del 81, Anaya havia posat a disposició de Davidov el vaixell polar Almirante Irizar per anar a Puerto Leith. El març va rebre llum verda i el dia 19 els 40 obrers es van instal·lar al port. La vigilància de Grytviken, situada a 20 quilòmetres, va arribar poc després a Puerto Leith i va veure onejar la bandera argentina. Van avisar immediatament a Londres, que va avisar al seu torn Buenos Aires de la serietat de l'assumpte. L'Endurance va rebre l'ordre d'anar a Geòrgia amb 15 mariners. El 23 de març, el vaixell polar argentí Bahia Paraíso arribava a Geòrgia, però no per recollir els obrers, sinó per desembarcar uns 100 comandos més. En aquell moment, el vaixell britànic més proper era Gibraltar, a més de 12.000 quilòmetres. Per la seva part, Argentina

0: Probable una acció militar argentina.
1: Veus com si hi ha bromes amb noms?
0: Sí, bueno, sí que no ho puc evitar, eh?
1: T'ha sortit.
2: Ha sortit.
0: El 27, fonts americanes i angleses ja parlaven d'activitat inusual de la Marina Argentina. El 29 de març, Londres ja havia decidit enviar amb urgència 3 submarins nuclears. El 31 de març, la CIA va ratificar el pla d'invasió i William Casey, el director de la central, molt anglòfil per cert, va decidir informar Londres. En tota probabilitat, Xile va corroborar aquell missatge. Aquell dia el govern britànic ja estava convençut d'un atac imminent.
1: Ai, la Thatcher. Ai, la Thatcher, què va passar? Se li va desfer el cabell cardat de l'ensurt? Aquesta pregunta li ha fet especial gràcia a l'Albert Abril, no sé ben bé per què. Aquella dona amb cabell cardat.
0: Aquella dona fa por.
1: Feia molt bé. Feia molt bé.
0: Sí, sí. Quan va morir el seu marit.
1: Quan va morir... Quan va morir fa no gaires anys, perquè va morir molt gran, el 2013, dic de memòria, el 14, va obrir-se... Van petar-se molts bars, eh?
0: Sí. Vull dir... Hi ha molta gent que va celebrar el seu amor, eh?
1: Exacte.
0: Ha de ser molt xungo.
1: 2013, mira, ho he dit bé. Clar, ara ens ha ensenyat l'Albert.
0: Ens ha ensenyat la foto, l'Albert, perquè ens... No sé.
1: Clar, és un cabell perfectament... Pentinat,
0: conservador cardat. Britànic.
1: Uf, però tu t'imagines una reunió amb aquesta dona, la pudor a l'aca. Saps allò quan vas a un...
0: Oh, amb els rulls.
2: Endavant.
1: Val, endavant,
2: Sergio. T'imagines quan vas a on?
1: A una residència d'avis.
2: Sí?
1: Tu estaves pensant el mateix, cabron.
0: Bueno, i portava aquella... tanta laca que no se li va desfer el cabell carnat de l'ensurt.
2: No. Només cal preguntar-li als miners.
0: Exacte. El 31 de març, Thatcher va reunir el gabinet. I els delegats del Foreign Office es van manifestar en contra d'una resposta militar perquè podria ser contraproduent en tots aquells països que havien estat seduïts pel discurs socialista i anticolonialista. Perquè, clar, l'anticolonialisme és una idea a la qual arribes per seducció, no per deducció. En fi, Londres, a més, no podia comptar amb els seus aliats tradicionals i 3 dels seus socis europeus estaven massa lligats a l'Argentina, Espanya cultural i socialment, França i Alemanya pels seus contractes armamentístics, que uneixen més que una hipoteca, per cert. Els contractes armamentístics ja ho sabem, eh? Ja ho veiem amb Israel, eh? Pots fer el que tu vulguis mentre compris municions. En fi, el secretari de Defensa, John Knott, va presentar totes les raons que feien aleatòria, gairebé impossible, una expedició militar a 15.000 quilòmetres just quan s'acostava l'hivern austral. Va parlar de la misèria pressupostària i material de les forces armades en contraposició amb el que seria una operació costosa. Just quan, a més, havien retirat l'únic patruller de la zona. A més, el pressupost estava carregat amb 2 programes majors. Canviar els míssils nuclears Polaris pels nous Trident, com la marca de xiclets.
2: Oh, sí.
0: I renovar el material convencional de les forces britàniques desplegades a Alemanya. Però la raó fonamental és que temien, i era realment possible, un fracàs desastrós.
2: O sigui, realment va ser així de complicat pels britànics, eh?
0: Bueno, per començar, és que la RAF no tenia cap base al seu abast. La Marina Argentina era força bona i comptava amb els terribles missils Exocet. No confondre amb Exorcet, d'exorcisme. En fi, a més, combatia...
1: Aquest ha fregat el pal.
0: Aquest ha fregat, Però ha entrat.
2: Segur que algú li haurà entrat. Segur.
0: A més, combatien a prop de les seves bases i les illes estaven a l'abast de la seva aviació. Estaven a la base una mica lluny, però estaven a la base de l'aviació. ¿Vale?
1: Molt bé.
0: Les forces terrestres i aèries britàniques estaven massivament implicades a Europa Central, en el marc de la OTAN. La cosa no era tan simple com moltes vegades creiem.
1: Mm-hmm. La Thatcher, de tot això que ens està explicant, pensava diferent. Tenia, com sempre, aquesta dona una agenda pròpia amb els seus propis objectius.
0: Home, la Thatcher necessitava una victòria. Per cert... No sé si sabeu que Margaret Thatcher és Margarita Techador. Amb el suport de l'Anthony Ackland, representant dels serveis d'informació i seguretat, pensava d'una altra manera. Ella, no? Calia reivindicar l'orgull nacional. La Gran Bretanya havia de reaccionar quan alguns dels seus territoris, fins i tot un que no sabien on era agredit. I això serviria d'avís també als soviètics.
1: No ens oblidem.
0: Segur que es sentien molt intimidats perquè fessin els britànics a les Malvines contra l'Argentina, no?
1: No ens oblidem que estem en plena Guerra Freda.
0: Exacte.
1: D'això en parlarem després una miqueta més endavant quan fiquem en context. I clar, vull dir, estem en una època de tornada a la tensió, anys 80. Les coses estan una mica crues un altre cop i qualsevol cosa podia servir per avisar... Ep, al tanto que estem aquí, eh?
0: Esto es muy loco, eh?

0: Cristo molt loco.
1: Que et fot un tros allò amb la laca i et desfaig el mur de Berlín amb un lacazo, ala, cau.
2: L'addicte a la laca no és que es negués a negociar, sinó que volia fer-ho des d'una posició de força. Per això havia d'enviar un cos expedicionari. Es creia que era Churchill, ella. I també perquè la seva popularitat estava força baixa, motiu pel qual cedir sense resposta hauria estat com disparar-se al peu, no? La guerra li va venir com a ell al dit, no tant així a tots els homes que van morir, esclar.
3: Però no era l'única persona, no?, del bàndol britànic que, a qui aquesta invasió li anava bé, per alguna manera?
2: No era l'única. El cap de l'estat major en aquell moment, el cap de l'estat major general, era a Nova Zelanda, així que en el seu lloc va acudir l'almirall Henry Leech, cap de l'estat major de la Marina. Va arribar en el moment oportú, venia d'una inspecció a Portsmouth. Ja havia mobilitzat les forces vives de l'almirantat. Considerava que l'oportunitat era ideal per demostrar el poder polític i la utilitat de la RAF, i tenia la seva pròpia agenda, no? Perquè veia que estava amenaçada per les retallades. A Leech també li va venir com a neiaitit. Entre el 72 i el 82, la Marina havia perdut 26 vaixells, entre ells 3 creuers i 5 portaavions. Leech, veterà de la Segona Guerra Mundial, va argumentar que podia reunir una força naval composta per destructors, fragates i vaixells de desembarcament i suport logístic encapçalada pels portaavions Hermes i Invincible. Juntament amb aquesta, una brigada de marines podrien salpar en 48 hores. Estava convençut que era suficient per recuperar les illes. I, spoiler, ho va ser.
0: Ens has fet l'espoiler, ja està.
2: Ja podem tancar i marxar cap a casa.
0: Sabem què va passar. Bueno, això tot ho sabíem. Avui estem descobrint
2: la part guai de la història,
0: tot el camí de com es va anar liant la cosa, liant la troca abans d'arribar a la guerra. Leech i Thatcher, amb quins interessos conflueixen? Perquè, clar, el que va passar és que al final es va acabar liant.
2: Mira, Leech, amb el seu professionalisme i la seva audàcia, va convèncer a Thatcher que veia en aquesta aposta una bombolla d'oxigen, no?, per la seva popularitat. La victòria rellençaria la carrera política de Thatcher, ja que el context socioeconòmic li era absolutament desfavorable. Les reformes ultraliberals, per sorpresa de ningú, no donaven fruits i havien radicalitzat laboristes i sindicats. Veia difícil guanyar les legislatives de 1983, així que, bàsicament, li va dir a Leech, tírale.
0: Li va dir en argentí, t'imagines?
2: Tírale, sí, sí.
0: Tírale a les Malvinas, tírale.
2: Tírale a les Malvinas. El 31 de març del 82, 36 hores després del primer tret a les Malvinas, Gran Bretanya llançava la seva resposta militar. La Junta Militar no havia analitzat gaire bé la situació política britànica.
4: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
5: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Brothers in Arms. És una balada escrita per Mark Knopfler i interpretada per la banda britànica Dire Straits, publicada al 85. Però Knopfler la va escriure durant la Guerra de les Malvines, al 82, inspirant-se en els sentiments de pèrdua i camaraderia entre soldats. És considerada una cançó pacifista, val a dir-ho.
1: Temazo que, després de 500 no sé quants programes portem, per primera vegada sonin els Dire Straits a les portes de Troia. I amb aquesta referència històrica, que segurament, ara ho deia l'Albert Abril també, no tenia ni idea, aquesta cançó és universal, sí, molt coneguda. Sí, no, i no tenia, no sabia, doncs justament que en el context de la Guerra de les Malvines, cosa que segurament avui molta gent que està escoltant aquest tema i que ens escolta a través de les ràdios de Catalunya, a les quals aprofitem per saludar, que no ho fem mai, que no ho fem mai.
2: No hi pensem gaire.
1: No hi pensem gaire.
2: A més de 60 ràdios, actualment.
1: 60 ràdios de Catalunya que ens escolteu arreu del territori català. Hola.
0: Això són com a mínim 60 persones.
1: Ja som aquí.
2: El tècnic ho escolta segur.
1: Exacte, sí.
2: Uau! Hi ha ràdios que agafen el programa i l'emeten 3 cops a la setmana.
1: Exacte, sí.
2: Uau! Això passa.
1: Després parlarem d'un cas particular que saludarem i felicitarem quan parlem dels Premis Sonor al final del programa.
2: Home, i tant.
1: Però aprofitem per dir que hola, estimats catalans i catalanes que ens escolteu per les ràdios de Catalunya, gràcies a la xarxa de comunicació local i la seva distribució del nostre programa. Segurament molta gent ens està escoltant, allà on fiquin, on estiguin sintonitzant la ràdio, i dirà, ostres, aquesta cançó dels Dire Straits, que l'he escoltat 1 milió de vegades, no sabia que el seu context era la Guerra de les Malvines. Gràcies, Adrià, per la dada històrica. Sempre disposats a que tu, amb la teva selecció musical, ens donis també aquest plus.
0: No. Home, si podem posar música, tio, s'ha d'aprofitar.
1: I tant. Oh, I a més, em deia l'Albert Avila, això us d'explicar, doncs bé, aquest àlbum de Brothers in Arms és un dels més venuts encara a dia d'avui la història dels Estats Units. Aquest àlbum va ser brutal, té altres temes també molt, molt famosos, i per tant, aquesta és una dada, aquí la tenim. Ja, evidentment, ja el tema de venda de discos pues, no és una dada vàlida, perquè amb Spotify tot això ja no ens val, però els anys 80 sí, i Brothers in Arms, aquí ha quedat. Guerra de les Malvines, cançó pacifista, camaraderia, quina necessitat d'anar a la guerra, qui absurd tot plegat, justificar els interessos polítics d'uns i d'altres, i la Thatcher allà fotent de pals als sindicalistes i als obrers, als altres, el terrorisme...
0: I a més és que les guerres, qui mor? Mor qui menys interès té. Qui menys hi té a guanyar, és la realitat.
2: Sí, sí, sí.
1: Ara estan saltant un miqueta el tema, que tenim temps, però ara que s'està tot el panorama, Europa ens estan fent retornar antics plans militaristes. Alemanya ha activat el seu de nou la mili pel que pogués passar a l'est i de més. És que em farà molta gràcia veure com hi haurà molta gent que, evidentment, s'ha d'esbossar, s'empascarà de totes les maneres per no fer el que l'Estat li està demanant i de recuperar el servei militar obligatori. Això no passarà. Aquestes generacions, evidentment, estan en un altre xip. I, no sé, serà el moment de les companyies militars privades extenent-se per fer la guerra en noms dels estats.
0: Tornarem a l'edat moderna?
1: Uau. Carai. Bé, o sigui,
2: que intens, eh?
1: Tornem al Portes de Troia.
0: Hem trencat tota la dinàmica de cachondeo que portàvem.
1: Sí, aquí donem de tot. Ara, de seguida, amb qualsevol nom tornarem i aquí cap problema. Vull dir que no...
0: O podem tornar a fer l'acudit de les Maldines.
2: Que jo, sempre funciona.
1: Jo, de fet, m'estic mossegant la llengua perquè Thatcher pot ser esa silla. No, Thatcher.
0: Ostres!
1: És horrible.
0: Yeah. Aquest també ha entrat tocant el pal, eh?
2: Sí, però ha entrat.
1: Ha entrat. Aquella cadira.
2: Bueno, anem a tirar endavant una miqueta. Això anem a remar endavant. Ja remo jo, si voleu.
0: Sisplau.
2: Hem parlat en moltes ocasions de les forces armades argentines, però ara que ja tenim el conflicte obert, anem a fer allò que a vegades s'ha de fer i a vegades no s'ha de fer, que és comptar soldadets.
0: Vale. Les forces armades argentines tenien uns 230.000 homes. Eren el segon exèrcit d'Amèrica Llatina. El seu material era, en general, antiquat, però els soldats estaven motivats i força ben entrenats. Eren famosos en la lluita antiguerrillera. L'exèrcit i la infanteria de la Marina sumaven 136.000 homes, gairebé tots desplegats davant de Xile i davant del Brasil. L'aviació disposava de 165 avions de combat de diferents models, però l'estat major no era capaç de coordinar més de 6 avions alhora. La Marina disposava de 20 vaixells de combat, i a les Malvines hi van enviar 12.000 homes, la majoria conscrits, és a dir, reclutes que estaven fent la mili, poc entrenats, de la tercera i decena brigades d'infanteria.
1: I contem soldadets, com diu l'Albert Abril, que em fa molta gràcia. Sempre m'imagino allà amb uns soldadets d'aquells que estan...
0: No? Tipus risc, no?
1: Sí.
0: La gent, la gent a vegades fa els anàlisis geopolítics com si el món fos una partida de risc. I dius, paio, no, això no va de quanta gent has matat, ni són objectius...
2: Ah, que no ho és,
0: un munt de coses, eh?
2: No ho és, eh? No és una partida del risc.
0: No, no ho és, no ho és. Em sap greu. La gent que mor són vides de veritat, saps?
2: No són figuretes...
0: Ah, exacte. No són figuretes de plàstic. Perdona, t'he interromput.
1: No passa res. El tema és que, clar, anem a veure per l'altra banda els britànics. Clar, que ja no estan tan... Estan més a prop de Benny Hill, personatge de famós de l'època, molt més a prop de Benny Hill que del seu antic esplendor imperial.
0: Sí, tot i així, les xifres són bastant interessants. Comptaven amb 350.000 soldats professionals. El cos expedicionari tenia uns 28.000 homes, 110 vaixells, dels quals 33 eren de combat i 60 de suport de la Royal Fleet Auxiliary. Portaven 38 avions de combat Sea Harrier i Harrier, així com un centenar d'avions i helicòpters de suport, a més dels famosos SAS, Special Air Service, i SBS, Special Boat Squadron, i els Gurkhas nepalís, que era el més xungo que et podies tirar a la cara, que era la punta de llança de les forces terrestres, uns 9.500 soldats de la 3a Brigada de Comandos i la 5a d'Infanteria. Encara que no ho sembli, hi ha un relatiu equilibri de forces, perquè si mirem les xifres, sembla que hi ha un gran avantatge naval britànic, però, com deia fa un moment, això no és una partida del risc, no es tracta de números només. Hi ha molts factors a tenir en compte. Això ho hem vist ara amb la guerra de l'Iran, no? Una gran potència com els Estats Units no pot doblegar un país molt menys potent, perquè hi ha una geografia, perquè hi ha una planificació, perquè hi ha una estratègia darrere, no? Argentina estava molt a prop del teatre d'operacions i el desplegament britànic de forces enfront de la URSS retenia moltes de les seves tropes.
1: I perdona, que fas menció al conflicte actual i perquè l'Iran porta preparant-se per aquest conflicte dècades.
0: Exacte, cosa que no havien fet els argentins, això s'ha de dir.
2: Sí, perquè els argentins en uns mesos ja, vinga, endavant.
0: Sí, hòstia, ha fet un plan, tio. Estava aquí jugant al estratego, tio, fet un plan. Allà el Videla, saps, va, tio, meteu unes trobes per aquí. Este, jo crec que sí, esto cuela.
2: Fer una barbacoa, segur. Molt bé, estratègies i soldats mobilitzats. Quines accions més sobre el terreny es van dur a terme? I sobretot, en què va consistir l'operació Rosario?
0: Doncs mira, la matinada del 2 d'abril del 82, les tropes argentines, sota el comandament del general Carlos Busser, o Visser, no sé com es pronuncia, perquè tenen cognoms a tots els països, van prendre amb facilitat Stanley, capital, i l'única ciutat o poble, perquè, en fi, hi ha 1.800 persones allà, de les Malvines. L'endemà, Geòrgia del Sud. L'operació Rosario va ser un èxit, o sigui, va ser molt ràpid la presa de control de l'arxipèlag. No? El governador Rex Hunt, que té nom de gos
1: que nom,
0: protagonista d'una sèrie alemanya sobre investigació, i la petita guarnició van ser fets presoners i repatriats immediatament a Anglaterra. Per allò d'estalviar menjar, doncs ja els van repatriar directament i cap a casa. Bé, a Buenos Aires estaven eufòrics, no? Galtieri va parlar al poble des de la Casa Rosada. Si una setmana abans les manifestacions d'hostilitat contra la Junta omplien la capital, ara era tot pura celebració, com si el fet d'haver pres l'arxipèlag hagués canviat tota la resta, no? Ja se sap que hi ha una conquesta i de sobte ja arribes a final de mes. El general Mario Menéndez, anomenat governador de l'arxipèlag, va declarar que la vida quotidiana dels insulars no canviaria, excepte pels cotxes que haurien de circular per la dreta, que tampoc hi devia veure gaires carreteres allà.
1: No, i que això és un gran canvi, és una gran putada, eh?
0: Bueno, no sé. Vull dir, tu pots circular amb 650.000 ovelles per allà pol·lular.
1: Tot el dia per...
0: Jo crec que la gent allà camina, eh?
1: Vinga, va.
0: T'imagina't quan allà ha de costar importar un cotxe a les Malvines. O sigui, això és una borrada.
1: Però la clau és el que tu has dit, eh? Ja me'ls imagino amb el colze per fora de la finestra.
0: Ah, vinga, que arribaré tard. A on? A on arribaràs tard?
2: M'estàs deixant una joia de vídeos. Gràcies.
0: Perdó.
2: Gràcies. No.
1: Val, aleshores, Operació Rosario, per una banda, i els britànics responen amb Operació Corporate.
0: Sí, s'ha de dir que els britànics els agraden així els noms més. Corporate. Sí. Ok, vale. Operació Corporate. El govern britànic llança aquesta operació, l'operació Corporate, sota el comandament de l'almirall John Sandy Woodward.
1: Sandy.
0: El seu sobrenom és Surrenc.
1: Tachador i sorrenca.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, en anglès. En fi, per la part naval. I el general Jeremy Moore per la terrestre. Seria parent de Michael Moore? Bueno, dona igual. L'ONU es va posar les piles en aquell moment i, bé, va fer el que fa l'ONU, condemnar l'agressió i reconèixer el dret britànic a la legítima defensa. O sigui, teòricament, amb el que sabem ara, els britànics podrien haver comès un genocidi tranquil·lament a Argentina com a legítima defensa, no? Mm. Molt propi de l'ONU, tot això, per cert, de l'ONU. En fi, els diplomàtics, per la seva banda, buscaven una sortida negociada. El secretari d'Estat nord-americà, Alexander Hatch, que s'escriu Hatch, eh? Hatch. Perdó. Va viatjar moltes vegades entre Londres, Nova York i Buenos Aires abans de reconèixer el seu fracàs. Està bé, el tio es va fotre unes vacances i va dir, bueno, he fallat. El 12 d'abril del 82, Londres va decretar una zona d'exclusió de 200 milles nàutiques al voltant de les Malvines. El 25 d'aquell mes, els seus comandos van reprendre Geòrgia del Sud i uns dies després, el cos expedicionari s'acostava a les Malvines. Començava la segona fase del conflicte.
2: I en què va consistir aquesta segona fase?
0: Pues va consistir i va començar amb una batalla aeronaval. No? El 2 de maig, el general Belgrano, creuer argentí, va ser enfonsat pel submarí nuclear Conqueror. Aquest atac va ser aprovat pel primer ministre anglès amb dos objectius, neutralitzar una amenaça i demostrar la determinació britànica. I la veritat és que va funcionar. Les naus argentines van tornar a port i allà es van quedar. Dos dies després, el destructor britànic Sheffield va ser abatut per un missil Exocet, disparat per un Super Étendard argentí, és un avió de fabricació francesa, per suposat.
1: Això li va anar molt bé als francesos a vendre armes a qui sigui, no?
0: Exacte. Bueno, clar, ja hem dit abans que si pagues la munició, pots fer el que quieras. Això li va venir genial, per cert, a la indústria militar francesa, perquè els seus missils, els seus avions van adquirir un nom. Mira, la guerra de verdad funciona, saps?
1: Sí, sí, sí. Val. I com van respondre els britànics?
0: Les forces especials britàniques van dur a terme una sèrie d'accions espectaculars, fracassant a Rio Grande i tenint èxit a l'illa Pebble. Dos antics Vulcan van bombardejar la pista de Porto Stanley, que no va tenir gaires conseqüències militars, però va demostrar fins a quin punt la RAF estava disposada a rebentar la seva pròpia pista d'aterratge, no? El comandant argentí va entendre que fins i tot podrien arribar a bombardejar Argentina. Sí. I això va fer que la majoria dels Mirage 3 es quedessin al continent per defensar Buenos Aires i Puerto Belgrano. I no van aparèixer per donar suport al combat a les Malvines. O sigui, bàsicament, aquestes accions van anar, perdó per l'expressió, però van anar collonint el comandament argentí. El comandament, que no els argentins.
1: Clar.
0: Vull deixar clar.
1: Molt bé, i com s'acaba aquesta primavera calenta?
0: El 21 de maig va desembarcar la tercera brigada de comandos a l'abadia de San Carlos. L'aviació argentina va multiplicar els contraatacs sobre la marina britànica, destruint i danyant diversos vaixells, però perdent desenes de perills en el procés. Els britànics, malgrat tot, van aconseguir consolidar un cap de pont amb la cinquena brigada d'infanteria. El 25 de maig van ser enfonsant-se el destructor Coventry i el transport Atlantic Covenior. Conveyor, perdó, és que a vegades les paraules angleses... Tres dies més tard, el 28, els paracaigudistes anglesos es van enfrontar amb els argentins a les trinxeres de Darwin i Goose Green, que es tradueix per Oca Verda.
2: Fantàstic.
0: Aquí ho deixem. Van patir fortes pèrdues, però els britànics van aconseguir imposar-se. Durant dues setmanes van anar avançant cap a Porto Stanley, encerclant progressivament la principal guarnició argentina. El 8 de juny, la resta de la cinquena brigada va desembarcar a Fitzroy i Bluff Cove. I a l'entrada, les portes hi van enllaçar amb les tropes transportades en l'helicòpter des de San Carlos. El 14 de juny, després dels últims enfrontaments, el general Menéndez va capitular sense condicions.
2: I quines lectures fas de les xifres de morts?
0: Van ser dos mesos i mig en un clima extrem i es van emportar la vida de 746 argentins i 265 britànics. L'Argentina va perdre 6 vaixells i 99 avions, mentre que Anglaterra va perdre 6 naus, 12 van quedar danyades i 34 avions van ser abatuts. Un mira les xifres de baixes i es planteja que no van ser realment tan dispars. Cal dir que la meitat de les baixes argentines van morir en l'enfonsament del Belgrano, cosa que és força excepcional, ja que normalment es rescaten els mariners naufragats. I aquí hem de dir, fa poc...
1: És interessant, això, eh?
0: Recordem un atac que va haver fa poc al començament de la guerra d'Iran, que van enfonsar un vaixell que estava desarmat i van deixar morir els mariners. S'ha de dir que els britànics no és que els deixessin morir. L'atac va ser molt potent, la nau es va enfonsar molt ràpidament, l'aigua estava molt freda i era fosc i va dificultar molt intentar rescatar els mariners, no? Amb tot, això significa que a terra, no? Si la meitat de les baixes argentines van ser un vaixell, a terra, la batalla terrestre, la situació està més equilibrada. També cal afegir que molts dels avions argentins lluitaven a l'extrem, vull dir, les illes estaven a l'abast dels avions, però estaven molt lluny, o sigui, anaven al límit, i això va provocar que molts acabessin caient.
1: Molt bé, ens queden pocs segons per acabar el programa d'avui i hem promès un altre programa de la Guerra de les Malvines, però el conflicte ja s'ha acabat, la part militar. Què ens oferiràs a un segon programa sobre aquesta guerra, Adrià?
0: Bueno, farem un anàlisi una mica general del que va suposar el conflicte, del que va passar després, sobretot a l'Argentina, i també farem un anàlisi de quines possibilitats reals tenia l'Argentina.
1: Molt bé, molt bé. Doncs no us ho perdeu, perquè és un conflicte relativament a prop de la nostra, del nostre present, del qual molta gent no en sap res. Hem fet l'anàlisi de tots els fets avui. Pròxim dia de la Guerra de les Malvines entrarem en altre tipus d'anàlisi amb més perspectiva. Moltíssimes gràcies, Adrià Hernando, avui aquí amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres, que em deixeu venir aquí a fer els meus acudits.
1: I Albert Abril, comentar, abans de tancar el programa d'avui, en un minut, que fa molt poc, ahir...
2: Bueno, avui ja estem gravant el programa.
1: Avui estem gravant el programa, trencant la barrera espai-temps de la ràdio. Ahir, dia 7 de maig...
2: Dia 7 de maig.
1: 7 de maig vam estar a la gala dels Premis Sonor a l'Auditori 1899 al Camp Nou del Futbol Club Barcelona.
2: Això et va fer il·lusió, eh?
1: Molta il·lusió.
2: Et va fer molta il·lusió.
1: Nominats a la categoria, finalistes de la categoria de millor guió, juntament amb altres candidats. Felicitar el guanyador.
2: El guanyador, que era Rondalles de no ficció, des del País Valencià, i també les altres finalistes, que és Pecat Original, grans divulgadors de la història de l'art des de la Ràdio de Cardedeu. Ràdio Televisió de Cardedeu.
1: Aquest cop no ha pogut ser, però no passa res.
2: Vam anar al pica-pica.
1: Vam anar al pica-pica, vam conèixer molta gent, vam posar cara a molta gent que havíem parlat per correu electrònic i altres maneres, i moltíssimes gràcies a l'organització dels Premis Sonor per tenir-nos en compte i aquest reconeixement, que ja per nosaltres és suficient amb ser finalistes, i va estar molt bé.
2: I l'Adrià Tirado per acompanyar-nos.
1: Molt bé, ens fa l'Adrià també que tallem. Moltíssimes gràcies a Albert Abril, l'Adrià Tirado al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La Fiscalia ha demanat presó eludible sota fiança per Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic, mort, recordem, el desembre de 2024, mentre tots dos feien una excursió sols per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra l'han detingut aquest matí, l'han dut a la comissaria de Martorell i des d'allà els jutjats han manillat. Mentre la jutgessa decideix, Andic ha estat conduït als calabossos de l'edifici judicial. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han detingut un home de 48 anys per matar la seva parella ganivetades en ple carrer de Figueres. Els fets han passat pels vols de 3:15 de la tarda a la plaça Tarradellas, quan l'home ha agredit a ganivetades la seva exparella, que no s'ha pogut salvar. La víctima té 33 anys, tenia. Segons les primeres informacions, l'arrestat tenia un ordre d'allunyament de la dona i l'havien detingut dilluns mateix per trencar-la. El cas s'investiga com a presumpte crim masclista. Canviem de terç. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el d'Esquerra, Oriol Junqueras, han signat aquest matí l'acord de pressupostos al Palau de la Generalitat. El pacte té una partida addicional de 500 milions d'euros per l'educació i destina 400 milions a pobles petits o 160 milions a la rehabilitació d'habitatges. Escoltem Oriol Junqueras.
3: Aquest projecte pressupostari preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament. I, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada a aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
2: A banda, el pacte pivota sobre els acords extrapressupostaris, com el cas del tren orbital, la nova governança del Consorci de la Zona Franca o la recaptació de l'IRPF. I el Tribunal Suprem permet recórrer l'eutanàsia a persones amb una vinculació particularment estreta, diu, amb el sol·licitant. Desestima així el recurs de la Generalitat contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'aturar la mort digna d'un home de 56 anys. La decisió del ple s'ha aprovat avui per la majoria de 23 magistrats a 9 i la sentència es donarà a conèixer els propers dies. Avui que hem sabut que l'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor. Serà la primera vegada que arriba l'aigua del Besòs a la xarxa de distribució un cop assolida la quantitat necessària. Segons informen els companys de BTV, aquesta aigua no només seguirà els processos de tractament habituals, sinó que, a més, s'hi afegirà un altre procés d'osmosi inversa que en garantirà encara més la seva qualitat i seguretat.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Presó provisional eludible amb una fiança d'1 milió d'euros per Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Jack Andic, detingut avui per la mort del seu pare. Una fiança que Andic ja ha pagat a hores d'ara. A més, com a mesures cautelars, la magistrada de Martorell ha acordat la retirada del passaport, la prohibició de la sortida del territori i compareixences setmanals en el jutjat. La causa, que ja no es troba sota secret de sumari, està oberta per un delicte d'homicidi. L'investigat ha contestat només a les preguntes del seu advocat. I el Departament d'Educació ha fet arribar una proposta als sindicats que planteja concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu inclòs al pacte assignat en Comissions Obreres i UGT per millorar alguns complements salarials i 2.405 efectius més al curs vinent. L'increment salarial pactat era del 30% del complement específic en 4 anys, que es traduïa en uns 3.000 euros bruts anuals fins al 2029. I el govern ha declarat interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic de Barcelona i el de Josep Trueta a Girona. El Consell Executiu ha donat així prioritat absoluta als dos projectes que considera estratègics per poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir així que es compleixin els calendaris, ho destaca la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
3: Són dos projectes tractors, motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
2: I la Global Sumud Flotilla ha informat al migdia que les forces militars israelianes han assaltat almenys a 100 milles nàutiques de Gaza 3 de les 10 embarcacions que es dirigeixen cap a la franja. Segons s'ha pogut retransmetre parcialment per YouTube, a través de les càmeres dels vaixells, lanxes ràpides militars han rodejat algunes embarcacions i les han abordat. Aquest dilluns les forces israelianes, recordem-ho, ja van abordar una quarantena del mig centenar d'embarcacions que van en aquesta flotilla. I Antifrau investiga la contractació d'un advocat per defensar el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, de l'assetjament que pateix, diu, a les xarxes socials. Junts va denunciar l'edil republicà en considerar que s'havien malversat fons públics. El contracte que investiga va derivar una factura de 6.650 euros que va sorgir de les arques municipals. Des de Junts es posa en dubte que l'Ajuntament hagi de pagar els costos de defensa de Molinera.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha estat imputat per blanqueig de capitals dins la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. L'Audiència Nacional investiga els propietaris de la companyia amb vincles a Venezuela i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de la justícia.
3: Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
2: En el capítol de reaccions, mentre el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president, el PSOE emmarca la imputació a Zapatero amb una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha destacat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Escoltem Melma Saiz.
4: Préstamos desde las actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
2: Més qüestions. La consellera d'Educació, Esther Riubó, confia que la nova proposta que el departament ha fet arribar als sindicats educatius i que s'abordarà a la mesa sectorial de demà permetrà reconduir l'actual situació de tensió que s'està repercutint als centres educatius. En una compareixença al Parlament avui ha reconegut el cansament acumulat dels docents. Precisament Junts per Barcelona, Esquerra Republicana i Barcelona en Comú rebutgen la presència de Mossos en centres educatius i insten el govern a retirar el pla pilot. Així ho recull una proposició conjunta dels tres grups municipals que s'ha aprovat aquest matí en una comissió extraordinària de l'Ajuntament. I l'Ajuntament de Solsona suspèn la 25a edició del festival que coorganitza amb l'Acadèmia Internacional de Música per les denúncies públiques d'assetjament contra el seu president. Les han fet tres exalumnes del Conservatori del Liceu, on havia estat professor, tot i que cap d'elles davant la policia no l'ha portat davant la policia o davant de la justícia. A més d'elles, una tercera afirmen que els hi va fer tocaments dins l'aula i va intentar fer-los un petó quan eren dins del seu cotxe.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
2: El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. Jordi Fortià.
3: La consellera Alicia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners destinats a l'educació.
4: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, que té l'ambició de millorar la vida de la gent, que aposta per la cohesió social.
5: Preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament i, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada a aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
2: José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins la investigació del pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia.
3: És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Zapatero ha defensat la seva innocència.
6: Que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
2: Jonathan Andic surt en llibertat després de pagar el 1 milió d'euros de fiança que li ha imposat el jutjat de Martorell.
3: El fill del fundador de Mango està acusat d'un delicte d'homicidi per suposadament haver matat el seu pare, Isaac Andic, el passat 2024 durant una excursió a Montserrat.
2: Un home mata a ganivetades la seva exparella en ple carrer a Figueres i la policia el deté al mateix lloc dels fets.
3: L'arrestat tenia un ordre d'allunyament cap a la víctima i l'havien arrestat recentment per trencar-la. L'Ajuntament ha convocat aquest dimecres un minut de silenci.
2: Nova proposta d'educació als sindicats que inclou la pujada de sou en 3 anys en comptes de 4 i més retribució per tutoria.
3: Els sindicats convocants de la vaga havien exigit una nova proposta d'educació per assistir a la mesa sectorial convocada demà, tot plegat avui en una nova jornada de protestes.
2: I en cultura, el gremi de llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria.
3: El gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. Aitor Martos és el propietari de la llibreria Sendac.
7: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
2: I en esports, Jordi Cervantes, focalitzades en la final de la Champions.
8: La plantilla del Barça afronta amb optimisme la final europea que les blaugranes disputaran dissabte a Oslo davant l'Olympique de Lió. És la sisena final europea consecutiva per a les culers, que buscaran alçar el quart títol continental davant el conjunt francès, a qui van superar a la final del 2024. I en waterpolo, a partir de les 8, coneixerem el segon finalista del play-off pel títol de la divisió nord femenina, que sortirà del duel entre el Sabadell i el Barcelona.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
10: Bona tarda. Aquest dimarts ja estem tenint un temps força més tranquil que ahir, però en aquests moments tornen a caure alguns ruixats, bàsicament al Pirineu. Els més importants s'estan formant a cavall de la Garrotxa i sobretot al Ripollès, però a la resta del Pirineu també tenim alguns ramets d'una forma isolada. Arribaran cap al sud, com a molt fins al nord d'Osona, cap a l'Alt Berguedà, o ja avançat aquest vespre cap a les comarques interiors de Girona, al voltant de l'Alt Empordà, el Gironès, fins i tot alguna gotellada. La resta del país, molta més tranquil·litat, i ja l'ambient que s'ha fet avui més suau s'anirà consolidant al llarg dels propers dies. De fet, demà pujarà la temperatura d'una forma evident, ja fregarem els 30 graus a les comarques de Ponent, i demà amb molt pocs ruixats, alguns a la tarda d'una forma molt local, entre el Ripollès i la Garrotxa, i també durant el matí alguns núvols i de cas més abundants cap a les comarques de Tarragona o boires a la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. Comencem destacant que l'autopista P7 hi ha 10 quilòmetres de retenció entre Banyeres del Penedès i Santa Margarida i els Monjos en sentit Girona per tasques de reparació de danys a la via. Hi ha un carril obert per circular en sentit nord. Recomanem com a possibles vies alternatives o bé la Nacional 340 o bé la C32, l'autopista del Garraf, que és de peatge. També comentar-vos que la C58 hi ha retencions de Montcada i Reixac al Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona i també a Badia en sentit nord, en sentit Terrassa. La C60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró per enllaçar amb l'autopista del Mare amb la C32. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de dalt hi ha retencions de Diagonal a Horta en sentit Besòs i a la ronda litoral hi ha retencions d'Esna Franca a la Barceloneta i d'Esna Adrià Bon Pastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
9: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. A banda de la línia orbital ferroviària o la majoria catalana, el Consorci de la Zona Franca, els comptes acordats inclouen una partida addicional de 500 milions d'euros per a educació.
3: Les dues parts han expressat satisfacció per l'acord. La consellera Alícia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners destinats a l'educació. Els comuns mantenen l'habitatge com a línia vermella per signar els comptes, tot i que estan disposats a reformular algunes mesures per desencallar el conflicte a l'educació.
2: I pel que fa al gran cavall de batalla imposat fins ara pels republicans, la recaptació de l'IRPF, les dues parts s'han compromès a aconseguir-la mitjançant el nou model de finançament. Mont Carvajal.
12: A més del tren orbital, el Consorci de la Zona Franca o la Societat Mercantil per controlar l'execució en infraestructures, que serà tractat demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat, el govern i Esquerra han pactat altres aspectes. Per exemple, 160 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges de nuclis antics, 100 milions per a la climatització de les escoles a executar entre aquest curs i el que ve, i 50 milions per fer continguts audiovisuals en català per les xarxes socials. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha dit que l'acord és ambiciós, se n'ha mostrat molt satisfeta i ha lloat Esquerra Republicana.
4: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de la vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
12: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha destacat que hi ha una partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament i ha animat el govern a fer-la servir per resoldre la vaga de mestres.
5: Preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament i, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada a aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
12: Junqueras ha assegurat que no renuncia que Catalunya recapti l'IRPF. Espera que el govern espanyol ho inclogui dins la tramitació del nou model de finançament i, en cas negatiu, Esquerra ho inclourà en les esmenes.
2: I ho dèiem ahir, la pilota està ara sobre la teulada dels comuns, l'altre soci d'investidura que encara negocia amb el govern. Aquesta tarda hi ha nova reunió. Els comuns consideren que els comptes han de ser més ambiciosos, sobretot en habitatge, mentre que Junts veu un acord sense ànima i que respon a interessos particulars d'Oriol Junqueras.
12: Els comuns volen destinar 2.500 milions d'euros a l'habitatge i, segons la presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, serà determinant per dir que sí als pressupostos. A més, Albiach ha ofert al govern alentir algunes mesures per tenir més diners per a educació.
13: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
12: Des de l'oposició, el portaveu de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha criticat l'acord perquè considera que no soluciona cap problema de país.
14: Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país, han deixat el país al marge, no han acompanyat l'autoestima que sí que té, afortunadament, doncs, la gent, els ciutadans d'aquest país.
12: Junts ha dit que Esquerra Republicana ha anat acceptant rebaixes constants en diverses negociacions amb el PSC.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Jonathan Andic ja ha estat posat en llibertat després de pagar el 1 milió d'euros de fiança que li ha imposat el jutjat de Martorell. El fill del fundador de Mango està acusat d'un delicte d'homicidi per suposadament haver matat el seu pare, Isaac Andic, el passat 2024 durant una excursió a Montserrat. Martorell Televisió, Manel Gómez.
15: La investigació sobre la mort de l'empresari Isaac Andic a la muntanya de Montserrat el desembre del 2024 ha fet un gir important. Inicialment es va considerar una mort accidental i la causa es va arxivar un mes després. Tot i això, els Mossos d'Esquadra van continuar investigant arran de diverses contradiccions detectades en les declaracions del fill gran, Jonathan Andic. El fill gran, com diem, era l'única persona que acompanyava el pare en el moment dels fets. Aquest dimarts al matí, Jonathan Andic ha estat detingut i cap a 3:15 ha passat a disposició judicial al jutjat número 5 de Martorell. Durant la seva declaració només ha respost les preguntes de la seva defensa. La resolució judicial ha arribat cap a 4:45 de la tarda. La jutgessa ha acordat continuar la investigació per un presumpte delicte d'homicidi i havia decretat l'ingrés a presó eludible, això sí, sota fiança d'un 1 milió d'euros. Finalment, Jonathan Andic ha quedat en llibertat amb càrrecs després d'abonar la fiança. També se li han imposat mesures cautelars, retirada del passaport, prohibició de sortir del territori nacional i compareixença obligatòria cada setmana al jutjat.
2: I un home mata a ganivetades la seva exparella en el ple carrer a Figueres i la policia el deté al mateix lloc dels fets. L'arrestat tenia un ordre d'allunyament cap a la víctima i l'havien arrestat recentment per trencar-la.
3: Els fets han passat pels vols de 3:15 de la tarda a la plaça Tarradellas, quan l'home ha agredit a ganivetades la seva exparella. Els serveis d'emergències han rebut l'avís i s'han dirigit fins al lloc. També s'hi han desplaçat efectius del SEM, que no han pogut fer res per salvar la vida de la víctima, de 33 anys. Segons les primeres informacions, l'arrestat tenia una ordre d'allunyament de la dona i l'havien detingut dilluns mateix per trencar-la. El cas s'investiga com un presumpte crim masclista. L'Ajuntament de Figueres convocarà un minut de silenci dimecres per condemnar els fets. Es tracta del tercer crim masclista enguany a Catalunya i el 162è des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012.
2: I el Suprem permet recórrer l'eutanàsia a persones amb una vinculació particularment estreta amb el sol·licitant.
3: Així ho ha decidit la Sala del Contenciós Administratiu, que també ha desestimat el recurs presentat per la Generalitat contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va reconèixer a un pare legitimitat per recórrer judicialment la concessió de l'eutanàsia al seu fill major d'edat. La decisió del ple s'ha aprovat per una majoria de 23 magistrats a 9 i la sentència es donarà a conèixer els pròxims dies.
2: L'altre titular de la jornada, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia.
3: L'Audiència Nacional investiga els propietaris de la companyia amb vincles amb Venezuela i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya.
2: Carina Bellbé.
16: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
6: Que jamás realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
16: En el capítol de reaccions, mentre el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president, el PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
17: Préstamos desde las actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas.
16: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Nova proposta d'educació als sindicats que inclou la pujada de sou en 3 anys en comptes de 4 i més retribució per tutoria.
3: El departament ha fet arribar als sindicats una nova proposta d'acord que s'emmarca en el pacte amb Comissions Obreres i UGT i que posa el focus en les millores econòmiques i l'augment de personal. Sobre el sou dels docents, la proposta de la conselleria preveu concentrar en 3 anys l'augment que hi havia previst pels pròxims 4 anys, un increment gradual del 30% en el complement salarial autonòmic. També planteja millorar el complement de tutoria i crear-ne 2 de nous, un de cotutoria i un altre de tutoria a centres de màxima complexitat, sense entrar en xifres concretes. La proposta també planteja un augment de personal en 2.405 efectius, la majoria dels quals a l'escola inclusiva. La resta de noves incorporacions anirien destinades al reforç de plantilles de docents, personal d'administració i serveis.
2: Doncs els sindicats convocants de la vaga havien exigit precisament una nova proposta d'educació per assistir a la mesa sectorial convocada demà.
3: Ara estan valorant aquesta nova proposta. Mentrestant, però, avui la consellera Esther Niubó ha comparegut al Parlament per demanar serenitat i oferir mà estesa als sindicats.
2: Esther Minguell.
18: Esther Niubó ha explicat que la proposta que posarà sobre la taula a la reunió de demà s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
19: Una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar, segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
18: A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència a escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
2: I tot plegat mentre continuen les jornades de vaga i les protestes dels docents. Avui ha estat el torn del Maresme i els Vallesos. Mestres i professors s'han concentrat aquest migdia a la Roca del Vallès i també a Sabadell, on s'hi han aplegat 4.000 persones, segons la policia municipal, 10.000 segons els sindicats. Ràdio Sabadell, Pep Collell.
20: 10.000 persones, segons la Intersindical, unes 2.000, segons la policia local, han sortit avui des de la plaça Espanya de Sabadell. Una nova jornada reivindicativa on la marea groga ha omplert els carrers, baixant per la Gran Via fins a arribar al davant de la seu dels serveis territorials de la comarca. La consigna era clara, tornar a carregar contra el departament, demanant més recursos pel sector. Així ho explicava Marc Martorell, portaveu de la Intersindical d'Educació.
21: Hem perdut més d'un 22% de poder adquisitiu amb aquests 10 anys. Són les retallades que van començar amb el partit del Maragall. Volem això, que ens recuperem el nostre poder adquisitiu, que ens tornin el deute dels sexenis, que són 280 milions, que també ens van retallar, i volem poder ensenyar.
20: Una manifestació que arriba després de l'acord que ha signat Esquerra amb el PSC i que permetrà l'aprovació d'uns pressupostos de la Generalitat. Els sindicats han criticat aquest acord, mostrant-se crítics tant amb Esquerra com amb els comuns, perquè no es tradueixen en les millores que reclamen.
2: El govern ha declarat d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic a Barcelona i el del Josep Trueta a Girona. El Consell Executiu dona així prioritat absoluta als dos projectes que considera estratègics per poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir que es compleixin els calendaris. Maite Polo.
22: La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
23: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
22: Paneque ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
2: Doncs el coordinador del campus Salut de la Regió Sanitària de Girona, Ferran Cordón, ha destacat a la xarxa el salt endavant que suposa aquesta declaració tant en clau acadèmica com mèdica.
0: Que no se'ns en vagin de Girona a treballar a altres llocs, sinó retenir talent aquí i que vinguin. És a dir, tenir un espai on investigadors, on sanitaris, on empreses puguin tenir aquest campus per innovar i per fer la recerca. Podem donar millor assistència possiblement en moltes patologies que en l'actualitat estan anant cap a Barcelona. És a dir, el que volem també és augmentar la resolució d'aquest nou centre.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: En territori, l'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor.
3: Serà la primera vegada que arriba aigua del Besòs a la xarxa de distribució un cop assolida la qualitat necessària. Segons informa BTV, aquesta aigua no només seguirà els processos de tractaments habituals, sinó que, a més, s'hi afegirà un altre procés d'osmosi inversa que en garantirà encara més la qualitat i seguretat.
2: I el Consorci d'Aigües de Tarragona ha inaugurat el nou dipòsit regulador de Vilaseca, una infraestructura que millora la seguretat i l'eficiència del subministrament d'aigua al Camp de Tarragona. El projecte, ubicat al nord del nucli urbà de Vilaseca, ha suposat una inversió de 9,2 milions d'euros, cofinançats al 50% amb l'Agència Catalana de l'Aigua. Baix Camp Ràdio, Adrià Duc.
7: El nou dipòsit és el 46è del sistema del CAT i té una capacitat d'emmagatzematge de 25.000 metres cúbics d'aigua potable, equivalent a 10 piscines olímpiques. Aquesta infraestructura permet reforçar la regulació dels cabals i augmentar la capacitat de resposta davant incidències o aturades del servei. Segons el president del CAT, Marc Brunet, el dipòsit és una inversió fonamental per garantir el subministrament a municipis del Baix Camp i el Tarragonès, com poden ser Reus, Salous, Cambrils o Mont-roig del Camp, assegurant fins a 24 hores de servei en cas d'interrupció.
8: El nou dipòsit regulador de Vilaseca Nord és la peça clau per reforçar la seguretat i l'eficiència del sistema. I ho és perquè l'aigua no és només un recurs més. L'aigua és vida, és salut pública, és activitat econòmica, és cohesió territorial i és futur.
7: L'ACA ha destacat la importància de disposar d'infraestructures robustes per afrontar situacions extremes. Tant el CAT com les administracions implicades han subratllat també la integració paisatgística del depòsit, pràcticament imprescindible en l'entorn.
2: En cultura, el Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. David Navarro.
10: Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
24: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
10: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
2: I d'aquí uns minuts comença la gala d'entrega dels Premis de Comunicació que atorga la Generalitat de Catalunya i que aquest any han distingit a Televisió de Mataró i a la Xarxa, a banda del Diari de Sabadell, amb el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat.
3: El premi és concretament pel programa Hospital de Proximitat, coproduït per Televisió de Mataró i la Xarxa, per haver sabut apropar amb sensibilitat la realitat del sistema sanitari als espectadors, donant veu tant als professionals com als pacients. La docusèrie, que ja arriba a la seva segona temporada i que s'ha emès a les televisions locals i també a la 2CAT, endinsa les càmeres en centres com l'Hospital de Mataró i en mostra l'activitat sense adulterar-la.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Setmana decisiva pel Barça, que disputarà dissabte a Oslo la final de la Champions femenina davant el Lió. Avui Irene Paredes no s'ha exercitat amb l'equip, mentre que sí que ho ha fet Caroline Graham Hansen, després de dues setmanes de baixa per lesió. Pere Romeu és el tècnic de les blaugranes.
3: Crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada, a nivell de jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, a nivell de ritme ofensiu. En línies generals, crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo mil vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
2: Encara pel que fa als equips femenins de casa nostra, el Badalona Women, que ha obtingut la permanència de tranquil·la a la Lliga F, la màxima categoria, renova l'entrenador Marc Ballester per una temporada més. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
4: La temporada del conjunt badaloní, que encara no ha finalitzat, ha estat de consolidació total en tots els aspectes. La continuïtat del projecte a les mans de Marc Ballester és la millor notícia. Escoltem a Marc Ballester després de la seva renovació.
5: D'això, molt content de poder, sobretot, començar de zero. No? Un projecte, perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment doncs, complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo, les semifinals de Copa de la Reina, el jugar aquí a Badalona contra el Barça i treure un resultat molt meritori. Crec que durant aquell tram és quan l'equip va assolir el seu nivell més alt, però sí que crec que en aquell tram va ser quan doncs, també vam començar a parlar de la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta doncs, tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
4: Recordem que el pròxim compromís del Badalona Women serà dimarts de la setmana que ve al Municipal de Palamós contra el Real Madrid.
2: En waterpolo avui quedarà definida la final del play-off pel títol de la divisió d'honor masculina. Sabadell i Barcelona es trobaran a Can Llong a les 8 en el partit decisiu de la sèrie de semifinals, després d'un triomf per a cada equip fins ara. Edu Lorrios és el porter i capità del Club Natació Sabadell.
6: Ahora encarar este último partido, este partido de la misma manera que hemos hecho este segundo, con más tranquilidad, sabiendo que si hacemos las cosas bien tenemos muchas opciones de pasar, que tenemos el factor cancha a nuestro favor y que esperamos que toda la afición venga a animarnos porque será un partido muy, muy disputado.
2: I aquesta nit arrenca el play-off pel títol de la divisió d'honor femenina. Les 9, el Sant Andreu i el Terrassa es troben a Barcelona en el primer partit de la sèrie de semifinals, que es disputa el millor de 3. Les andreuenques acaben primeres a la Lliga regular.
1: Gràcies, Jordi. Esteu seguint a Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix la gala de lliurament dels Premis Ràdio Associació.
2: Avui és un dia per celebrar, per reconèixer això que dèiem ara, el talent, la passió, el rigor.
3: Gràcies també a les grans veus de la cultura catalana i la comunicació que s'han sumat a aquest projecte. Veus
4: gràcies i fins la propera.
5: Moltes gràcies.
6: Els millors continguts a les zones tenen reconeixement. I destacarà el Premi Ràdio Associació al millor programa de ràdio local. Amb les candidates...
1: Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà.
6: L'especial informatiu Apagada Elèctrica d'Ona Codinenca.
1: I el programa Les 6 de Ravensbrück de Moon FM.
6: Premis Ràdio Associació.
1: El dijous 21 a 11:15 de la nit a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
7: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
8: Avui va de com resoldria això una nena de 5 anys. Fa uns dies tenia...

0: Les aigües rient, esquitxant, sense cap por a res. Vaig somriure i en aquell moment vaig entendre què és el que m'estava passant. Em faltava diversió. Estava tan obsessionada en fer-ho perfecte que havia oblidat de posar-hi una mica de joc, d'aquesta màgia que apareix quan et deixa sorprendre. I si vull ajudar equips a connectar millor entre ells, què millor que activar el riure, la creativitat i el joc? A partir d'aquí, la formació va començar a agafar un altre to, més proper, més humà, més jo, i sí, molt més potent. Conclusió. A vegades, el que falta no és una idea nova. El que falta és recordar que crear també vol dir jugar. I que si el que estàs fent no et fa somriure, potser és hora de despentinar-te i sortir a saltar basses d'aigua una estona.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'S59 d'avui, dimarts 19 de maig del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que la 30a edició de la Fira del Rellotge manté a Sant Feliu com a referent en el món rellotger. El PSC de Sant Feliu fa al·legacions perquè el projecte de la plaça mantingui les moreres i els fanals. 8 pobles del Moianès i Gallifa podran obtenir ajudes per reformar habitatges per ser municipis rurals.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que la reobertura del campanar s'ha emmarcat en els actes de la 30a edició de la Fira del Rellotge de Sant Feliu, que aquest diumenge ha tornat a consolidar el municipi com a la capital catalana del rellotge amb un total de 35 parades on s'hi podien trobar tota mena de rellotges. La jornada, a més, ha comptat amb la recepció institucional a Marta Puig, filla del mestre d'obres del campanar Isidre Puigboada, i amb un homenatge a Joan Segalès, rateta, col·laborador de la Fira des de la primera edició. Escoltem aquest reportatge d'Àngel Falqués i Gemma Permanyer.
2: Quan el campanar, que és l'embrió de la Fira del Rellotge, ha tocat les 9 en punt d'aquest diumenge, s'ha donat inici a la 30a edició de la Fira del Rellotge de Catalunya, amb 35 parades a la plaça Josep Humbert Ventura. Centenars de persones, col·leccionistes o aficionats del món de la rellotgeria han visitat un esdeveniment que, de nou, ha convertit el municipi en la capital catalana del rellotge. I ho ha fet des de primeríssima hora del matí. Pere Riera és un dels organitzadors i en Sergi, un dels firaires que ve de Barcelona.
3: Però aquí a la plaça, a les 7 en punt, ja n'hi havia que han fet operacions, perquè són els primers que volen mirar i remenar. El tio que és comerciant ja va d'hora. El que ve ara ve per passar el dematí. Però els cèntims es piquen molt d'hora i molt aviat. I la feina sempre fa el dematí. S'ha venut un rellotge de 70.000 euros, un Rolex, sí, de segona mà, però amb papers, un paterfílic, bueno, hi ve gent... El poble, amb tot el respecte, es visca Sant Feliu, no? Però això és un tema de gent forastera, que són col·leccionistes que venen de tot arreu.
4: Quan dius papers, un rellotge ha de portar papers, també?
3: Home, si un rellotge té una categoria d'aquests diners, un Patek Philippe, si n'hi ha papers... Avui tot es fa nou i modern, dels xinos. Ho fan igual, però si entén una mica, la persona que ho ven ja té uns papers de dir, mira, aquí hi ha la documentació. El Patek Philippe diuen, el disfrutaràs i mai serà teu, perquè passa de generació en generació. I al Patek Philippe hi ha rellotges que valen, bueno, mils d'euros.
5: Són curiosos i, a més, aquí ve molt professional també del rellotge. Sobretot els que busquen rareses. A primera hora són els que van a caçar a veure si troben la peça aquella o aquell rellotge especial com aquell d'allà baix. I, bueno, també hi ha màquines que són molt abundants. El que passa és clar, el tipus de decoració que has de tindre a casa ha de ser molt especial també si ets l'usuari final. Perquè clar, un rellotge d'aquestes característiques no el posis en un moble d'IKEA perquè va ser que no.
2: Diversos fireires...

0: coincideixen que amb les evolucions tecnològiques els rellotges han passat a ser un complement. Tot i això, l'afició entre la gent jove creix. Francesc Terrats ve de Barcelona i porta rellotges vintage.
1: Aquest tipus de rellotge vintage és per col·leccionistes, eh? No, hi ha molts xavals joves que sí que estan agafant rellotges d'aquest model, o sigui, d'aquests models antics. Xavals joves, sobretot. Nanos. Sí, a més la gent porta el telèfon i quan volen consultar l'hora el que fan és mirar el telèfon. Això que s'ha convertit més en un complement de moda, en un complement del vestir.
0: Lluís Puntí és de Manlleu i té una parada de rellotges clàssics dels més grossos, de paret i de sobretaula.
2: Molt de paret i rellotge d'aquest clàssic gros. Butxac.
3: Rellotges grans de,
2: sí,
3: de paret.
2: Sí, de sobretaula, veus, aquests d'aquí. Recanvis, bàsicament, i això, però de butxaca i aquests petits no. Hi ha molts tipus de màquines diferents que totes tenen la seva particularitat i sí, sí. Som de col·lecció, per fer bonic, pot ser pel que d'allò.
0: En Sergi porta rareses, especialment de sobretaula, amb dissenys ben estranys.
4: Bueno, bàsicament es busca molta cosa decorativa i molta cosa d'aquestes tipus raríssim, no? D'aquests rellotges que no se sap si realment són molt, molt lletjos, bàsicament. Però també es busca una miqueta aquest tipus d'estil. Llavors, l'estil ja antic, això ja costa més. Ja són gent especialitzada la que, bueno, et demana material d'aquestes característiques, no?
3: Funcionen a les 12 del migdia, es deu tornar boig si els té tots allà a casa.
4: Bàsicament. O sigui, jo aquests no els tenia tots en marxa, però n'en tinc molts a butxaca. I de tant en tant els hi faig el manteniment. Ah, els neteja una mica, els hi dono corda, tiro una mica d'oli i tot això, i els poso en vora. Pues, per la nit, quan no és soroll, com en tinc uns 80 o 90, se senten com una espècie de, com si fos allà un bosc de bitxos allà cridant, cint de gris cridant tots allà dintre. O sigui, és curiós, eh? Però això, bueno, feia de tant en tant, perquè si ho féssim això, els veïns em tiren pel balcó.
0: L'avi d'Antoni Pons, d'Igualada, ja era rellotger i ell conserva part de la maquinària que utilitzava per reparar rellotges i encara l'utilitza. A la seva parada s'hi ha pogut veure part d'aquests estris, a banda de rellotges antics. Ens ho explica l'Anna.
5: Sí, perquè n'hi ha aquí que pot ser que sigui del seu avi. Però el seu avi ara és rellotger. I coses que té repetides o així, doncs se les ven. Però pot ser cosa, doncs, ben bé de col·leccionista. Són tot per arreglar rellotges. És tot dedicat a la rellotgeria.
3: És maquinària per... Sí. Vosaltres us dediqueu a...
5: Sí, repara rellotges. I... De paret, de munyeca, de tot.
3: Evidentment, rellotges antics.
5: Sí, són per col·lecció i, bueno, i gent que en té dels seus pares o de família i que els porta a arreglar. Però es va mantenint. Hi ha jovent que ho està valorant bastant i ara hi ha molta gent que n'estudia.
0: Al costat de rellotges antics de tota mena també se'n poden trobar de moderns. El Joan del Cercle de Rellotgeria de Barcelona presentava una sèrie de rellotges xinesos amb una esfera curiosa, ja que no té busques.
6: Sí, són rellotges de Xina, que avui en dia Xina fabrica coses molt ben fetes, ja com els cotxes o com les motos. Pues comença en el món dels rellotges i és la primera marca que va guanyar Siga Design els premis més importants de Ginebra. I jo sóc l'importador d'aquí de Catalunya. Tenen de peculiar el tipus de l'esfera, que és una esfera molt, molt especial. I d'aquesta versió, que és la que va guanyar els premis, han tret una versió, per exemple, de l'Everest, que té les pedres de l'Everest i que aquest senyor puja i baixa, un central turbillon aquí al mig, i aquest que té or. Aquesta és una col·laboració amb l'Abel Noir, que és un que fa rellotges també molt especials, i edicions de lluna, per exemple.
3: És que són uns rellotges que no ho semblen,
7: no
3: uns rellotges.
7: Semblen, sí.
3: Semblen una pulsera amb una bola del món.
6: Pues, aviam, l'esfera exterior és com un rellotge normal. 12, 1, 2, 3, sí. 4, i doncs la del centre és la que es mou. I a través de l'indicador, en aquest cas de la roseta dels vents, es tira una línia recta i pots veure l'hora i els minuts.
3: Tot el que has de fer un curset per mirar l'hora, eh?
6: Al final, un rellotge transcendeix a el que és veure l'hora, perquè avui en dia es pot veure l'hora a tants jocs. Per mi els rellotges també és com un accessori personal dels homes que no tenim molts accessoris als que pugui gaudir i disfrutar.
0: Pere Riera ha estat al capdavant de l'organització de la fira des del primer minut i no amagava la seva satisfacció aquest diumenge al mig de la plaça.
7: Fa 30 anys que fem la fira i explicaré en un minut la història. El Joan Fernández d'en Pau Descansi, que era alcalde, em va trucar una vegada, que és mort, pobre Joan, i diu, per què no fem una fira? Jo dic, fem una fira monogràfica, d'un més d'una cosa sola. Jo col·lecciono rellotges des que tenia 12 anys. Què passa? Que a partir d'aquí, doncs, collons, jo vaig anar comprant, i el Joan diu, doncs, fem una fira. I vam començar amb el Josep Villanova, que era el president del casal, i ens vam ajuntar tots tres. I ara portem 30 anys. Jo estic molt cremat ja, però estic molt satisfet, perquè hi ha 35 parades, hi ha molta gent. Bueno, jo estic molt content, estic una mica agotat i cansat, però demà ho veuré més clar. I farem a la tarda una gran subhasta, que hi ha 140 rellotges, molt original, que molts poden no ho han vist de Sant Feliu.
0: Prop de la plaça, el Museu del Rellotge, situat al Casal Cultural Codinenc, també ha estat un formiguer de visitants. En Joan Segaler Rateta explicava el funcionament d'un dels rellotges de paret.
8: El ja so. Ho diu aquí, del seu negre, de flauta...
3: De l'any 1890.
8: El rellotge, el 1890, no hi havia llum. Anaven amb espelmes i tot, però les marqueses, les reines, ja tenien rellotges a tot el palau i tocaven música. Com tocaven música?
3: Aviam, ara fa anar una maneta, li dona corda...
8: I... Què és això? Com un acordeón.
3: Sí, sí, perquè veig que hi ha... Hi ha una manxa...
8: Que faci córrer una manxa i vagi apretant com una manxa normal.
3: Com un orgue, quasi.
8: Sí.
3: Com un orgue.
0: Joan Segalés, a més, ha dibuixat un còmic per aquesta edició de la fira que recull els 30 anys de la Fira del Rellotge.
8: Vull que va ser anar dient què vols que posi tu i fer el dibuixet.
9: Molt bé.
8: I un dibuixet que s'entengués també, que es veu la imatge del poble, que un del poble veu encara que no llegeixi, veu entès i què,
0: Al llarg de dècades, el Joan ha dibuixat cartells i escenografies de tot tipus, tant per la fira com per altres entitats. També és còmplice cada any de l'arribada dels Reis de l'Orient a Sant Feliu.
8: Jo, ja ho sabeu, que vinc del segle passat, estudi, teníem uns llapisos petits, que no ens ensenyaven quasi bé res, i en canvi he practicat, si ha de fer un lletrero Sant Feliu, fa 80 anys, quasi bé que dura això, si hi fan una obra de teatre i han de fer un decorat, m'ho diuen a mi, quina culpa tinc jo? I és clar, tots som amics, si m'ho demanen...
0: En el moment de l'entrevista era Lié que seria la persona homenatjada en aquesta edició de la fira per la seva contribució amb dibuixos i obres d'art tant al museu com en diversos espais de la fira.
3: O sigui que no cregui que algun dia et faran un homenatge, esperem que no. Sigui en vida. Perquè moltes vegades els homenatges
8: si no ho veig,
3: els fan quan hi ha passat el vol.
8: Si no ho veig, home, ara com que ja tinc una edat, vaig mirant a dalt del cel i miro les estrelles, quina pot ser la meva, que penso si fos aquella d'allà, encara veuria baix què fan, però i si és lluny la meva estrella, no veuré què feu.
0: L'organització de la Fira del Rellotge, a la recepció de l'Ajuntament, l'ha homenatjat amb una escultura que és una silueta de la seva cara sobre el fons del municipi. Es titula L'Efígia i el seu autor és Nacho Alonso.
10: I continuem a Sant Feliu perquè la reforma de la plaça Josep Umbert Ventura és, segurament, el projecte més debatut dels darrers anys. Aquest dimecres a la tarda, la sala de plens de l'Ajuntament acollirà el ple per fer l'aprovació definitiva del projecte, un tràmit clau al qual s'hi arriba després de resoldre les al·legacions i que permetrà fer l'adjudicació de l'obra. El grup del PSC, que es va abstenir en l'aprovació inicial del projecte, ha fet públiques les seves al·legacions. Ens en porta més detalls la Gemma Permanyer.
0: El PSC ha presentat un seguit d'al·legacions al projecte de reforma de la plaça Josep Umbert Ventura. Els socialistes demanen, per exemple, que es mantinguin elements de la plaça actual com les moreres o els fanals. Laia Jordana és la regidora socialista a l'Ajuntament.
11: Creiem que amb el projecte s'ha d'aconseguir modernitzar-la i fer-la més accessible per tothom, però sense que es perdi la seva identitat. Per això hem demanat, entre d'altres, que es mantingui el tipus arbrat i els fanals emblemàtics. També opinem que abans d'executar l'obra s'ha de garantir al 100% la mobilitat per tothom. Creiem en la reforma, volem que s'aconsegueixi una plaça més amable, accessible i preparada pel futur. Però des del principi hem dit que això havia d'anar de la mà del poble i que s'havia de tenir tot en compte totes les opinions sense límits.
0: La formació es va abstenir en l'aprovació inicial del projecte de reforma de la plaça, que ha estat redactat per l'estudi ACPA, Ana Coelho, Paisatge i Arquitectura. El PSC, juntament amb Junts per Sant Feliu de Codines i Esquerra, va ser una de les formacions que va recollir firmes per demanar una nova consulta sobre la reforma de la plaça. La resolució de les al·legacions que han presentat es farà pública aquest dimecres a la tarda, amb el debat al ple que ha de permetre fer l'aprovació definitiva del projecte de reforma. És el pas administratiu clau per poder adjudicar les obres.
10: L'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, va assistir aquest dilluns a la presentació de la futura línia orbital ferroviària. Es tracta de la infraestructura que ha de connectar el Vallès Oriental i Occidental amb el Maresme i el Penedès a través d'una gran anella ferroviària que evitarà haver de passar per Barcelona. El projecte, aprovat recentment per la Generalitat, dibuixa un traçat de 120 quilòmetres i preveu un total de 40 estacions, unificant ciutats com Granollers, Sabadell, Terrassa, Mataró o Vilanova i la Geltrú. Per la comarca, la primera fase operativa d'aquest pla ja és una realitat a través de l'actual línia R8 de Rodalies, que uneix Granollers i Martorell i que s'utilitzarà com a base per a les futures ampliacions. Isidre Pineda, alcalde de la Vila Termal, destacava la importància d'impulsar aquesta xarxa de transport per millorar les connexions al territori.
9: L'impuls del tren orbital és una magnífica notícia per Caldes, pel Vallès, i crec que fins i tot és una infraestructura molt lògica a nivell de país. No cal que tot passi per Barcelona i, per tant, ens ha de permetre connectar a municipis que estem entre 10 i 20.000 habitants, com és el cas de Caldes de Montbui, que no sempre doncs, ens hem vist ben interconnectats amb ciutats importants. I estic pensant des de Mataró fins a Terrassa. Per tant, es tracta d'un projecte que és bo per la gent i que ha de permetre una millor mobilitat pels veïns i veïnes, també de Caldes de Montbui.
10: El desplegament complet d'aquest projecte es planteja com a un objectiu a llarg termini, amb un calendari fixat a 15 anys vista. El següent pas institucional es farà aquest mateix 2026 amb la signatura d'un protocol de col·laboració entre la Generalitat i l'Estat de cara a poder licitar els primers estudis previs el pròxim any. Des d'aquest dilluns 18 de maig ja es poden sol·licitar les subvencions de la Generalitat per a la rehabilitació d'habitatges en l'entorn rural. Es tracta d'un programa gestionat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya que s'adreça a 590 municipis amb un objectiu clar: facilitar l'accés a l'habitatge i lluitar contra el despoblament. El termini per presentar les sol·licituds estarà obert durant 4 mesos, fins al 18 de setembre. Ens ho explica Jordi Gibert.
12: Aquesta primera convocatòria compta amb un pressupost de 5 milions d'euros, tot i que el compromís del govern és obrir noves línies els pròxims anys fins a arribar als 20 milions. Els ajuts es dividiran en tres grans blocs, segons el beneficiari. Per una banda, els propietaris particulars que arreglin una casa buida per ús propi o d'un familiar proper rebran entre el 10 i el 40% de la inversió, amb un topall d'entre 10.000 euros i 20.000 euros per habitatge, segons la classificació que tingui la comarca i el municipi també. D'altra banda, si els pisos es destinen a lloguer assequible o d'habitatge cooperatiu durant un mínim de 10 anys, la subvenció s'enfila entre el 50 i el 80% del cost, amb un màxim d'entre 25.000 i 40.000 euros. Finalment, els ajuts també arriben als ajuntaments i entitats públiques que transformin edificis en desús en pisos de protecció oficial, amb subvencions de fins a 70.000 euros per habitatge. Per poder rebre el finançament, les obres no poden haver començat abans de l'1 de gener del 2025. A més, el programa aplica criteris de discriminació positiva, oferint percentatges més elevats a les comarques amb un alt grau de ruralitat o als municipis declarats d'especial atenció. En el cas del Moianès, 7 dels 10 pobles de la comarca són municipi rural d'atenció especial i Caldes també és considerat municipi rural. Aquest seria el segon nivell d'importància dins de les classificacions que ha fet la Generalitat per qualificar els diferents habitatges. Per altra banda, Castellterçol i Moià queden fora en tenir més de 2.000 habitants i no ser considerats municipis rurals. El Vallès Occidental, Gallifa, també és un poble designat com a municipi rural d'atenció especial.
10: I seguim amb tu, Jordi, perquè el Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat una proposta de resolució presentada per Junts que insta el Govern de la Generalitat a garantir de forma immediata la cobertura completa del servei de pediatria a la comarca del Moianès. Endavant, Jordi Givert.
12: El text demana assegurar l'atenció presencial de qualitat per als infants de l'àrea bàsica de salut de Moià i Castellterçol, sumant un segon pediatre a la comarca. La iniciativa parlamentària recull les demandes de la plataforma Moianès sense pediatres i de les famílies del territori que denuncien una retallada en els serveis. Segons les demandes exposades a la cambra, la comarca disposava de dues places de pediatria fa només 2 anys, una a Moià i l'altra a Castellterçol. Actualment, però, el servei s'ha reduït a un únic professional que ha de repartir la seva jornada entre els 2 municipis, oferint atenció presencial a Castellterçol només 2 dies a la setmana, on també cobreix els infants de Castellcí, Sant Quirze Safaja i Granera. Aquesta situació afecta una població de gairebé 2.000 infants menors de 15 anys. Per aquest motiu, la resolució aprovada pel Parlament també obliga el Departament de Salut a fixar reunions periòdiques amb els ajuntaments i el Consell Comarcal del Moianès per fer un seguiment estricte de la cobertura sanitària. L'objectiu és evitar que es repeteixin períodes de mesos sense servei com els viscuts el segon semestre de l'any passat.
10: I per acabar el programa d'avui us deixem amb el 9è episodi del Pas a Pas, on descobrireu una ruta per al Puig de Bassegoda.

0: Catalunya és una terra farcida de paratges espectaculars que ens ofereix quilòmetres i quilòmetres de rutes per descobrir entorns únics.
1: Avui, al Pas a Pas, farem una ruta pel Puig de Bassegoda, un cim de 1.374 metres entre la Garrotxa i l'Empordà.
0: Calceu-vos les botes, apugeu el volum de la ràdio i acompanyeu-nos en aquesta nova ruta amb la Colla dels Dimecres i en Josep Mumbro.
1: Repassem les dades de l'excursió d'avui. Títol de la ruta:
0: Puig de Bassegoda. Distància:
1: 9 quilòmetres i 350 metres.
0: Desnivell acumulat:
1: 755 metres.
0: Temps aproximat en moviment:
1: 3 hores i 40 minuts.
0: Temps aproximat total:
1: 6 hores i 15 minuts.
0: Això fa un total de temps badant de
1: 3 hores i 25 minuts. Avui, a la Colla dels Dimecres, us portem una ruta pel Puig de Bassegoda, entre la Garrotxa i l'Empordà.
0: Avui pugem als 1.374 metres del Puig de Bassegoda. Des d'on arrenquem, Josep?
2: El punt de partida de la nostra excursió és a la masia de Can Nou, una masia que destaca per les seves grans dimensions, ja que va ser una de les més grans i importants del veïnat del Bassegoda. Deixem els cotxes al voltant de la casa, on hi ha un bon espai.
0: Es voreja la masia i muntanya amunt seguim el GR11 fins a arribar al refugi del Bassegoda de Can Galant.
1: Actualment es tracta d'un refugi, però originalment era l'escola del municipi de Bassegoda.
0: És gestionat pel Centre Excursionista Empordanès. Només s'hi pot dormir amb una reserva prèvia de 5 euros la nit. Des del refugi es veuen unes vistes esplèndides de la vall.
1: Seguim pel camí que surt del refugi cap a l'interior de la muntanya, acompanyat per les marques del GR.
0: En aquest punt hi tenim l'encreuament entre el camí de pujada i el de baixada.
1: Pugem aproximadament un quilòmetre pel Corriol, amb un pendent força destacable, fins que arribem a una pista força ampla, on girem a mà dreta.
0: Aquí també tenim un encreuament amb baixada. Avancem uns metres per la pista i aviat ens trobem uns indicadors que menen cap a Bassegoda.
1: El Corriol és molt bonic i amb força vegetació.
0: Des que hem deixat el primer tram, el camí ens deixa agafar aire, ja que fins a l'última grimpada del cim és un camí amb poc pendent.
1: Avancem fins a arribar a la base rocosa del Bassegoda. Només ens queda realitzar unes grimpades per dos trams.
0: El primer, més senzill, i el segon, més exposat. Si s'està en bones condicions físiques, es considera molt senzill.
1: Superada la grimpada, ens adonem que ja ha valgut la pena realment pujar-hi.
0: Arribem al cim del Bassegoda, 1.374 metres, un cim molt espaiós, amb unes vistes a 360 graus.
1: Hi trobem un pal i una senyera. Des d'aquí podem veure tot el Pirineu, amb el Canigó i el Golf de Roses amb el Cap de Creus ben visible.
0: La seva característica forma punxeguda a la seva alçada i el fet d'estar aïllat d'altres cims més propers el fan fàcilment identificable.
1: És hora de deixar el cim i fent un ràpel pel cadenat arribem al peu del cim.
0: Aquí seguim per una altra direcció, passant per una entretinguda zona rocosa i de mal caminar.
1: A més distància, veiem damunt d'un cim traient el cap Sant Joan de Mussols o de Bausols. Era una petita ermita. Actualment, l'edifici està en estat ruïnós.
0: Passem vora el Puig d'Escalaró i continuem per la serra de Corsavell.
1: Ara, per més bon camí, enllacem amb el GR11 i seguint aquest petit tram, arribem de nou al refugi a Cal Nou.
0: I, per tant, final de la ruta. Ens trobem a la propera. El guió d'aquesta ruta és de Josep Mumbrú, Guillem Soler i Gemma Permanyer i ha estat locutada per Guillem Soler i Gemma Permanyer.

I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Estimat, què em passa aquesta nit? Admiro

0: Bona nit, sóc en Dani Fonoll, són les 8 del vespre i en aquest moment comença el programa A Cau d'Orella.
1: Paraules, paraules,
2: et juro que...
1: Paraules, paraules, paraules...
0: Aquest és el programa número 213 de Zè d'aquest any. Molt bona nit a tothom. Avui és 19 de maig de 2026 i ara a les 8 del vespre fem el 17è programa d'aquesta 12a temporada. Cada programa, i per veure què passava, es deia i es commemorava abans, ens endinsem en el costumari de Joan Amades i veurem què explicava que passava aquests dies. És bo saber els costums i dites dels nostres avantpassats. Tal dia com avui no és una de les grans diades tradicionals catalanes, però sí que apareix vinculat sobretot a la festivitat de Sant Iu, o Sant Ivó, patró dels advocats i notaris, i també a Sant Pere Celestí. El detall de Sant Iu és interessant perquè mostra molt bé com el calendari tradicional barrejava religió, oficis i vida quotidiana. El sant, Sant Iu, era especialment venerat per juristes, notaris i gent vinculada als tribunals. En moltes ciutats aquesta festa tenia un component corporatiu, misses, trobades de gremi i àpats d'ofici. Un cop sabut així, com cada dimarts ens trobem aquí doncs, amb Pau Ibars, els Pius i Busques... Hola, Pau, què tal?
3: Bona nit.
0: Un dia més?
3: Sí.
0: Ja ens anem acostant cap a les vacances, per dir-ho alguna
3: manera. Ja es va acabant, això.
0: Ja es va acabant. Ja queden tres programes. Amb aquest tres ja s'acaba, això, per nosaltres. L'Anna, que també la tenim aquí.
4: Hola, bona nit.
0: Com va tot?
4: Bueno, bé, bé. Aquest migdia ja era de fred i ara ja començo a tenir calor.
0: Bueno, ara diuen que els propers dies es veu que més, eh?
4: Bueno, ja toca, ja toca.
0: La cosa, eh? Així, estem a la segona quinzena de maig ja, pràcticament.
4: Ja toca, ja toca.
0: Tocaria una calmica de caloreta. I, com sempre, la Gemma i el Pau, que ens aportaran la seva secció, que com sempre ens estarem aquí amb nosaltres. Tots junts construirem el programa i farem arribar-lo a tots vosaltres. Esperem que sigui interessant i el gaudiu. Sense més preàmbuls, comencem. Què va passar un dia com avui?
5: Tonight,

Com sempre, en aquesta secció parlem d'un tema musical, que en aquest cas és Rocketman, tema que tal dia com avui, però el 1972, va publicar el Tom Jones dins de l'àlbum Honky Chateau. A Spotify té més de 1.500 milions de reproduccions. Escoltem-lo.

0: Hola a tothom. A la secció d'avui parlaré sobre diferents esdeveniments que han succeït un dia com avui, per tant, d'un 19 de maig. Avui començo amb dos fets que han succeït aquí a Catalunya. Per tant, un 19 de maig de 1929, a Barcelona, s'inaugurava la muntanya de Montjuïc, la gran exposició internacional de Barcelona de 1929. Un esdeveniment que va transformar profundament la ciutat i la va projectar internacionalment. L'objectiu de l'exposició era mostrar el progrés industrial, tecnològic i cultural de l'època, però també modernitzar Barcelona. Per fer-ho, es van urbanitzar grans zones de Montjuïc, es van obrir avingudes, construir places i millorar infraestructures. I la ciutat aprofitava l'esdeveniment per presentar-se com una capital moderna i europea, més o menys com el que va passar als Jocs Olímpics del 1992. Un dels espais més emblemàtics que es van crear és la plaça Espanya, que es va convertir en una de les grans portes d'entrada a l'exposició. També es va construir l'Avinguda de la Reina Maria Cristina, amb les famoses Torres Venecianes, i entre els edificis més destacats hi ha el Palau Nacional, pensat inicialment com l'edifici principal de l'exposició i que avui en dia és la seu del Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MNAC. També es va construir el Poble Espanyol, una recreació de pobles i arquitectures de tota Espanya, que encara avui es pot visitar. I un altre edifici clau va ser el Pavelló Alemany de Barcelona, dissenyat per l'arquitecte Ludwig Mies van der Rohe, considerat una obra mestra de l'arquitectura moderna. Tot i que inicialment era un edifici temporal i es va desmuntar un cop acabada l'exposició, van deixar una impressió tan gran entre els arquitectes i ciutadans que dècades més tard, Barcelona va decidir reconstruir-lo exactament al mateix lloc. La rèplica actual, inaugurada als anys 80, s'ha convertit en un símbol de l'arquitectura del segle XX. L'exposició també va deixar un dels símbols més coneguts de Barcelona, que és la Font Màgica de Montjuïc, inaugurada per l'esdeveniment i convertida amb els anys en una de les grans atraccions de la ciutat. També un 19 de maig de 1960, on Barcelona va viure un dels episodis més simbòlics de la resistència cultural contra el franquisme, els anomenats Fets del Palau de la Música. Tot va passar al Palau de la Música Catalana durant un acte commemoratiu del centenari del poeta Joan Maragall. En aquell moment, la dictadura de Francisco Franco mantenia una forta repressió contra la cultura i la llengua catalana. El català estava limitat en l'espai públic i símbols com el cant de la Senyera eren vistos amb desconfiança per les autoritats franquistes. De fet, abans del concert, les autoritats franquistes van advertir clarament que el cant de la Senyera no es podia interpretar ni cantar. Durant el concert, a més de la tensió per la presència de les autoritats i el control policial, es van produir una acció silenciosa però molt significativa. Alguns assistents van repartir fullets antifranquistes dins del palau. Aquests papers contenien missatges de denúncia del règim i reivindicació de la cultura catalana. El moment clau va arribar quan l'orquestra va interpretar el cant de la Senyera. Una part del públic es va aixecar, va començar a cantar-lo, transformant el concert en una protesta oberta. El gest, aparentment senzill, tenia una gran càrrega simbòlica. Cantar en català en aquell context era un acte de desafiament directe al règim. I en aquest episodi va tenir un paper destacat Jordi Pujol. En aquell moment, Pujol era un jove activista del catalanisme polític i cultural vinculat a cercles que promovien la defensa de la identitat catalana. I se li atribueix la implicació en la preparació de la protesta i en la difusió dels fulls clandestins contra el franquisme. Després dels fets, el règim va reaccionar amb duresa, es van fer detencions i interrogatoris i Pujol va ser condemnat en un procés judicial que el va portar a presó durant un temps. Aquest fet el convertí en una figura coneguda dins l'oposició franquista i va marcar l'inici de la seva projecció política posterior. Ja a nivell internacional, un 19 de maig de 1921, els Estats Units van aprovar la primera gran llei de control migratori restrictiu, això que està de moda avui en dia. Doncs bé, el 1921 els Estats Units ja ho feia. Fins aquell moment, els Estats Units havien estat un país que rebia milions d'immigrants, especialment d'Europa, però després de la Primera Guerra Mundial va créixer la por social, la crisi econòmica i el desig de limitar l'arribada de la població estrangera. La nova llei establia un sistema de quotes d'entrada, és a dir, un límit de nombre d'immigrants que podien arribar cada any segons el país d'origen, i això afavoria sobretot els immigrants del nord d'Europa i restringia fortament els del sud i els de l'est del continent. Pel que fa a l'economia, la mesura va tenir efectes diferents. A curt termini va reduir la competència laboral en alguns sectors, però a llarg termini va frenar l'arribada de treballadors de talent que havien estat importants pel creixement industrial del país. També un 19 de maig de 1962 es va realitzar un dels actes més coneguts per John F. Kennedy, que és quan l'actriu Marilyn Monroe va interpretar en directe la cançó Happy Birthday, Mr. President, durant una celebració al Madison Square Garden de Nova York. L'impacte va ser immediat, milions de persones van veure o sentir parlar de l'esdeveniment i la imatge de Kennedy en va sortir reforçada, en part, ja que es va associar a un ambient de popularitat, modernitat i glamur en plena etapa de creixement de la seva presidència. Al mateix temps, l'actuació també va alimentar especulacions i titulars a la premsa, convertint-se en un dels moments més comentats de la cultura popular nord-americana dels anys 60. I per acabar, un 19 de maig de 1974, l'arquitecte i professor hongarès Erno Rubik va crear un dels trencaclosques més famosos del món, el cub de Rubik. Rubik no el va inventar inicialment com una joguina, sinó com una eina per explicar conceptes d'espai i moviment als seus alumnes d'arquitectura. El cub està format per sis cares de colors i es pot girar en totes direccions, barrejant les peces de manera que l'objectiu és tornar a deixar cada cara amb un sol color. Quan el va dissenyar, el repte era tan complex que fins i tot el seu creador va trigar un temps a resoldre'n per primera vegada. Això demostra que no només era un joc, sinó un autèntic problema matemàtic i lògic. Actualment, el millor registre és de 3 segons i quan Erno Rubik el va barrejar per primera vegada, va trigar aproximadament un mes en resoldre'l. Amb el temps, el cub es va popularitzar arreu del món i es va convertir en un fenomen global, especialment durant els anys 80. Milions de persones van intentar resoldre'l i fins i tot avui en dia continua sent un repte molt present en competicions i comunitats especialitzades.
1: Tonight was celebrate our love after all this time.
2: Quin dia es celebra avui? Doncs avui és un dia on hi ha múltiples celebracions de dies mundials i setmanes mundials, però moltes, eh? Dia mundial del joc net, el dia mundial del metge de família, el dia mundial de la donació de llet materna, el dia mundial de la malaltia inflamatòria intestinal, la Setmana Internacional de l'Educació Artística, la Setmana d'Àfrica i la Setmana Mundial del Parc Respectat. Vull dir, avui en tenim per donar i per vendre. Parlem del dia mundial del metge de família, que és el que potser ens és més proper. El 19 de maig es celebra aquest dia del metge de família impulsat per la UONCA, que és una organització internacional i ho fa des del 2010. La campanya de 2026 té un lema molt significatiu: atenció compassiva en un món digital. El tema és molt actual perquè posa sobre la taula una atenció real. Cada vegada hi ha més intel·ligència artificial, telemedicina, app de salut i burocràcia digital, però la medicina de família continua basant-se sobretot en la relació humana.
3: La idea central de UONCA és que la tecnologia no hauria de subsistir al vincle metge-pacient, sinó reforçar-lo. És interessant perquè el metge de família ocupa un lloc gairebé tradicional dins del sistema sanitari. Coneix el pacient al llarg dels anys, entén el context familiar i social, detecta problemes abans de que siguin greus i sovint acompanya processos vitals sencers. Per això el lema del 2026 insisteix tant en la compassió i en l'atenció centrada en la persona. La preocupació del fons és que els sistemes digitals acabin convertint la medicina en una successió de pantalles, protocols i dades. A UONCA Europa i altres organitzacions de medicina familiar també es debat molt sobre diversos temes: la sobrecàrrega burocràtica, la manca de metges de família joves, el desgast emocional i el paper de la intel·ligència artificial clínica. De fet, a Catalunya mateix, Metges de Catalunya advertia recentment que és l'especialitat que més es necessita però que menys trien les noves generacions.

qui va néixer un dia com avui? Com és el més habitual, aquesta secció la comencem sempre amb música. Endavant, Pau.

0: Sam Smith va néixer el 19 de maig de 1992 a Londres, Anglaterra. Va créixer en una família on la música tenia molta presència i de petit ja cantava en corals i estudiava interpretació musical. La seva explosió internacional va arribar el 2012 gràcies a la col·laboració amb el duo electrònic Disclosure a la canció Latch. La veu emocional i molt distintiva de Sam Smith va cridar immediatament l'atenció. Poc després va triomfar amb Stay With Me, que acabem d'escoltar, una balada que el va convertir en una estrella mundial. El seu primer àlbum, In the Lonely Hour, parlava sobretot d'amor no correspost, soledat i vulnerabilitat emocional. Abans de ser famós, Sam Smith treballava en un bar i actuava en locals petits de Londres. Ha explicat diverses vegades que durant anys pensava que mai podria viure de la música. Quan enregistrava Lie Me Down, la càrrega emocional era tan forta que va haver d'aturar gravacions perquè acabava plorant.
1: El 2019, Sam Smith va anunciar públicament que s'identificava com a persona no binària i que preferia els pronoms they, them, que és elles, en anglès. Va ser un moment molt comentat dins la música pop internacional perquè ajudava a donar visibilitat a les identitats no binàries. Va cantar Writing on the Wall, la cançó principal de la pel·lícula del Spectre. El tema va guanyar un Òscar a millor cançó original. Les cançons més conegudes del Sam Smith acostumen a ser íntimes i sentimentals, com ara són el de Stay With Me, To God at Goodbyes, que l'escoltarem ara, I'm Not the Only One, Lay Me Down. El seu estil combina pop contemporani, soul clàssic, influències gospel i una interpretació vocal molt expressiva. Molta gent compara algunes interpretacions seves amb grans veus del soul britàniques, com Adele o l'Amy Winehouse, tot i que Sam Smith té un registre més proper a la balada pop moderna.

Passem ara a parlar d'un escriptor. Hi ha un escriptor xinès, que normalment jo crec que no hem parlat mai d'un escriptor xinès aquí. Li Bai, també escrit Li Pol o Li Taipo, va viure entre els anys 701 i 762 durant la dinastia Tang, considerada l'edat d'or de la poesia xinesa. És un dels poetes més famosos de la literatura universal. La seva poesia parla sovint de la natura, la lluna, el vi, l'amistat, la solitud i la llibertat espiritual. Li Bai va passar gran part de la vida viatjant per la Xina. Preferia la vida bohèmia i lliure abans que ocupar càrrecs oficials estables. Era conegut perquè bevia molt. La llegenda diu que va morir intentant abraçar els reflex de la lluna sobre l'aigua mentre anava embriagat en una barca. No és segur que sigui cert, però la història es va fer molt popular perquè encaixava amb el seu estil poètic i vital.

0: Escrit del poema Pensaments en una nit tranquil·la.
1: Davant del meu llit, la llum de la lluna. Sembla gebre damunt la terra. Alço el cap i miro la lluna brillant. La baixo i penso que en la meva terra natal. Aquest poema és famós per la seva senzillesa i emoció. Amb molt poques paraules expressa nostàlgia, silenci i distància. L'Ibai és considerat un símbol de la poesia lliure i inspirada. La seva obra ha influït poetes de tot el món i continua sent molt llegida avui. Tornem a passar la música i anem a escoltar-ne un tema. To all the people all around.

Alexia, que no és la jugadora del Barça. Nom real, Alexia Aquilani. Va néixer a Itàlia el 1967. Es va fer molt famosa als anys 90 amb cançons de dance i eurodance que van triomfar a discoteques de tota Europa. Va començar cantant en petits grups abans de ser descoberta per productors de música dance italians. Va treballar amb el famós productor Ice MC, participant en diversos èxits internacionals. Amb els anys va passar l'eurodance a un estil més pop i melòdic. Principals cançons, la Ulalala, que acabem d'escoltar, Summer is Crazy,

0: Think About the Way, Happy i The Music I Like. És recordada com una de les grans veus femenines de l'eurodance europeu dels anys 90. Acabat de conèixer aquesta noia, l'Alexia, parlem ara d'una escriptora de casa nostra.
1: Mercè Company. Va néixer a Barcelona l'any 1947. És una de les autores més conegudes de la literatura infantil i juvenil catalana. Ha escrit contes, novel·les, guions i obres de divulgació, sempre amb un estil molt proper i imaginatiu. Va començar treballant en el món editorial i de la comunicació abans de dedicar-se plenament a escriure. La seva obra sovint tracta les emocions dels infants, la imaginació, la convivència i temes socials explicats amb sensibilitat i humor. De petita era una gran lectora i explicava històries als companys d'escola. Ha comentat en entrevistes que moltes idees li venien observant converses i preguntes dels nens. Diverses de les seves obres s'han utilitzat a escoles catalanes per fomentar la lectura. Entre els seus llibres més coneguts hi ha La nana Bonilda menja malsons, Les tres bessones, En Roc drapaire i La història de l'Ernest.
0: La sèrie de Les tres bessones es va convertir també en una popular sèrie de televisió coneguda internacionalment. De la nana Bonilda menja malsons, escoltem-ne un petit fragment. La nana Bonilda tenia una gana terrible, però no menjava sopa ni macarrons. El que més li agradaven eren els malsons dels nens. Aquest inici és molt recordat perquè barreja humor, fantasia i un toc misteriós que atrau molt els lectors petits. Mercè Company ha estat clau en la renovació de la literatura infantil catalana moderna i en la normalització de la lectura en català entre diverses generacions d'infants. Un cop parlat d'aquesta autora de conte infantil, Mercè Company, tornem a la música.

0: Grace Jones va néixer a Jamaica el 1948 i es va criar entre el Carib i els Estats Units. Als anys 70 es va fer famosa com a model internacional i després va triomfar com a cantant i actriu. És considerada una icona per la seva imatge andrògina, ens la recordem tots així alta a la pel·lícula de James Bond, extravagant i molt avançada al seu temps. Va barrejar música disco, new week, reggae i pop amb una estètica única. Va treballar com a model a París abans de dedicar-se plenament a la música. El seu estil visual, cabell pla, vestits geomètrics i maquillatge teatral, va revolucionar la moda dels anys 80.
1: Era coneguda per als seus concerts provocadors i plens d'energia. Va aparèixer en pel·lícules del James Bond i de ciència-ficció. Les seves principals cançons van ser Pull Up on the Bumper, que acabem d'escoltar, Slave to the Rhythm, Le Vie en Rose, Private Life i I've Seen That Face Before. Les seves cançons tracten sovint de la llibertat personal, el desig, el poder, l'identitat i la provocació artística. La Grace Jones és vista com una pionera de la llibertat estètica i de la fusió entre la música, moda i performance.
0: I quan falten 19 minuts o 18 minuts pràcticament per acabar a les 9, anem a parlar d'un altre músic de casa nostra. Escoltem un tema.
2: La moto.
3: Un bot de les etàpies. Va, tu, a les etàpies.
2: Em moto, xupo-papapai, em moto, xupo-papapai, em moto, xupo-papapai, em moto, xupo-papapai. Quan engego la moto, quin orgasme sideral. És com si d'un glob em fes tota l'escala social. Oh, oh, oh, em moto, xupo-papapai, em moto, agafat a les seves banyes, ja fan boles al seient. Ah, tot el llet soc terrible.

0: General, jo sóc bugia. Sóc la roda i sóc pistó. I m'accelero el cor i freno. Sóc la moto que duc jo. Que va la foto, que em mato. Però t'he posat la paret. I he posat aquesta paret aquí davant, que encara ens parlem mal avui. Encara parlem mal com el senyor, però coi, com la foto aquesta aquí, mare...
1: Nascut a Barcelona el 1946 i vinculat també a Vilanova i la Geltrú, Tàpies va començar la seva trajectòria artística en l'àmbit de la cançó d'autor, dins l'ambient del moviment de la nova cançó. Amb el temps, però, va construir una personalitat pròpia molt diferent, més festiva, irònica i propera al públic. A partir dels anys 80 i 90 va guanyar molta popularitat a la ràdio i la televisió amb espais dedicats a la gastronomia, sempre explicada amb humor i un estil molt personal. Era habitual que en directe improvisés comentaris humorístics sobre plats tradicionals catalans, fent broma amb dites populars o noms de receptes. En alguns programes de ràdio explicava receptes amb històries inventades de pescadors, pagesos o cuiners ficticis, creant una mena de folklore gastronòmic propi. Es diu que en presentacions en viu podia començar parlant d'un plat i acabar cantant una cançó improvisada relacionada amb el vi o el peix del dia. La seva obra i els seus programes giraven sobretot al voltant de la gastronomia catalana, cuina tradicional, vins i productes locals, l'humor quotidià, ironies sobre la vida diària i costums catalans, la cançó d'autor i cultura popular amb un to més lleuger que altres cantautors de la seva generació, identitat i territori, especialment el Penedès i el Garraf. I, per últim, divulgació radiofònica, va ser una veu molt reconeixible en mitjans catalans.
2: En Pere Tàpies és recordat com algú que va aconseguir fer de la gastronomia un espai cultural i divertit i que va portar la cultura catalana a un format molt accessible i proper, especialment a través de la ràdio. Pere Tàpies no va ser un cantant d'èxits comercials clàssics, sinó, més aviat, un autor de cançons molt vinculades a l'humor, la gastronomia i la cultura popular, sovint difoses en programes de ràdio i actuacions en directe, més que en grans llistes d'èxits. Tot i això, hi ha algunes cançons i peces que es consideren especialment representatives de la seva trajectòria. El romesco, per exemple, és una de les més emblemàtiques, dedicada a aquest plat típic del litoral català, amb el seu estil humorístic característic, la cuina del país, cançó divulgativa i festiva sobre la gastronomia tradicional catalana. Cançó del bon menjar, exemple del seu estil entre la cançó i la tertúlia gastronòmica. El país del vi, és on combina humor i referències del món del vi i la cultura del Penedès. Racons de mar i muntanya, peça més evocadora sobre el territori i els productes locals. Moltes de les seves peces no van ser pensades com a hits convencionals, sinó com a cançons narratives i humorístiques, sovint creades per a ràdio o espectacles en directe. Per això, el seu llegat musical és més oral i cultural que no pas discogràfic en sentit estricte.
1: Al començar a parlar d'en Pere Tàpies hem escoltat el tema titulat La moto i ara, per acabar, escoltarem el tema Cançó de trompetes.

I se senten les trompetes, fan. És l'eterna musiqueta del... Faci fet, faci calor, el seu so es munyeris, travessant parets i portes, va sortant grans i petits. La trompeta és sorollosa, fa... Enferfega, fa nosa, tant de... Sigui un dia qualsevol, o bé festa complaent, sentireu per tot arreu el soroll de l'instrument. I així en el país venerem tots l'instrument, que ens faci homes de seny, responsables i cabals. I quan és un infantó, amb mirada d'home nou, li exhibem ràpidament la guitarra i l'enrenou. Li exhibem ràpidament la guitarra i l'enrenou.

Ui, ves qui sap d'on va venir aquest pa pa pa pa pa pa. Però tothom veu que és aquí aquest pa pa pa pa pa pa. Ho acceptàvem tot i ell, una estranya novetat, però ningú no ha dit res més, hem fet mutis, hem callat. Ja està bé de musiquetes i de que ens està fent la punyeta tant de amb piano o flauteta, amb guitarra o guitarró, amb viola o pandereta, acabem amb la cançó. I així en el país venerem tots l'instrument que ens faci homes de seny, responsables i cabals. I quan és un infantó amb mirada d'home nou, li exhibem ràpidament la gatxada i l'enrenou. Li exhibem ràpidament la gatxada i l'enrenou. Solo!

0: Autors, gèneres, llibres.
1: Hola, bona nit. Què tal? Com esteu? Avui us vinc a parlar de dones una mica més actuals, que sempre parlem de dones de fa molt de temps, que van marcar camins i van obrir d'altres. Però avui volia donar una visió una miqueta més recent i més moderna de dones que a dia d'avui estan fent grans coses. I he buscat informació sobre les dones científiques catalanes que estan trencant barreres en tots els àmbits de la investigació, des de la biomedicina fins a l'astrofísica i la robòtica. Moltes d'elles desenvolupen la seva carrera en institucions catalanes de primer nivell. I aquí que m'he trobat unes quantes referències. Algunes d'elles, les més destacades, serien: Núria López Vigas és una investigadora de ICREA, a l'Institut de Recerca Biomèdica, IRB, de Barcelona. Destaca pel seu estudi de l'impacte de les mutacions en el genoma per avançar en la medicina personalitzada del càncer. Com veieu, una enorme tasca. També tenim a la Carme Torres. És matemàtica i doctora en informàtica. És líder en l'àmbit de la robòtica intel·ligent i l'ètica de la intel·ligència artificial. Molt important, l'ètica en el tema d'intel·ligència artificial, com ja sabeu. Ella investiga a l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial. Després també tenim a la Alicia Sintes. És física de la Universitat de les Illes Balears, una figura clau en la detecció d'ones gravitacionals i forma part de la col·laboració internacional LIGO. Déu-n'hi-do la feina de l'Alicia. Després trobem també a la Núria Montserrat. Ella és una investigadora de també ICREA, a l'Institut, com us he dit abans, de Recerca Biomèdica, i ella està especialitzada en l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, a l'IBEC. Lidera estudis capdavanters en medicina regenerativa i bioimpressió d'òrgans. Com us quedeu? Bioimpressió d'òrgans. Això sí que és fer servir la ciència per avançar en el món de la salut. I després tenim a la Frances Arnold. Ella ha sigut ni més ni menys que guardonada amb el Premi Nobel de Química. És una enginyera química nord-americana reconeguda mundialment per la seva tasca pionera en l'evolució dirigida d'enzims i també està molt vinculada en els estudis dels instituts catalans que fan recerca a dintre de tot aquest àmbit. Com veieu, són unes dones molt i molt interessants. Es podria dir que el camí que va començar la Dolors Aleu i Riera, de la que ja vam parlar, que aquesta dona que va néixer l'any 1857, va ser la primera dona en llicenciar-se i exercir la medicina a Espanya i era una dona barcelonesa. Ja us vaig explicar en el seu moment que va ser pionera perquè es va llicenciar en medicina a la Universitat de Barcelona i va obtenir el títol oficial a la Universitat de Madrid, perquè resulta que els títols oficials només es podien obtenir a la Universitat de Madrid i no a la de Barcelona. Ella, durant els seus anys universitaris, va haver de suportar un rebuig i moltes burles perquè, bueno, era una dona que estudiava medicina a finals del segle XIX a Espanya, que encara teníem una situació una mica bastant allunyada del que seria la integració actual. Ella inclús va ser escoltada a classe per el seu pare o professors per garantir la seva seguretat, però va exercir amb èxit després, durant 25 anys, en una consulta pròpia a Barcelona que estava especialitzada en ginecologia i pediatria, val? De cara a la... diguem que va orientar la seva activitat professional en un terreny que en aquell moment era absolutament de les dones. I des de luego suposo i m'imagino que totes les dones que anessin a la seva consulta agrairien més que fos una dona en aquells moments qui les visitava que no pas un home. Varen haver-hi altres pioneres catalanes com ella, la Helena Maseras, que va ser també la primera dona en matricular-se per la carrera de Medicina, o la Martina Castells, que va aconseguir un doctorat juntament amb l'Aleu. Des de llavors fins ara, com veieu, les coses afortunadament han canviat molt i ara tenim grans dones de casa nostra i de fora que treballen amb nosaltres, pioneres en el món de la biomedicina, de la química i de la física. Així doncs, una gran salutació per elles i un agraïment molt gran de part de totes per la seva tasca i per les coses tan importants que estan fent. Bona nit a tothom i ens veiem al proper programa.
0: Doncs bé, fins aquí el programa d'avui. Personatges, lletres, músiques, esdeveniments, tertúlia, tot forma part d'aquest A Cau d'Orella. A més, per on acudirem que els dimarts cada 15 dies i que podeu escoltar el 107.2 de l'FM o bé per internet, on trobareu tots els podcasts. També les repeticions del cap de setmana. Desitgem que aquesta hora us hagi resultat agradable i relaxada. Amb aquesta intenció fem el programa tot l'equip. Gràcies a tots per ser-hi, que hi ens retrobarem d'aquí a 15 dies. Que passeu una molt bona quinzena, gaudiu i sobretot, sigueu molt, molt, molt, molt feliços. No deixeu mai que això us ho prengui ningú.

0: Parada i Fonda, amb Joan Moreno, David Capell i Ferran Dax. El programa amb rerefons gastronòmic d'Ona Codinenca.
1: Tot estiuejant, més gran de 40 anys, recorda aquells olors a sofregits lents. Vileda humitejada, butà, llar de foc i brasa. Eren olors a fonda. Les fondes no eren un restaurant. Eren la casa gran del poble que havia obert el menjador a tothom. La portava una família. Gairebé sempre la mare als fogons, el pare a la barra i els fills servint taules a l'agost. Les fondes cuinaven memòria catalana de supervivència. Fricandó els dijous, bacallà amb samfaina els divendres i arròs a la cassola els diumenges per a les famílies estiuejants. El congelador era petit. L'hort del darrere era gran. Les croquetes sabien a olla del dia anterior perquè ho eren. Era cuina d'aprofitament sense esnobisme, quan quilòmetre zero no era màrqueting, sinó necessitat. Avui parlem d'experiències autèntiques i slow food. Anys enrere, les fondes ja ho van ser sense saber-ho. Un dimarts més, us donem la benvinguda al Parada i Fonda.
2: La cuina que fèiem era molt arcaica, molt de fonda, de cassoles, de guisats. Un estil molt noble, però potser un punt poc agraït. Carles Gaig i Framis, cuiner català, cap de cuina i quarta generació de l'establiment familiar Can Gaig, fundat l'any 1869.
0: L'entrevista.
3: No seria pas la primera vegada que, parlant amb algun estiuejant de tota la vida, o fins i tot amb algun estiuejant esdevingut codinenc d'adopció, i tot rememorant temps una mica borrosos i anècdotes inesborrables, em recorda que any ja, quan els divendres pujaven amb la família del barcelonès cap a Sant Feliu, abans de posar els peus a la casa d'estiueig, es passava per la fonda Can Benet a sopar. Potser si era hivern, abans d'anar-hi, devien passar per casa a encendre la calefacció o el sistema d'escalfament domèstic oportú, en funció de les possibilitats i característiques singulars de cada llar. El fet era que sopar a Can Benet era sí o sí parada obligada, és a dir, parada i fonda. Altres antics i no tan antics de Sant Feliu, i també immersos en converses gairebé sempre de caràcter gastronòmic, expressen nostàlgia, salivera i bons records d'aquells esmorzars de forquilla dels dissabtes al matí, de tertúlies miscel·lànies, de ventre i llengua i de tripa guisada com manava o havia manat la Carmela. Passants, comerciants, empresaris hi feien descans i parada els migdies d'entre setmana amb algun menú digne dels que ja no se'n fan. Un servidor de vostès hasta hi va fer la comunió. Potser hasta algun casori s'hi devia fer, i sopars d'últim dia de l'any amb colles de jovent que feien un bon coixí, i mai millor dit, per despedir l'any de la millor manera possible i preparar la llarga i nova nit que teníem per davant. Dissabtes i diumenges de dinars familiars, tants i tants anys reiteratius, clientela fixa, clientela esporàdica i clientela que potser es va quedar amb les ganes de poder-hi tornar. Marta i Teresa, Teresa i Marta, mestresses, cuineres, ànimes de Can Benet, benvingudes al Parada i Fonda.
4: Benvingudes. Gràcies.
3: Hi havíeu fet algun casament a Can Benet?
4: Sí. La Dolors de Can Martí, Can Martí al forn, amb l'Albert Costa.
3: Ho veieu? Ho veieu com no les dic de l'alçada d'un campanar?
4: Doncs, sí. I es van casar, i bueno, jo... Érem els veïns, no vam anar a casament, però després, el que es feia abans, quan es feia un casament, tothom sortia a veure un espectacle o una cosa o altra, perquè ara és, tot és diferent. Sí. I sé que vam anar a l'Apolo.
1: Va, anem a les preguntes. Quin any i qui engega oficialment la Fonda Can Benet?
5: Els avis, els nostres avis.
4: El Benet i la Teresa.
5: I la Teresa. Vam començar a Can... aquí a la Font dels Àlbets.
4: A Can Xevi, el que és ara el dentista, però hi havia fàbrica, una fàbrica.
5: Sí, i després la que feia la cantonada hi havia la casa dels... com en deien aquells... Bueno, doncs allà ells van començar, feien com a bar, bueno, poca cosa, diguem-ho pobles. Així. Venien, tenien una bota de vi, que venien vi a granel,
3: la barreja...
5: Les parlenyes, la mariposa, en aquella època... Mm-hmm. i, bueno, i devien fer una mica de pica-piques, sí, sí, o el que fos. I van anar...
3: Allà va començar tot.
4: I van fer el que era de Can Benet, van jugar allà. I allà era més gran.
6: I això quins anys eren, més o menys?
4: Oh, mira, si sí, vam arribar als 100 i pico, o 800, 1800, no sé.
3: Cap a finals de 1800, 26 de 1800.
4: Sí, hi ha lliga.
3: I el carrer Sant Pere, Can Benet, allà, quin any va ser quan veu engegar allà el carrer Sant Pere?
5: Els avis com van marxar
3: allà. Però centenari.
4: Sí. O sigui, que vam plegar que feia 100, ara no sé segur, si 102 o 103, eh? No me'n recordo ja.
5: 100 anys segur.
4: Sí, passats.
7: Ui, és un bon recorregut. Per tant, Can Benet ve de l'avi, no? El nom de l'avi. Sí. I una tal Carmela, no?
4: També no, va ser... la Carmela no. Era una germana, era una filla.
5: Una filla. El matrimoni era el Benet i Teresa. Mm.
4: I els fills
5: després van tenir el fill, el Ramon, la tia Pepa i la tia Carmela.
4: Però primer la tia Pepa.
5: Bueno, és igual. Bueno.
4: Primer això, el Ramon i la Carmela.
7: I la Carmela va sortir cuinera, supos, no?
5: I la cuinera, després de la iaia, quan es va morir, va agafar el relleu la tia. La tia Carmela, després del relleu de la tia Carmela, em va tocar a mi.
4: I qui toca, toca.
5: I qui toca, toca.
3: O sigui, eres tu la cuinera, Teresa.
4: La de la cuina és ella.
5: La cuina era jo, sí. Però els caps de setmana anàvem totes dues.
3: Molt bé.
5: Molta cosa, ella feia una part, jo feia l'altra. Jo sóc més de guisats. Ella ja és
4: de postres i de coses
5: postres,
4: més.
5: Amanides,
4: com que sóc de minera,
5: és més de detalls.
4: Bueno, cadascú feia la seva feina.
5: De cuina.
3: I tot això ho vas aprendre de a Can Benet.
5: De la tia Carmela, que ho havia après de la seva mare.
3: Sí, sí, sí. Totes les receptes que hi havia a Can Benet, tot venia ja de... És que és curiós perquè aquest dia el Josep, teu fill, em va ensenyar un vídeo de quan feien lo de la fira de Sant Feliu.
5: Ah, sí, que el tenim.
3: Que el Dorsa feia.
4: Sí. No el tenim.
5: Que sí que el tenim.
3: El té el Josep, me'l va ensenyar.
5: Sí, Marta, no te'n recordes.
3: I surt la Carmela fent callos.
4: Els callos allà.
6: Perdó, que el Xavi em fot la bulla. Apropeu-vos una mica al micro, sisplau, que si no no se sent. Bueno, sí que se sent, però poquet.
3: Doncs ens ensenya un vídeo que es veu la Carmela fent el plat de tripa que es fotrà al Dorsa.
6: Això que era com el cuines.
5: Com es deia aquella?
6: El pastaller.
3: Jaume Pasteller.
5: Sí.
3: Es va fer aquest programa durant uns anys arrel... Jo diria que era arrel de la Fira de Sant Feliu, que van fer allò de la televisió Sant Feliu.
4: Sí.
3: I anaven a totes les fondes, restaurants,
6: d'aquí Sant Feliu,
3: algun hotel, perquè em sembla que hasta fins i tot havien anat a dalt als saulons que hi havia hagut.
4: El Dorsa.
3: Doncs allà també hi havien anat, em sembla. I a Can Vidal, Can Roget, Can Benet, hi ha uns quants de vídeos, que això s'ha de mirar de recuperar.
6: Sí, sí, sí.
4: Això al cap de Vili, un dia li vaig dir, em va dir que no el trobava.
5: El tenim, Marta,
4: i qui el té, tu?
5: No, jo no.
3: El Josep el té. Jo el
4: vaig aconseguir d'algú.
3: Sí, li va enviar
5: el tenim, si l'hem vist. Si un dia vam
4: no,
5: fer el comentari...
4: Sí.
5: No, però de poc. Vam fer el comentari un dia parlant. Ostres, quan la tia Carmela, quan de la fira, allò que fas... I vam dir, no el tenim. I vam dir, li vam preguntar al cap de vila.
4: Mm-hmm.
5: Vam dir, bueno, ja us ho buscaré.
4: Ja el buscaré dalt, no sé què.
5: A la llarga te'l tenim.
4: Ah, sí?
5: Sí?
4: Semblava que ja no el tenia.
3: Quin dia tancàveu a la fonda? No me'n recordo jo.
4: Cap.
3: Es treballava
4: cap.
3: De dilluns
4: cap
3: a diumenge.
4: Cap dia.
5: Dia i nit.
4: Vam arribar a tancar una vegada, al mes d'agost, un cap de setmana, espera. Perquè vam dir, home, però saps què vam fer aquest cap de setmana?
3: Arreglar, pintar, oi?
4: Les neveres, fer-les a fondo, encara que les haguessis de fer, però fer-la a fondo, no sé què. I vam dir... L'amor de Déu.
7: Això no són vacances, no són res.
4: Això no és res.
5: Vam fer una setmana.
4: Això era com un dia que ara fan la gent, un dilluns o un dimarts, diem-ho així. Mm. Bueno, després vam dir, no pot ser això, el pròxim any, això d'any en vall, d'agost en agost, el pròxim any farem una setmana. D'aquella setmana, també, per obrir, has de tornar a netejar, has de cuinar, has de preparar per poder obrir. No pot ser. 15 dies Bueno, però 15 dies, una setmana marxava ella i una setmana nosaltres, perquè teníem el meu pare i la tia, que eren grans, que no els podies deixar sol.
3: Clar.
4: O sigui, marxava ella 8 dies i marxava jo. I última hora vam acabar tancant tot el mes d'agost. Dic, ara n'hem après. La tia, tancar no. I quan vam començar a tancar, deia, que tontos que hem sigut de no haver tancat abans.
7: Clar, fins que no va a veure...
4: Fins que...
6: Sí, perquè una mica de conciliació familiar.
5: Tancar aquest cap de setmana... Era un problema molt gros, oi, tancar dos dies.
3: Oi, a Sant Feliu, que era estiuet, hi havia molta gent.
5: Sí, tancar, vam un cap de setmana, però caram, quan ho va començar a tastar, va ser la primera... Això no n'hi ha prou.
3: I es feien menús de dilluns a divendres?
4: Sí, el dissabte no i el diumenge tampoc.
3: Ja era carta.
4: Ja era carta, això.
3: I els vespres també, entre setmana, també s'hi podia anar a sopar.
4: Sí.
5: Fins als últims, ara, els últims anys.
3: Com ara, eh?
6: Sí, sí.
5: Com ara, els últims anys, que ja la cosa ja va començar a canviar. Ja la tia Carmela va ser la primera.
4: Venien uns de...
5: No digui. Començava d'això. Esclar, hi ha dues, tres taules, i un dia ella diu...
3: No pot ser.
5: El gasto, que ja no pot ser. Vam més tancar, vam dir, tati, obríem els dijous, divendres i dissabtes. Dilluns i març i dimecres, la nit, tancar. El que es fa ara, sí, que és el que es fa ara.
7: Però això que va ser, perquè la gent va canviar una mica...
5: Sí, de... ja es va canviar tot el món de la restauració.
6: Ja anava canviant de mica en mica
5: la manera de menjar, tot. Hi havia una... Va canviar.
7: Canvi, i al final la gent, per costum o per
4: rutina,
7: per el que fos, per rutina, deixa d'anar o som a altres llocs.
4: Sí, no, i l'època, i els 600, els anys dels 600, que la gent va començar a tenir els 600,
5: el
4: i sortien al cap de setmana.
5: Ja s'hi va conèixer.
4: Canelons i pollastre el diumenge, i ple. Però l'època aquella dels 600 va començar a evolucionar la restauració. No a nosaltres, a tothom.
5: Tothom.
4: Perquè la gent ja va tenir un cotxe, la gent ja va...
7: O sigui... La gent venia també aquí de Barcelona cap aquí.
5: Sí, sí, sí. Com s'anaven a la platja, s'anaven allà en fos.
4: Espera't, i abans de restaurant va ser fonda. Però Can
6: això,
4: Benet,
6: això és el que volia preguntar.
5: Això va ser fonda.
4: Hi havia una, dues, tres... Quatre habitacions.
6: I això ho veu arribar a portar vosaltres, també, les habitacions.
4: Pere, quatre habitacions. Venien a Can Benet, que encara som molt amics ara, la senyora Rosa i el...
5: De Sabadell,
4: d'un textil, riquíssims, i vegin si era diferent. Pujaven, es quedava la filla i el net. El net tenia 4 anys, el Josep. I es quedava tota la setmana.
5: Anys.
4: El dissabte anaven a rebre de Sabadell aquí, que ara la gent ve a dinar aquí i se'n tornen a anar a Sabadell. Venien i els anaven a rebre allà a l'entrar al poble.
3: A l'Om de la Paciència.
4: I allà pujaven amb el cotxe d'ells. I després venien en una habitació que teníem, que ja hi havia
5: doble
4: i hi havia un quarto petit pel nano. Vull dir, hi havien tots.
3: Perfecte.
4: O sigui, de Sabadell, es quedaven aquella nit aquí i l'endemà, havent dinat, marxaven cap a Sabadell. Ara anem i venim de Sabadell.
7: Sí,
4: però oi que sembla mentida, això? Sí, sí. Quan ho penses, sembla mentida. I gent amb poder de diner, que diguéssim, no n'ha de dir. Arribaven a Sant Feliu,
5: la mare i amb el nen,
4: que
5: podien anar...
4: Mira, només et diré que tenen un apartament a Andorra, però una Sonseca a Roses, amb un gran apartament. Vull dir, gent pudent, dos agueta a Sant Feliu.
3: El turisme de qualitat.
6: Sí, de qualitat.
7: Que s'ha perdut. S'ha perdut una mica.
6: Fins quan veu tindre les habitacions? Fonda que va...
4: No ho sé, vam plegar aviat, de les habitacions, perquè... eren les habitacions.
5: Escolta'm, tot el quan carrer... van fer els col·legis, d'allà dalt encara el teníem.
4: Sí, quan... Ara m'has trencat, què volia dir? A l'estiu, que venia molta gent, esclar, teníem tres habitacions, diguem-ho així, tot el carrer, perquè la gent...
5: Abans llogaven
4: habitacions, com a la costa, que també a la costa llogaven habitacions. I tot el carrer es pot dir que ens llogaven habitacions. Imagina, el Capri...
3: Imagineu el que havia sigut Sant Feliu.
7: El que havia estat...
4: El Capri, que estaven a casa el iaio, que
5: el iaio amb la nena,
4: amb l'Alícia, la nena, la filla del Capri, i era casat amb una senyora que tenia uns bessons, i la filla gran, la Glòria, era casada amb el Vilanova,
5: d'allà dalt.
4: D'allà dalt. O sigui, i s'estaven a Can Benet. I jo pentinava l'Alícia i em feien regalets perquè... Imagina't les coses com han canviat.
5: I dormien a Can Sevi.
4: Dormien a Can Sevi, allà on és ara el Joan Valls, que és la casa vella.
3: El que havia sigut Can Benet a l'inici de tot.
5: Sí, o sigui, això ja... Vull dir, tot ha canviat molt.
7: Molt. Inclús per el que em dieu, no? Veu fer inclús amistats, no? Amb els clients i amb...
4: Sí. Bueno, amb això millorable. I que tots et diuen, ai, que heu tancat. S'ha d'agrair que t'agraeixin el que has fet, perquè t'ho diuen, no t'ho diu una persona. Mira que s'ha trobat a faltar. Mira, això s'ha d'agrair molt, molt. I ho agraïm.
3: Les coses bones...
7: És que està pensant, només que aquí a Sant Feliu hi hagués algú que fes estofats, mandonguilles i coses amb cara i ulls...
4: Sí, amb cara i ulls, eh?
7: Mare
4: de
7: meva.
3: És així, és així.
4: Amb cara i ulls.
3: Llavors, hi ha una cosa que a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció, que quan sents parlar de Can Benet i la gent que hi anava i tal, una mica el resum o una mica la frase que sents més d'allò era... És que s'hi menjava com a casa.
4: Perquè eren guisats de casa.
3: Era una cuina senzilla.
4: Senzilla.
3: Entre cometes, perquè també hi havia els guisats, hi havia coses...
4: Sí, però sense sofisticacions.
3: Els menús eren menys...
6: La meva dona recorda sempre la patata amb bledes, la Laura Gené.
4: Ah, sí.
6: La patata amb bledes.
3: Els dijous es feien arrossos.
4: Sí, sempre. I el dilluns, escudell i carn d'olla. Això és sagrat.
5: Estiu i hivern,
4: eh? Escudell i carn d'olla.
5: No, fallava.
3: Jo recordo un Sant Antoni veure un clàssic de Sant Feliu, el Miquel del Molí.
5: Sí, el Miquel.
3: Potent, un plat d'arròs que ell quasi bé no es veia el plat d'arròs. L'arròs a la cassola. Sí. Perquè era arròs a la cassola.
4: A la cassola.
5: Arròs a la cassola. Sempre
4: igual.
5: Paella, no. Sí.
4: Arròs
5: a la cassola. Arròs a la cassola.
6: Quina és la recepta que recordeu amb més carinyo?
5: Manem?
6: Quina recepta que més trobeu a faltar no poder-la fer ara?
4: Poder-la fer ara,
6: sí, la podeu fer, vull dir, per ensenyar-li a la gent.
5: No sé, jo tot... Mira, n'hi ha una que no la fem mai, que és molt senzilla, el conill a l'ametlla.
4: Sí, perquè la
5: més senzilla no pot ser.
4: No, i però molt, la canalla...
5: I molt, molt, molt antiga, eh?
4: Bueno, perquè pel jovent nostre... I ens agradava a tots. Ara que som grans, un dia el farem.
7: Sí, perquè és qüestió de començar-ho a provar un altre cop i tot això torna la pena, eh?
4: I a la Berta, la del Josep, que és, si veritat... Bueno, tenen un paladar, el Josep i la Berta, i la Jana, la de la Montserrat.
3: No m'estranya.
4: Però tenen un paladar, però saps... Sap el que hi has posat.
5: No els pots enredar. No,
4: sap, però és veritat, eh? No és per... no. Però és que és una cosa...
5: Avui aquests macarrons no són com els de l'altre dia. Dic, si els he fet igual. No. Perquè hi has posat això, oi? No. No m'enganyis perquè hi has posat això. I no se t'evoca la Berta, eh? Vull dir...
7: potser tenim...
5: No els pots enredar.
3: Tenen bones mestres i...
4: No, tenen paladar.
7: No us heu plantejat mai fer un recopilatori de receptes i de...
4: Ui, que ens ho han dit de cop. Ara la Clara diu que vol fer-ho, però si no donen l'abast.
3: Ja ho apretarem.
6: Haurem de plantar-la. Ja
4: no, perquè, escolta, estudiant, fa arquitectura que té molta feina. O sigui, i ho vol fer-ho, eh?
5: La Clara ara fa dies que ho porta.
7: Home,
3: ja li acabarem de donar una empenta a la Clara, eh? Perquè hi ha una recepta que potser és la que... El dels esmorzars, el ventre i llenga, la tripa, tot això... Que...
4: I la samfaina.
3: La samfaina, però hi ha un plat...
4: O la cordella, que diuen.
3: Hi ha un plat que jo l'he sentit dir moltes vegades i que són els peus de porc.
4: Farcits.
3: Que fèieu farcits. Que eren peus bord farcits amb rabassoles, pot ser?
5: Sí.
4: Guisats amb rabassoles.
3: Això era un platàs.
4: El Josep li fem quan és el seu sant o així, perquè és del peu de porc. Del peu de porc li agrada la brasa, li agrada guisat i el farcit. Però el farcit porta feina. Clar. Porta feina amb el sentit que l'has de bullir.
3: Sí, sí.
4: Però això, com la tripa. No la tripa que ara compres, no, que ja és cuita i blanquejada.
3: Feia tot el procés.
4: No, no. Era bruta, que teníem una feinada fins als dues de la nit de netejar la tripa per bullir-la i per coure-la perquè és bona reposada.
3: Clar.
4: O sigui, del dia abans és un guisar que vol
5: repòs.
4: Com que després el anaves escalfant, encara tres plats, es anava concentrant, diem-ho així. Sí. Marxava l'aigua. És que tot vol...
7: Sí, però aquell llegat no es pot perdre, eh? Perquè...
3: Ja vam fer, quan es feia el còdic, aquí a Sant Feliu, que era aquell torneig de hockey sí, que es feia,
6: els
3: dos anys que vaig tenir el privilegi, el plaer i el gust de ser-hi, els esmorzars hi havia
6: callos
3: que ens sí. els vàreu sí, fer.
6: Sí. I els vam fer un any després més. També. Sí, sí.
3: Molt bé, doncs estem una miqueta al punt ja d'atacar una mica, no? O anem bé?
6: Perquè vosaltres havíeu comptat quanta gent servíeu al dia? Això ho portàveu més o menys? O...
4: Sí, espera't. Haig de comptar perquè omplíem dos cops els menjadors i després el que venia més tard. A veure, comptem. 4, 8, 9, 10, 27, 27 i a dalt, 4, 8, allà n'hi havia dos, 27, 30... Uns
3: 35.
4: 35 llargs, eh?
6: 35 comensals?
4: No, per torn. N'hi caben per torn.
3: No em refereixo, fèieu 35 i llavors remuntàveu
4: sí,
3: i tornàveu a fer 35
4: sí.
3: més?
4: I a l'època que vam tenir la Nenujo, que estava aquí on s'estava,
3: sí,
4: la Nenujo, primer fèiem el turno de la Nenujo, que venien
5: sí,
4: a la una, complien
5: tot
4: tant menjador, el de baix i el de dalt, i després fèiem... els nostres, que dèiem nosaltres,
5: dues,
4: els de Can Roc, els de despatxos, algú de l'Ajuntament, de d'altres indústries, el que venia a dinar.
3: Perquè quan venia gent d'aquestes empreses, eren oficinistes, per dir una manera, o
4: no,
3: també treballadors?
4: De... Sí, no, els hi pagava el dinar.
5: Tots els treballadors.
3: Perquè hi ha gent que venien de fora,
4: era,
3: vivien
4: sí.
3: fora de Sant Feliu.
4: Sí, sí no hi havia gent... De... Sí,
3: venien
4: havia
3: aquí
4: i
3: feien el menú a casa vostra.
5: Sí, sí. L'empresa els hi pagava el menú.
4: Els
5: hi pagava el menú.
3: Com ara.
7: Com ara, igual.
5: Els hi pagava el menú, sí, sí.
6: Les dietes.
4: Els hi pagava, sí, sí.
3: Quines coses.
7: Jo deixo la meva curiositat de sempre. Posava les tovalles o no?
4: Sí.
7: Sempre, oi?
4: Sempre.
7: Al final...
3: I a casa, tu... a casa meva n'hi havia unes iguales, que eren blau grana.
4: Ai, sí, de baix a Can Umberros
3: sí.
4: l'has.
3: I a casa sí, l'estaríem, sí. també.
5: Ui,
3: ja
5: però
3: fa molts anys,
5: eh, d'aquestes estuades.
3: Doncs a casa encara no fa...
4: Pensava que són les primeres que vam tenir de
3: sí,
4: quadros,
3: sí,
4: de baix.
5: De baix, de Can
4: Després vam agafar de quadro clàssic de cuina de
3: sí,
4: quadro marron.
3: Sí,
4: i ara, a última hora, eren grogues d'un color rovell. De quadros, però de color rovell. I posàvem tapetes sobre, eh? Per no haver d'anar canviant l'estovalla amb mantel.
5: Mantel blanc
4: sobre.
7: Una sobretaula, no?
4: Això, una sobretaula.
6: Sí. Com és que veu decidir tancar?
4: Nen, hem treballat molts anys, eh?
6: Però
5: vam arribar
6: a l'edat. No va haver relleu.
4: No,
3: ja
4: el relleu
3: ja els van fer. Ja els van fer.
4: No, el relleu és el Josep i l'altre relleu la Montse, que cadascú va fer el seu, la seva carrera i més descansats, perquè és molt maco. Disfrutes si t'agrada la feina, però és lligat.
5: És molt esclau.
4: És molt esclau.
6: No vau pensar en traspassar-lo ni... O no, ningú
4: no,
6: va vindre mai a dir...
4: No, vam voler traspàs.
5: No.
4: Camaret es va acabar aquí. Ni traspassat ni no traspassat. A més, si haguéssim traspassat, actualment es havia de fer nou cuines, es havia de fer nou,
5: sí,
4: perquè tot ara... ha canviat, les màquines...
3: Sí, sí. I la normativa,
4: es quedava,
3: no?
4: I,
3: clar, i
4: es quedava petit.
5: La normativa
4: hi havia...
5: Però vull dir, cuines i tot això es tenia... Havia arribat ara un punt que es tenia d'haver... fet formant-ne tota
6: sí.
5: nova, allò de dir...
4: Ho vam apurar ja, fins a...
5: Vam apurar perquè
4: sí.
5: ja...
4: I ell encara es va jubilar als 60.
5: Em vaig jubilar als 60.
4: Jo vaig arribar als 65... Però ell als 60 ja es va jubilar.
5: Ah,
4: el Joan ja hauríem plegat estona.
3: El Joan
4: tenia la seva feina, eh?
3: Anava a dir, feia dos jornals, com sí, que diies, sí, no?
4: Sí, sí. I tant.
3: Sí. Joan era l'home, bueno, el pare del Pep, que era una mica el cap de sala, no? Una miqueta. Era
4: sí,
3: el
4: sí
3: sala.
4: Bueno,
3: organitzava
4: sí, sí, sí.
3: una mica el personal.
4: Sí, no, i quan, com que ell per l'empresa...
3: Fava el telèfon,
4: per l'empresa de construcció, sí, sí. Anava a visitar les obres i tornava, venia a l'hora de cafès, feia cafès i dinava.
5: Dinava
4: allà a la una, feia cafès, i quan s'havia d'anar se'n anava, com que se'n podia anar l'hora que volia, vull dir...
6: Era tot familiar, no? El Josep era i tot, la Montse tot. També estaven
4: sí,
6: per allà.
4: Sí, sí, mentre sí. No es van casar, van
5: ells
4: estar a casa.
5: Tot el cap de setmana. I el vespre sortien el dissabte, quan es havien acabat els sopars, després ells se'n anaven, però ells sí, sempre van, fins
4: sempre.
5: L'últim dia, sempre
4: fins que es van casar,
5: ens van ajudar, allà. Sempre.
7: I al final...
5: Sí. Sempre, sempre, sempre.
3: Molt bé, doncs anem una miqueta a fer unes preguntetes així que són de... són com obligatòries, que ens agrada fer una miqueta de tothom que ve per aquí, que la primera podria ser una miqueta... ens podríeu dir un restaurant que heu anat que us hagi agradat molt últimament o que tingueu un bon record que no sigui Can Benet
4: últimament, d'ara
5: Sant Feliu allò, o...
4: no, aquí no hi anem el... bueno, aquí no hi anem
5: sí,
4: vull dir.
5: Sí, que hi hem anat
4: sí, vaig, el Cívic i
5: el, Cívic,
3: el, Cívic, el pobre el Paco
4: ah, també
5: hem anat a tots
3: allò sí. Que digueu, una recomanació aneu a tal puesto que...
7: o en lloc per pedres, ja pot ser la costa, la muntanya o...
5: ara dels últims que hem anat
4: Can Xerina
5: vam anar
3: posem-nos drets sí. També Can Xerina, molt bé
4: molt,
3: no?
4: Molt.
3: Ho han perdut una miqueta o no? És com sempre
4: mira, jo
3: sempre...
4: hi havia anat, ara hi vam anar-hi que fa un mes
5: no, no, tant, no, tant, no tant
4: no fa gaire
5: mira, per Pasqua
4: això, per Pasqua hi vam anar-hi. Per Pasqua,
5: no,
4: sí.
5: Ja fa dies.
4: I hi havíem anat... Feia anys que hi havíem anat.
5: Que no hi havíem anat. Anàvem... Jo ho vaig trobar, diferència no, del record que jo tenia de quan vam anar fa anys
4: bé, enrere, bé.
5: Com a mare...
3: Vull... Bona carn, oi?
4: Sí,
3: Can Xerina,
4: sí,
3: bona carn.
4: Sí, sí, no, tot. Bé, i el servei...
5: Molt bé.
3: Ja havíem parlat alguna vegada de Can Xerina, potser o no?
6: No ho sé.
3: Un dels restaurants més antics d'Espanya. No sé si el segon o el tercer més
7: però
3: antic d'Espanya.
7: Però aquest és el que està... No hem anat jo.
3: No, no, no hi hem anat mai. De... Nosaltres junts, per can... separat, sí. Que
4: hi on te... No, de Castellcí, de...
3: Collsospina.
4: Collsospina.
5: Collsospina.
4: Collsospina.
3: Molt bé. Alguna coseta...
6: Una cançó, que ens diguin una cançó.
3: Una cançó. Una cançó. Seríeu capaces de dir-nos una cançó que us agradi molt?
5: Ai, jo...
6: Sou...
7: Que us motivi, que us porti
4: espera,
7: records,
4: espera,
7: que us
4: espera,
7: porti...
4: Espera.
3: Ja ens ho diran, ja. És igual, d'època, del el que sigui, tot ens va bé.
4: Mira, jo, de quan...
5: Ai, no ho dic.
7: Tu digue-ho.
3: Aquí es pot dir tot,
7: tu,
3: que no ens sent ningú.
4: Però sí, oi?
3: Ara no, ara ens sentim nosaltres i prou. Ha de ser bona, aquesta, ha de ser bona, quina cançó és?
7: Que sí. Que sí.
4: No,
6: la cançó sí que
4: no,
6: la pot dir.
4: Espera.
6: La cançó sí.
4: Digue-la tu primer.
5: Jo cançó no, perquè vull dir, m'agradaven els Beatles, el Dire Straits, tot aquests, però una cançó.
3: Dire Straits. Una dels Dire Straits.
5: Allò puntual.
3: Per un costat.
4: Aquella que posa el Guardiola, que els hi va posar el Guardiola en els jugadors abans de sortir al camp.
3: Ah, del...
4: aquesta.
3: Coldplay, tu.
4: Coldplay,
3: Coldplay,
4: Coldplay, això.
3: Molt bé, molt bé.
6: Modernes.
4: Aquesta.
6: Heu dit que la net tenia una neta siberita, però una neta que cuini bé, quina és la...
4: La Berta.
6: La Berta.
5: La Berta. I la Jana també.
4: I la Jana també.
5: També dintre del
4: específic.
5: Seu estil.
4: No posar-se, però l'altre és posar-se a fer feina,
5: és,
4: que dic jo.
5: És...
4: Iaia, que s'ha de fer llumillo? Ja ho fa ella. Vull dir...
5: No, i és de...
4: És de sí.
6: Doncs potser que faci l'arròs la Berta l'any que ve, Xavi, perquè tu...
8: Bueno, el meu va sortir bé. Jo ja ho sé que la Berta em sap.
3: El teu va sortir bé, ho dius tu.

0: gastronòmic i tot això, hi havia 35 paelles i em va dir que prop d'unes 30 paelles va tenir molt difícil la valoració perquè tot era molt bo.
1: Clar.
0: Vol dir que, coi, això no, està bé, jovent, a més, molt jovent fent arrossos, sí. Tia, això no té preu. Sí, sí.
1: I solament l'ambient només que ja disfruten.
2: Sí,
1: vull dir,
2: sí, molt bon ambient.
3: Detallets, vull dir, de la paella, com la que vam fer l'últim dia allà dalt a la casa, i un parell de detalls que...
4: Que els hi falta.
3: Saps allò, aquelles coses que dius, això, si haguessis fet així, si ja li vaig dir l'Aina, això...
5: Bueno,
3: no està conforme.
0: Està
3: si ho hagués fet d'una altra manera,
0: hauria
2: quedat més... Però això és la manera d'aprendre'n, també.
1: No, però la va fer ell, la paella.
3: Ja, però el grup d'ell... De, sí. Però
5: vam fer molts errors, allà.
3: Detallets.
5: Allà vam fer molts errors.
3: Petites coses.
5: El sofregit em vaig deixar el tomàquet. Caldo fred. Bueno, molts errors.
0: Devies tenir vol al vespre i, sí. No? I la cosa no... Bueno,
1: què diu?
0: Marta i Teresa, res, ha sigut un plaer, segurament podríem estar hores i hores aquí parlant d'anècdotes i coses que segurament ens
1: que van moltíssimes de coses, mica en mica.
0: Perquè en tants anys segur que n'heu viscudes de tots colors,
3: sí, tant,
0: però el que sí està clar és que...
3: De bones i de dolentes.
2: I que no es poden explicar unes quantes.
0: El que sí està clar és que esteu en el cap de moltes persones, sí,
4: que hi ha gent que us trobo a faltar.
0: Per lo bo i no per lo dolent.
1: Sí. I ho agraïm moltíssim, eh?
3: Molt bé. Més per agrair, vull dir molt.
0: Doncs quan vulgueu ja podeu tornar i explicar-nos alguna recepta.
2: Sí. Bueno, ho facin al llibre, no?
0: Això. Això. Moltes gràcies.
4: Gràcies per haver vingut. Bueno, gràcies.
1: Molt bé. Dos a vosaltres. Bueno,
0: digues, digues, Marta, digues.
1: Encara surt.
0: Encara sí, estàs aquí.
4: Estàs aquí.
3: Estàs en antena.
1: Després.
0: Doncs després en parlem amb els micròfons tancats, que ens ha de dir una cosa molt important.
4: Gràcies.
1: Ara ja no se'n recorda.

0: En Capell va al mercat.
1: El mercat és el dilluns. El dilluns en compra llums. Llums! Oh, lai, lai, la masovera, la masovera.
2: Doncs això, aprofitant que dissabte baixàvem a Capital, a Barcelona, a participar al FEM Paelles a les Rambles, que en David ja sap que el FEM és la fundació de l'esclerosi múltiple.
3: No eh? Un equip de fèmines, sí, de paelles.
2: L'altre dia es liava amb això del FEM.
4: Tot i que hi havia força fèmines per la Rambla.
2: Sí, força fèmines n'hi havia.
3: De tot.
2: I això, que vam participar en aquest concurs que ens va agradar molt pel segon any consecutiu.
4: Va ser xulo. Ens ho vam passar molt bé.
2: Amb l'Ada.
4: Ens vam codejar...
2: Amb l'Ada,
3: amb els famosos.
2: Amb els famosos.
3: Amb una abraçada i tot.
2: Sí, que... la senyora ens va donar una abraçada pel punt de l'arròs.
3: Et va donar.
4: Sí, hòstia, el tindrem un mes que no...
3: És que anirà amb aquest jersei... I...
2: Bueno, hi havia el fi de la Ruscallada per allà.
4: No hi cabrà per Sant Feliu, eh?
2: I va.
3: Tocar jo del David.
2: A quin mercat vam anar, David? A quin mercat vam anar? Explica una mica.
4: Pues al final vam anar a Santa Caterina,
2: molt bé,
4: que el teníem allà al costat, i la veritat és que, bueno, és un mercat xulo, està al mig allà al barri gòtic de Barcelona.
2: Més de 60 parades de productes.
4: Ja està bé. Vam anar a fer un bon esmorzar abans de cargar les piles per fer les paelles, i aprofitar que estàvem allà vam anar a comprar tot el que ens toca per fer del...
2: Aquesta recepta que no hem dit, però fem una recepta una mica allà, parlàvem de fondes, fem un especial, un plat que es feia a les fondes, i sobretot aquí la Fonda Can Benet també es feia aquest plat.
4: I perquè anar a la verdureria a comprar les verdures per fer el sofregit, tomàquet, ceba,
3: la picada
4: i totes les verdures, vam anar a la peixateria a buscar...
2: La peixateria, això és de la paella, això oblidat. No pateixis, què més? A quina parada vas anar?
4: No, ja ens vam anar a la parada de carn, als menuts, que ja per la gent...
2: Ara ja saps què són els menuts,
4: sí,
2: no?
4: Sí, i per la gent que no ho sàpiga, doncs són les vísceres comestibles

0: dels animals sacrificats. I jo no en tenia ni idea, però hi ha botigues que només venen això.
1: La casqueria, bueno, com li diuen, la casqueria.
0: Sí, correcte.
2: A províncies.
0: Allà... Bueno, i allà vam comprar els peus de porc.
1: Molt bé.
2: La mantellina.
0: La mantellina.
2: Què més? Ja està. No?
1: Ja està, sí. Bueno, després necessitem els bolets, que ja tenim... Bueno, vam conèixer un home allà que ja ens en va poder... Donar,
0: li vas estirar, i... li vas estirar la tòfona.
1: Aquest volia sortir corrent.
2: Em va ensenyar una tòfona i li vaig donar un tros de maó de les Rambles. Sí. No se'n va donar compte.
1: Doncs va, anem cap a la recepta, no?
0: Va, doncs pues arrenquem.

0: Doncs, com ja hem dit, intentem recuperar un plat dels que feien a la Fonda Can Benet, que en el llibre del Corpus també surt, que és la recepta 849, peus de porc farcits de bolets, que en aquest cas els bolets, el Ferran m'havia dit múrgoles, però bueno, també ens ha dit la Teresa que hi posaven tòfona, i això, bueno, Ferran, que ens expliqui bé la recepta, ja.
1: Peus de porc farcits de bolets, diu la... el Corpus. Ens posa com a ingredients 4 peus de porcs, de porc bullits, una mantellina de porc, mig quilo de bolets nets, 4 cebes trinxades fines, 2 pastanagues trinxades fines, 2 tomàquets madurs ratllats, 2 alls, julivert, timó, una copa de vi ranci, farina, sal, pebre, oli i brou de bullir els peus. Per fer una picada més o menys clàssica, un gradall, un grapadet d'ametlles o pinyons, 2 galetes o carquinyolis i julivert. L'elaboració: es tallen els bolets a trossets i es saltegen amb una mica d'all i julivert trinxats. En una altra paella es fa un sofregit amb 2 cebes i quan estan rosses s'hi afegeixen els bolets i salpebrano. Es desossen els peus, farciu-ne la meitat amb els bolets, tapeu-los amb l'altra meitat i emboliqueu-los bé amb la mantellina.
2: Amb la què, perdó?
1: Amb la mantellina.
2: I què és això?
1: Ara t'ho explico, acabem la d'allò. Afarineu-los i fregiu-los fins que s'hagin enrossit. En una cassola feu un sofregit concentrat amb les altres 2 cebes, les pastanagues i els tomàquets, tireu-hi el vi ranci i deixeu-lo reduir. Cobriu-ho amb el brou de bullir els peus i deixeu-ho coure tot junt uns 30 minuts. Poseu els peus fregits en una cassola amb salsa colada i la picada i deixeu-ho 10 minuts més. Poseu-ho a punt de sal i pebre. Com a variacions, també es poden farcir els peus de caragols sense closca o de carn amb bolets. També es poden farcir de botifarra crua i negra. En lloc d'embolicar-los amb la tela de fetge, es poden embolicar amb una fulla de col o d'enciam, lligar-los, enfarinar-los i fregir-los. També es poden cobrir de salsa beixamel i gratinar-los al forn. T'ha quedat la pregunta resposta?
0: La mantellina?
1: No. La mantellina. La mantellina és un tel que cobreix el fetge. Aleshores, allà, allà això...
0: treuen, i allà, allà les botigues dels menuts tenen el fetge i tenen les mantellines.
1: Exacte.
2: I tot s'ha de dir que... transparent.
1: Sí. Sí. Tot s'ha de dir que Can Benet, els peus de porc, els peus de porc farcits, ells els farcien, com ens han dit, amb llaminera de porc trinxada, feta com una mena de carn picada tipus pilota, amb all, tal, julivert, l'ou, el pa, suposo, ratllat.
0: I la tòfona.
1: I ells hi posaven tòfona. Tòfona, entenc, trinxada o ratllada, no ho sé. I llavors ells el guisat, els bolets eren múrgoles normalment, que sí. La múrgola quedava en la salsa. Val. No és que els peus de porc estiguessin farcits amb la múrgola, sinó ells farcien el peu amb la carn trinxada, amb la mica de tòfona, i la múrgola, el bolet, quedava fora lligat amb la salsa que es feia.
0: Molt bé. No, això del tel que veig aquí, en lloc d'embolicar-los amb el tel de fetge, es poden embolicar amb una fulla de col o d'encena. Això ho provaré, però sí. Suposo que es deu tindre que lligar. No? Deu lligar...
1: Igual que la mantellina. En certa forma, la mantellina està posada d'una manera que ella mateixa ja, yes. Llavors es lliga i no, fins al final, fins que no està la cocció, no es talla. Si no es desfaria, igual que les cols, la fulla de col també es fa el mateix,
0: sí, no.
1: Perquè té aquesta capa, la fulla externa de la col, no? Segurament deu ser la part verda, sí, la més d'allò.
0: La dura.
1: I aquí s'acaba la meva trista aportació.
2: La col entén que ser bullida, no? O no?
0: Clar. Bueno, clar, ja bulleixes.
2: Has de bullir, no?
1: Clar. Sí. Fins aquí.
0: Accepta. Alguna pregunta té el senyor?
2: Bueno... Com que no és un plat que m'entusiasmi...
0: No. Tu això de menuts, això no... No,
2: a mi això gaire. De coses llefiscoses no...
0: No, però els peus de porc, tio, això és... El que hem de dir també, ens ha explicat la Teresa, que li treia tot, o sigui, els deixava netíssims.
1: Els 32, ha dit?
0: Ens han dit 32 ossets. I que sí, que ja tenia on sabia els raconets, on hi havia el tendrum, i ho treia tot, o sigui...
1: La clau una mica una feinada, de desusar els peus és que això s'ha de fer en calent. perquè és la manera que el greix o la gelatina, perdó, no és greix, és gelatina, la gelatina es deixa anar de l'os. Si està fred, torna a quedar enganxadíssima i no es pelen bé.
2: Bueno, m'haureu d'aviam com queden aquests peus de porc i si ho estàs tu... T'haig de dir que jo no havia tastat allò que vam menjar allà... Què era allò? Llengua?
0: La llengua.
2: I ben reconec que estava bona. Tot s'ha de dir que estava bona. Però bueno...
0: Doncs va, que vagi de gust.
3: El fast food.

0: Bona tarda, amics oients. Avui ens trobem a la prèvia del Barça-Madrid amb el senyor Casar, historiador de Sant Feliu i el best-seller de Sant Jordi.
1: Molt bé.
0: Correcte?
1: Correcte, correctíssim. Sí, senyor.
0: Preparat per fer el fast-food?
1: Preparadíssim.
0: Qui ets més, de mar o de muntanya?
1: Si parlem de menjars, evidentment, sóc més de mar.
0: I si no parlem de menjar?
1: I si no parlem de menjar, doncs mira, mal visc a la muntanya a vegades.
0: El plat que més t'agradi?
1: A veure, a mi m'agrada molt, i no ho dic perquè el Moreno estigui per aquí rondant, els arrossos, de tot tipus, de tota mena. I esclar, el que es diu la paella és per mi el plat estrella. No obstant, també m'agraden molt els plats amb suquet, diguem-ne, saps? Una vedella amb bolets, superben fet, etc etc.
0: Per sucar-hi el pa.
1: Per sucar-hi pa, exactament.
0: Correcte. Sí.
1: Tot el que engreixa.
0: Digue'm un lloc que t'agradaria perdre't per anar a dinar.
1: A veure, per anar a dinar aniria, si pogués, per tercera vegada a l'Arzac. És el restaurant dels que he anat, dels, diguem-ne, d'aquests de nom i de prestigi, i de digue-li com vulguis, el millor.
0: Que si un dia t'has de perdre, allà et trobarem.
1: Allà, bueno, sí, sí, allà em trobaríeu. Tant és amb el pare, que vaig estar quan estava el pare davant del negoci, com amb la Helena, la seva filla, que la vaig ensopegar la segona i tercera vegada que hi vaig anar, i allà ja estava, doncs, per les taules i això. O sigui, fantàstic, fantàstic.
0: Perfecte. El pitjor plat que t'has menjat mai?
1: Els pitjors plats, en general, que em menjo i que ho faig per obligació, són els que hi ha amanides.
0: El que és verd no t'agrada?
1: No, ja ho diré en castellà. De lo que come el grillo, poquillo.
0: I una altra cosa anava a dir. Ets més d'estovalles o sense estovalles?
1: No, no, a mi m'agrada amb estovalles i ben servit i que els vins siguin bons, de qualitat.
0: Correcte.
1: Per tant, si s'ha d'atacar algú, es taquen les estovalles.
0: I blanc o negre?
1: Sempre negre.
0: Sempre?
1: Per anar bé. Menys avui, que, mira, he begut blanc.
0: Propines? A favor o en contra?
1: No, no, les propines estic a favor. El que passa que avui en dia, amb el tema dels datafonos i de més, doncs em sembla que si deixes propina i pagues amb targeta, no sé si s'ho queda el propietari i no ho reparteix.
0: Per
1: tant, s'ha de portar
0: una
1: mica engrunat, saps? Si més no, pagar amb targeta i portar una mica engrunat per deixar la propina.
0: Perfecte. Doncs aquí ho deixem. Mil gràcies, senyor Casar.
1: A vosaltres.
0: Fins la pròxima.
1: Teniu un programa fantàstic.

0: the rocksteady beat on a Rootbo style.
1: L'agenda quinzenal.
2: Doncs ja estem a meitat de maig, que ja ve juny, juliol, que això en Xavi ens ha de dir el programa, que ara que ens quedarien tres programes abans de vacances, perquè ja paro, no, ja ara?
3: Exactament, no t'ho sé dir, perquè no sé quan acaba la temporada, però ens queda el dia 2, el dia 16, aquest és el més segur. Pues jo crec que ens en queden dos només, perquè de normal acabem després de Sant Joan i fins a després de Festa Major no tornem a començar. Podem fer tot el juny sencer i acabar el 30 de juny, però...
2: Haurem de mirar de fer alguna cosa per vacances, no?
4: Ja home, estaria bé, eh?
2: Algun especial, algun restaurant.
4: Un programa a la fresca, alguna cosa, no?
2: Sí, sí, sí. Doncs això, el
4: algú
2: que anàvem.
4: Farem.
2: Anem a l'agenda, que això és temps de flors, temps de fruits vermells, i què ens depara aquests dies, David? Bueno, què trobem per aquí?
5: I aquest dia de fruits vermells tenim el dia 23 i 24 de maig a la Sant Climent del Llobregat la Fira de la Cirera. És una fira que ja va per la 50a edició, que té una tradició molt, molt, molt antiga. I, bueno, és una zona agrícola que el cirerer apunta a pala i que és de gran importància i un motor pel territori. I arrel d'aquí, pues, bueno, vam fent una fira que tot de productes, de la cirera, derivats, licors, menjars...
2: Doncs s'haurà d'anar cap allà. Jo també aquest 23-24 el que he trobat és el Gluten Free Forum, que es fa des del 2023 a Barcelona, i aquest any es fa a Sabadell, a la Fira de Sabadell, ¿vale? I això és un punt de trobada per a les persones amb celiaquia, i es veu que és un entorn que pots trobar productes, cuines i dietes sense gluten. Una mica és un punt de reunió per això, per persones celíaques i els que tenen una sensibilitat cap al gluten no celíac, val? O sigui, està el mateix cap de setmana 23-24, i el que veig que aquest any és el primer cop que en aquesta edició es fa una zona de productes de proximitat, que això està bé per la gent d'aquí al poble si vol anar a descobrir més productors, sí, de productes no, celíacs i tot això, que em sap greu, però cada cop està més estès, el pobre problema aquest. I també aquest dissabte trobem una cosa molt ben feta que volíem parlar amb els seus organitzadors, però anem de cul i no ho hem pogut muntar bé, i ens ho explicarà en Ferran. Què trobem, Ferran, al poble del costat?
4: I m'has passat el marron a mi, no?
2: Que dius, del poble del costat.
4: Caldes.
2: Home, tu t'agrada parlar de Caldes?
5: De tant en tant fan coses que estan bé.
4: Sang calderina corre per més venes. Bueno, de fet, aquest cap de setmana doncs fan la Fira de Vins al carrer, que ja fa unes quantes edicions que ho fan.
2: Sembla que és la cinquena, no? Crec.
4: Pot
2: crec
4: ser.
2: La, sí, la cinquena.
4: Pot ser. I es tracta, doncs, això, d'una Fira de Vins on... ells diuen que és un esdeveniment anual que celebra la riquesa i diversitat del món vinícola en un torn únic i encantador. Tot això es fa en l'avinguda... Pim Margall és allò, aquell carrer?
5: Sí, passeig, les botigues.
4: Sí, el carrer principal de Caldes, on hi ha la Vallesana, i de la Vallesana un tros avall, doncs es posen diferents productors, cellers i productors de vi, tant locals com regions vinícoles, reconegudes, oferint als visitants l'oportunitat de descobrir i degustar una selecció exquisida de vins. D'aquesta manera, tu pagues, fas un tiquet i permet anar passant per tots aquests cellers, aquestes bodegues o aquests productors, i provar els diferents productes que elaboren, que fan i que venen. Aleshores, un dels atractius principals enguany, desconec si es havia fet una mica en les altres edicions, són uns tastos guiats que són conduïts per sommeliers i experts enòlegs que ajuden els assistents a apreciar les subtileses de cada vi. O sigui, al final no és anar allà a beure vi i ja està, sinó que si vols tens la possibilitat de que hi hagi algú al teu costat fent un acompanyament per tal de que doncs aprenguis,
2: sàpigues
4: una
2: local.
4: Miqueta el que vas a fer allà i el que toques.
2: Molt bé, molt bé.
5: Entre el preu,
4: i tot això, sí. Hòstia, no el recordo.
2: El preu era 26,95 i crec que tens dret a provar tots els vins, sembla, o sigui, pot sortir...
4: Sí, vins sí, i caves sí, no? I diferents
2: sí, tipus. Hi ha menjar aquest any que no sé si entra dins el preu. Això no és el que volia que ens expliquis una mica,
4: sí,
2: però...
4: Bueno, un altre any o un altre moment, sí, també, tu... igual en un moment que no sigui fora el context de la fira, doncs el Marc o un dels socis d'aquests que ho porten,
2: ens ho, expliquin,
4: sí. Ens ho podríem venir a explicar, perquè a part d'això, doncs, la Vallesana també és un lloc...
5: Sí, sí,
2: sí. Per anar a fer uns vinets sí. Així entre setmana i divendres està bé. Doncs molt bé, va.

0: Les recomanacions top.
1: Doncs això, com hem volgut recuperar les fondes i tota l'essència aquesta, aquesta setmana volem recomanar fondes. Vale? I començaria amb Ferran, quina fonda té per recomanar?
2: Doncs aquí a la vora tindríem, per exemple, la fonda Safaja, a Sant Quirze. És una fonda on hi ha un restaurant que fan els menús diaris, al cap de setmana hi ha una carta. És un restaurant que es menja força bé, tenen productes una miqueta típics com poden ser els cigronets, que estan cuits i servits amb cansalada, amb el seu oli, que són molt exitosos i que realment no sé si els has provat.
1: Sí,
2: però
1: sí.
2: Hòstia, tant allà com el revolt, el revolt també els fan d'una manera molt similar. La fonda Safaja disposa de 5 habitacions dobles, amb possibilitat inclús d'afegir llits supletoris, totes amb bany complet i calefacció. Hi ha una zona d'esbarjo comú, equipat amb taules, cadires, televisió, jugar a cartes, etc. I en un entorn, com és Sant Quirze de Safaja, que doncs, és molt bonic i ho tenim aquí a tocar.
1: Molt bé, doncs jo recomano la Font d'Europa, per tots coneguda, no? Ja sabem que és bueno, regentada per la família Parellada, hòstia, aquella que em va donar una abraçada.
2: Últimament tu, els Parellada, que ens va obrir.
1: Aquesta família em sembla que regenta aquest des dels inicis al 1771 i està ubicada, com sabem tots, al carrer...
2: El cor de Granollers.
1: El cor de Granollers, al fons. És,
2: sí, senyor.
1: Per mi és una oda d'hospitalitat i un símbol de la ciutat de Granollers, perquè et fan abraçades. I això, em sembla que és la 8a generació que ho porta i jo vaig anar a sopar fa poc amb els de la feina, ens van fer el privat a dalt, que era bastant recomanable el sopar tancat, bastant bo. El que no sé quantes habitacions, però deu tindre moltes, perquè això, clar, actualment és hotel, espai de negocis, bar, restaurant, sempre està... O sigui, allà està... Bueno, et sents molt acollit allà, està clar. Què més hem de dir dels Parellada? I en Capell, què ens porta? Quina fonda ens porta?
2: Bueno, el seu iPad.
1: Sí, que avui va amb un iPad rosa i un
3: de
1: jersey
3: ping,
1: blanc.
3: De ping.
2: Molt maco aquest iPad.
1: Sí, sí.
2: De la senyorita Pepis.
1: Tot ell va maco avui.
3: Teniu enveja, avui, eh?
1: Sí, tio, cantes molt avui.
3: No, doncs pues mira, pues expliquem una mica alt i una mica de qualité. I us recomano la fonda Xesc.
1: Ah, oh, que ja parles.
3: De Gombrèn.
1: Que ja parles a...
3: Tot s'ha dit que l'entorn és xulo. Aprofitant, té una estrella Michelin, que ja podem fer un gran menú, pica una mica, però bueno, al final tot s'ho val i seria una bona sortida de cap de setmana i les habitacions són petites i cuques, que també deu costar...
1: Suposo, no sé, això
3: deu estar en pico, però bueno, un bon regal amb la parella o parello.
2: I que quedi constància, que és el segon cop que en el Paradi Fonda recomana...
1: No, Didac, sí, perquè el Didac Boira... Barroso ja ens el va recomanar. Sí. I no sé si hi havia... Sí, va treballar, oi? Per això ens ho va recomanar, també. O sigui que...
3: Bueno, però és recomanable...
1: Recomanable i... vol dir que s'haurà de provar.
2: I tant.
1: Sí, que d'aquí poc tenim una sortideta nosaltres per
2: sí,
1: provar.
2: Sí, però no ho expliquis encara.
1: No
2: ho
1: expliquem, no
2: ho
1: expliquem. I en Xavi també tenia alguna cosa per recomanar, crec.
4: Bueno, no sé si era més agenda o recomanacions. Si voleu recomanacions, en tinc una molt bona.
2: I tant.
4: A la Vall d'Aran. Quina? Crec que no és exactament una fonda, és més un hostal, però
1: bueno, ja ho sé.
4: Tenen habitacions i restaurants que ens serveix,
1: sí,
4: no?
1: Sí,
4: doncs
1: sí.
4: L'hotel, bueno, l'hostal Talabart, ja, que hem menjat allà de collons. El cap de setmana passat ja vam anar-hi amb l'Oriol Rifà, hem estat allà allotjats i menjant, i és espectacular.
2: On està exactament?
4: Al poble de Les.
2: Les.
4: I vam menjar massa bé. Ens vam fotre... Senglar, unes llangonisses que maten ells els 4 tocinos a l'any, ens van explicar i que s'ho fan tot ells. Bueno, mano de Dios i un preu massa barat.
1: Perdona, i què m'he deixat de l'agenda de dir?
4: Agenda Tasta la Rambla.
1: Ah, és veritat.
4: Del 28.
1: I això perquè t'interessa, tu?
4: Jo estic allà punxant, fent musiqueta.
1: Ah,
4: hi ha molt bons restaurants, hi ha el restaurant Compartir, que posa allà una paradeta molt barato, l'Escrivà, entre d'altres.
1: Això què és, a la tarda?
4: Sí, de dijous al diumenge, comença el dijous 28, doncs acaba el 22, i comença a les 12 del matí fins a les 12 de la nit.
3: L'haurem d'anar a veure, no? Haurem de fer equip, no?
1: Anar a fer capital un altre cop.
2: Dijous ens podríem quedar a Barcelona.
1: Sí, també és veritat, eh? Sí, tu baixes i ja està. Baixes amb ell. Molt bé.
3: Si s'ha de fer, es fa, eh?
1: Sí. Doncs ja parlarem.
2: Va,
1: gràcies.
4: Vinga, adéu.
2: Salut.

0: Sigueu molt benvinguts a una nova edició d'En Clau de Música. En el programa d'avui tindrem, com sempre, el meu company en Bernardí Vilar de Bo. Hola, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: I el control també, com sempre, en Pau Ibarz. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: El micro, també, com sempre, la Mercè Serratacó.
1: Un altre cop amb tots vosaltres per oferir-vos una estona de molt bona música. Benvinguts. El programa d'avui, Mercè, anirem amb una cosa que no hem fet mai. Aviam, crec que no hem fet mai, perquè com que portem tants programes, la veritat és que ja no me'n recordo si ho hem fet o no, però jo diria que no. Que són... Perquè, bueno, primer t'explico. L'altre dia, remenant música, vaig trobar un CD del qual farem el programa avui, com t'he dit. Em va cridar molt l'atenció perquè les peces musicals famoses, interpretades per grans orquestres i un acreditat director. Es tracta de... O sigui, com es diu això?
0: Musicals, pel·lícules musicals.
1: Fragments de musicals famosos.
0: Molt bé, perfecte.
1: I crec que és una cosa que no havíem fet mai i que pot ser interessant.
0: A mi em sembla que pot ser molt, molt interessant.
1: Sí? Doncs
0: vinga, comencem. Sí,
1: va,
0: tant.
1: Endavant.
0: Vinga, en primer lloc us oferirem un tema que és el tema principal del musical Evita. Tant aquest com per la resta estan interpretats per cantants com Cristina Llado i Drew Sarik, acompanyats de la Royal Philharmonic de Londres. I està dirigit, en aquest cas, per el senyor Michael Kosarin.

0: Aquesta peça, sempre que l'he sentida, és que m'emociona, perquè és super, super, super... O sigui, més que interessant, és intensa, és vital, és...
1: És com si t'embolcallés, la sí. música. És una passada.
0: Sempre que l'escolto, una vegada ja t'ho vaig comentar, i perdona que em repeteixi...
1: No, pots repetir-te, cap problema.
0: Resulta que la dona del Franco va venir a l'Evita... Uh-huh. Espanya,
1: sí.
0: en plena guerra.
1: Sí.
0: Bueno, en plena postguerra.
1: Postguerra.
0: Sí. I va sortir al balcó a saludar i la gent, bueno, escolta, i la dona del Franco va agafar una mica de gelos. I li va dir, amb el Franco després, dice, a esta no me la traigas más. I el Franco li va dir, i tu, de dónde sacarás los bistecs que te comes?
1: Home, clar, perquè realment el que feien era fer
0: llavors
1: un conveni.
0: Llavors la va fotre.
1: Sí, clar.
0: M'entens? És que en aquella època, qui tenia el protagonisme... el món mig-mig, vull dir, ni de dretes ni d'esquerres, sinó tot el contrari, era la Evita Perón, eh? Més
1: sí,
0: que el seu home, eh?
1: Perquè va ser capaç de fer una propaganda d'ella mateixa i de l'actuació del seu país.
0: No, i es va saber vendre,
1: i
0: la gent l'estimava, i bueno... Escolta...
1: No, i en el cas d'Espanya realment va ser, si no m'equivoco, es va fer un tractat per importar carn des d'Argentina, que realment va solucionar problemes molt, molt seriosos que hi havia en el país,
0: però,
1: o almenys va ajudar.
0: Però no t'ho perdis. Uh-huh. De moment, després sí, però de moment sense poder-li pagar.
1: Sí, no, no,
0: ojo,
1: no, per
0: eh?
1: Això, per això.
0: O sigui, aquí està la...
1: I va ser un tema,
0: el quid de la qüestió.
1: Entre cometes, almenys de cara al públic, era de solidaritat,
0: sí,
1: que
0: jo,
1: això també
0: tant.
1: Sempre està bé.
0: I tant, i tant. Pues li va tapar la boca, aviat, dient-li els bistecs que et menges, qui d'on te'ls trauràs.
1: Ai.
0: I llavors aquella va pensar, ja m'ha fotut aquest. Bueno, mira, ara a continuació, en el segon lloc, us oferim del musical Aspectos de l'amor el tema Ver es creer.

0: Des de luego, tots els temes que he portat, vull dir, no em va costar gaire triar-los perquè tots són preciosos. Preciosos, eh?
1: La veritat que sí.
0: N'hi ha uns més coneguts, lògicament, que altres, però tots són molt macos, molt macos.
1: Doncs vinga, a continuació, i del musical Song and Dance, us oferirem una peça que es diu Vuelve con la misma mirada en tus ojos. Ja veureu com també us agradarà molt.

0: Com he dit abans, a més de macos, és que aquesta noia té una veu molt dolça i molt, molt càlida, eh?
1: I tant, sí, sí, és una preciositat.
0: I clar, vulguis que no, i ell també ho fa bé. Vull dir que, clar, llavors agrada molt, eh? Agrada molt. Mira, ara a continuació del musical Sunset Boulevard, us oferim el tema Con un look. Endavant.

0: Quina preciositat, també, eh?
1: Vull la veritat
0: dir, és que em repeteixo perquè és que jo mateix em faig la propaganda, vull dir, no, no, però molt macos tots.
1: D'alguna manera, aquests musicals el que fan és un lluïment dels propis actors, perquè realment és un continu d'haver de destacar cantant, fent...
0: Interpretant,
1: que això també és important.
0: Cuidado, perquè aquí el tema no està solament cantar.
1: No, clar, és cantar i interpretar.
0: Això és com si fos òpera, diguéssim. Has de cantar, però has d'interpretar.
1: I tant, i tant.
0: Perquè si no, si una de les dues coses falla tot, eh?
1: I tant que sí. Ara, a continuació, us ensenyarem un tros d'un musical que va ser, no famós, no, superfamós, perquè va estar no sé quants anys en actuacions a diferents llocs del món i a tot arreu va tenir sempre un molt, molt d'èxit. En aquest cas estem parlant del musical Cats i la cançó que us hem preparat es diu Memory.

0: Des de luego, Mercè, tal com dius, és superconegut i, a més, el tema és preciós.
1: És una passada. Jo crec que és dels musicals en majúscules, allò,
0: sí,
1: que han fet història.
0: I tant que sí.
1: I aquesta cançó, concretament, és una preciositat. És molt maco.
0: Mira, a continuació del musical Digues-me un diumenge, aquest no és tan conegut, però també és molt maco, el tema del mateix nom. Endavant.

0: Saps què passa? Que els musicals, és com abans deia, com l'òpera, és tan complet perquè interpretació, vestuari,
1: sí, sí.
0: O sigui, la música tan maca, una gran orquestra, grans cantants, omple molt.
1: Home, sí.
0: Omple molt i la gent, pues, tu mira que els musicals, fora d'algun cas estrany, que n'hi ha molt pocs, duren molt temps en cartellera.
1: Perquè és tot un espectacle que t'envolta, clar, és increïble.
0: Sí. I saps què passa amb els musicals? És una espècie d'oportunitat d'anar-hi tota la família.
1: Sí,
0: que no
1: sí,
0: es dona gaire,
1: sí,
0: això.
1: Sí.
0: I el musical, doncs, dels més petits als més grans, doncs, fan pinya i van a veure'l i agrada.
1: Bueno, perquè potser no és exagerat en cap sentit, ni amb el sentit infantil, ni amb el sentit de drames, ni...
0: Què és el que a tu no t'agrada de l'òpera?
1: No és que no m'agradi, però reconeixem
0: home,
1: que sempre
0: s'acaba... Que es mor tothom.
1: Es mor tothom.
0: Clar, no pot ser
1: no.
0: Això. No pot ser això.
1: A veure, jo no dic que no siguin maques les òperes, que saps que sí, que les trobo maques, però és que, fill meu, sempre s'acaba malament.
0: Bueno, mira,
1: a mi m'agrada que s'acabi una mica bé, també. Em fa il·lusió.
0: Mercè, hi ha gustos per tot. Deixem-ho aquí.
1: Vinga, va, doncs
0: vinga,
1: ara...
0: Vale.
1: D'un altre musical que també va ser molt, molt, molt famós, molt conegut i que també s'ha representat durant molts anys, que es diu El fantasma de l'òpera. Ara sentirem una cançó que té justament aquest nom, El fantasma de l'òpera.
2: No more talk of darkness.

0: Tens tota la raó, és superconegut, però la que ve ara no queda curt, eh?
1: No, la que ve ara ja és, jo diria que quasi tot en majúscules, sí? I amb signes d'admiració.
0: I em consta que aquesta sempre t'ha agradat molt.
1: Sempre.
0: Oi que sí? Sí. A vegades n'hem parlat.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Doncs vinga, a continuació, ara del musical Jesucristo Superstar, el tema principal.

0: Què?
1: Increïble. No, i saps què em passa, a més a més, que sempre que sento aquesta obra,
0: sí,
1: sempre me'n recordo de la versió que van fer aquí a Espanya, que en el seu moment hi va haver qui va criticar-ho molt, però jo continuo creient que és de les millors versions que s'han fet, que la feia el Camilo Sesto.
0: No, però va brodar, cuidado, eh?
1: Que sí, ah, però hi ha gent que li van criticar
0: dubto,
1: molt.
0: Mira, dubto que hi hagi gent que, aviam, que agradi el Camilo Sesto amb unes persones i altres no, això no, bueno, ho discuteixo perquè gustos, són gustos, sí, però que ho va brodar.
1: Jo crec que sí.
0: I tant.
1: Jo penso que van fer una versió molt digna.
0: Molt, molt, molt digna, i a més, escolta...
1: I que per va... mi va ser un descobriment d'aquest cantant, sí, que jo amb d'altres, bueno, amb d'altres temes no,
0: aquest
1: no
0: el tipus,
1: segueixo.
0: Aquest tipus de música no el coneixia.
1: Però
0: no
1: jo
0: coneixia.
1: Penso que es va lluir i que ho van fer molt bé. I ho per això fer... volia aprofitar i dir-ho, perquè sempre
0: fer...
1: penso que s'ha de ser agraït amb
0: ho
1: la gent que treballa.
0: Ho va fer molt bé, molt bé, molt bé.
1: Doncs vinga, ara tenim un altre, d'un altre musical, del Fantasma de l'Òpera, que ja n'hem fet abans un trosset. Tenim un tema que es diu Música de la nit.
2: Night time sharpens

0: Des de luego, com has dit, és irrepetible aquesta també, perquè a part de la de Jesucristo Superstar, que també aquesta del Fantasma de l'Òpera, si no recordo malament, no solament l'han repetit altres vegades, sinó que la primera vegada va estar en cartellera més d'un any i mig.
1: Segur, sí, perquè és que és...
0: O sigui, que va ser un èxit bestial.
1: Jo penso que és com tot, dir, a veure, hi ha coses maques sempre, no? Però de tant en tant sorgeix alguna cosa que crida l'atenció absolutament de tothom. I llavors això fa que es creï com una mena de llegenda al voltant d'això i que tothom vol anar-hi a veure-ho, perquè realment va de boca en boca, tothom ho explica. I acaba sent un superèxit.
0: Mira, aquí a Catalunya tenim un musical que ens ha marcat de distintes generacions de per vida, que és Maricel.
1: I tant.
0: Jo recordo haver anat a veure la primera vegada amb la família, les nenes eren molt petites encara, amb la meva dona, i que la va cantar la primera vegada a la Guinyalons.
1: Sí.
0: Bueno, pues les hem seguides absolutament totes, menys aquesta última. Totes. I llavors ja anàvem amb la família, que és el que et deia. Clar. Era una oportunitat per reunir-nos a la família. Anem a veure un musical i després anem a sopar i era la festa que feia.
1: Però com és, són temes i creacions, realment són creacions.
0: I tant.
1: Que realment t'enganxen, perquè tenen molta força, molta vitalitat, molt diverses.
0: I saps què passa? El tenir aquest recorregut de tant temps, es poden gastar diners amb aquesta de Maricel, aquell vaixell que es bellugava, sí, allò... Sí. Clar, allò si fas una temporada de 2 mesos, allò no pots fer, perquè no dona de si. Però no. Quan tu fas una temporada llarga, que a més l'han anat aprofitant per altres versions que han fet, cada 7-8 anys l'han anat fent, el vaixell aquell l'han aprofitat.
1: El que passa que jo crec que hi ha una cosa que també s'ha de dir, que no és només la música, que sí, que no són només els actors, que també, però la gent que construeix l'escenari, la gent que és capaç
0: els que estan darrere que no els veus.
1: Allò que t'enganxi, perquè realment, a veure, ningú de nosaltres, a mi no s'hauria ocorregut en la vida muntar un vaixell enmig d'un escenari.
0: I que es bellugués. Sí, home, i tant.
1: I en canvi, hi ha hagut algú que ha sigut atrevit i agosarat.
0: Sí,
1: ho ha fet. I llavors això ens ha enganxat a tots perquè era diferent. Aquesta capacitat també influeix en que llavors aquests musicals arribin més o menys.
0: Clar.
1: I això és important, jo penso que també s'ha de dir.
0: Clar. Aviam, mira, ara per acabar el programa d'avui, del tema, donarem el tema, agafa aquesta mirada de la teva cara, del musical, digues-me un diumenge, que ja n'hem fet un altre tros abans.
1: Molt bé.

0: Bueno, Mercè, què t'ha semblat?
1: M'ho he passat molt, molt, molt, molt bé, molt.
0: Aviam, em consta que t'ha agradat perquè t'ho noto a la cara. Aviam, no has pogut ballar amb això, aviam, però també t'ho has passat bé.
1: Molt.
0: Eh? Vale.
1: La veritat és que és un d'aquells programes que ve de gust anar escoltant perquè sempre et deixen com una sensació de benestar, de pau, de... Bé, bé, m'ha agradat molt.
0: El Pau em fa gràcia perquè riu quan et dic això de ballar. Pau, és que la Mercè, qui on la veus, se'n fot un tip de ballar a vegades, eh?
1: Ho sap,
0: cuidado,
1: sí, sí.
0: Eh?
1: Ho sap, ho sap.
0: Et consta, doncs oi? Molt bé.
1: Doncs vinga, ho deixarem aquí per avui i, de veritat, gràcies pel programa perquè m'ho he passat molt, molt bé. I recordar a tothom que vulgui seguir els programes d'Ona Codinenca que si entra en el nostre web els pot despenjar sempre que vulgui i escoltar tantes vegades com vulgui.
0: I crec que val la pena que faci un recull perquè, aviam, nosaltres ho fem amb molta il·lusió, però jo no dic que els hi hagi d'agradar tots, però segur que n'hi haurà que els agradaran i els podran gaudir.
1: Segur que sí. Doncs vinga, ho deixem fins d'aquí 15 dies. Moltes gràcies a tots.
0: Fins d'aquí 15 dies i gràcies per escoltar-nos.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Xoc d'estics, el programa de l'hoquei català. Amb Artur Ávila, Nani Gil i Jordi Bonavent.
2: Benvinguts un dilluns a més a Xoc d'estics, el programa d'hoquei que des de la nova ràdio de Reus ens apropa cada setmana l'actualitat de l'hoquei patins de casa nostra. Encetem aquesta primera hora parlant del nou campió de la Copa de la Reina, que durant tot el cap de setmana s'ha disputat a Gijón i on, per segona vegada en la seva història, aixecava el club patí Vilassana després de deixar pel camí a Martinelli a Manlleu. I les campiones d'Europa, el Fraga, les vilassanenques s'imposaven a la final a l'anfitrió, el Telecable Gijón, revalidant així el títol que van aconseguir, com diuen, la temporada passada per primera vegada a Cerdanyola del Vallès. Pel que fa a l'hoquei masculí, ja ha començat la lluita pel títol de l'hoquei Lliga amb els play-offs en aquests primers enfrontaments de les eliminatòries de quarts que es juguen al millor de tres partits. Va haver-hi tot el ventall que pot oferir uns play-offs. Tres victòries locals, amb dos partits on Liceo i Barça feien valer el factor pista i sumaven al primer punt després d'imposar-se, no sense patiment per la mínima, contra Lleida i Noia respectivament, mentre que el Voltregà forçava els penals a Igualada, però els de la capital de l'Anoia també sumaven el primer punt i mantenien el factor pista favorable gràcies a l'encert de Roger Bars en la cara i creu des dels llançaments del 5-40. Després tenim un Reus, que gràcies a dos hat-tricks de Joan Salvat i Martí Casas sorprenia amb una espectacular golejada al Joan Ortoll i guanyava amb contundència el Calafell, emportant-se a banda del punt en joc el factor pista cap a la bombonera reusenca. Som els de Xoc d'Estics, amb David Fernández a la part tècnica, Nani Gil, Artur Ávila i qui us parla, Jordi Bonavent, que des dels estudis de la nova ràdio de Reus hem preparat un programa que també s'emet per 1A1, Lleida Ràdio, Ràdio d'Esvern, El Picat Ràdio, Ona Codinenca, Ràdio Voltregà, Ràdio Castellà i Ona Empordà Esports. Així doncs, amb tot a punt, comencem.

0: Copa de la Reina.
1: Des de dijous a diumenge passat va disputar-se a Gijón la 20a edició de la Copa de la Reina, una competició que té com a equip amb més títols el Voltregà amb 6, i que de les 6 darreres edicions, les edicions post-Covid, 5 amb aquesta han estat guanyades per equips catalans i només la del 2023 va viatjar cap a Astúries. L'edició d'aquest 2026, disputada a Gijón, tenia 5 representants catalans més el recent campió d'Europa, el Fraga, l'anfitrió Telecable Gijón i l'equip revelació Benvibre. Ja us hem avançat a la presentació que el nou campió de Copa de la Reina és el Vila-sana, que repetia títol guanyant 3-1 al Gijón. Però anem pas a pas. Dijous es jugaven els dos primers quarts de final amb aquests resultats.
2: Fregat 2, Cerdanyola 1.
1: A les fregatines no els afecten les celebracions Champions.
2: Vila-sana 2, Manlleu 1.
1: Les lleidatanes capgiren el 0-1 manlleuenc. Fraga i Sarda inauguraven la 20a edició de la Copa de la Reina 2026 en un quart de final que s'emportaven les fregatines per un ajustat 2-1. Ens informa d'aquest partit el nostre company Albert Clavé. Bona tarda, Albert.
3: Bona tarda. Tal com has introduït, el Fraga s'imposava per 2-1 en el duel de quarts de final de la Copa de la Reina, però el Cerdanyola va vendre cara a la seva pell en l'eliminatòria. I és que les verdiblanques no es van deixar intimidar per les vigents campiones d'Europa. És per aquest motiu que van sortir amb molta empenta des del començament del partit. Tant és així que, amb només 13 segons de joc, ja tenien la primera superioritat, després que Ainar Cheva i es la targeta blava per fer la traveta a Gemma Soler quan s'escapava. El Fraga es va defensar molt bé i va superar l'escull. Amb una defensa ordenada i un bon treball en atac, el Cerdanyola disposava de més ocasions de gol. Però Anna Ferrer no es deixava sorprendre. I quan les verdiblanques començaven a mossegar fort, Carla Fondaglòria desviava al fons de la xarxa un llançament de Marlene Rubio des de la frontal de l'àrea, al minut 13. L'1-0 va suposar un cop baix per les verdiblanques i a poc el Fraga va prendre el domini, però la defensa ordenada del Cerdanyola impedia que acabés de temorir. Al minut 24 hi va haver un gol anul·lat de Carla Fondaglòria a instàncies del VAR, en què es va veure que havia marcat amb el peu. Per tant, amb l'1-0 es va arribar al descans. La segona meitat va ser molt igualada. El Cerdanyola va tornar a sortir amb empenta, fins a tal punt que al minut 29 Laura Valverde desviava a gol un abús estratosfèric de Gemma Soler. Però l'alegria va durar ben poc, perquè immediatament després Adri Soto marcava el 2-1. El partit es mantenia equilibrat. El Fraga va cometre la desena falta al minut 42. Gemma Soler va llançar la pertinent falta directa a la tanca per jugar amb el rebot, però Anna Ferrer, molt murri, li va esgarrar la jugada. A partir d'aquí, el Cerdanyola encara no volia anar-se'n de vacances i va lluitar per forçar almenys la pròrroga fins al punt que va jugar amb 5 jugadores de pista l'últim minut i mig. Però les del Baix Cinca, amb Anna Ferrer com a protagonista final, no es van deixar sorprendre i van ser les que van aconseguir el passi a les semifinals de la Copa de la Reina 2026. I felicitar el Vila-sana per haver aconseguit aixecar el títol de campiones de la Copa de la Reina. Bones vacances, espero retrobar-nos en aquesta secció la temporada vinent.
1: Al final del partit, l'entrenador del Cerdanyola, Sergi Coll, valorava així el partit.
4: Va ser una llàstima perquè jo ja havia dit a la prèvia que seria un partidàs i crec que així va ser. Vas veure un Cerdanyola que va plantar cara al campió d'Europa, que va plantejar un partit de tu a tu en tot moment i fins i tot dominant i arribant molt més que el rival en algunes fases del partit i va ser una llàstima sobretot perquè quan aconseguim empatar ens fan el 2-1 en 10 segons o 15 segons i si haguéssim mantingut l'empat més estona crec que podria haver canviat el resultat final, però molt satisfet de la feina i de la temporada que han fet les jugadores i ja pensant la temporada que ve a intentar millorar els resultats.
1: El segon quart de final entre Vila-sana i Manlleu acabava també amb el resultat de 2-1. Partit on les campiones de la Lliga regular van haver de patir molt per classificar-se per semifinals. El Manlleu, que havia resistit ja 2 minuts d'inferioritat per blava, s'avançava en el marcador amb gol de Valen Fernández al minut 8 de partit. Les vilasanenques, amb la seva habitual pressió, havia fet el treball de Valen Abril Alonso ja abans d'encaixar i ho va seguir fent amb el 0-1. Fins que a manca de 3 minuts pel descans, la davantera que més ho havia intentat, Aina Florença, afusellava Abril Alonso amb un missil a l'escaire. amb empat a 1 i amb una darrera directa que Alonso atorbava a Vic i Porta, els equips entraven a vestidors. La segona meitat començava amb uns minuts molt intensos i arribades d'unes i altres. El marcador, però, no es movia i amb el pas dels minuts l'equip de Rodero, que va fer-se cada cop més amb el domini i va disposar de més ocasions fins que una genial assistència de Vicky Porta era rematada per Lucho Agudo, capgirant definitivament el resultat. 2-1, que ja seria definitiu i donava passaport per a semis al Vila-sana. Divendres es jugaven els dos restants quarts de final amb aquests resultats.
2: Benvibre 4, Vigues 2.
1: L'equip del Bierzo fa història amb un hat-trick de Carla Castro.
2: I Gijón 4, Palau 0.
1: Les asturianes molt fortes davant el seu públic. Aquests dos darrers quarts de final van solventar-se de forma plàcida pels caps de sèrie Benvibre i Gijón, alhora que van suposar l'adeu de dos equips catalans, deixant unes semifinals on la participació catalana quedava limitada al Vila-sana. El Benvibre es desfeia del Vigues per 4-2 en un duel on el gran protagonisme golejador se l'emportava l'exjugadora del Sarda, Carla Castro, que feia un hat-trick. Tres gols que signaven una primera meitat espectacular que acabava amb 3-1 per les lleoneses amb el citat hat-trick de Castro i el gol vallesà de Marta Borràs. A la segona part, l'equip de Chiqui Carmona sortia amb més agressivitat defensiva, igualant les forces i gaudint de dos minuts de power play per Blava, que no van poder aprofitar. Mentre que just en finalitzar els dos minuts de penalització, Carla Castro tornava a pista. Buscava en velocitat la porteria de Gabri Martín, provocant un penal. Laura Porta no podia transformar-lo, però poc després, una altra catalana, Joana Xicota, feia el quart de l'equip bacià. El marcador el tancava Esther Angles, fent el definitiu 4-2 a manca de 5 minuts. El Gijón, amb un públic totalment abocat i possiblement amb rècord d'espectadors en un partit d'hoquei femení amb 1.500 espectadors, s'imposava per 4-0 al Palau. Els gols, però, es van fer esperar. A la primera meitat va ser de molt de respecte entre unes i altres i poques ocasions de gol. Qui més ho va intentar va ser l'asturiana Núria Almeida, amb un parell de bones rematades que van ser el preludi de l'únic gol d'aquesta primera meitat que el signava Marta Piquero a 55 segons pel descans. Les palauenques van sortir de vestidors amb intencions de fer-se amb el domini i les asturianes van trobar-se còmodes poguent sortir al contracop. El gol vallesà no va arribar i els vols del minut 8 es trobaven amb un penal en contra assenyalat després de la revisió del VAR. Marta Piquero el transformava i aquest segon gol seria clau pel devenir del maig, donat que va obligar el Palau a llançar-se obertament a l'atac, deixant espais per les ofensives d'un telecable que va tenir suficient en aprofitar-ne dues. Un de Núria Almeida i un de Maria Igualada per sentenciar els passis a la semifinal. Escoltem les declaracions de Queco Iglesias, entrenador del Palau.
0: Ha acabat el partit a Gijón, quarts de final de la Copa de la Reina, i malauradament l'equip palauenc ha acabat caient 4-0 davant l'equip anfitrió, el Telecable. Anem a voler aquest partit amb el Queco Iglesias. Queco, bona nit. No s'ha pogut donar, diguéssim, la sorpresa. S'ha aguantat la primera part, ha vingut aquest gol a l'últim moment, i a la segona, quan ha arribat al segon, sembla que s'ha fet molt coll amunt el partit. És així?
5: No.
0: M'agrada que em portis la contrària.
5: Sí, no hem aguantat la primera part. Hem acabat dominant la primera part. I en el moment en el que més còmodes estaven i més arribades estaven tenim, i molt clares, ens han fet una falta. Una falta que acaba en gol i que no sé per què collons posen al VAR. I si es falta, es falta. Bueno, la explicación yo no he entendido, pero bueno, para ellas es un balón de oxígeno, que no digo que no sean merecedoras, pero si es falta, es falta. Y no habría de pujar a marcador aquest gol, porque se'n van al descans amb una ventaja que era més clara per nosaltres que per elles. I crec que no és just. I bueno, la segona part, bueno, pues ha començat com a la primera, amb elles molt fortes, amb el pavelló quasi ple, amb molta gent. El segon gol no és que ens hagi fet mal, és que bueno, hem estat una mica precipitades al final i ens ha caigut el tercer, que aquest sí que ens va fer mal, i elles, bueno, pues tenen molt bon equip per jugar en avantatge.
0: És una pena perquè es podia haver aconseguit el partit, no? S'ha treballat i per què no? Es podria somiar amb la victòria, encara que el resultat final ha estat molt, molt avoltat, no?
5: Sí, ha sortit molt malament. O sigui, ha sortit tot el que podia, ens podia fer mal, a la segona part va sortir. I, bueno, em fa molt de mal per elles, perquè, bueno, havíem posat molta il·lusió a la Copa i sobretot elles. Tothom sap el que està passant a l'equip i bueno, crec que alguna mereixia més del que ha tret avui i, bueno, ja està. Tenim que tornar cap a casa a entrenar perquè, bueno, ens hem guanyat el lluita per la Lliga.
0: Abans de preguntar-te per això, us heu sentit còmodes en el partit? Ja se sabia que l'afició, doncs, faria soroll, evidentment animaríem, ajudaríem en el telecable, però la megafonia i l'speaker us ha condicionat aquest tipus d'animació en un esdeveniment com aquest?
5: Bueno, ho hem disfrutat, ho hem gaudit, i perquè sí, perquè poques vegades es juga en un ambient així, no? I sabien que l'ambient mai iba a ser de la nostra part. I no, jo crec que l'equip ha posat caràcter, crec que elles, o sigui, les jugadores tenen un valor molt, molt gran, i, bueno, jo crec que el pitjor de tot ha sigut el tema de que ens facin una falta en el moment que millor estaven, que estaven arribant, i que es posessin per davant. Jo no l'explico ni alimentar, i jo crec que elles tampoc. L'equip ha estat bé, han tingut caràcter, i estem molt orgulloses del que hem fet, però cosa és el que hagi sortit.
0: El hockey femení es mereix un bar low cost com aquest?
5: No, cap esport. I menys una competició com aquesta. Si es posa al bar, es posa, no? Jo dic això, o sigui, si és nou i no hi ha més referències de videoarbitratge com hi ha al futbol, pues, si jo demano que es miri una falta i és falta, pues és falta. No és que sí. Es deja pasar porque es una falta en joc y, bueno, es que no entes res de la explicació, ¿no? El VAR ens han explicat com funcionava, però no de com es prenia les decisions. I, doncs, jo demano falta i és falta. Ja està. No hauria de pujar el gol.
0: De cara al que queda, no? Que és aquest playoff amb el Vila-sana, com s'encara, evidentment avui el pal és duret, però queda una setmana per davant per mirar d'encarar aquest tram final davant el Vila-sana. Com esperes que sigui aquest últim, bueno, aquesta última empenta de l'equip?
5: Bueno, creiem que ens hem guanyat estar entre les millors i anirem així, amb aquesta empenta.
0: Doncs esperem que el diumenge amb el Vila-sana puguem, doncs, donar la sorpresa que avui no s'ha pogut pel que sigui, donar-la, i es pugui guanyar Vila-sana. Gràcies, Quico.
5: A vosaltres.
1: Dissabte es disputaven les dues semifinals. A la primera, el Vila-sana es prenia la revenja de la darrera eliminació a les semifinals de la Champions i es classificava per la seva segona final consecutiva eliminant el Fraga. Ens fa la crònica el nostre company Fran Balanyà.
6: Podríem dir que sí, que aquest ha estat el partit de la revenja de la Champions pel Vila-sana, així ho manifestaven diverses jugadores de les del Pla d'Urgell quan acabava el partit. Un partit que certament van tenir més controlades les catalanes que no les noies de la franja, especialment a la primera meitat. Les de Lluís Rodero van premer l'accelerador quan s'havia complert l'Equador d'aquest primer acte, amb diverses ocasions, que van arribar al 13, 14 i 15. En aquest moment se'n van comptar fins a 5 i de ben clares, i finalment a la sisena va arribar aquest primer gol de Luchi Agudo, que va estar fantàsticament assistida per Aina Florença. Amb aquest marcador s'anava al descans, tot i que Aina Florença podia haver augmentat distàncies amb la desena falta directa que no aconseguia transformar perquè aturava Anna Ferrer. A la represa podríem dir que tot just començava és quan es veia el millor Fraga en els primers minuts, del 2 al 6, aconseguia diverses ocasions, però això feia que Lluís Rodero, entrenador del Vila-sana, demanés un temps mort que, podríem dir, després inhabilitava amb aquest Fraga que pràcticament no disposava d'ocasions en el segon acte. Qui sí que li provava aquest temps mort era el Vila-sana, no pel volum d'ocasions, sinó perquè, com dèiem, per tenir el partit més controlat. I això feu que al minut 17 de la segona part Quime Gómez situés aquest 0-2 que seria ja definitiu i que donava les del Pla d'Urgell l'accés a la final.
1: Després del partit, el nostre company Fran Balanyà podia parlar amb l'entrenador del Fraga, Jordi Capdevila.
7: Bueno, jo crec que sortim amb molt bones sensacions. Penso que per nosaltres era una setmana on arribàvem molt justes, veníem d'una final a 4 molt exigent de la Champions i se'ns va notar una miqueta possiblement el cansanci al primer partit. Penso que després vam recuperar bé, crec que el partit del Vila-sana el vam treballar molt bé. Penso que, bueno, potser sí que va haver-hi dos parts, no?, diferenciades, on el Vila-sana potser va començar millor que nosaltres, vale? Però penso que la segona part vam donar-li la volta al partit, vam tindre forces ocasions per poder marcar el gol i empatar-les en el seu moment. Bueno, aquesta vegada doncs, la pilota no va entrar i ja està, i així forma part del joc. Nosaltres sortim d'allí amb una sensació molt bona. La veritat que anàvem amb aquesta idea, no?, de guanyar la Copa de la Reina, però bueno, no ha pogut ser, però ja et dic, penso que vam fer un molt bon treball, penso que vam fer un exercici també de superació. Al final veníem d'on veníem, sí que evidentment amb els anys volals després de programar els campionats d'Europa, però per nosaltres també era una cosa difícil no tornar-nos a posar una altra vegada amb el tema de la competició tan exigent, no?, de forma repentina i després de tota la voràgine d'emocions que vam viure la setmana passada. Tot i així, ja dic, així ens vam transmetre a les jugadores, que estaven molt contents de la feina que havíem fet. Penso que vam donar molt la cara, penso que el partit el vam gestionar molt bé i, bueno, doncs aquesta vegada no ens va sortir de cara, però ara ja recuperar-nos i començar a pensar en el playoff, que tenim el primer partit d'aquesta setmana a casa amb el Telecable.
1: I a la segona semifinal, passeig de l'anfitrió Gijón, que no fallava davant el seu apassionat públic i vencia el Benvibre per 5-2 amb doblets de Maria Igualada i Anna Caterina, més el gol de Núria Almeida. Les asturianes ja guanyaven 5-0 a manca de 13 minuts pel final i fins i tot l'entrenadora Tasha Lee va poder donar descans a alguna de les seves jugadores claus de cara a la final de diumenge. Una final que van disputar Gijón i Vila-sana. Final inèdita, ja que mai s'havien enfrontat Telecable i Vila-sana en una final, i que va coronar l'equip presidit per Ramon Porta com a campió de la Copa per segona temporada consecutiva. Una primera meitat igualada acabava amb un ajustat 1-0 per l'equip català, amb gol de la jugadora MVP de la final, Aina Florença, al minut 10, tot i que tant unes com altres podien haver notat algun gol més. Especialment les lleidatanes, que van desaprofitar un penal a les darreries de la part. Després del descans, Aina Florença tornava a fer de les seves i anotava el segon del seu equip. Era el 2-0 que ja lluiria fins al darrer minut, tot i que abans tant les asturianes primer com les catalanes després van disposar d'una directa. I en el darrer minut, i amb un Telecable abocat buscant el primer gol perquè les fes arribar vives als darrers segons, Lucia Agudo aprofitava un contraatac per marcar porteria buida al 3-0. L'equip de Tasha Lee va poder fer el gol de l'honor en la darrera jugada de la final. La jugadora vilassanenca Maria Porta estava així de contenta després de guanyar la seva segona copa.
8: Estem molt contentes de poder haver guanyat la nostra segona Copa de la Reina. La veritat és que ens havíem esforçat molt i hem entrenat molt i ho hem treballat molt. I bueno, al final, tot i tenir-ho tot en contra, perquè jugàvem a casa del Gijón, amb un pavelló que apretava molt, doncs crec que hem sabut fer les coses molt bé i hem treballat com un equip del principi fins al final, i al final doncs hem tingut la recompensa. Així que molt contentes.
1: Acabada la Copa de la Reina, recordem que aquest cap de setmana es juguen els primers partits de semifinals del play-off. Dissabte a les 7 de la tarda es jugarà el Fraga Gijón i diumenge a 1:15 es jugarà el Vila-sana Palau.

0: Hockey Lliga Masculina.
1: La lluita per al títol de l'Hockey Lliga ha viscut el seu primer capítol. Els quarts de final dels play-off van començar aquest cap de setmana amb aquests marcadors.
2: Barça 2, Noia 1.
1: La reacció dels de Sant Sadurní al Palau Blaugrana arriba massa tard.
2: Liceo 3, Lleida 2.
1: Dos gols de Sebas Moncusí fan somiar un Lleida que acaba perdent a Riazor.
2: Calafell 1, Reus 8.
1: Un Reus demolidor goleja el Calafell i s'emporta un punt i el factor pista.
2: Igualada 0, Voltregà 0.
1: L'encert de Roger Barça, la tanda de penals, deixa sense premi el Voltregà. El Palau Blaugrana obria el foc dels play-off de l'Hockey Lliga. Barça i Noia, o que és el mateix, el segon i el setè de la Lliga regular, s'enfrontaven al primer duel de l'eliminatòria, que es jugarà al millor de 3 partits. Eloi Cervera, Ignacio Alavar per part barcelonista i Aleix Esteller pel Noia van ser els golejadors d'un emocionant partit que ens explica el Leo Imami.
3: El Barça posa la primera pedra en el camí d'arribar a les semifinals de l'Hockey Lliga, imposant-se per 2-1 el Noia al Palau en un partit molt igualat. El Barça ha començat el maig amb una actitud dominant, tot i que al llarg de la primera meitat ha faltat molt ritme per part dels dos equips. Al minut 5, Ferran Font ha tingut la primera ocasió, però ha estavellat la bola al pal. Més tard, Eloi Cervera ho ha provat des de lluny. També en la mateixa jugada, Pablo s'ha topat amb el porter i finalment amb el pal. Poc després de la represa ha arribat el moment clau del maig. En només 2 minuts, els de Ricard Ares han marcat els 2 gols que els han portat a la victòria tan important. Primer, al minut 34, Eloi Cervera, i un minut després, a la Bar. Ja al tram final del maig, els blaugranes han tingut molt ofici per gestionar l'avantatge sense prendre massa riscos. Finalment, 2 minuts abans del final, Aleix Esteller ha retallat distàncies per intentar portar el partit a la pròrroga, però el Barça ha sabut resistir sense cap problema. D'aquesta manera, el Barça viatjarà dissabte que ve al pavelló olímpic Ateneu Agrícola amb la primera oportunitat de tancar l'eliminatòria. Si no, els blaugranes tindran un partit a caixa o faixa al Palau per seguir cap al camí del títol.
1: Gràcies, a Leo. Al final del partit, el tècnic blaugrana destacava la importància del resultat que permet sumar el primer punt per un Barça en un partit que, segons l'entrenador culer, ja esperaven. Ricard Ares.
4: Sí, molt content per la victòria, 1-0. El play-off va de guanyar i de continuar en la competició i és el que hem fet. És cert que ja sabíem que el Noia ha vingut a fer aquest partit d'arribar als passius des del minut 1 i bé, doncs, el hockey actual, les normes actuals donen per jugar d'aquesta forma i no és fàcil, has de ser efectiu per desbloquejar els marcadors. Ens ha costat una mica, però al final supercontent per la victòria i per l'1-0 en l'eliminatòria.
1: Segons Ares, el Barça ha arribat a aquest play-off en un gran moment, tot i la derrota una setmana abans en la final de la Copa d'Europa.
4: Bé, venim en una bona dinàmica de resultats, de victòries. Vam perdre la final de la Champions, però abans de la Champions i en la pròpia competició, més aquesta victòria, havíem encadenat diverses victòries seguides. I bé, la línia de solidesa, hem encaixat un gol. Diu molt del Xenxo i del Carles, per tant, seguim endavant, contents, i ara recuperar bé l'equip, preparar bé per al partit de dissabte a Noia.
1: Aleix Cervera va ser el jugador del Barça que es va encarregar d'inaugurar el marcador al Palau Blaugrana. L'Igualadí destacava la solidesa de l'equip per treure aquest partit contra el Noia endavant.
5: Bé, primer partit de play-off, sabíem que volíem aquest punt, cada partit ara és una final. La veritat és que l'equip ha estat molt sòlid, un resultat 2-1, però penso que l'equip ha estat bé, ha estat sòlid, tot i que volem més i seguir aquesta línia.
1: L'entrenador del Noia destacava el partit que va fer el seu equip, que va tenir a les seves mans endur-se la victòria del pavelló blaugrana. Carlos Cortijo reconeixia que això els dona confiança per poder guanyar el segon partit que es jugarà a l'Ateneu de Sant Sadurní el dissabte a 1:45 del migdia.
6: Sí, bueno, ya sabes, jugamos contra todo un Barça que viene a hacer una Champions muy importante
0: con jugadores bueno, de mucha calidad. Y bueno, yo creo que hemos hecho un gran partido, el partido que tocaba para poder ganar aquí. Y lo hemos llevado, los jugadores lo han llevado hasta el final a la perfección. Y bueno, y hemos tenido opciones de poder ganar el partido. Al final se llevan ellos el resultado. Y pensando en positivo, pues bueno, nos da seguridad y nos da fuerza para afrontar el partido en el Ateneo.
1: Els tres gols del partit van ser a la segona part i l'entrenador Cavista destacava que una de les claus va ser no haver aprofitat les ocasions que van tenir per posar-se per davant el marcador.
0: Sí, al final es calidad individual. A la bola de ahora está en un momento dulce y ha tenido la bola parada y la ha enchufado. Sí, yo creo que ha sido un partido muy igualado. Yo creo que no en ningún momento nos hemos sentido superados. Y bueno, hemos hecho el partido que tocaba. La clave hubiese sido ponernos por delante, porque igual ahí se hubiesen precipitado. Creo que hemos tenido opciones. Recuerdo un remate de Xavi Costa, recuerdo un 3x2 así también, claro que podíamos haber ejecutado. No ha podido ser. Y luego al final, bueno, pues nos hemos metido en el partido con el gol quedando poquito y con el power, pues hemos tenido opciones también claras de haber podido empatar el partido y no a la prórroga. No ha podido ser. Pero bueno, estoy muy orgulloso de todos mis jugadores. Han hecho un esfuerzo brutal. Jugar en esta pista contra este equipo no es nada fácil. Y ya necesitábamos, a pesar del resultado malo, necesitábamos una alegría en, sobre todo, de confianza individual y confianza de equipo. Y bueno, y se han demostrado, nos hemos demostrado que podemos competir con los mejores. Pues al final es un deporte de los deportistas y esta caída individual, pues el Alicer ha aprovechado esa caída de Pablo y ha hecho una acción individual y ha marcado gol. Sí, detalles que te hacen estar o no estar. Y bueno, en este caso pues ha salido la cara cruz, pero esperemos que en el Ateneu podamos dar una alegría a nuestra gente. Creo que tenemos que estar orgullosos de cómo han vestido la camiseta del Noia y lo que sí prometemos que el próximo sábado vamos a ir a tope, sabiendo el partido que tenemos que hacer, porque claro, el Barça es un equipazo, pero no da confianza, este partido nos da confianza para sentir que podemos ganarles.
1: El Port Lleida tenia la difícil missió de trencar el fortí de Riazor, on el Liceo aquesta temporada no ha perdut cap partit de l'Hockey Lliga. Els de David Carrasco van a posar contra les cordes els gallecs, que van acabar demanant a l'hora d'un partit que ens explica des de 1-1, des de 1-1, Lleida Ràdio, el Fran Balanyà.
6: Molt bones, doncs així és. El Port Lleida no suma el seu primer punt en aquest playoff pel títol de Lliga. Va perdre per 3-2 davant el Liceo en aquest primer dels tres partits de quarts de final, on l'equip, tot i perdre, donava de nou una gran imatge en un partit contra un gran de l'Hockey Lliga, un duel en què mereixia més. De fet, al darrer instant quasi va forçar la pròrroga el Port Lleida a l'últim segon amb una ocasió de Sebas Moncusi. Pel que va al partit, els gols van aparèixer ben ràpid i és que al minut 5 ja se n'havien vist dos. El primer l'anotava l'exjugador del Pons Lleida, Nuno Paiva, al minut 2, quan només s'havia disputat un minut i mig de joc. El portuguès feia gala de la seva habilitat en tirs exteriors des de la dreta del seu atac a la cantonada de l'àrea. De fet, els dos altres gols que es veien en aquest primer acte

0: però just passava al contrari, i només 25 segons més tard, perquè de nou qui havia estat el darrer en anotar ho tornaria a fer, és a dir, Bruno Saavedra. El de Santiago Compostela culminava una ràpida acció en què era assistit pel seu capità Endava Torres per situar aquest 3-1. Dues boles aturades podrien haver escurçat distàncies, però cap es transformava. La primera d'elles era la directa, fruit de la desena falta del Liceo. El llançament no el podia finalitzar correctament Martí Gavarró al minut 31 de la represa. L'altra, en format penal, era errat en aquest cas per Sebas Moncusí. Però des de que s'assenyalava fins al llançament passaven moltes coses sense que el cronòmetre més es mogués. D'entrada, el conjunt local protestava molt la decisió dels col·legiats, cosa que li suposava una targeta inicial groga a Blai Roca. Aquest porter del Liceo i titular de la selecció espanyola seguia mostrant el seu inuig fins al punt que sofria una segona amonestació, cosa que li suposava una blava. Per tot plegat, havia de sortir de la pista i que un jugador de camp fos canviat pel porter de la Pedrera, Martín Rodríguez. El Ponsida també decidia que qui acabaria executant el penal seria finalment Moncusí, tot i que Nico Jeda també havia rellevat a qui s'havia situat inicialment en aquest punt del llançament, en Chino Miguelez. Com dèiem, Moncusí no anotava en aquesta bola aturada, però sí que en el mateix minut de llançament, al 10 de la segona, marcava el 3-2, que acabaria sent definitiu. El de Casa de la Salva aprofitava aquesta superioritat que li havia donat a l'equip la blava del porter rival.
1: Al final de la partida, l'entrenador del Lleida reconeixia que, tot i fer un gran partit, errades puntuals dels seus jugadors no van permetre treure un millor resultat en aquest primer duel contra el Liceo. David Carrasco.
2: Bueno, partido sabíamos que sería complicado, que desde el inicio ellos subirían mucho las líneas y nos lo podrían difícil. Al final es una pista complicada. Nada, en ciertos momentos sí que supimos cómo jugar, cómo atacar, bueno, sí que fuimos nosotros, pero en muchos momentos no lo conseguimos, no lo logramos y yo creo que eso es lo que nos perjudicó. Bueno, al final, como te digo, pista complicada, rival aún más y bueno, no hemos acabado de resolver lo que hacía falta. Lástima que tampoco hemos aprovechado todo lo que podíamos o queríamos la superioridad de la tarjeta azul. Y al final 5-4 también, bueno, no hemos llegado a concretar, así que nada, sabíamos a lo que veníamos, semana que viene más.
1: Com hem pogut sentir a la crònica del company Francesc Balanyà, al minut 34 del partit es va produir una de les situacions curioses i que va generar molts dubtes. El porter del Liceo, Blai Roca, va fer un penal per una entrada dins de l'àrea i va veure la targeta groga per les seves protestes. Després d'uns instants de dubtes, el tècnic gallec va decidir substituir-lo per al segon porter i va entrar Martín Rodríguez Garaboa. En el moment que el porter de la Pedrera gallega ja estava dins de la pista, Blai Roca també va entrar per dir-li alguna cosa i els àrbitres li van ensenyar la targeta blava per accedir a la pista, havent-hi ja els 5 jugadors dels dos equips. Així ho explicava la premsa gallega, Martín Garaboa.
3: Bueno, como con Blai, tengo una muy buena relación, ya aparte dentro de la pista, de los entrenamientos, somos dos colegas, dos amigos y compañeros que podemos falar las cosas, estábamos dos de acuerdo, dicenlle que bueno, había posibilidad de que si votaban una segunda amarilla pudiera apañar un azul, dixemos, si estás seguro, pues, digo, bueno, pues veña, voy yo. Bueno, cambiaron o lanzador e ainda así, bueno, tuven suerte de sacar ese penalti. Tuvemos a mala suerte de que Blai colles azul, bueno, pues por non é criterio arbitral, é unha boa decisión, entra na pista cando non se pode, bueno, pero bueno, o equipo estuvo ben en defensa, supémoslo resolver, aproveitar ahora, fin de semana que ven. Bueno, penso que foi un partido moi disputado, porque ao final o Lleida é un dos primeiros equipos da Liga, sabíamos que as cousas iban a ser difíciles, porque siempre que xogamos contra eles non nos poñen cosas fáciles. Teñen un bo hockey, teñen xogadores que chegan á portería con contundencia, e hoxe demostraron, poucas ocasións que lles concedemos, meteron os dous goles, e bueno, ao final o equipo soupo sufrir, saímos do paso, e ao final moi contentos, vamos a intentar aproveitar esta vantaxe para a semana que ven ali en Lleida.
1: El primer punt en el partit de quarts de final per al títol de l'hoquei Lliga entre el Calafell i el Reus ha estat pel conjunt roginegre. Els reusencs van guanyar en contundència per 1-8 al Calafell en el primer duel que es disputava

0: al pavelló Joan Ortoll. Aquesta era la cinquena vegada que els dos equips s'enfrontaven aquesta temporada. A la Lliga Catalana la victòria va ser per als de Guillem Cabestany, igual que a la Copa del Rei, mentre que l'hoquei Lliga els reusencs empataven a 3 a Calafell i s'imposaven al Palau d'Esport Roig i Negre per 5 a 3. En aquest primer enfrontament dels play-offs per al títol, els del Baix Camp s'han mostrat molt superiors i han sumat el primer punt. La nota negativa del partit la posava el jugador argentí del Reus Deportiu, Maxi Oruste, qui després de disputar els primers segons del partit havia de deixar la pista sense poder tornar a jugar. Els calafellencs van sortir en aquest partit amb una pressió molt forta per tota la pista, amb la intenció de dificultar el joc dels roginegres. Tot i això, amb tranquil·litat, els de Jordi Garcia van anar imposant el seu ritme de partit. Al minut 6, el capità reusenc Joan Salvat, amb un xut des de la mitja pista, sorprenia Martí Serra, que no podia evitar el primer gol dels del Baix Camp. Els de Jordi Garcia havien fet el més difícil, que era trencar la pressió dels penedesencs. Això va permetre que els ganxets comencessin a trobar espais enmig de la defensa local. Diego Rojas, en una gran acció personal, als 8 minuts de partit, trobava una porta oberta per entrar dins de l'àrea del Calafell i plantar-se davant de Martí Serra i fer el 0-2 per un Reus que va emmudir el Joan Ortoll. Aquest marcador va donar tranquil·litat als jugadors roginegres, que vam poder marcar el ritme que més li interessava i arribar en perill amb ràpides combinacions. A 8 minuts pel descans arribaria el tercer dels del Baix Camp, quan Martí Cases feia entrar la bola dins de la porteria en una jugada molt protestada pels calafellencs, però que va servir per posar el 0-3 a l'electrònic. Aquest marcador va portar els nervis sobre la pista i van començar les topades entre jugadors. Al minut 18, Joan Salvat veia la targeta blava deixant els roginegres amb 9 faltes d'equip, mentre que de la mateixa acció, Biel Pujades també havia de marxar cap a la banqueta a anar a veure també la targeta blava per una enganxada amb el capità reusenc. A 6 minuts del descans, el porter roginegre, Càndida Ballar, va ser protagonista en el tram final de la primera meitat. Primer, evitant el gol del Calafell quan Aleix Marimon no va aprofitar un penal a favor, mentre que la recta final dels primers 25 minuts, el porter de Manlleu aturava una falta directa a Sergi Folguera per la desena del Reus. 30 segons abans, Martí Cases tampoc aprofitava la bola aturada per la desena del Calafell. Semblava que els dos equips marxarien cap als vestidors amb el 0-3 que hi havia a l'electrònic, però a 7 segons del descans va sorgir l'empenta del capità reusenc quan, després de recuperar una bola, Joan Salvat marcava el seu segon gol del partit amb un potent xut des de la frontal de l'àrea, posant el 0-4. El segon acte començava amb un Reus dominant i marcant el tempo del partit. A més, als 4 minuts de la represa, Guillem Jansà rebia una passada des del fons de la pista i amb una rematada de primera es posava el 0-5, que pràcticament sentenciava el partit. Al minut 33, Martí Cases va fer més grossa la ferida d'un superat a Calafell, quan, amb un fort xuc creuat, va fer el 0-6. Amb el partit decidit, Guillem Jansà va veure la targeta blava després de fer una falta a Joan Pujalte a dins de l'àrea, deixant els reusencs amb un jugador menys durant 2 minuts. Aleix Marimon aprofitava el penal per maquillar el resultat amb l'1-6. Però Martí Cases aprofitava la desesperació d'una Calafella que pressionava per tota la pista, intentant reduir la diferència en el marcador, i segellava el seu hat-trick particular amb l'1-7 quan encara quedaven 9 minuts per al final. Pocs segons després, Carles Cases desaprofitava una directa quan el Calafella va fer la seva 15a falta, mentre que dos minuts més tard, el capità roginegre, Joan Salvat, disposava d'una nova bola aturada després d'una falta de Jero García sobre Carles Cases a dins de l'àrea del Calafell, i Salvat va fer el seu tercer gol de l'encontre amb un xut directe des del 5-40 que va posar la bola que dins de la porteria amb suspens, això sí. Amb aquest contundent marcador van aparèixer els nervis novament, els nervis d'impotència a la banqueta del Calafell, i el segon entrenador dels Verds, Roger Molina, va ser expulsat per una doble targeta groga. A 5 minuts del final, Candid Ballart s'afegia a la festa ganxeta quan va evitar el segon dels de Cabestany i aturava una falta directa de Joan Pujalte, després de la quinzena dels reusencs. Ara l'eliminatòria se'n va cap a Reus, on una victòria rojinegra posaria el punt final a la temporada al Calafell, el que significaria que aquest partit que es va jugar hagués estat l'últim a casa d'un Gepi Selva que podia parlar amb la nostra companya Nani Gil.
1: Gepi, com has vist el partit d'avui? Què ha passat?
2: Bé, un partit difícil, un partit molt dur de jugar. Crec que els 10 primers minuts hem fet un hockey molt bo, realment bo. El Candid les ha parat, nosaltres no hem sigut prou efectius. I després dels 10 minuts doncs, hi ha hagut el primer gol de desviada, el segon gol d'una errada defensiva nostra. I jo crec que hem seguit jugant bé. Però llavors sí que amb el 4-0 semblava que era un partit que ens vingués tot en contra, i llavors ha sigut anar més amb més cor que cap, potser. Veiem el pavelló ple i la gent que ha pagat la seva entrada, la gent que ens seguia animant, i bé, crec que hem anat amb més cor que cap. Ho hem intentat, però avui era el dia de rebre 3 gols en pròpia porta, amb tot el que fèiem final era equivocat. I el Reus és el que millor juga, a aprofitar les seves coses, les seves ocasions, i allargar el partit, com ja hem vist els últims partits que ha fet, i avui s'ha dedicat a fer això, ho fa molt bé, i no res. La gran sort és que hem perdut el partit 8-1, però és el mateix perdre 8-1, 1-8, que 1-2, així que no res, perdem 0-1 a l'eliminatòria i ara dissabte anem a Reus a guanyar.
1: Encara en queden dues, o sigui, queda dissabte i potser un tercer partit, esperem que pugui haver un tercer partit, perquè jo vull veure què, o sigui, que com el prepararem?
2: Bé, baixant el cap, donant les gràcies a l'afició, perquè avui ha vingut un munt de gent i hem fet el resultat que hem fet, i sobretot ser més seriosos que mai, més professionals que mai, i jo crec que seguir fent el que hem fet tot l'any, perquè he demostrat que això d'avui ha sigut una relliscada o una de les coses que passa a l'esport de tant en tant, i avui ens ha passat a nosaltres. Hem de pujar el cap, treballar bé la setmana i dissabte anar a Reus amb totes i amb el cap fred i fer un bon partit.
1: L'afició, un 10.
2: Per això, avui només ens podem agrair que partíem 7-1, partíem 8-1 i seguien cantant, seguien animant. Hem agafat el partit i ens han donat les gràcies i deien, no, ens hem de demanar perdó. I no res, agrair-los infinitament tot el que fan pel hockey i per nosaltres, i que seguirem treballant.
0: L'entrenador del Calafell, Guillem Cabestany, tot i la derrota, va voler felicitar els seus jugadors per al partit.
3: Mira, diverses valoracions. En primer lloc, felicitar el millor dia des que estic a Calafell, a la penya dels Estrellats, per estar animant l'equip amb la pitjor situació dins d'un partit des que estic aquí. Per tant, avui sí que es pot dir en majúscules que són els millors. En segon lloc, felicitar el Reus perquè ha fet un partidàs, han estat super efectius. El Reus és un equip que controla molt bé el tempo del joc. I en tercer lloc, penso que, encara que sembli una animalada, hem fet uns 15-20 primers minuts de partit de lo millor de la temporada. L'equip ha entrenat fantàstic aquesta setmana. Estàvem amb una sensació molt bona abans de començar el partit, inclús quan ens han marcat el primer, quan ens han marcat el segon. Però, evidentment, que l'efectivitat del Reus i el bon partit que ha fet el Reus ens ha acabat destrossant. I per primer cop, crec, des de que soc entrenador del Calafell, hem patit a la pista, hem perdut el control emocional del joc, i és en part pel marcador que hi havia, pels nostres errors i pel supermèrit del Reus.
0: Un dels protagonistes en roig i negres va ser el seu capità, qui després de la golejada i el seu hat-trick reconeixia que només havia aconseguit un primer punt i que no es podien refiar de cara al segon duel que es jugarà dissabte a la Bombonera. Joan Salvat.
1: I després del partit podíem parlar també amb el Joan, que primer, moltes felicitats, un hat-trick i partidàs impecable.
4: Gràcies. Al final, bueno, anem 0-1, ara venen a casa. No serveix per res guanyar de 7 o guanyar de 1 al playoff. Anem 0-1 de partits.
1: Clar.
4: I ja pensant en el... Ara hem descansat, segurament. I, bueno, segur. I després, dissabte.
1: Us esperàveu aquest... Encara que no compti que sigui un partit primer, després el dissabte que ve, us esperàveu
4: no, aquesta diferència? No, tan contundent no ens ho esperàvem. Els Reus Calafell i Calafell Reus sempre són igualats. Tot i ser el resultat al voltant, el partit ha sigut intens, fins als últims segons. Sí, ells hi van, i nosaltres també. I pots imaginar com serà el següent.
0: Qui tampoc podia amagar la seva alegria era Jordi García, l'entrenador reusenc, qui reconeixia que el fet de no ser cap de sèrie els obligava a guanyar un partit a fora de casa.
5: Sí, contents, felicitar l'equip per la gran victòria. Penso que hem estat molt seriosos, patint, perquè el Calafell sempre et fa patir molt, i intentant jugar el nostre partit, per tant, molt content. Som conscients de que si volíem passar aquests quarts de final, un dels dos partits havíem de guanyar aquí. Ens queda molt de camí. Al final això només és 1-0. Abans de començar vaig dir que el Calafell podia guanyar Reus i nosaltres podíem guanyar Calafell. Per tant, hem d'entrenar bé aquesta setmana, tornar a analitzar el partit, mirar què és el que hem fet bé, què és el que ens ha fet el Calafell, i preparar-nos bé pel gran partit que segur que serà la setmana que ve.
0: Fins aquí seria el resum esportiu d'aquest partit, però aquest diumenge el portal Hockey Càtedra anunciava que el Club Patí Calafell recorrerà aquest partit contra el Reus per una possible alineació indeguda del jugador reusenc Carles Casas. Segons aquest portal, el Calafell presentarà un recurs per presumptes problemes amb la fitxa del jove jugador reusenc. Recordem que Carles Casas, junt amb Pol Martínez, a principi de la temporada es va incorporar a la primera plantilla del Reus Deportiu com a jugador de ple dret, després que el curs ha passat combinessin la seva participació entre l'equip de l'hoquei Lliga Plata i el primer equip reusenc. Aquesta temporada el Calafell està sent un habitual dels despatxos. Els de Guillem Cabestanya ja van impugnar la final de la Eurocup que van perdre contra la Lleida en una interpretació del reglament on argumentaven una possible alineació indeguda de Nico Ojeda per acumulació de targetes. A més, els del Baix Penedès van ser castigats per part del Tribunal Administratiu de l'Esport per una alineació indeguda del porter de 20 anys, Josep Maria Virgili, qui jugava en fitxa autonòmica i va superar el límit de partits sense tenir la condició de sub-23 en el partit de la jornada 12 de l'Hockey Lliga que van jugar a la pista del Xum. I l'últim partit d'aquests play-off és el que es va jugar aquest diumenge al pavelló de les Comes, entre l'Igualada i el Voltregà. En un partit molt equilibrat i sense gols, els dos equips van arribar als penals per decidir qui s'adjudicava el primer punt de l'eliminatòria. Des de Ràdio Igualada ens fa la crònica d'aquest partit en Jordi Quintana.
6: El solitari gol de Roger Bars a la tanda de penals en un enfrontament que havia acabat amb empat a 0. El partit no es va desencallar en cap moment. A la pròrroga, els jugadors dels dos equips van buscar la manera de marcar el gol de la victòria, però aquest tampoc no va arribar. Així va ser que es va haver de llançar a la tanda de penals, on podia passar de tot. I el cert és que els porters van ser fonamentals. Si el partit als 60 minuts havia acabat amb empat a 0, a la tanda de penals també. Els jugadors d'un i altre equip es van fallar els 5 de què disposaven. És per això que es va haver d'arribar al tie-break. Va començar Roger Bars, que va aconseguir marcar l'1-0. Quedava un últim penal que posava contra les cordes del Voltregà. Així va ser que Arnau Martínez va aconseguir aturar el llançament, de manera que el conjunt arlequinat aconseguia imposar-se en aquest primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de l'Hockey Lliga, programat al millor de 3.
0: Després de la partit, l'entrenador igualadí era molt crític i reconeixia el fet d'haver patit tant. Significava que no havien preparat bé l'encontre. Marc Montaner.
7: Jo crec que avui no hem estat, sincerament, no hem estat gens bé, sobretot a la primera part, que la primera part ens han superat tota. I la segona crec que ha sigut molt igualada. Sí que hem tingut, recordo, 3 o 4 ocasions clares que haguéssim pogut marcar, però no avui no entrava, no volia entrar, i però ells tampoc, eh? Jo crec que la primera part s'ha merescut guanyar, la segona potser ha estat més igualat, potser alguna més nosaltres, però no hem fet un bon partit. Molt treballs amb atac, amb defensa la primera part, molt porucs. Semblava que tinguéssim una llosa a l'esquena que pesés molt i ells no. I, bueno, hem de, potser no hem preparat bé el partit d'aquesta setmana i ara hem de mirar què hem fet malament i intentar canviar-ho per afrontar el partit allà amb millors garanties.
0: Quan hi ha una tanda de penals, tots els ulls estan posats en els porters. Els companys de Ràdio Igualada, després del partit, podien parlar amb el porter de l'Igualada, Arnau Martínez.
8: Bueno, jo, la veritat és que avui bastant tranquil, bastant natural. Tranquil no, però natural sí, perquè sabia que el partit seria igualat, perquè sabia que s'assemblaria més al de la Copa, ja ho havíem parlat abans de començar, que s'assemblaria més al de la Copa, que potser l'últim de Lliga, de l'última jornada, que ells no jugaven massa cosa i van venir potser una mica amb aquest punt de relaxació, però que evidentment no jugaven la vida. I sabia que el partit estaria igualat, llavors el meu pensament és que ho tenia clar, ho teníem treballat i al final, personalment, si arribes a una tanda de penal 0-0, que sigui el que Déu vulgui, però en l'àmbit personal, potser sent una mica més egoista o pensant una mica en mi, penso que poca cosa podia fer, no? Jo mai he pensat que les tandes de penal siguin una loteria, per tant, jo ho portàvem treballat tant amb els jugadors com jo i per tant aquest treball s'ha demostrat i ha sortit.
0: I ja per finalitzar, recordem que a banda de jugar-se el play-off pel títol de l'Hockey Lliga, també s'està disputant l'eliminatòria per la novena i la desena posició, que donaria accés a jugar la Trophy la pròxima temporada. Aquesta eliminatòria també es juga el millor de 3 partits i enfronta l'Alcoi amb el Ribas madrileny. En el primer partit, jugat al pavelló Miguel Sarasa, la victòria va ser pels alcoians, que es van imposar per 3-2 gràcies als gols de Caco Sestín, Gonzalo Pérez i Manuel Hernández per als locals i per Curro Fernández i Sergio Martín per als madrilenys. Recordem que el segon partit es jugarà el pròxim diumenge 24 a les 12 del migdia al pavelló del Cerro del Telégrafo de Ribas hacia Madrid. Mentre que el dissabte també es jugaran els segons partits de quarts de final de l'Hockey Lliga, que seran aquests. El dissabte, com dèiem, a 1:15 del migdia a l'Ateneu de Sant Sadurní.
9: Noia Barça.
0: A Lleida, l'11 de setembre, a les 6 de la tarda de dissabte.
9: Lleida Liceu.
0: A Voltregà, a l'Oliveres de la Riba, a les 8 del vespre de dissabte.
9: Voltregà, Igualada.
0: I després a la Reus, a la Bombonera reusenca, dissabte a les 9 del vespre.
9: Reus-Calafell.
0: Des d'aquí, des de Xoc d'Estics, doncs en parlarem de tots aquests enfrontaments i de tot el que deparin l'actualitat de l'hoquei a patins i per això us esperem i us explicarem el pròxim Xoc d'Estics. Fins aquí la primera hora de Xoc d'Estics, on hem repassat la Copa de la Reina, que va guanyar la Vilassana, i els primers partits dels play-offs pel títol de l'Hockey Lliga. Nosaltres, recordeu, tenim una segona hora per parlar de l'hoquei més proper, l'hoquei català. Us esperem aquí, a la segona hora, i també el pròxim dilluns. Salut i hoquei! Okay.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert Fanzies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: ens vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel. Mira, pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
4: 3.000 programes el divendres!
5: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Escoltes i cas.

Creu-me, no fan falta les paraules.

0: Find me.
1: Una mirada diferent als videojocs.
2: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Here's to many more exciting adventures.
4: Em dic Salvatore Marino.
5: You and me are the best.
2: Passió pels videojocs.
1: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
1: iCat.